0: És que la d'avui és una història...
1: Preciosa, vaig a dir,
0: Claro, és que el gastroturista li agrada contar històries, però sí. És que aquesta no té res a veure en les històries que contem habitualment. No és que parlem d'empreses centenàries, de quartes generacions, sí. de gent que de joveneta s'ha apassionat per la cuina o per això, però no. El cas d'avui és diferent. Tenim, anem a presentar el nostre convidat.
1: Sí, per favor.
0: Que és Toni Beneito, de Bocairent.
1: Com estem, Toni?
2: Hola, bona vespre. Molt bé, gràcies.
0: La seva història és molt curiosa.
1: Mira, en Bocairent vaig provar jo l'herbero per primera vegada
0: Hombre,
1: en la meva vida.
0: Hombre, l'herbero de la Serra Mariola.
1: Fa molts anys.
0: Molt bo l'herbero,
2: Fan un fantàstic herbero.
0: Sí.
1: Digues.
0: Pues que el vaig conèixer d'una manera... El meu amic Pedro Mocholí me diu un dia... Ja, que tenemos que ir a ver a Toni Beneito. Dic, però este quin és? Diu, no, és un tio, jo lo conozco de jugar al golf i tal, però me ha dicho que ha montado no sé qué de vinos allí en su pueblo, en Bocairente. Dic, ah, pues vamos a verlo.
1: Anem a convoyar.
0: I resulta que el no sé qué de vinos es que Toni havia montat una bodega.
1: Ojo, cuidado.
0: De cero. Ell ara mos ho contarà. Ell té...
1: És que la història de com ho va fer també és flipant.
0: Claro, és una empresa tèxtil, familiar, molt forta, Hermanos Beneito, que és Euromoda, i ell de repente s'agarra un any sabàtic i diu, aquest any vaig un poc a disfrutar i vaig a viure.
1: Però el que és de cinquet, l'any sabàtic cobres tu.
0: Claro, ell ha sigut esportista d'elit tota la vida, ell ha sigut un bon futbolista, i el comença a córrer...
1: Sí, té tipus
0: d'esportista
1: de tota la vida.
0: Segueix fent esport. I ell anava corregents per allí, pels camins, per allí, per la Serra Mariola, i comença a veure camps de vinyes abandonades. Claro, que allí en Bocairent sí que és de veres que antigament hi havia molta vinya, però quan a la filoxera allò s'acabà i es queda... I Toni corria i ve aquelles vinyes i va dir, això què és? I què te va passar pel cap en aquests moments?
2: Bueno, pues això va ser molt senzill. El que li agrada el camp, li agrada la naturalea, pues me va veient i va comprovant coses. I a mi el que em llamava l'atenció és que veia vinyes, algunes d'elles en extensió molt gran, abandonades completament, però perdudes. Però quan vas a vegades per la serra, que aprofites per traure els gossets i tot això, pues entres a la vinya perquè, aunque estiga en la mínima expressió, sempre fa el seu raïmet. És igual que les oliveres. Sempre fan la seva olivera.
0: Se resisteixen a desaparèixer.
2: I això que vas i a vegades, pues, com estem en la naturalesa, vas provant de tot i vas agarrant pues, un raïmet així, vas agarrant que si ara és l'època dels espàrrecs i tot això... I n'hi havia unes vinyes que llamaven molt l'atenció perquè passava per allí i provava un raïm que m'agradava molt. I em vaig ficar un poc a investigar i entonces vaig encontrar una persona ja molt avançada d'edat, que desgraciadament ja no viu, i em va contar pues, tota la història del raïm. I era un vi blanc que ara fem una varietat que es diu... Tortosí.
0: El Tortosí.
2: I era una
1: varietat... era el que tu t'estaves i t'encantava.
2: M'encantava molt. Clar, però les vinyes feien raïmets molt xicotius i tot, perquè...
1: Perquè estaven abandonades, no traien llustre, clar.
2: I vas començar a contar-me pues, que en èpoques darrere aquestes vinyes eren molt productives i que s'utilitzava molt perquè era un vi molt agradable i tot això. I entonces ja em vaig interessar això. I com en la finca on visc tenia una bodega de 1880, però que estava superabandonada...
0: Una bodega d'eixes caseres, perquè antes qualsevol masia, casa de camp, tenia la seva bodegueta i feien el vi per ells, per l'autoconsum.
1: Clar,
2: sí, i la meva idea era recuperar algo de la vinya eixa... I
1: recuperar
2: un poquet...
1: algo de la bodeguita aquella
2: sí,
1: que tenies.
2: Sí, i fer una bodega xicotiva, però per ajuntar-se els amics...
1: Era per entretindre't.
2: I per entretindre's.
1: Però desembolicar.
2: I això era la idea inicial. Ai. Problema que va haver. Primera, que a la vinya, quan vaig dir de... vaig parlar amb el dono, em va dir, pots fer en la vinya el que vulguis. Quan es van ficar a recuperar la vinya, la van recuperar tota. Entonces això es veia molt gran. Diga, por así.
0: Así hicieron unos cuantos litros.
2: Y después, la bodega, aunque era chigutiva, pues cuando vamos a intentar recuperarla, nos va a caure, no va a aguantar la bodega.
1: Ay,
2: y entonces vais a buscar ya un arquitecte y vais a decir, che, ¿veis a saber una bodega que ocupe la extensión de todo eso?

0: i, bueno, un poquet en plan broma. Crec que se li va anar un poc la mà i la bodega la va fer un poc més gran.
1: Bueno, li se n'anà la mà, però ell va dir que sí.
2: Claro, mira, ahí está la cosa. Perquè jo penso, tot això pensi, imagina la seva família. Sí, que te fa gràcia unes vinyetes, Toni. És la de Toni. I acaba fent una bodega.
1: No, perdona.
2: Espectacular. És
1: que ell agarra la filla i li diu, Sara, se matriculem en viticultura.
2: T'ha seguit.
1: I se matriculen en viticultura.
0: És que...
2: Aixina sí.
1: És que este home no té termini. Diu, si hi ha que ir, se va. Però ir pa anar és una tonteria.
0: No, un dia, parlant de la meva filla, li vaig comentar un poc el projecte. Diu, Sara, vull que arreglar un poc la bodega i tal i tot... Tu no t'agradaria, no faria il·lusió, perquè el meu fill el tinc en l'empresa de textil, i jo dic, a la meva filla se li fera gràcia, a mi m'agraço molt. I per això vam fer la bodega un poc més gran. I es van ficar a estudiar. I entonces, en aquella època pues, tindria uns 56-58 anys. I recorde, perquè això va ser molt...
1: O sigui, no va ser emprenedor als 16 ni als 26, no? Als 57.
0: Jo soc, soc enginyer.
2: A veure, l'experiència... En el món empresarial la tenia, però clar, en un altre àmbit que no tenia res a veure.
0: Jo sóc enginyer, a mi m'agrada enginyer textil, i a mi m'agrada tota la vida estudiar. Entonces, vaig parlar amb la meva filla si es matriculava en viticultura, per saber com anava,
2: i em va dir que sí. Un repte interessant.
0: I va ser curiós que el primer any que s'ha matriculat en viticultura se'n va anar de viatge a Toledo, amb els amics, i en els museus, la risa és que jo entrava en el carnet d'estudiant.
2: La Digo,
0: és home, que entrava
2: que sí.
0: Gratis al museu perquè tenia el carnet dels estudiants. I els meus amics, clar, es agarrava una risa i però no passa res. Total, que vaig estudiar viticultura i després em vaig matricular en etnologia. El que passa que ja etnologia, entre una cosa i l'altra, ja va agarrar una època que ja la bodega la teníem en marxa i vaig contratar un etnòleg, Antonio Piñero, un etnòleg molt reconegut, i aprenia més d'ell
2: que
0: estudiant. O sea, com aquell que
1: bueno, Antonio Piñero ha sigut enòleg en una de les bodegues més importants de Jumilla. En Juan Gil, que és probablement una de les bodegues que millor traten el Monastrell. O sigui, que no agarram al professor.
2: Que era un gran professor.
1: Però ara continues en
0: el fill. I el pare encara ve, perquè el pare és molt bona persona. Portem molt bé i tot, en quan ve, almorzem i tal, que quan en quan ve en el seu fill.
2: I d'aquesta ocurrència d'un any sabàtic en el textil, passejant, d'això quants anys han passat?
0: Pues, home, seria sobre el 2019, anys fent la bodega, el Covid, mos va agarrar el Covid per mig.
2: Ostres, calla.
0: Mos va agarrar el Covid per mig i ja després del Covid, pues ja vam ser.
1: T'imagina't el que estem parlant. Jo recordo que ixe dia que anàrem allí a conèixer la bodega, beguérem les vinyes i férem la cata.
2: Sí.
1: Jo quan taste els primers vins...
2: Què?
1: Li dic, anem a veure, Toni, tu això com estàs venent? Diu, no, 4 o 5 euros. Però com que 4 o 5 euros? Però este vi val més de 4 o 5 euros. No, ja, però que... Jo estic al començant, me toca tots els caps de setmana a omplir el maletero del cotxe en caixes de vi, me'n vaig a patejar-me tots els restaurants d'ací de la contornà, intente col·locar-lo. O sigui, jo de moment no vull apretar en preu, però vosaltres, vinga, que jo no sóc un expert de vi, però jo ja m'he donat compte que allò valia prou més que això. I de fet, ell ha començat d'una manera molt humil, molt senzilla, fins que un dia li s'ocorreix presentar els vins a un concurs. I m'ho escrita per telèfon i diu, que m'acaben de premiar els vins, com va ser allò?
0: Ah, això va ser molt curiós. El primer concurs que vam presentar era un concurs que el feien en Barcelona, que es deia Vinos Top 10, que era de menys de 10 euros. I vam presentar els vins i quan vam veure la puntuació, no s'ho creiem. Jo pensava, dic, què serem els únics que s'han presentat? Perquè dic, home, com pot ser que m'hagin donat tan bona puntuació? I hasta inclús vaig tocar a l'organització i dic, escolta, mira, és que estic sorprès per les puntuacions que mos han donat. Que no s'ha presentat ningú més. I dic, oiga, que això és una cosa important i tal i tot. I no crega vostè, dic, home, perquè estic un poc sorprès. I des d'entonces estarà... han tingut molts premis.
2: Simplement ara... te van obrir els ulls van demostrar de manera incontestable la qualitat per la que estàveu treballant.
1: Al final, els premis depèn de quins premis, no? Però al final els premis serveixen per obrir-te portes. Ara, a través de la Deo València,

0: s'ha presentat a la Guia Penyín, i la Guia Penyín, dels 5 vins que està elaborant en aquests moments Toni Benito, no hi ha cap que estigui per debaix de 90 punts, o sigui que són unes puntuacions fantàstiques.
1: Parlem un poc de les característiques d'aquests vins. Has parlat d'algun raïm, no sé si només treballes en aquesta varietat, en altres, expliqueu-me una mica igual.
0: Sí, ell té unes varietats autòctones, sí? que són les que està potenciant, sobretot, per exemple, que acaba d'anomenar el Tortosí. El Tortosí. Està fent un blanc fantàstic i un orange wine de morir-se. Jo el vaig tastar per primera vegada l'última noche del vino de la Deu València, uh-huh, i allò era una meravella. Però ell també té altres varietats més clàssiques, com el Cabernet, també estàs tratant-les en els teus vins.
2: Bueno, nosaltres, a l'hora de muntar la bodega, la il·lusió que teníem i tot això, me va fer un poc un plantejament també com les empreses, no? És, a veure, nosaltres no podem eixir al mercat a vendre el mateix que estan venent tots. Entonces vam pensar que venent varietats, vins diferents als que hi havia en el mercat, en part això era innovar, i innovar en el mercat del vi això és molt difícil.
1: Totalment.
2: Però vam pensar que si nosaltres haguéssim eixit venent un cabernet, un tempranillo i tal, seríem el 10.424 del mercat. Ara, hem eixit venent un blanc que es diu Tortosí i un tinto que es diu Bonicaire, que eren varietats mediterrànies, molt ben adaptades a la zona i un vi molt apreciat en èpoques molt arrere. Entonces, clar, nosaltres vam eixir per vendre aquestes varietats en la qual no teníem quasi competència, perquè eren coses diferents. Pues vam encontrar que el món del vi és que és molt clàssicon, que si no...
1: Que els costa entrar en la innovació.
2: El consumidor final, al final va a lo que va, si és Ramon Bilbao, és Ramon Bilbao.
0: Bueno, és la gran lluita dels vins valencians. O sea, la gent està superacostumada al Rioja o al Ribera, y el Rioja y el Ribera finalmente son tempranillos, ahí todo lo que se va es tempranillos, algún cupage, chicotet, alguna coseta, bueno, la Ribera lo mateix, encara que se diu la tinta del país, pero es tempranillo també, o sea que estan acostumbrats al tempranillo y a la madera. Entonces, quan tu els ofereixes moltes voltes varietats autòctones tractades d'una manera diferent, la gent li pareix que aquest gust és raro. Ai. I entonces lo que fa falta és una educació en vi, fa falta veure molts vins per comprovar-ho. Sí, sí, sí. Fa falta veure molt de vi.
1: I com heu reconduït
2: el vi, anem a veure. Avui en dia el que passa que
1: perquè la qualitat està
2: premiada. Hi ha molta maquinària molt bona. Avui en dia les bodegues totes fan excel·lents vins ja. Ara, perquè n'hi ha molt bons enòlegs, n'hi ha molt bona maquinària. Antiguament tenien molt poquets mitjos, però ara ja tenen uns mitjos molt bons. I el que destaca allà al final és la varietat. Però, per exemple, jo tinc que parlar de les que tinc jo. El Bonicaire, que és un tinto, és una varietat que es fa molt fàcil. No és com un Cabernet, que és un vi molt dur, en uns taninos molt fort, que el profe al principi te se queda a la boca com si t'haveres menjat un caqui verd.
1: Sí,
2: per exemple, malastre.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Estos vins, no, són molt redondes. I cada volta sempre pense en els nostres abans passats. I clar, este vi el feien i es agradava molt perquè era fàcil de fer, i entonces el vi el feien en les masies. En les masies que n'hi havia, allí no vivia una família, vivien moltes famílies, que n'és que portaven el camp.
1: Com xicotets pobles,
2: sí. Efectivament, sí, efectivament. I allí tenien les seues bodeguetes i tot. I clar, en aquestes bodegues no tenien els mitjos que tenim ara, ni les premses que tenim ara, ni les despadilladores, ni les barriques, ni els tinos. Eren pobres. Uh-huh. Ni tenien els acondicionaments de temperatura ni res. Uh-huh. Era gent molt pobra. I, sin embargo, feien bons vins. Per què? Jo pense que era perquè el vi, pues, eren bons. Eren vins especials. Però que el problema que tenien és que la producció, pues, no era molt gran.
1: Era limitada, claro, la que se podria fer a casa.
2: Entonces, quan va vindre la filoxera, entonces, com aquestes vinyes van quasi desaparèixer, el que va seguir en les vinyes va plantar varietats afrancesades o altres més productives. Perquè al fi i al cap, el llaurador el que vol és que li paguen quilos de raïm, quan més quilos, millor. I com eren varietats no excessivament productives, les van arrencar i van plantar...

0: varietats més productives. Entonces, i s'ha segut el problema.
1: Con la Cabernet.
0: O sea, Toni, i aquestes varietats
1: Toni té un cabernet,
0: van desaparèixer. I nosaltres hem tingut sort

0: adaptar és al clima nostre. Estan
1: sí,
0: adaptats.
1: Perquè el que acabem d'anomenar el Cabernet Sauvignon, que és un monovarietal, que es diu Private Celler, fixa't que modern, Private en anglès i celler en valencià. Private Celler damunt és un vi vegano. O sea que, però després tenim el tinto, el BBM. BBM perquè és Bobal, Bonicaire i Monastrell. Que també és un tinto que també vos està donant un resultat fantàstic.
0: Fantàstic. És que són d'unes vinyes que tindran, jo calcule que, no sé si 80, 90 anys o possiblement 100. I estan més clares, perquè en aquelles èpoques és que no feien les vinyes totes iguals, de la mateixa varietat, les mesclaven. I clar, les vinyes entre elles tant de temps, al final s'hibriden. I trau un vi que si el feren per mescla no el aconseguiríem. És un vi molt especial.
2: Que de forma natural elles mateixes s'han hibridat.
0: Sí. I els nostres vins, tenim que dir de que en un anyà tenen un sabor i en un altre anyà possiblement tinguen un altre sabor.
2: Sí?
0: Que no és com els vins estos de les famoses marques, que tots els anys saben igual, però és perquè avui en dia la química és que fa milagres.
2: Això és sabor artesanal, el sabor de veritat,
1: si
2: en comparació...
1: Si el vi és un vi realment natural, o sigui, d'un any a l'altre, el sabor
2: ha de variar,
1: té que variar. O sigui, és impossible que cada any la vinya faça el identity reim. Això és impossible. Això no
2: el mateix sabor és més...
1: Això no pot ser.
2: És Coca-Cola que vi. És, vull dir, en aquest sentit, que és més fórmula química que no... O tenen barrets importants de fórmula química.
0: L'exemple és molt senzill. Jo us preguntaria, vosaltres sou capaços de la mateixa pomera tots els anys menjar una poma que estigui igual de bona?
1: Impossible.
2: No, ni un esprer, ni les cireres.
0: Hi ha un any que són negres, que han plogumès, que han plogumès, i són més xicotetes, són més dolces. Això canvia. Doncs en el raïm passa igual.
1: I en quin moment te tires al ruedo? Perquè és que també a voltes l'envoltori fa molt. I decidixes canviar l'etiquetatge i el nom dels vins, perquè l'únic que ha quedat viu és el d'Almassana, tot és de més.
0: Pues perquè la meua teoria en el textil, quan jo treballava allí, sempre deia, les coses són sempre molt fàcils, és la persona la que s'encarrega de liar-la, de complicar-ho. I jo sempre he pensat que tenia que ficar algo senzill. Jo anava per els clients, per les tendes o per les vinacoteques i tal, i veia unes etiquetes que deia, mare meva, això, i a mi m'agraden les coses senzilles. I han fet una etiqueta supersenzilla.
1: Que has respectat, en tots els casos, la línia de disseny, que a mi jo te vaig felicitar, a mi me pareix perfecte. Només ha permetit ahir unes... no sé com dir-ho, en l'Almassana, en l'Orange Wine... Ahir és una miqueta més barroc, és una miqueta, però que està molt bé, que pel tipus de viques està molt bé. I després també un salt qualitatiu en els preus. O sigui, ja no són vins de 4 o 5 euros, que no s'ho mereixien.
0: No, però tampoc se n'anem molt, eh?
1: Bueno,
0: no creia.
1: Però què dic?
2: Però igual parlant... més ajustat al que mereixi.
1: Claro, de 10, 12 euros, però bueno, que això avui en dia tampoc... tampoc
2: no són cars, avui en dia, exacte.
1: Jo el que m'estranyava, el que volia jo preguntar-te és... I... quan te pega la revolada de la bodega, allí en Bocairent, que la gent que diu, este veleito s'ha tornat gàbia.
0: No, en Bocairent en coneixen. Tu tienes en compte que jo vaig a començar la bodega, l'empresa textil. Imagineu-se, jo era futbolista. I jo acabava els diumenges de jugar al futbol i me n'anava en la meua núvia a netejar una nave que havia alquilat perquè anava a muntar una empresa textil. I has començat de zero. Vale? I a partir d'ahir ha anat creixent. Entonces, pues, a mi, jo tinc molta experiència en el que és muntar una empresa.
2: La gent sap que té això.
0: I allí
2: en
0: Bocairent m'han vist començar de zero, m'han vist créixer. Ara tenim una empresa.
1: Allí no hi havia ningú que diga, este ara quan té 4 duros, ara vol fer el seu botequero, que això està de moda.
0: No, dels 4 duros jo duro que ha tingut, duro que m'ha gastat tota la vida.
1: M'ha gastat, no, l'ha reinvertit.
0: Bueno, m'ha gastat pa fer el que farà falta. Entonces, pues, una bodega, pues, home, jo, les opinions que diu la gent, la veritat és que no faig molt de cas, jo vaig a la meua. O sea, jo soc una persona que el que m'agrada és treballar, estar actiu, i jo no sé estar parat.
1: I la gent de la restauració, i això és que a primera hora te costava tant de col·locar-los les botelles i tal, ara què te diuen? Hòstia, però això sí que...
0: Mira, jo he aportat un any i pico

0: dos anys que criticava molt a la gent de València, a les tendes, restaurants i etcètera, perquè compraven Rioja, Ribera del Duero i València era l'últim. Jo sempre ficava l'exemple. Jo veranege en Múrcia, un poble que es diu Los Alcázares. I vaig a sopar a un restaurant habitualment i tan punt entren, hi ha una taula allí davant que està plena de botelles de vi. I un lletrero que fica: vinos de nuestra región. Tots de Jumilla. Ole. Tots de Jumilla.
1: Pues els alaba el gust.
0: I, sin embargo, vaig anar un dia, per fiqui l'exemple, sí, vaig anar a sopar al Saler. Uh-huh. Vale? I mostrauen la carta de vins, i la carta de vins. I la primera pàgina, Rioja, la segona, Ribera del Duero, la tercera, Priorat, i dos vins valencians. Això és el que n'hi havia.
1: Diferència.
0: Això era... Està canviant està... molt València, eh? Oh, ojito, bé. Que està canviant molt València.
2: Encara no ha canviat prou, eh?
0: Home, ojalá que fora...
2: Estamos en ello.
0: Ojalá pero... que fora com els catalans, que vas a Catalunya i n'hi han vist catalans. I en Rioja no falta ni dir. I ara te'n vas a Galícia, tu demana un vi valencià, el dirà, vi valencià? Això no existís. Així són els vins de Galícia. O sea, que és que és el que està ocorrint en Andalusia. Els vins són d'Andalusia, que tenen excel·lents vins. O en Catalunya tenen excel·lents vins. Jo tinc un companyer que té una bodega en Catalunya. I en una fira la vaig preguntar, tu on vens els vins? Jo venc tots en Catalunya. I un pensava que el nostre futur de la bodega seria ixe, vendre els nostres vins
1: en
0: els nostres alrededors en València. Sin embargo, pues, desgraciadament...
2: Bueno, avui dia ja la meitat, o un poc més de la meitat de la producció dels vins de Toni Benedito se col·loquen a l'estranger, eh?
0: Sí,
2: Holanda,
0: jo,
2: Bèlgica...
0: Més del 50% de la producció la venem a l'estranger i és on més estem invertint, perquè desgraciadament és on ens fan expedidors més grans i on ens paguen més ràpidament, que això és important per una bodega.
1: I tant que sí.
0: I damunt, pues, la gent és molt agraïda. En Espanya n'hi ha molta competència, ¿vale? No és que diga que mal, no, al contrari,
1: pues
0: en Espanya n'hi ha grans clients i grans bodegueros o grans vinacoteques o grans restaurants i tot, i jo estic segur que acabaran al final comprant.
2: Te vaig a donar un dato que crec que no coneixes. Hi ha un restaurant, l'han tingut així en el programa, a més li acaben de donar una Michelin, i ja hem comentat este tema així en la vesprada d'apunt, que és el de Roger Julián, Simposio a Sant Antoni de Benajever. A mi me va sorprendre moltíssim, perquè quan vaig estar allí li demana la carta de vins i absolutament tots els vins que té són de la DO Tirrequena, de la DO València i d'Alacant. I alguns de Castelló. I alguns de Castelló. I els caves, tots els caves que té són de Requena.
0: Olé, pues enhorabona.
1: I això deuria ser un poc l'idea.
2: No, és que...
1: Escampar.
2: Mira, ell
1: no va... I que la gent que ve de fora ho descobrís quasi, claro. I després...
0: Una notícia que no sé si tindreu coneixement d'ella, perquè vaig recibir l'escrit que em va comunicar la DO de València fa poc, és que havien firmat un conveni la DO de València en la restauració.
2: Sí.
0: ¿Vale? Pa que pareixer que...
2: En la Federació d'Hostaleria.
0: Efectivament. Perquè tingueren vins valencians, i això a mi em dona una alegria. Això em dona... És motiu per...
1: Il·lusió, motivació.
0: Pa que seguisca, perquè... És que al final, anem a veure, som valencians i quan ve així la Dana mos ajuden molt d'altres puestos, però al final tenim que entre els valencians són els que s'ajuden.
1: És casa nostra, sí, sí.
0: I a veure, tenim que ser solidaris entre nosaltres. Ara, jo no sóc valencianista molt tancat, però jo crec que...
2: No, però la caritat ben entendida empieza por uno mismo.
0: Però jo crec que tenim que ajudar-se. Mira,
1: crec que tenim un poc de sentit comú.
2: Este winner,
1: la proximitat...
2: Vicente, diu... Yo tengo que ser consecuente con mi filosofía. Y si yo estoy vendiendo la borra de que yo trabajo con producto de proximidad, pues lo lógico es que los vinos de mi carta sean también vinos de proximidad. Por eso tengo exclusivamente vinos valencianos.
1: Claro.
2: Pues sí, sí.
3: Els millors moments de la vesprada da punt.
4: I d'una història de passió i vocació, com la del celler Benedito, a altres històries quotidianes. Per exemple, què faríeu si tinguéreu l'oportunitat de matricular el vostre fill en un col·legi d'èxit? D'aquells pijo, d'èlit, però de qualitat, que permetera al vostre fill tindre més oportunitats en un futur. Ho faríeu? Vos generaria un dilema moral d'alguna classe? Lo complicat que és ser pare és el tema principal de Altas Capacidades, una pel·lícula de comèdia molt recomanable, de la que parlarem amb el seu director, Víctor García León.
5: Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
4: Ser pare en estos temps tan canviants i convulsos.
2: Madre del Señor.
4: Com vinguen, que és un repte, sí. És un repte. Ja el fet d'afrontar la paternitat, i maternitat, uh-huh. I inclosa, ja en si mateix és quasi missió impossible per a tants joves que volen i no poden, no?
1: Ai, és que sí, tenen problemes per l'habitatge, tenen problemes per com te planteges aquestes coses. Però, com se sol dir, els xiquets en realitat no venen amb un pa baix del braç, tampoc venen amb llibre d'instruccions. Ai, me diu Senyor. I conforme avança la cosa, els reptes són cada vegada més grans, fins que arriba, perquè després ve l'adolescència. Jo estoy ahí. L'ho dic al convidat, que ara va el president. I són cada vegada més grans els reptes fins que arriba... Però arriba un moment, abans que plegui l'adolescència, arriba un moment... Ai, el bebé, que mono, que mono. Bueno, pues que bebé ha d'anar al col·le. I ahí va la pregunta. En quin col·legi matriculem la criatura, Joaquín?
4: Temarro. Temarro. Gran tema, gran tema. Dubtes de tota classe assalten els pares en este moment. El col·le que jo voldria, el que està a prop de casa, públic o concertat, i si poguérem aspirar a matricular-lo en un col·le d'èlit. Pijo, vaja.
1: Sí,
4: això ho
1: amb
4: faríem...
1: projecció.
4: Amb projecció, amb futur, tot això. Això, entre altres coses, és el que planteja la peli Altas Capacidades.
6: ¿Por qué queréis cambiar ahora a vuestro hijo de colegio?
7: Bueno, Fer es muy sensible.
6: Entonces, ¿queréis entrar en una lista de espera en caso de que se quede alguna plaza libre?
7: Tenemos la sensación de que no acaba de estar bien en su colegio.
6: ¿Es un colegio público, privado? Es público.
8: Gonzalo Rubial.
9: Yo.
8: Sé que vas a meter a tu hijo en el Piros. Es un muy buen colegio.
7: Nos podría venir súper bien. No solo por Fer, que también, ¿eh? Pero también por ti, por tus contactos.
9: No tenemos ese dinero.
7: Me han dicho que puede tener altas capacidades.
9: Fer.
8: No es un colegio de millonarios, que los hay. Los hay. Pero también hay gente, bueno, eso. Normal.
6: Es la mamá de Fer. Van a entrar ahora en el colegio.
7: Qué bien.
10: Soy Paz.
7: Hola, ¿qué tal?
10: Tu hijo y el mío se han vuelto muy amigos.
8: Mujer Alicia, ¿qué está haciendo con Paz?
1: Vuelvo a descubrirlo.
4: Qué
1: es que
4: me vaya.
1: Es que es la vida.
4: Es
1: un colegio y hay también gente normal. Es que en la meua época, yo soy de un pueblo, que es una meua que era el cole que te tocaba más cerca de casa. Però la cosa ha anat sofisticant-se. Altas Capacidades està protagonitzat per Marian Álvarez, Israel Elejalde, Juan Diego Boto, entre d'altres. I està escrita i dirigida per Víctor García León, que ens acompanya. Bienvenido, Víctor.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Película que ya lleva unas semanas en cartel, porque además nosotros cuando estrenó, así lo anunciamos en su momento, porque tenemos, cada semana hacemos repaso de los estrenos. Aparte de eso, ayer presentasteis un coloquio en los LIS, me parece. Tienes hoy uno en los Babel.
11: Sí.
1: Bueno, quiero que me cuentes el feedback que os ha llegado del estreno hasta ahora y de estos coloquios como el que vivisteis ayer en los LIS.
11: Claro, a ver, claro, yo soy el director, a mí me mienten mucho y muy bien, entonces yo creo que está siendo fenomenal y que a todo el mundo le encanta, entonces yo voy a hacer promoción con gran confianza.
1: Y eso que no querías escribir esta película, nos ha dicho un pajarito.
11: Sí, no, es que esta película surge porque los productores me llegaron con una noticia de un asesinato en un papá en la primera hora de un colegio súper laico, privadísimo, elitista, muy caro, y el papá parece que era narcotraficante, porque los papás narcotraficantes quieren a sus hijos.
1: Los papás narcotraficantes también llevan a los niños al colegio.
11: A unos colegios fenomenales.
1: Ostras, ¿y ese qué noticia dice?
11: Hay un vínculo entre el narcotráfico y el método Montessori que no está estudiado, pero que tendremos que ver. Y yo le dije a los productores, está aquí, yo no creo que haya una comedia, honestamente, yo esto no lo veo muy hilarante.
4: Duro de meterle mano, ¿verdad?
11: Pero luego llamaron a Cobeaga, que Cobeaga probablemente sea el señor más gracioso que hay en España, y empezamos a hablar de los chats de padres, ¿no? Cuando si habéis estado en un chat de padres, ves, mi hijo ha perdido el jersey, y 150 mensajes diciendo, no lo he visto. Y dices, pero ¿no? ¿Por qué no habla el que lo ha visto? Y después hablamos de los profesores, de los tutores, y Borja estaba justo cambiando a su hijo de colegio, pues estaba mudando, y estaba justo con una cantidad de secuencias que no sabía dónde meter, y dijimos, esta es la nuestra. Y encontramos una comedia en un sitio donde aparentemente no había comedia, que es en la aspiración que tenemos las clases medias por olisquear a los ricos.
1: Por olisquear.
4: O si es que ahora los ricos...
1: Sí, cree que está el handicap ahí, ¿no? En la clase de los que, no, que somos casi la mayoría de nosotros.
4: Sí, que andamos en esa cosa un poco aspiracional.
1: Sí, creo que no

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al Punt a Punt.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Ribera Baixa, 102.2.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu. Els millors moments de la vesprada de Punt.
1: Seguim en este recull dels millors moments de la temporada de la vesprada de Punt i ho fem parlant de salut i de cuidar-nos. Recordem ara els consells de la nostra nutricionista Clara Llorenç sobre els múltiples beneficis que tenen en la nostra digestió i microbiota els fermentats. Aliments que des de ben antic conformen la nostra dieta i els que pel bé de la nostra salut convé tornar.
0: Escoltes els millors moments de la

Estava pensant ahir a Castelló, que tinguérem un dia tan magnífic, dia festiu de la Magdalena, i menjàrem, mireu, les figues al bardà. Vam fer un elogi de la figa al bardà, aquest bunyol de figa, que això és un deler, això és una cosa realment fantàstica. Per ací, per la zona del Cabanyal i en altres llocs, en diuen pepitos. Allà a Castelló es diuen ximos, però és la mateixa fórmula. És un pa ben rebossadet, una meravella i ben farcidet, d'un mullaor, que allò, allò te xorra, saps, en el millor dels sentits. Allò és una meravella, una meravella. Com se dina en Castelló? Que bons dinars que varen fer. El sopar. El sopar va ser una cosa. Teníem una fam, on menjàvem un xiquet de bolquers pels peus, després tot el dia per allí, bam, bam. Clar, què ha passat? No ho sé, perquè no m'ha

0: atrevit a pujar-me a la bàscula. Però qui més, qui menys, passes per una paradeta... Che, que bons bunyols! Bueno, que bons, o no ho sé si bons o roïns, però com m'avellissen uns bunyols! I eixe xurro, eixo xurro, que més que un xurro és un xurrot, que és una manguera del sis, farcida de xocolata i rodejada de suc. Que duta res, això és una bomba de neutrons, és una cosa fantàstica. Què passa? Home, que una de xona i una de llona. Que vas a la falla? Ser una casalleta i mon anem. Qual és una, que és una i mitja? Perquè no, sense voler tallar-les. Una cerveseta. Cuidem-nos una miqueta. Un dia de passar-nos en i uns quants dies de cuidar-nos. Per tant, ha vingut a ser la doctora per a portar-nos una miqueta al sol, perquè està endemmadrant-nos, la cosa conforme siga. Encara que ella no és, que no és la senyorita Rottenmeier, ella ho fa, ens ho conta sempre en pla bé, de cuidar la salut i de fer les coses amb cultura, de dir, de saber lo que estem nutrint-nos i lo que estem alimentant-nos. És Clara Llorenç, la nostra dietista. Què tal, com estàs?
1: Després del Pepito dic, no va parlar de mi, és impossible que...
0: Tot està vinculat, el remat és nutrició, tot.
1: Totalment. Home, total. Jo disfrute molt del Pepito clàssic.
0: Disfrutes el Pepito. A veure, has disfrutat del Ximo.
1: El Ximo no l'ha provat en la vida, però m'encanta que l'haguem ficat el teu nom.
0: És semblant. Ai, sí, és ideal. Després hi ha un dolç que es diu el Fadrí, també, que és una cosa fantàstica.
1: Tampoc.
0: La figa al bardà.
1: Tampoc. És que no, ho estaves dient i dic, en la
0: no
1: vida...
0: No has tastat mai. No. És com un bunyol, no és, com un, és un bunyol en sentit de que està, diguem, el bunyol de vent, diguem, la massa, sí. I està envoltat i dins hi ha una figa aixafada.
1: O sea, era una figa de deberes.
0: Sí, de deberes, una
1: en
0: figa real.
1: En compte de carabassa...
0: En compte de carabassa i una figa aixafada que prèviament ha sigut confitada, segons, escolta, mestres confiters que saben confitar. Jo no sabria dir-te com és això. Això està boníssim.
1: Ve
0: això
1: de sucre, de grasseta... Té que estar de mort.
0: Saps? Allò... La més claura de Portland la tenim...
1: Claro.
0: Però palatable.
1: Hiper palatable.
0: Bé,
1: per això, d'aquestes coses és impossible menjar-te una.
0: No, però després has de cuidar la microbiota, sí, i el microbioma.
1: Sí. La setmana que ve parlarem més de falles ahí, de va, com intentar.
0: Molt bé, com intentar
1: avui,
0: equilibrar un poquet.
1: Exacte. I avui anem a parlar d'un món que a mi me pareix superinteressant, el món dels ferments.
0: Perquè els ferments... Són,
1: sí, pues, i tu que eres fan de la kombucha?
0: M'encanta la kombucha.
1: Pues el món dels ferments és més allà.
0: Exactament. N'hi ha més coses. Bueno, tu parles molt del xucrut, també,
1: totalment,
0: de les cols fermentades.
1: Totalment.
0: Però són final... vius, diguem, que el ferment és una cosa viva, diguem.
1: Sí, tot lo que ha fermentat, ¿vale? Tots els aliments que han passat per aquesta fermentació venen de que tenen uns microorganismes vius, ¿vale? Que el que fan és microorganismes vius, que al final poden ser bé siga llevats, bé siga bacteris o bé siga fongs, ¿vale? S'alimenten del sucre que té aquest aliment.
0: Vale.
1: Tots els aliments tenen sucre, ¿vale? La llet té la lactosa, inclús els vegetals tenen fructosa, tenen fructana, no sé, al final tot és sucre i aquestes bactèries el que fan és que s'alimenten d'este sucre que té, ¿vale? Fan com una cuina invisible perquè realment transformen un aliment sense que tu tinguis que fer absolutament res i el que fan és que transformen el sabor, la textura, l'aroma, ho fan més digestible, ara després parlarem d'això, i gràcies a aquesta fermentació que tu no veus, una col pot ser un xucrut, una llet passa a ser iogurt i, o formatge, i peix passa a ser anxova, que és el que...
0: L'anxova
1: és un ferment.
0: Ah, sí, és un aladroc, diguem, tractat o fermentat.
1: Total, curat.
0: I curat.
1: Claro, ah. I és aquesta curació...
0: I un vi?
1: I un vi, al final...
0: És un raïm...
1: I la cervesa.
0: També... El cava.
1: Claro, per això parlem de ferments i a voltes... Per exemple, tu t'ha vingut
0: tant,
1: al cap...
0: la cervesa és bona. Bueno, vull dir...
1: La cervesa sense alcohol és bona.
0: La cervesa sense alcohol, claro, però també final... té sucre, no? O com és,
1: sí,
0: això?
1: Sí, i el vi té sucre, vi, ¿vale? Té sucre. Sí que és de veres que aquesta part no... Però, bueno, té compostos que no són realment negatius, ¿vale? Quan parlem de la cervesa.
0: Un parell a la setmana.
1: Claro, no passa absolutament res. Ja parlarem un altre dia d'això.
0: Però... Per tant, és de veres que, conforme anaves explicant la quantitat de fermentats que n'hi ha, els tenim... en la nevera,
1: sí,
0: i no sé si són conscients que són fermentats.
1: Sí, inclús les olives. El passa que al final parlen de fermentats i mira, tu el primer que t'ha vingut al cap és el xucrut.
0: Sí.
1: És com
0: sí,
1: que
0: sí,
1: ens
0: sí,
1: venen
0: sí.
1: al cap és raros, és que no...
0: És kombucha.
1: I després, a lo millor, és que menges a diari, com és el iogurt, com és el formatge, com és...
0: Uns cogombrets en vinagre.
1: Uns cogombrets en vinagre, que després la recepta és verduretes encurtides per a fer fermentats en casa, que és molt fàcil, i després ho contem.
0: Fer encurtits a casa?
1: És molt, molt fàcil.
0: Però olives secades?
1: Bueno,
0: una cosa més...
1: olives necessita un poc més de temps, ¿vale? Però tipo, ara després ho parlarem.

0: Parlarem de diferents verduretes que queden molt bé. Exacte, i al final, en comptes de comprar en el supermercat, fer-les tu a casa, que és superfàcil.
1: Vale.
0: Vale? Entonces, anem a explicar un poquet què passa durant aquesta fermentació, vale? Perquè la gent ho entenga. Com hem dit abans, vale? Estos microorganismes utilitzen aquest sucre, s'alimenten d'aquest sucre i al final el que fan és que formen diferents compostos. Formen l'àcid làctic, vale? Que és el que formen, per exemple, en el cas del iogurt, del xucrut, del kimchi. Formen, si és una fermentació alcohòlica, formen alcohol, com el cas del vi o la cervesa, o també pot ser una fermentació en la que produïsquen diòxid de carboni, que és el que és el gas, en el cas de la kombucha o, per exemple, del pa de massa mare.
1: Ai, però això fa les bambolles, cluc, cluc, cluc.
0: Per això té eixes bambolletes, vale? Al final, el pa de massa mare és un tipus de pa que, en comptes de llevat artificial, el que té és una massa mare que fa que fermente esta farina. Estos compostos que se generen, ¿vale? Bé siga el àcid làctic, bé siga, són els responsables de el sabor, que canvia realment quan un aliment ha fermentat.
1: Té un
0: ¿vale?
1: punt com aixina àcid, no?
0: Correcte.
1: Aixina, tots els productes estos tenen.
0: Saps per què? Quan se produeix esta fermentació, ¿vale? Se produeix glutamat.
1: Ah, però el glutamat no era un xungo?
0: El glutamat monosòdic és un xungo de la vida.
1: Ah, vale.
0: El glutamat monosòdic és l'additiu, vale, que moltes voltes veiem en pastilletes d'estes per a donar-li sabor al caldo, que realment, com està afegit, ahí sí que és negatiu.
1: Ah, però en este vale? cas, com és natural...
0: És una sal sòdica de glutamat, diferent.
1: Vale, vale.
0: Però això és un compost que s'ha generat natural en l'aliment per la fermentació. Vaig a explicar un poc més a casa. Al final, esta fermentació vale, també el que fa és que fa l'aliment més digestible, una de les parts és perquè fa que trenca moltes de les proteïnes que té aquest aliment. Al trencar la proteïna es genera un aminoàcid d'aquestes proteïnes i el glutamat és un aminoàcid.
1: Vale.
0: I és un aminoàcid... un aminoàcid és com unes peces xicotigües que n'hi ha dins de la proteïna. Vale? Entonces, tu trenques la proteïna, es solten els aminoàcids i un dels aminoàcids que més se solta en més quantitat és este glutamat. I el glutamat és el encarregat, vale, de potenciar el sabor umami.
1: Ah, el de la tomata.
0: El de la tomaca. El de la tomaca concentrada. El de l'anchova. El del formatge curat. Mm. El de les salses asiàtiques.
1: Umami mola molt. La soja i això.
0: Correcte, ah, vale. El sabor umami és este sabor que tens al fons de la gola, que és perquè al final umami ve de japonès i realment la traducció és sabor profund, sabor intens. O sigui, són estos sabors que dius, ostres... Només d'olorar-lo ja té...
1: Sí. Que te piga, diguem...
0: En la retronasal, allà al fons.
1: I te pega aquest toquet tan agradable.
0: Bueno, a tu és que t'agrada. Perquè t'agraen estos...
1: Els fermentats és que m'encanten. I a més que... Quan saps, a més, que són saludables i que conformen, diguem, una manera de conservar i d'alimentar-se, vinculada també a la tradició i a l'antigor. Jo, com som que així no tan... M'agraden les coses antigues. Però, i si confonem fermentat en probiòtic?
0: Claro. Ahí sí que n'hi ha que fer un stop, perquè al final han parlat de iogurts, han parlat de kombucha, han parlat de xucrut, i jo crec que la gent així que ens ha sentit ja sap de sobre que aquests aliments són probiòtics. Però també han parlat d'altres fermentats que no són probiòtics. Entonces, ahí ve un poc la confusió de dir, però què passa? Per a que un aliment siga probiòtic ha de tindre els microorganismes vius dins d'aquest aliment, vale? El iogurt té microorganismes vius, sí. La kombucha té microorganismes vius, sí, a no ser que siga pasteuritzada. Per això hi vam parlar que és important que no hagi sigut pasteuritzada. Però, per exemple, n'hi ha altres fermentats que, a pesar de que ve de microorganismes vius, han hagut transformacions de temperatura que ha fet que se perguen. Per exemple, el pa té la massa mare, però després del pa el claves al forn. Eixa temperatura mata els microorganismes, per tant, és un fermentat, però no és un probiòtic.
1: Vale.
0: El xucrut, per exemple, és un probiòtic, vale? Però si eixe tarro, que també n'hi ha que fixar-se en eixes coses, es pasteuritza abans de vendre-lo, deixaria de ser un probiòtic. En els casos de iogurt, lo mateix. Per això, per exemple, n'hi ha tu ni en el supermercat n'hi ha moltes voltes que veus iogurt i n'hi ha altres voltes que veus postre lacti. Si fica postre lacti és perquè ja no té microorganismes vius, aleshores no se pot dir iogurt.
1: Famosos lactobacillus i tota aquesta família, no?
0: Correcte, vale. Han fet dos tipus de tractament tèrmic, aleshores ha matat aquests microorganismes. Per tant, per a que eixa fermentació, o eixa aliment fermentat, siga considerat probiòtic, ha d'estar viu encara el microorganisme que tu te menges.
1: Clar, però quan parlem de kimchi, kombucha, el miso, que ara es pots parlar una miqueta del miso, dic, però això és molt raro. En l'alimentació, diguem, mediterrània, en la dieta mediterrània de tota la vida, no n'hi ha, ara que parlaves dels encurtits o parlàvem de les olives xagades, podríem incorporar fermentats d'una manera més...
0: Sí.
1: Que no sigui tan exòtica, no sé com
0: dir-ho. I jo crec que els que te vaig anar nombrant i vaig anar explicant un poquet per què són i com s'han format, vale? Per exemple, les olives, com han parlat antes, que jo crec que a la millor a molta gent li estrany un poquet, no?, que les olives siguin fermentades. Has intentat menjar alguna volta una oliva de l'arbre?
1: No mai, però això és, no, això és com dir-ho...
0: Possible.
1: Això, impossible. Un amargor que t'agarra alguna cosa,
0: no? Són dures i amargues. Aleshores, el que se fan és... s'agarren, se claven en salmorra, vale, de aulla i de sal, i lo que fa esta salmorra és que degrada, vale, i degrada la seua textura, vale, se fan molt més baix en l'amargor, se fan molts més blanetes, i apareix eixa lleugera acidesa i eixos aromes, vale? Ahí se produeix eixa fermentació i a partir de X temps les olives són perfectes per al consum humà.
1: Però has d'afegir-li unes bones herbetes també.
0: Bueno, ahí
1: si ja les xaques,
0: per
1: si
0: a donar-li
1: un poquet d'aigua. L'aromita,
0: per a donar-li ahir l'arometa. En el cas de les anxoves, el mateix. Vale? Al final han passat per processos de transformació microbiana i enzimàtica, vale, que han trencat aquestes proteïnes del peix, han tret aquests compostos que són responsables del sabor umami que han parlat i han generat l'aroma tan característic. A banda que, com tu has dit abans, aquesta fermentació el que fa és que un aliment que tenia una data de caducitat molt curteta passa a ser un aliment que pot durar-te moltíssim temps. Per això, antes, quan no n'hi havia nevera, la fermentació era el que s'utilitzava per a fer que els aliments duraren més. Bé siga la verdura, bé siga els peixos, vale? És un mètode de conservació superclàssic.
1: I el formatge mola?
0: I el formatge mola molt.
1: Com ha fermentat?
0: Mola molt com ha fermentat. Perquè al final el formatge és la llet, vale? Ha passat a ser iogurt i del iogurt ha passat a ser formatge. O sigui, és una fermentació molt més llarga, perquè al final les bactèries làctiques, vale, han fermentat la lactosa, vale, se produeix un àcid làctic que el que fa és coagular la llet en iogurt, i després, quan ja tenim el iogurt, el que fem és madurar-lo per a formar el formatge curat. Com s'alimenta de lactosa, per això, quan més curat és un formatge, menys lactosa té un formatge. Per exemple, n'hi ha intolerants a la lactosa que el formatge fresc no el poden menjar, però sí que poden menjar formatge curat, perquè no té pràcticament lactosa,
1: vale. Vale?
0: Perquè s'ha llevat ahir ese sucre.
1: Entesos. Pa blanc de massa mare, sí o no? Di sí o no en el capítol de fermentat.
0: Ja, vale.
1: Ja sé que no és blanc i negre les respostes, però...
0: Exactament. Pa blanc de massa mare, sí. 100%. Sobretot, per exemple, al final la massa mare, vale, lo que fa és que baixa moltíssim el contingut de gluten del pa tal qual, vale, i el fa moltíssim més digestible. Per això gent que a lo millor o no li senta bé el gluten o no pot menjar farina integral perquè té problemes digestius, el pa blanc de massa mare seria l'alternativa idònia.
1: I a qui no li passa el pa negre o el...
0: I al qui diu,
1: el
0: ai,
1: integral,
0: és que no
1: és
0: puc
1: que no
0: perquè no m'agrada... Sí, així sí que dir... Exacte, el massa mare és el millor a nivell digestiu, però t'ha d'agradar.
1: Li faltarà fibra.
0: No és perquè li falte fibra. Al final, com hem dit antes, tot el que ve de fermentacions té un sabor molt intens. Tu has provat? No has provat alguna volta un pa de massa mare que t'hagi entret a un restaurant que hagis dit, ostres, que intens, que fort, quin olor fa? No t'ha passat mai?
1: Igual
0: jo una
1: no
0: volta sí, i dic, la massa mare d'este pa era terrible.
1: perquè portava molt de temps en...
0: Perquè potser l'havien deixat fermentar en molt de temps. Claro, que era un pa meravellós. Però és de veres que se nota moltíssim en l'aroma característic que té i en la... i en l'olor, vale. Per l'umami este que han parlat
1: antes.
0: I una
1: copeta de vi, sí o no, doctora?
0: I una copeta de vi... Així és que estàs ficant-me...
1: El diumenge?
0: Sí. El diumenge, sí. Sí. Ja saps

0: les voltes que la fermentació millora la digestibilitat, per exemple, en el cas de les verdures encurtides, ¿vale? N'hi ha moltíssima gent que, per exemple, menja ceba i all i el senta fatal. Al final tenen un tipus de compostos, ¿vale?, que es diu fructanos, que formen molts de gasos a nivell intestinal. N'hi ha gent que és de veres que aquests aliments són com els detonants. Sí. Si tu aquestes dos verdures les fermentes en aigua, sal, i les menges encurtidetes, o ja les que venen fetes o les que ara anem a explicar com a fer, t'assegure que no te generen ni un tipus de problema. I ja pots menjar-te quatre alls encurtits o el vinagre. Al final, estos compostos que s'han creat, ¿vale?, este àcid làctic ha baixat un poc el pH de lo que és les verdures. Han trencat molt dels sucres que tenen. Fan que l'aliment siga molt, molt digestible.
1: Que guai. I l'all i la ceba continuen mantenint, diguem, les seues propietats.
0: Tenen absolutament totes les seues propietats. És com que aquestes bactèries han fet una predigestió per nosaltres. O sigui que molt
1: bé. Per tant, en la recepta avui, verdures fermentades fàcils de fer a casa. I no són olives xacaes.
0: I no són olives. Vale. Anem a agarrar...
1: Aquelles verduretes que mola molt, sobretot per acompanyar-les... Per exemple, quan estic menjant un arròs caldós o un arròs en paella, el cos en demana el cogombret, el pimentó en salmorra...
0: Són verduretes perfectes per a aperitiu de cap de setmana o per a tindre-les en la nevera i dir... Tinc molta fam avui, mentre faig el sopar necessite picar algo i te les fas.
1: Anem a agarrar. De manera...
0: Sí.
1: És fàcil?
0: És molt fàcil,
1: vale,
0: molt fàcil.
1: Vinga,
0: verduretes que queden ben curtides, perquè jo crec que no totes queden ben curtides, ¿vale? El cogombre, tots sabem que queda superbé. Aleshores, o trobem d'estos cogombres que són més xicotius, o si no, comprem del gran i simplement el tallem a llesques, ¿vale? Agarrem una carlota i lo mateix. O la tallem a rodanxetes finetes, o si no, com a bastonets.
1: Molt bé.
0: Dona igual. Anem a agarrar la col, ja òbviament com hem menjat sucrut, sabem que la col queda molt bé encurtida, o si no, podem agarrar, per exemple, floricol. I la tallem simplement a arbres xicotius, ¿vale? I lo que més m'agrada a mi també és ravens i la ceba morada.
1: Ai, ravens.
0: Sí.
1: Ai, mira.
0: Estes verduretes són les que
1: ravens així,
0: les que més queden, les que millor queden.
1: Molt bé.
0: I ara tenim que fer una salmorra, ¿vale?, que siga aproximadament un 2% de que tinga un 2% de desmolaritat. Aleshores anem
1: un
0: a ficar.
1: De què, de què?
0: Desmolaritat de sal en funció.
1: Ah, de sal. 2% de sal.
0: Aleshores tenim que agarrar.
1: Ja m'he perdut.
0: 500 mil·lilitres d'aigua.
1: Mil·lilitro?
0: 10 grams de sal. Fin.
1: Vale.
0: Que 10 grams de sal al final serà, per mig litre d'aigua, una cullerada sopera de sal.
1: Vale. Mig litre d'aigua, cullerada sopera, aixina enrasadeta de sal.
0: I ara anem a donar-li un poc de sabor a estos encurtidets, que ja no s'estaria superbé, però anem a afegir-li un gra d'all, vale, que el anem a laminar.
1: Ho tirem a l'aigua.
0: Exacte.
1: Vale.
0: Pebre en gra,
1: vale,
0: gingebre fresc, i fulletes de llorer.
1: Vale. Boletes de pebre negre, gingebre fresc, una llesqueta i una fulleta de llorer o dos.
0: I una fulleta de llorer o dos. Entonces, ja tenim totes les verduretes, anem a preparar esta salmorra i anem a barrejar-la amb les herbetes que tenim i fiquem en un tarro de cristal les verduretes, fiquem la salmorra i s'assegurem que cobrisca totalment tot el que són les verduretes. Deixem el pot ben tapat a temperatura ambient, ni en nevera, ni en 3-5 dies. A partir del 3 dies ja ho tenim.
1: O sigui, en una xerrita,
0: en
1: un pot de cristall,
0: exacte,
1: tancadet...
0: Exacte, en un pot tancadet hermèticament.
1: I ho deixes allí, que no li pegui el sol, i que no tinga molt canvi allò de temperatura...
0: No, bàsicament perquè... Bueno, la kombucha no ens va eixir bé, ¿vale?, però era molt important en aquest moment que el canvi de temperatura no trencara la fermentació. En això és igual, a temperatura ambient, per a que ni el fred ni un calor excessiu, ¿vale?, trenqui esta fermentació que volem fer. I a partir dels 3 dies, si tu obris el pot i proves la verdureta, veuràs que el sabor ha canviat totalment, perquè este àcid làctic, ¿vale?, ja ha generat com este sabor més avinagrat, més intens... i ja tens així el que és la verdureta encurtida.
1: I tindríem la salmorra. No li afegim vinagre? És a dir, quan els comprem de compra la salmorreta, la vinagreta i això, té vinagre.
0: Però perquè això són en vinagre.
1: Ah, no és igual no. En vinagre que encurtit.
0: Podria ser perfectament igual, però en este cas anem a fer-les simplement sense encurtides. Ja està.
1: I la col, que és de veres que ens costa incorporar-la entre la...

0: En fi, la pudentina i allò i l'altre és una manera de menjar col fàcil.
1: Que no fa olor per a res. Que i al final, aquestes verduretes que han de ser molt dures, veus que s'ablanen, que de sabor tenen un sabor superinteressant i molt intens, i per exemple, per a gent que li costa molt clavar verdures al sopar perquè li dona perea, si tu tens el tarro ja ficat, te fas una tortilla i agarres un potet en 4 o 5 varietats d'estes, ja tens a lo millor una guarnició superdigestiva.
0: Ja sé què vaig a fer esta nit i la setmana que ve, allà el divendres o el dissabte, el cap de setmana...
1: I per acompanyar la cerveseta o el vi del cap de setmana...
0: No l'he vist aixecar i un trosset de floricol en salmorra. Gràcies per acompanyar-nos, Clara, i per cuidar-nos.
1: Adéu, estimo.

els bons consells de nutrició de Clara Llorenç ens acompanyen cada setmana al programa, en el que també té el seu protagonisme un jove valencià de 36 anys. Lela va aparèixer en la seva vida fa 8 anys. El seu cas no és genètic, és esporàdic, que és el nom que rep si no se sap l'origen de la malaltia. Fran ha sigut protagonista d'un documental sobre la seva vida convivint amb la malaltia de Lela, on escoltem i vivint junt a Fran i la seva família el seu dia a dia, un documental titulat Cada dia és un regal.

0: Qué belleza de cançó, esta cançó tòxica d'Izal. És una de les cançons favorites del protagonista dels següents minuts de programa. I per això, en el seu homenatge, he volgut començar amb esta música. Parlem de Fran Vivó. Fran és un jove valencià de 36 anys que fa 8 anys va aparèixer en la seva vida Lela. Escoltem ara la veu de Fran en el fragment d'un documental. És un documental molt especial sobre la seva vida convivint amb la malaltia, amb la Lela, on escoltem i vivim junt a Fran i la seva família. És un documental titulat Cada dia és un regal.
1: L'any passat, justet per aquestes dates, la meva família i jo farem el nostre últim viatge a la naturalesa en estat pur. Mai oblidaré aquest tormentó que quasi arrencà la tenda de campanya. La ruta que me vaig hostint a la fera. I jo en la meua motet. Vos podeu fer una idea del meu nivell de bogeria. Heu vaig disfrutar com mai. Les mans estaven dient les seues últimes paraules. I no deixi passar ni una oportunitat per a volar el dron. Eixe viatge marcà l'inici d'una unió més forta entre nosaltres, perquè sabíem que anàvem a haver de remar més. I és que en esta vida està tot mesurat per a que la història quadre.
0: El documental se diu, com vos dic, Cada dia és un regal, ara en parlem d'ell. La veu de Fran la podem escoltar en aquesta claredat, gràcies a l'avanç brutal que ha suposat la intel·ligència artificial.

0: I avui volem parlar en Paco Vivó, en son pare de Fran, per a contar-nos este cada dia és un regal i també per interessar-nos a veure com està Fran i com està la família. Hola, Paco, benvingut a la vesprada d'Apunt.
1: Hola, bona vesprada. Bueno, què tal?
0: Encantat de saludar-te, també amb una abraçada molt gran i a tu i a tota la família, i per descomptat també a Fran. Com està el xicón?
1: Igualment, Ximo. Pues mira, Fran està, diguem, estable en quant a la seva malaltia general. El problema més greu que té ara és que la comunicació la té molt dificultat ja. Ell, fa uns mesos, podia comunicar-se a través del lector ocular, parlant a través de les seues redes, comunicant-se i utilitzant tota la tecnologia que ens ofereix l'actualitat i sanitat. Però la dificultat més gran pues ara està en que ja no pot escriure en el comunicador i se fa més difícil la comunicació. Però tant així i tot, ell està més o menys estable i acceptat en la vida que li ha tocat i està molt satisfet de tots els avanços que s'han pogut fer a través d'ell o utilitzant-lo a ell. Això és fonamental per a ell.
0: La tecnologia, ara ens parlaràs, és un... Home, dic un miracle perquè és un lloc comú que utilitzem, no? Però el treball de la tecnologia, això abans que ha suposat, no? Poder tornar a escoltar a Fran a través de la intel·ligència artificial en el documental, ara ens contaràs. Però també volia, Paco, que me contares com esteu la família, perquè crec que ara mateix esteu contents, i no només pel documental, que entenc que és de veritat que és un treball que és una joia, ara en parlarem, però crec que teniu també bones notícies pel que fa a les ajudes en el dia a dia. Conta'ns.
1: Sí, mira, estos dies tenim un cúmul de notícies bones, com fa molt de temps que no hi havia.
0: M'alegro molt.
1: Principalment, pues, que per fi, després d'una gran batalla de 8 anys que portem, nosaltres, al costat de les famílies, al costat de les associacions, especialment la nostra associació valenciana d'ELA, després d'aquests 8 anys ja podem dir que vam fet realitat que se fiquen en marxa aquestes ajudes en la nostra comunitat valenciana, en algunes més, i esperem que pront ho siga en tots els territoris, però en la nostra comunitat i especialment en el que correspon a Fran, pues, hi ha alguns més, però parlem per Fran en aquest moment. Ja t'he concedit el grau 3 plus de la dependència extrema, que és el que una de les principals demandes de la Lleiela que es comença a veure ara després de des d'octubre 24 que s'aprova la Lleiela, pues encara es comencem a veure la llum ara, des d'aquell entonces han mort vora 2.000 persones sense rebre les ajudes que la llei es concedeix i no les han pogut veure.
0: Sí, com però no poden ser conscients, de veritat, no? que a l'hora de firmar unes ajudes el patiment, en este cas les vides també, no? Que podien haver-se alleugerit. En este cas, a més, sí. Tinc entès, Paco, que l'ajuda també ve... Tot ajuda és bona, però quant a més són mans, no? Són ajudes...
1: Sí, la veritat és que...
0: Són persones que d'alguna manera se van integrar en el dia a dia de la família, no?
1: Sí, és una cosa que, bueno, ja saps, de moment, pues, som pioners en la comunitat valenciana pràcticament en posar avant que en funcionament real, en posar en marxa aquestes ajudes, que són fonamentals per a la vida dels malalts d'ELA, que

0: decidissin que puguen decidir lliurement, perquè això és molt seriós, perquè si no existeix aquesta ajuda com no existeix fins avui, si no existeix, les persones que decideixen viure o seguir visquent després de la traqueostomia, quan se necessiten ja l'assistència 24 hores, pues que puguen lliurement triar si volen seguir visquent perquè van a tindre una assistència necessària. De l'altra forma, no se pot triar vida o mort lliurement, s'ha de triar la mort. Per què? Pues perquè saps que no havia cuidados 24 hores posteriors a la traqueostomia. Entonces, la gent no podia triar lliurement seguir visquent o no.
1: Estic escoltant-te, Paco,
0: pas,
1: i...
0: És un pas de gegant.
1: És un pas de gegant, és molt important.
0: És un pas de gegant en... no sol esperar per a l'AEL, totes les malalties de cursió reversible, pues, també van, quan se desenvolupa això, també van entrar ahí, i és fonamental, no?, que n'hi ha que això pues, posa una dignitat en les persones que se veuen en els ànims de seguir visquent en aquesta situació o en qualsevol, no? Qualsevol situació difícil.
1: Entenc. No me dona, Paco, per a imaginar com un pare transita per este pas tan estret de la vida, no? Quan estàs parlant-me de la decisió, diguem, en totes les garanties del teu fill de que vol anar-se o no vol quedar-se. No me puc fer una idea de lo que esteu passant, Paco. No me puc fer una idea.
0: Clar, nosaltres estem secundant la seva decisió de vida, de lliure. Yeah. I no és que no respectem les decisions de qualsevol persona, perquè... nosaltres estem secundant la seva decisió a pesar de que fins avui no ha hagut ajudes per a l'assistència per a ell, més que un assistent que teníem per els matins que donava la llei de la dependència que n'hi ha fins ara. Entonces estem secundant-lo a ell, i comprenem, nosaltres hem pogut fer això perquè som una família unida, som una família nombrosa i hem col·laborat tots, cada un des de les seues possibilitats, hem portat avant això, que sense estar voltant de família no haguera pogut durar avant.
1: Una unió de família,
0: encara
1: Paco...
0: Encara que sí. Fran haguera volgut... seguir visquent, perquè no teníem l'ajuda i ho hem fet 24-7 tots des de casa.
1: Tot el que haureu lluitat la família, el que haurà fet falta. És absolutament.
0: I això ha sigut pues, a base de desestabilització familiar o de baixes en treball, excedències, una història molt llarga de 8 anys que portem a Xina, no? Però que per a nosaltres ha valgut la pena si podem secundar el seu amor per la vida, que també és el nostre i l'han fet nostre també. I ella ha volgut dedicar esta vida en la situació en la que se troba pues, com un propòsit de donar a conèixer i donar visibilitat a esta malaltia i com ser una paraula d'ànims per a moltes persones que no sols en situacions d'ELA, sinó en situacions de grans dificultats que s'atreveixen per la vida totes les persones, no sols els malalts d'ELA, pues ser una paraula ahí per a moltes persones i com ho ha sigut i com ho segueix sent des de que obrigué el seu canal d'Instagram on hem clavat allí la nostra vida familiar, l'hem obert allí a totes les persones que han volgut preguntar, consultar i informar-se a lo millor o demanar ajuda o demanar qualsevol referència en quan una persona pues, es comença en la L i no sap què fer o pues, ha sigut un temps molt de comunicació amb moltes persones.
1: I en aquest propòsit de vida de la família i de Fran està també este documental Cada dia és un regal, sí. que és una frase del mateix Fran i en el que heu pogut sí. També

0: mostrar-nos el seu dia a dia, també el vostre, i a més poder tornar a escoltar la veu de Fran a través de la intel·ligència artificial. Com va ser això per a la família, no?
1: Bueno, pues mira, este equip maravillós de Barreproduccions, en tota la seva delicada i sensibilitat, pues des de que mos coneguérem per relacions de l'hospital i tot això, per mig d'altres persones, mos preguntaren si podrien destacar-se ahí en la nostra vida i nosaltres els deixarem entrar i en tota sensibilitat han fet esta que porten vora 5 anys gravant-nos, no cregues tu, eh?
0: Claro, 5 anys.
1: I han anat pues, a puestos emblemàtics, allà on els hem dit que és important gravar, allí que s'han presentat. A la muntanya, a l'Alto Tajo, que és on faran a treballar, perquè no sé si vos ho he dit, que és bombero forestal.
0: Sí, sí, sí, ho sabíem, sí.
1: I a tots els puestos a un emblemàtics de Fran, pues allí s'han presentat, allí han gravat, allí mos han gravat, allí han convisut amb nosaltres. I, bueno, és una documental ple d'experiències, de visibilitat, d'enllaçar temàtiques d'una forma molt, molt, molt ben estructurada. Temàtiques humanes, socials i sanitàries, no? Tot allí junt, perquè parla de tot, dona l'aspecte humà, l'aspecte reivindicatiu, l'aspecte sociosanitari. És un documental, vamos. I la guinda final del documental, que ja vingué pues, en les gravacions ja que ens estàvem fent barret i avançats, la guinda final va ser que se trobaren en esta persona que es diu Jordi Linares, que és el director del grup d'Ebrahim, de la Universitat Politécnica de València, i se posaren a participar en algo en el documental, com ho comentaren ells, i pensar en fer això, que poder, a través de arxius antics, o arxius de WhatsApp, arxius de veu de familiar, de vídeos antics de Fran, pues a partir d'uns quants arxius, pues, poden permetre la intel·ligència artificial poguerem traure i clonar la seva veu. De manera que la guinda final que ens sorprengueren fon que el fil conductor del documental el va comentant Fran en la seva veu. I és impressionant.
0: És impressionant. Cada dia és un regal, com diu el mateix Fran.
2: Tinc moltes coses pendents, però estic aprenent a viure la vida amb els límits que m'imposa i agraint cada moment viscut. Intenta disfrutar el present. Cada dia es converteix en un regal.

0: Que cada dia es convertís en un regal. Que això t'ho diga el teu fill en aquests anys complicats que esteu passant. No sé com se te queda l'ànima. No sé si te cap en el cor més amor, Paco.
1: La veritat és que és que sempre s'han enamorat d'altres. Ara, pues, és com si a vegades dic, ostres, que ja s'han acostumbrat a això, però és que, sí, és que sempre és nou, no? I, sí, i veient a ell, veient, quan, si veres quan ell ja no pot tindre expressió, ni siquiera parpadeja. Però quan mos passaren el primer arxiu que havien passat al programa este i podrem escoltar de nou la seva veu, va ser brutal.
0: I el dia que anem al concert d'Izal, estem escoltant música d'Izal durant el programa, que això va ser un dels moments també, dius, buf, no?
1: És el seu grup,
0: el seu favorit,
1: el que mos ha

0: el que ens ha fet a tots seguidors del Xal, i un dia el portarem, el que tenia el corset, l'últim concert que feu en València, ahí en el, en la Ciutat de les Arts, ens van clavar allí. I com te di abans, Barret, una cosa important que anem, pues ells allí que vingueren a gravar tot.
1: Bueno, estem comentant, clar, dius Barret és una productora valenciana, molt reconeguda, sí. En col·laboració també amb l'associació de la d'Ela, d'Adela, que també hi ha una gent en Adela. Bueno, què vos vaig a contar a vosaltres, no? Nosaltres també tenim certa connexió també amb ells, i és una gent...
0: Com ja havia dit abans, sí, la nostra associació valenciana Adela, que sí, és la que hem participat en tot, i ara que volem i apreciem molt en el seu director de CAP, José Jiménez, i la veritat és que a través de l'associació han fet tot el que han instaurat, la carrera solidària de l'ELA, si en Benaguasil, tot el que se recauda, sempre han fet recaudacions per a l'associació, sempre treballant en la visibilitat i acompanyant en el que se pot a través de les redes i a través de les activitats múltiples que han fet en estos 8 anys, pues ahí en Adela sempre,
1: clar que sí,
0: que ara pues també perteneix a la Confederació Espanyola de Conela, i a través d'ahí pues tota la visibilitat i tota les la parlamentació en el govern perquè això se poguera dur avant ràpidament, pues cada un està fent la faena des dels seus àmbits i entre tots pues se porta avant això.
1: Com vius, Paco, i la família, que el teu fill, la situació que esteu vivint, el que teniu per davant, el missatge que vull deixar a un d'ells és que la malaltia no té l'última paraula?
0: Aixina, des del primer dia viu aixina, perquè com també apareix en el documental, els malalts ja tenen un protocol ahí molt, molt ben estructurat, en què tens que anar confirmant en cada etapa de la malaltia si vols seguir visquent o què, perquè els canvis d'etapa són molt durs i molt significatius, i el protocol ho diu, ell tria viure a totes en les circumstàncies que fora, i que a vegades diguem, nosaltres sempre una paraula és que n'hi ha un apartat d'aquest protocol que és la possibilitat de la donació d'òrgans, val? Sí. I nosaltres, que ell no s'havia ficat per aquest tema, però jo sempre li he dit i hem recordat a tot el que ens ha preguntat, que nosaltres en realitat hem fet una donació d'òrgans a través del nostre cos i a través de l'apertura de la nostra casa a nivell impensable, no?
1: Gràcies per obrir la vostra casa, gràcies per obrir la família també, les emocions, el vostre dia a dia en este cada dia és un regal que ha fet Barret en la seva sensibilitat habitual. Seguir espentant les ajudes a investigació, sé que també es parla en el documental del treball que està fent-se en la FE, dels avanços que s'han fet, i que este regal de cada dia, que és este documental també del teu fill Fran i de tots els Vivó, pues servisca per a continuar espentant la investigació, que és molt important per Fran i pels que vinguin darrere també, no?
0: Sí, sí, això és lo principal, perquè ja saps que, per exemple, en lo de la veu, no? Que és un avanç meravellós, i Fran està super, super content i super agraït, encara que ell ja no el pot utilitzar en tot el seu potencial, perquè ell ja no pot llegir directament ni escriure en el lector ocular. Entonces, però ell està supercontent que saps que ha obert aquest camí en ell, pues perquè és que vinguin darrere i puguen encara escriure en el lector ocular, pues puguen escoltar-se en la seva veu cada un. I això se va desenvolupar aquest programa a través d'aquest equip de la Universitat Politècnica. I, vamos, això per a ell és, sabent que no pot gastar directament. L'únic per escoltar-se és pues, que ell mos dicte algun text o alguna frase que se comuniqui en el poc moviment ocular que li queda, assentint sí o no a si li preguntes de lletrejar una paraula, una I si formes un text, pues sí, això ho podem nosaltres passar al programa i ho pot sentir en la seva veu. Ja. Però ell directament ja no ho pot utilitzar en tot el seu potencial, però està molt content de que...
1: Ja. Dels molts llegats, no? Que deixa sí. el vostre fill, el vostre Fran. Vivós, sabem que serà fotut i que serà dur i que serà un pas estret i que sí que... Però en la mesura que esta casa, esta ràdio televisió pública vos pugui acompanyar, pues ahí estarem. També el poble de Benaguasil i tanta gent a través de cada dia és un regal, que continuï sent cada dia un regal en la mesura del possible per al teu fill Fran i per a tota la família, Paco.
0: Sí, moltes gràcies a vosaltres, a Punt i a tots vosaltres.
1: Un abraç molt
0: gran. Esperem que en pronte... Ja anem sabent on se va poder reproduir el documental, però ja anirem anunciant-ho.
1: Doneu-nos informació i així li farem la difusió que cal, Paco.
0: Molt bé. Moltes gràcies.
1: Una abraçada molt gran. Gràcies a vosaltres, bonicos. Per a rematar esta selecció de millors moments de la vesprada a Punt, que millor que fer-ho amb bona música. En este cas, en una de les cançons favorites de la nostra Carme Juan, un tema propi del seu repertori, que per al programa va versionar amb lletra en valencià una tendra cançó d'amor que se titula Ocupes el meu pensament.

0: A mi m'agrada més en València.
1: Ai, mira! Ja, dir, quan s'ha guanyat, he dit el disc en València.
2: No has de canviar el...
0: Que gran de Nacho, que cançó més bonica, eh? Gràcies, quin regal, que xulo.
2: Molt xulo.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bonico, que ben entonada està i que cançó més inspirada, més bonica.
2: I el recorregut per la música de Castelló, que era el que te faltava, saber empadronar-te allí, Ximo Rovira.
0: Me va encantar, la veritat, és que sí, me faltava este recorregut per algunes bandes que, de fet no coneixia.
1: El punk rock de Castelló l'has d'estudiar.
0: Molt molon. Pues moltes gràcies, Carme. Fins la setmana que ve a portar-nos més bona música, més inspiració.
1: Fins dilluns.

0: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
1: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando, Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al Punt a Punt.
2: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En A Punt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.

0: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb tots vosaltres, Amàlia Garrigós i les 5 llunes. Cultura radial.
1: Benvingudes al sistema lunar que xafem en la ràdio d'Apunt Mèdia. La vostra, la nostra. Si estàs enamorat o enamorada de la lluna i de les arts, este és el teu lloc sonor. Al Diccionari dels Sentiments de les 5 Llunes ens hem topat amb la paraula convivència. I ens agrada, i és necessària, perquè si existira una guia turística de les relacions humanes, este sentiment es faria mereixedor del nombre màxim d'estrelles. Contràriament a la Torre de Bori, la convivència té una predilecció pels retrobaments, per compartir. Confinada en una illa deserta, trobaria la manera de fer amistat amb una colònia de formigues o de convidar una piranya a prendre una copa. Si vols conviure amb les arts, vos acollim en les 5 llunes.
0: Sintonitza amb les 5 llunes. Sentiràs emocions sonores.
2: El teatre és moltes coses. És art, és creativitat, és il·lusió, és sentiment i emoció.
3: Avui gira el vent cap a les exploracions de l'autora brasilera Renata Román.
4: Hay siempre la invitación para una experiencia de escucha, eso que busco.
5: Lo resumiría en una palabra, pioneros. Había muy poca escena jazzística.
6: Recupera tots els podcasts i el contingut multimèdia de les 5 llunes al web apuntmedia.es.
7: La ràdio és cultura en les 5 llunes.
0: La butaca. Vols seure a la butaca de les 5 llunes?
1: La butaca de Pilar Almeria, l'actriu que ens serveix de guia pel Teatre Valencià, perquè és una disciplina, sense dubte, és un treball que s'ha de fer en equip.
8: Fins al moment de mostrar al públic l'obra, un fum de gent molt variada fan la seva faena.
1: Faena d'interpretació, d'il·luminació, escenografia, vestuari, maquillatge, fotografia, producció, comunicació, disseny...
8: Sota la batuta de la direcció es treballa de manera molt artesanal per aconseguir l'objectiu, contar una història, emocionar.
1: Per a poder treballar és imprescindible establir un llenguatge comú entre els equips.
8: Per això els equips estables tenen molts avantatges.
1: Encara que també és molt enriquidor treballar amb gent diferent.
8: Intentar entendre's ens obri la ment, amplia els nostres punts de mira i ens fa més empàtics i tolerants. Però els encarregats de comunicar cada dia amb el públic, de donar la cara, com es diu habitualment, són els intèrprets. Actrius i actors que treballen diàriament per oferir-se en cos i ànima.

0: Socialment existeix un gran desconeixement de tot el que implica aquest treball. L'ofici del teatre és tan vell com desconegut. La societat en general no acaba de comprendre en què consisteix, si s'estudia o no, si es pot viure d'això, si realment és un treball.
1: Potser esta frase, que segur que en alguna ocasió hem escoltat, ho explica tot. Mira que treballen per no treballar.
0: Potser esta frase tan popular està fonamentada en si treballes i gaudixes no està gens clar. Crea sospites. De segur que este sentiment prové de la nostra tradició judeocristiana.
1: Esta faena està molt lluny del patró de patiment que mana la tradició. Gaudir del treball pot tindre connotacions pecaminoses.
0: Però, encara que no es patisca, treballant com mana la religió, és un treball. I un treball implica normalment una remuneració.
1: Encara que facis una faena que adores, que gaudixes fent-la, és un treball, s'ha de remunerar.
0: Intentarem definir el que es pot anomenar la professió teatral valenciana des del punt de vista dels intèrprets.
1: La professió teatral valenciana, les persones que fan teatre, que treballen ací al País Valencià, és relativament recent. Està relacionada amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia i la creació del govern autonòmic l'any 82.
0: Va ser el moment en el qual es va dedicar per primera vegada una partida del pressupost de la Generalitat al teatre.
1: Això va implicar que els actors i actrius, i molts altres professionals per descomptat, que abans havien d'anar-se'n a Madrid o a Barcelona, ara tenien una altra opció, que era quedar-se a casa i, a més, treballar en la seua llengua materna.
0: I l'aparició de la ràdio i la televisió autonòmica en l'any 1989 va propiciar moltes faenes, molts llocs de treball, que abans no existien ací. Fer doblatge en valencià, dramàtics també en valencià.
1: Per a viure d'esta professió és absolutament necessari diversificar o, com se sol dir, tindre un pla B. I si és compatible amb la professió, aleshores és perfecte. Now, the end is near, and so I got to
0: face the final curtain. El glamour, la fama, els diners, realment són cosa només d'un 1% de la professió. And state
1: my case. La resta som treballadors i treballadores de la cultura. Gent que hem triat una professió tan bonica com insegura, tan agraïda com desagraïda. En fi, la gent que ens dediquem a esta professió hem de tindre un punt de passió i de bogeria. Much more than this, I did it my way.
0: Estudiar teatre? Fa uns 40 anys, quan era...

0: una adolescent ni tan sols sabia que es podia estudiar. Pilar, tu vas estudiar, jo també, vas fer art dramàtic en aquell moment, però vaja, que això era una idea prou marciana, no? No estava massa entesa des del punt de vista familiar i social.
1: No, fa aproximadament uns 40 anys, quan jo era adolescent, ni tan sols se sabia que es podia estudiar. Pensava que feia teatre la gent que no tenia vergonya, la gent que era extrovertida, la graciosa.
0: Sí, allò del concepte titiritero que ve de molt antic, no? De l'època de Franco durant la dictadura, en els titiriteros anaven pel carrer i amb un entrepà ja estaven pagats, no? Doncs aquesta mentalitat l'hem de trencar ja d'una vegada perquè estem en el segle XXI. I fa 38 anys, només, en 1982, desapareix el Departament d'Art Dramàtic del Conservatori de Música. Els estudis d'art dramàtic evolucionen. La declamació passa a ser interpretació. Apareix l'expressió corporal i es crea l'Escola d'Art Dramàtic i Dansa de València.
1: I amb l'entrada en vigor de la LOCSE, els estudis d'art dramàtic adquireixen rang d'estudis superiors i la seva titulació és equivalent a la de llicenciat universitari.
0: Una escola que, per cert, fa temps que necessita un canvi estructural en les instal·lacions en les quals es contempla un escenari, per descomptat.
1: I que hauria de tindre una classe de dicció valenciana. Mm. Parlar bé la llengua en la qual t'expressaràs teatralment és fonamental.
0: I una seu com cal i amb un escenari per a l'Escola d'Art Dramàtic és un deute històric que els polítics valencians, els nostres gestors públics, tenen amb la professió valenciana.
1: També apareixen moltes escoles privades i municipals, que és una manera fantàstica d'apropar el teatre a la gent.
0: Bé, en prop de 40 anys s'ha conformat la professió teatral valenciana.
1: La primera generació que es va quedar al País Valencià per a dedicar-se professionalment al teatre.
0: Que ha fet teatre, que ha exercit la seva professió, el seu treball, així, a sa casa.
1: En estos anys s'ha aconseguit una majoria d'edat professional, però realment encara ens queda molt per fer.
0: Malauradament, en estos 40 anys no ha existit una continuïtat, una política teatral que apostara pel creixement exponencial de la professió teatral. Han existit èpoques on semblava que alguna cosa estava a punt de canviar, alguna cosa creixia, i de sobte venia la paràlisi, la involució, la destrucció d'infraestructures, tornar a començar.
1: Les polítiques teatrals van lligades als canvis polítics, clar, i aquests canvis afecten moltíssim aquesta professió. És un signe d'una societat avançada, la que inverteix en cultura, la que considera el teatre com una necessitat social.
0: I com a tal, s'hauria d'entendre i protegir com es protegeixen les coses que formen part del patrimoni cultural d'un poble.
1: Pensar en una inversió per al futur i no en una despesa, una inversió en identitat, en autoestima, una cosa imprescindible per a la vida d'una societat avançada.
0: El teatre i la manera de fer-lo és inherent a la idiosincràsia d'un poble. Apostar pel teatre propi seria l'única manera de créixer i no estar abocats contínuament al constant començar.
1: I per acabar la butaca d'avui, ens preguntem si és necessari el teatre per a la societat. Hem volgut recollir opinions d'espectadors i espectadores de diferents edats.
2: Jo crec que el teatre sí és necessari per a l'espectador, perquè és una mena d'escapar del que està passant i de totes les coses horribles que estem vivint ara. I és una mena de forma d'expressar-se i una forma de ser lliure dins d'una sala fosca, que pot ser. I és una... és una mena de llibertat per a moltíssimes persones que no es deuria acabar mai.
3: Un dia, el teatre és més necessari que mai. Com a espectador, rebem entreteniment i diversió a un preu raonable i en un espai molt segur. L'espectacle ens transmet emocions i ens allibera de les tensions que ens genera la pandèmia. Hem d'oblidar-nos, ni que siga per uns moments, de les pressions de la sobreinformació i de les noves restriccions que patim. Necessitem eixe distanciament que retorna el somriure o desperta la passió, la reflexió o la pena de nou, en un estat natural.
4: El teatre és moltes coses. És art, és creativitat, és il·lusió, és sentiment i emoció. Segurament, si ens preguntem quina és la funció del teatre, pensarem en l'entreteniment o pensarem també en la crítica, no? En la crítica social, en la crítica a la realitat en la que vivim. Ens fa qüestionar-nos aquesta realitat i, sobretot, es fa posar-nos en altres pells, viure altres històries diferents a la nostra i potenciar un sentiment molt humà, que és l'empatia. Perquè el teatre et permet posar-te en la pell d'una persona refugiada que ha creuat el Mediterrani en una pastera, o et permet posar-te en la pell d'una mestra republicana que va ser rapada, per exemple, o de tantes altres vides, i d'això sempre es pot aprendre i traure alguna cosa molt positiu. Així que és molt important anar al teatre i, sobretot, traslladar-ho a totes les branques de la societat. Jo, com a profe, també penso que és una ferramenta fonamental per a treballar des de l'educació i per a que els xiquets i l'alumnat es qüestionin la realitat en la que viu i per a treballar, com ja he dit abans, l'empatia.
0: I el manifest del Dia Mundial del Teatre de l'any 2016, que el va fer Anatoli Vasiliev, es preguntava precisament això, es preguntava sobre la necessitat del teatre. Vos oferim un fragment de les seues paraules.
1: És necessari el teatre? Per què ens fa falta? Què significa per a nosaltres? Què és capaç de dir-nos?
0: El teatre ens ho pot dir tot.
1: Com habiten els déus al cel? I com llanguixen els presoners en coves subterrànies? I com ens pot enaltir la passió? I com pot ser destructiu l'amor? I com les bones persones no caben en este món? I com regna l'engany? I com viu la gent en pisos confortables mentre els xiquets s'apaguen als camps de refugiats? I com, dia rere dia, ens veiem obligats a separar-nos de les persones que estimem? El teatre ens ho pot dir tot.
5: La butaca. Vols seure a la butaca de les 5 llunes?
6: Escolta el que ens conten les 5 llunes.

0: Sóc el David Bid i sóc un apassionat de la poesia, de la rapsòdia, de l'oralitat, en definitiva. I també sóc un apassionat i un enamorat de l'Ovidi Montllor, de la seva vida, de la seva obra i de tot el que va suposar. I, de fet, va estar un abans i un després el fet de conèixer la seva obra i el seu potencial artístic.
1: Aquest poema es titula Em preguntes, mare, i pertany a la producció poètica de l'Ovidi Montllor. Em preguntes, mare, com és Barcelona, el món dels artistes. Em preguntes si parlant com a casa m'entenen a Catalunya, si tot va bé, si ja menja una miqueta més. Em preguntes el que sent viatjant en avió. Em preguntes si estic aprenent, perquè dius que mai no se sap tot allò que és necessari saber. Em preguntes si me'n recordo de vostè, del pare, dels germans, de la família, dels del coi, companys, amics, novietes, si m'agrada encara el coi. Em preguntes, ets dels nostres? No ens oblidaràs als pobres? Per a ella el món és clar, pobres i rics. I em preguntes, ets feliç?
2: La ràdio és cultura en les 5 llunes.

0: seva major aproximació a l'Havana. Registre sonor del 9 de setembre de 2017. Renata Román es trobava gravant a l'interior d'un balcó envidriat a l'Havana. Hui gira el vent cap a les exploracions de l'autora brasilera Renata Román. Resident entre São Paulo i l'Havana, Renata realitza peces radiofòniques, instal·lacions, poesia sonora i enregistraments de camp. A més, encara que passa molt de temps a Cuba, s'ocupa de fer créixer i mantindre l'arxiu del mapa sonor col·laboratiu de São Paulo. Ella mateixa ens conta com és viure entre dos països.
1: Bueno, estar con la vida entre dos países de Latinoamérica en una situación compleja, sobre todo en el contexto de la pandemia y el proyecto de destrucción de Brasil que ya viene desde 2016 y ahora alcanza su máxima fuerza y horror. A veces esa complejidad me paraliza. Otras veces me impulsiona porque siento que mi trabajo es mi única manera de existir y estar en el mundo.
0: De nou, la recerca de nous llenguatges està molt present en el treball de diverses dones al voltant del so. A les peces de Renata trobem una constant deconstrucció de les paraules. A partir dels intents de comunicació amb un llenguatge completament desconegut, crea un llenguatge gairebé no idiomàtic. Per exemple, a la peça Siren, l'experimentació vocal busca el diàleg amb la musicalitat de l'aigua i els seus moviments. Com sonaria el teu propi dial de ràdio? La peça Her TZ planteja una escolta personal de ràdio en diferents contextos culturals. Renata va imaginar un nou dial radiofònic fet de talls d'ones sonores, sorolls, paraules i discursos deslocalitzats i col·locats en capes. Renata convida a escoltar novament un altre llenguatge desconegut com a recurs per a la valoració del so. Una ràdio entre tantes altres ràdios.
1: Hay siempre la invitación para una experiencia de escucha, eso que busco, principalmente, una experiencia. No tengo guiones, tengo la idea. Empieza con un tiempo de reflexión a la deriva. Para la idea madurarse como un fruto hasta que puedo cogerla y morderla con apetito. Entonces, hay siempre, después de ese tiempo de reflexión y silencio, la fase de investigación más objetiva, escritura, organización de un banco de sonidos, grabaciones de campo y mucha experimentación. En este jardín todas las estaciones están siempre. Un día de otoño, no verano. Muitas primaveras no inverno. Há flores e espinhos em todas as horas. No norte e no sul. No sul e no norte.
0: En este jardim, totes les estacions estan sempre. Un dia de tardor a l'estiu. Moltes primaveres a l'hivern. Les flors i les espines en totes les hores. El nord al sud i el sud al nord.
1: Sopra. Quatro direções em cada direção, infinitamente.
0: Sona Ornitorrinco, una obra que partix del pensament de l'autora al voltant de les persones que viuen en països del sud. Fa referències a autors que varen qüestionar els sistemes de classificació com George Perec, Jorge Luis Borges o Umberto Eco. Ornitorrinco proposa escoltar sons que engloben esta complexitat d'identitats i els reflexos d'esta dicotomia en un país com el Brasil. Quant hi ha de nord al sud? I quant del sud es troba al nord? Estem a tot arreu?
2: Entrant en un concreto, la municipi de Espanya, de la Espanya,

0: Escoltem ara Female Voices. A Àustria va ser en novembre de 1918 quan es va proclamar la Primera República i es va definir una llei electoral basada en la representació proporcional i el vot universal i igualitari. Per a celebrar el centenari d'este moment històric, Renata Román va ser convidada per tal de produir este collage de veus de dones de la història, que inclouen material d'arxiu de les seues pròpies veus.
1: Que soit très satisfaisant de sortir individuellement, parce qu'individuellement, si on voit que tous les êtres à côté de vous ne sont pas libérés, on peut pas dire qu'on est libéré soi-même. Je ne pense pas au salut individuel.
0: La peça es compon de samplers de veus femenines que van fer història, anònimes o conegudes. Són els referents personals de l'autora. Algunes de les veus que apareixen són les de Valentina Tereshkova, la primera dona a viatjar a l'espai, Simone de Beauvoir, Marielle Franco, l'activista brasilera que va ser executada en eixe mateix any de producció de la peça, Angela Davis, l'activista Rose Mapendo, Louise Bourgeois, Clara Zetkin, Guerrilla Girls, Isabel Allende o la jove de Palestina, Hannah Jihad. Amb totes elles, ens acomiadem fins a la pròxima auscultació.
2: See, that's another thing. When you talk about a revolution, most people think violence. Without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the principles and the goals that you're striving for, not in the way you reach them. On the other hand, because of the way this society is organized, because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. You have to expect things like that as reactions.
0: L'estetoscopi, una secció de Laura Romero Vairecabres per a les 5 llunes.
3: Les 5 llunes. L'escolta atenta de la cultura.
4: El poema que ve tot seguit es titula Els cucs es moren, també de l'Ovidi i també pertanyent de la seva producció poètica. Jo et dic a tu que no hi ha cuc que pel seu suc no es mori mai. I em diu el cor que sense por, si el cuc no es mor, hem de matar-lo. Per matar el cuc no sigui ruc, inventa un truc d'una vegada. Jo sol no puc, hem de ser molts, s'ha de fer pols. Faig un crit ple de neguit a tot aquell rima en vermell que amb el desig a flor de pell vulgui lliurar-se ans de ser vell d'aquest farcell.
5: La llum de les cinc llunes és el nostre far.
6: L'escena de jazz valenciana és una de les més riques d'Europa. Comptem amb un circuit que destaca per una nodrida comunitat de músics d'alt nivell i per les nombroses oportunitats de gaudir dels millors projectes, tant locals com internacionals. Podem dir que sumem 40 anys de jazz a València. La nostra història jazzística començà a finals dels anys 70, quan uns músics joves, amb set d'apertura i noves experiències estètiques, van començar a endinsar-se en esta música lliure. Jorge García, cap de documentació i direcció adjunta de música de l'Institut Valencià de Cultura, explica els factors contextuals que van propiciar el desenvolupament de l'escena jazzística valenciana.
7: Bueno, yo creo que el crecimiento y consolidación de la escena del jazz en Valencia coincidió con la transición política, que sin duda alguna influencia tuvo por lo que supuso de menos trabas administrativas para la organización de conciertos, etc. Luego también la aparición de una primera generación de músicos valencianos y desde luego las giras de músicos internacionales. Primero actuaciones en sitios como el Valencia Cinema o el Club Tres Tristes Tigres y luego las actuaciones en el Teatro Principal y en el Club Perdido. El primer festival de jazz que hubo en Valencia estuvo organizado por el Club Tres Tristes Tigres en 1977, pero digamos que no tuvo una gran repercusión porque tampoco los músicos que vinieron fueron grandes estrellas. Los festivales realmente importantes son los que empiezan en 1980, ahí sí ya con figuras grandísimas y primeras estrellas del jazz internacional, como Chick Corea, como Dizzy Gillespie, como Hank Jones, entre otros. Esos son los festivales que casi desde entonces se consolidan y de manera ininterrumpida, salvo algunos años, se siguen realizando hasta hoy en día.
6: I quin podem considerar com el gran concert catalitzador? Tots els protagonistes d'aquell temps coincideixen que va ser el del saxofonista nord-americà Stan Getz l'any 1979 al Teatre Principal, el qual va estar organitzat pel programador Julio Martí.
8: Efectivamente, todo empezó de manera ya exagerada en el famoso concierto de Stan Getz en el Principal. Okay, nos tiraron las puertas abajo, estaba lleno dentro, ya lo rebosaron, más en reventar, y nada, decidimos ir adelante, también la dirección del teatro iba adelante, y bueno, el concierto fue un exitazo, hubo intermedio, os imaginaros, o sea, paramos con toda aquella gente allí que no cabía en ningún lado, todos los pasillos ocupados, parecía un gran meeting, ¿no?, de otra época. Y luego el día siguiente, pues en la portada del periódico, son los cristales rotos de la entrada, escándalo en el Principal. Lo que parecía que era el final del jazz fue el gran comienzo del jazz.
6: Escándalo en el Principal, titulaven els diaris. Sense xarxes socials, els mitjans de comunicació van jugar un paper fonamental en la difusió del jazz. Entre tots va ser bandera la cartelera Túria, la qual va tindre un paper dinamitzador amb el seu director Antonio Vergara i el càustic crític de jazz Federico García. Jorge García ho recorda.
7: En cuanto a los medios de comunicación, es verdad que tuvieron mucha importancia, pero sobre todo cartelera Túria. Cartelera Túria fue una revista cultural tremendamente influyente en esa época y dedicaba muchísima atención al jazz. Los músicos de jazz muchas veces ocupaban la portada de la Túria y no solo músicos que fueran a actuar, sino hacía especiales sobre Keith Jarrett, sobre Bud Powell, sobre Charlie Parker. Entonces, aquello, quienes estábamos interesados por el mundo de la cultura, nos hacía interesarnos también por el mundo del jazz.

0: realmente muy interesante y muy buenos. En esa época, aparte de Perdidos, estaba Planta Baja, Barro, en el Carmen, y luego Genaro Tabarca en la Playa Malvarrosa. Los festivales en el Teatro Principal eran una pasada y había una big band que se formó en Carcaixent, que la dirigía José Luis Graney, la Chove Big Band, que también fue impresionante. Y más tarde se formó en Sedaví la Valencia Jazz Big Band, dirigida por Ramón Cardo, que fue el comienzo de la actividad didáctica y el taller de Sedaví. También había algún seminario que se organizaba en Bancaixa.
1: Acabem d'escoltar el saxofonista Francisco Blanco Latino, director de Seda Jazz, col·lectiu de músics que va néixer als anys 90 seguint este camí. I com recorda aquells inicis el saxofonista i arranjador Jesús Santandreu quan només era un xiquet?
2: Arrel de la Jove Jazz Band, que el 83 es va formar, és la primera, estem parlant de la primera orquestra de jazz que es va fundar a la Comunitat Valenciana per iniciativa d'uns músics del poble de Carcaixent, i gràcies a aquesta orquestra pues, vaig conèixer a Joan Soler, a Jordi Vila, a Donato Marot, a Latino, a Jordi Montserrat, a Paco Aranda i a Granell, qui la va dirigir un temps. La seu de l'orquestra era un hort que es deia La Gavatxa, i de vegades en quan allà en La Gavatxa pues, venien els professionals del jazz de la ciutat i que hi havia alguna jam que altra. I a veure, respecte a l'escena d'aquella època en Carcaixent, per exemple, recorde a Perico haver vingut allí a la plaça del poble a tocar, que per cert una nit li vaig demanar el saxo, una d'aixes nits que li vaig demanar el saxo i em preguntava si tenia alguna cosa a la boca, jo no. I així i tot em va deixar el saxo per a tocar, ja veus el que són les coses, eh? Ell no ho recordo això, ell no recorda haver-me deixat el saxo, però bueno, per a mi va ser una flipa. I després, ja veus, jo tenia al voltant de 12 o 13 anys, en aquella època. I després també recordo anar al Sida a un bar que es deia el Bar Ben Invisible, i a veure, recordo allí veure a tocar a Ramon Cardo, al Cebo. I jo anava perquè li ho demanava a mon pare. I papa, dus-me ahí, que esta nit toquen i tal, ja, jo vull que anar a veure.

0: El saxofonista Ramon Cardo també comparteix la seva experiència fent la mirada enrere i coincideix a destacar com a referent a Carlos González. Com recorda ell els començaments?
1: Hi hauria que situar-nos en els finals dels 70, 77, 76, 77, 78, que és quan començaren els concerts de jazz. N'hi hauria que parlar

0: hablar de Carlos González, que va ser el primer músic de jazz autòcton en lletres majúscules, i la gent que l'acompanyava, Paco Aranda, Lluís Llario, Miqui Benet o Donato Marot. Hi hauria que parlar del club Tres Tristes Tigres, que va ser el primer club de València, un club que era increïblement bonic i preciós. N'hi hauria que parlar de les quedades, evidentment, per transcriure en la plaça Espanya en el pis de Nacho Ros, on transcrivien directament dels vinils. I, en fi, un barri del Carme que en aquells moments estava molt, molt deteriorat, però que ens va permetre doncs, tocar en un munt de garitos, com, per exemple, el Café Metropol, després la Jungla, després Caballo, Barro, en fi, hi havia una sèrie de garitos impressionants on nosaltres vam poder, d'alguna manera, posar en pràctica tot el que estàvem rebent dels discos. Els meus referents més propers van ser, com no, Carlos González, que per mi és el primer músic de jazz valencià. El meu professor de saxo, el tio Bruno, que em va ensenyar coses molt, molt bàsiques, però molt increïbles. I després un personatge també molt curiós que diuen Salvador Caballer, alias Tarín, trompetista de la banda de Godella, que, bueno, recorde com ja en aquell entonces, sense tindre ni idea de lo que era improvisar, doncs nosaltres ho fèiem d'una manera totalment intuïtiva en lo que són els trios dels passodobles, quan fèiem un passacarrer, doncs es dedicàvem a com improvisar a sobre de la melodia, no? Evidentment, quan ja vaig començar a escoltar jazz al voltant del 76, vaig començar a flipar, com no, amb tots els grans artistes de jazz de l'escena americana, com podia ser Coltrane, Johnny Griffin, Sonny Rollins, en fi, tot el seguit de gent increïble que tothom coneix.
1: La primera escola que van tindre els nostres músics va ser la transcripció dels discos de grans figures nord-americanes. Unes transcripcions que tenien caràcter socialitzador, ja que eren col·lectives a casa de qui tenia la sort de gaudir d'una bona col·lecció de discos. Encontres per escoltar música, transcriure i tocar totes les nits. Un sistema d'autoaprenentatge que va donar ales als nostres saxofonistes. Ramon Cardo, Perico Sanbeat i Eladio Reynon eren coneguts com els buitres.
0: Bé, l'anècdota dels buitres, que és com s'anomenaven a Eladio Reynon, Perico Sanbeat i un servidor, doncs és molt senzilla. Nosaltres, fet que aquests 2 anys abans d'anar a Barcelona a estudiar, que això va ser en el 81, vam estar tocant pel barri del Carmen pràcticament totes les setmanes, doncs va permetre que, bueno, arribarem amb unes condicions molt òptimes, diguem, a Barcelona, i, bueno, pues el que va passar simplement és que vam arrasar. Què li farem? Arribarem allà i bueno, pues anàvem de sessió en sessió i la veritat és que la gent pues va flipar moltíssim perquè el nivell que portàvem era realment increïble, tenint en compte que la informació de la que havíem partit era pràcticament zero.

0: Les 5 llunes.
1: En la redacció, Sarai Puchades, Guillem Nicolás i Cristina Quílez. En la producció, Estela Martínez. En l'edició i sonorització, Francesc Bosch. En la realització, Arnau Múria. Dirigix Amàlia Garrigós.
2: Més continguts i tots els podcasts del programa al web de Punt Mèdia.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al Punt a Punt.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén 103.7. De tu

0: les mans.
1: Sonem. Música quilòmetre zero en A Punt Ràdio.
2: Párate en aquel cantó, un canto de la ciutat. Parat al cap del carrer, ell era l'home parat. No sabia d'on venia i no tenia un anar. I en arribar al cantó, en el cantó es va quedar. Passaven i ell les mirava, parelles d'enamorats. Agafats

llums que s'apaguen i encenen la fira de la ciutat i en el rostre d'aquell home una amarga dignitat. I de vegades plorava

ple d'orgull i humilitat. Algú va avisar l'alcalde i l'alcalde un concejal.

mar de nit, presó d'estreles, un pare encén un foc, en la platja de cendres. Les filles juguen, les àvies les cuiden, espurnes de bellesa d'un amor que es defensa. Una mare ha mort, una altra acaba de parir, naix del dolor, el miracle de persistir. Un poeta escriu uns versos en un llibre ferit. Si he de morir, tu hauràs de viure per mi. Un mateix mar, un mateix llegat, pàtria mediterrània, llar de pobles germans. Venim a defensar-te de qui et vol exterminar. La teua causa és la causa de la humanitat. We'll be right back.

Tenim molt bona música que ens toca de ben a prop. No t'ho creus? Queda't en A.Punt Ràdio. A la hàdihi l'ard, ma yastahiqu l'hayà.

0: Sonem.
1: Hem acabat esta guerra. No s'ha acabat, s'ha acabat. Tornar a un vell passat, de greu i d'ulls tancats. Sembla fet

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al Punt a Punt.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou espai musical dedicat a la gent que dona vida a A Punt Ràdio. En el Sonem que ara comença, escoltarem les cançons més importants de la vida d'una periodista de vocació que va començar als anys 90 la seva carrera professional a la ràdio, en concret a Ràdio Vila-real. Allí va crear els informatius juntament amb els seus companys que, com ella, estudiaven periodisme. També va fer els seus primers programes magazín amb entrevistes, actualitat, cròniques i música. Mentre estudiava periodisme i treballava a Vila-real, van sorgir proves per a buscar gent nova que poguera presentar programes i informatius en Canal 9. Eren proves obertes a la població en general i s'hi presentaren unes 500 persones, quasi totes estudiants de periodisme. D'aquell càsting, escolliren Juanjo Prats, Eduard Forés, Frederic Ferri, Manu Ríos i a la protagonista d'este Sonem. D'esta manera, el setembre de 1993, la nostra periodista, que de seguida endevinareu, va començar en Canal 9 un programa matinal en directe, anomenat Entre Setmana amb Juanjo Prats. Després vingueren altres programes de televisió, Passarela en primera persona, Tela Marinera, Com a casa, La mar de bé, Els primers de la classe, El dia per davant i el que més li ha agradat fer sempre, retransmissions. Després va ser El ara per ara i en tancar Canal 9 l'any 2013 va estar dirigint la programació de Televisió Castelló, que va ser un gran repte per a ella. Anys després, en Obrir a Punt, va poder complir el seu somni de treballar de redactora guionista amb la productora del Terrat en Assumptes Interns. En acabar va estar en el programa de Màxim Huerta, El Chino Chano i en el Bon Dia Comunitat Valenciana amb Ximo Rovira. Pel que fa a la ràdio, la nostra protagonista va estar en l'equip del Pròxima Parada, de Susana Lliberós, on, entre altres coses, feia la secció de la qual se sent més orgullosa, la Mari Castanya, dedicada a anècdotes històriques amb humor. Més endavant va passar a presentar el programa radiofònic El RAI, on va disfrutar moltíssim amb la xarxa d'emissores municipals i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Actualment està al capdavant cada vesprada del Queda't amb mi. L'heu endevinat. Esta totterreny històrica de la comunicació radiofònica i televisiva valenciana és Gemma Juan, una professional de la comunicació amb una facilitat innata de sembrar rialles i vitamina allà per on passa. Voleu conèixer part de la banda sonora de la vida de Gemma Juan? Quedeu-vos amb nosaltres en A Punt Ràdio i no vos perdeu el qüestionari que li hem fet.
3: Avui sonem amb Gemma Juan. Quines cançons o grups escoltaves en la infància o recordes que escoltaven els teus pares?
4: Hola, soc Gemma Juan i vos conte que a casa des de menuda la música ha sigut imprescindible per al dia a dia, per a cada moment, jo que sé. És més, mon pare i el meu germà i l'avi Amadeo, que eren persones amb un gran sentit d'humor, van inventar-se unes cançons fins i tot dedicades a familiars contant anècdotes molt boges. I els meus germans i jo passarem per l'escola de la Unió Musical Santa Cecília d'Onda, cantarem en el cor i avui en

dia, Amadeu és percussionista i Carme Juan, professora de veu, i té un disc propi i és la compositora de la famosa sintonia de la sèrie L'Alquilia Blanca, que en alguns moments, al nostre entorn, tot el món la tenia com a melodia al mòbil i era, bueno, era exposar-se a una sobredosi del pop-pop.

0: Tenim un fum d'anècdotes al respecte, però vaig a centrar-me en algunes de les músiques de la meva vida. Les melodies que més recorde estan vinculades a les excursions familiars, com mon pare ja havia faltat, en què, bueno, abans Montsalcet era molt menudets i ma mare i les meues ties ens posaven els discos dels cantants famosos de l'època per als xiquets de la nostra edat, que sé jo, Enrique Llana, Teresa Raval, els pallassos de la tele, que eren Gabi, Miliki, Fofito i Miliquito. I de major, aneu a flipar, perquè de major vaig entrevistar Miliki, Emilio Aragón, en el programa en primera persona de Canal 9, quan ell presentava el disc a mis niños de 30 anys. I per poc me posa a plorar de la regressió infantil que hi vaig viure.
1: Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar, y si viene negra tempestad, reír y remar y cantar.
0: De menuda, també me sabia de memòria les bandes sonores dels dibuixos que ens agradaven, com ara La Abeja Maya o Willy Fogg, que per cert, la cançó de Willy Fogg la interpretaven Mocedades, que era un dels grups que més agradaven en ma casa.

És més, me sé totes les cançons de Mocedades, Karina, Nino Bravo, Julio Iglesias, César Baeza, Rocío Dúrcal i Los Brincos, Fórmula Quinta, els Beatles, Rolling, Tina Turner, Bonnie M, Demi Rusos o Los Abandeños. És que no pot ser una cosa més cladeta, d'estil eclèctica, per dir-ho més finament. El meu avi Antonio, que considerava els Beatles uns peluts, els deia a ma mare i a les meues ties que li agradaven. Va tindre bona vista el dia jo.

0: Hui sonem amb Gemma Juan, sempre en A Punt Raralo.
1: De tots ells, destacaré, tots aquests grups que vos deia des, el duo Dinàmico, perquè ells després, quan jo començava la carrera, ells actuaren amb Betxí, i anarem tota la família i fins i tot el vaig poder fer una entrevista per a Ràdio Vila-real. Uau, jo va fer molta risa, perquè jo era lamentable. I a més cantaven el final del verano de la sèrie de la nostra infància, Verano Azul, se'n recordeu, la de Chanquete, que va marcar tota la meva generació. Duo Dinàmico que curiosament va reviscolar quan la pandèmia amb aquell Resistiré que jo adorava per la peli Atame de Pedro Almodóvar, però que en el confinament per poc ens han fet emoció, no. Per cert, que intèrprets valencians feren la versió valenciana i molava molt.

0: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio. Avui sonem amb Gemma Juan.
1: Al mateix temps, aplegaven a la nostra vida per conformar la banda sonora familiar, jo que sé, Joan Manuel Serrat, Cecília, Joaquín Sabina, Víctor Manuel Llana Belén, Luis Eduardo Aute, Paloma Samasilio, Rafael... Destacaré Serrat, que va ser el primer concert al que vaig anar a Vivers. Jo era xicoteta i venia a posta des d'on d'escoltar-lo. Serrat està en les nostres vides com a part imprescindible i des d'aquell primer concert no hauré vist un fum. Cada volta que ve per ací, allà que vaig. El vaig veure amb Sabina, sense Sabina, va estar a Onda... Bueno, a mí me chiflen de, yo qué sé, esas pequeñas cosas, y puede ser un gran día, o Lucía.

I el que més recordo són les excursions a Castelló i a València en cotxe, tota la família. Veníem a les ciutats per veure altres familiars, per anar al metge o a comprar, i durant el trajecte les cintes de casset que Matia ens posava eren, a banda de les nomenades anteriorment, El Tall, Els Llauradors i Els Pavesos. Recordo saber-me totes les seues cançons, i quan vaig vindre a viure a València, que jo ja era granadeta, vaig començar a treballar en la tele, vaig poder conèixer Vicent Torrent, Miquel Gil o Joan Molet.

però sens dubte la banda sonora de la meva vida, quan vaig ser un poquet més gran, la conformen sobretot i per damunt de tot Queen i Ràdio Futura. Els Queen és que els he vist de major amb un magnífic substitut de Freddie Mercury, la veritat, però jo hauria volgut tant poder-lo veure a ell en directe i en acció. Me fascina el personatge, i la seva veu també, i cadascun dels temes. Queen, sempre. The show must go on, don't stop me now.

I pel que fa a grups espanyols, jo sóc de la generació dels Hombres G, però en aquell moment jo els considerava uns pijos i no els vaig seguir, tot i que me sé les cançons, totes, i que vaig acabar anant a un concert, però molts anys després, i em vaig riure bona cosa. Però jo no era de Hombres G, jo era més de La Unión, Mecano, L'Último de la Fila, Presuntos Implicados, Seguridad Social, Los Rebeldes, Alaska, en totes les seues formacions, Gabinete Caligari, Orquestra Mondragón, Duncandú, i per damunt de tots, Radio Futura, i el meu tema favorit, Semilla Negra.

0: Quin estil de música sols escoltar últimament? Algun grup en concret?
1: La música que escoltem a casa és la que posa la meva filla, bàsicament, adolescent, ja ho saps, ma vida, hi ha coses amb les que no puc, i d'altres que han sigut per a mi formidables descobriments. A banda, posa també música que a mi m'agrada i veig que a la meva filla també, que li pot fer gràcia, i això m'encisa. Per exemple, The Beatles, Rolling Stones, ABBA, ACDC, o ACDF, o ACDC, que els vam anar a veure. Sí, una excursió familiar a Sevilla 2024 va ser una gràcia. Vinga, escolta'm el sense.

0: Hi ha alguna cançó que tinga una lletra que t'emocione especialment?
1: De sempre m'ha plegat al cor esta cançó, però amb la meva filla vaig connectar quan ella era molt xicoteta amb la cançó El Patio, de Pablo López. De fet, vaig anar descobrint que m'agradava este autor cada volta que l'escoltava en la ràdio i dic, ai, m'agrada, qui és? Pablo López. I he pogut fins i tot veure'l en concert al meu poble, amb la meva filla, i gaudint d'esta cançó que ens erigeix la pell.

0: no és l'única. De la mateixa manera que em seduïa sempre escoltar Pablo López, me passava el mateix, per exemple, amb Rosalén o amb el Canca. I estos dos juntets, Rosalén i el Canca, interpreten Volar, que és un altre tema imprescindible per a la meva vida i que em fa tremolar.
1: Volar.

Sonem. Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio. Avui sonem amb Gemma Juan. Quina música sols escoltar a l'estiu i quan viatges?

En estiu i de viatge, i ha anat canviant segons l'etapa de la meva vida. Recordeu que vos contava d'espavesos i mocedades en la meva infància, o cantajuegos, a Dexa i Nau en la infància de la meva filla. Però jo em posaria Queen sense parar, que ja vos ho he dit. Ara la meva filla me posa a casa una sèrie de descobriments que vos vull donar a conèixer, com per exemple, Muixca amb figaflau.

Ara bé, si me vols fer feliç, si me vols fer ballar, porta'm a una redella de poble. Que no hi ha res que m'agrada més que una orquestra en les festes dels pobles i, per descomptat, que no me falten tamacles de Rafaela Carrà i La Fúmiga.

0: Alguna cançó que hagi sigut terapèutica per a tu o que t'hagi marcat especialment?
1: Cançó terapèutica. Més que una cançó, va ser un moment terapèutic. Juliol 2005. Ma mare faltava un 4, dia 4, i el dia 11 actuava en divers un Rafael al que jo mai de la vida li havia fet cas. El meu amic Julio em va recomanar que anara, que l'acompanyara, que anava passant molt bé, i va ser una experiència meravellosa. Vaig aprendre a admirar-lo i a fer-me de la seva trup de seguidores, i amb afecte recordava ma mare i la meva iaia. I ara, xiques, si em deixeu, cride a pulmó mi gran noche sempre que puc.

0: Quina música vos agrada fer sonar en el vostre programa?
1: Al nostre programa de ràdio, El Queda't amb mi, posem música variada. I especialment ens agrada que vinguin a l'estudi i ens canten en directe els nostres artistes de totes les edats. Però per fer una gràcia, ens agrada buscar cançons sobre l'oratge que facin molta risa. Sobretot les setmanes que li toca vindre al nostre programa Lluís Obiols. Escolteu la Concha Velasco cantant sobre la calor.

0: Algun músic valencià que hagis entrevistat i que recordes especialment?
1: Jo adore molt, molts músics. Jo adore molts músics valencians. Pepe el Botifarra, Andreu Valor, Les Bèrnia, Esther, Doña Manteca, Pepa Cases... I tenim una història d'anar trobant-nos pel camí amb la meva família i jo amb Pep Jiménez Botifarra. I esa malagueña de Barcheta.

Tampoc no cal ni dir que la meva admiració per Guitarrica de la Fuente és infinita. Ell és de Castelló i jo l'adore. Fa poesia en cada lletra, ens fa tocar el cel en cada melodia. Vaja, que deuria estar recetat pels metges per a reviscolar-te, per escoltar tanta bellesa quan interpreta coses com aquestes. Sé que hay

0: Sonem. Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio. Quin artista o grup valencià clàssic t'agrada especialment? En recomanes alguna cançó?
1: Ai, no sé, em pregunteu per clàssic, però què enteneu per clàssic? Podia ser Joaquín Rodrigo, Tàrrega, Nino Bravo, Camilo VI, o dels Contaris, La Cosa Sorda, El Diluvi, o jo què sé. Tots m'agrada, va, ens quedem amb Camilo VI i Melancolia, o amb Nino Bravo i Cartas Amarillas. Què preferixes?

0: Hi ha cap artista o grup valencià que hagis descobert últimament i que recomanes? Alguna cançó en concret?
1: Vaig descobrir fa poc més d'un any a les Doña Manteca. Actual

0: sembres algo en tu huerto, lo que has sembrado recogeràs.
1: Si fores artista i pogueres fer una col·laboració musical amb un grup, quin triaries?
2: A veure, si poguera actuar amb la Rosalía o amb la Beyoncé, fliparia moltíssim i me riuria infinit. Però bé, pensant en alguna cosa més assequible i que visca més a prop meu, Sandra Monfort de Pedreguer. A qui conec i a qui admire. En eixa moreneta, per exemple.

0: que vindríeu a veure'ns, a la Sandra Montfort i a mi. Ai, si no li empastre massa la seva performance, seria una fantasia verdadera. Ai, gràcies, amics i amigues, per acompanyar-me en este recorregut musical, com a mínim eclèctic, com a màxim una cosa sense trellat, com jo. M'agradaria acabar, això sí, amb el que és la banda sonora de la meva vida, amb Queen, Don't Stop Me.
1: Sonem les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
2: Amb esta cançó de Queen ens acomiadem de Gemma Juan, a qui desitgem veure algun dia dalt dels escenaris cantant juntament amb Sandra Montfort. És clar que sí, aniríem a veure't sense pensar-ho. Moltes gràcies per compartir amb l'audiència d'A Punt Ràdio les cançons de la teua vida. I gràcies per demostrar-nos diàriament la teua estima per este mitjà de comunicació i també per apreciar la música en majúscules, en tota la seua diversitat. Com sempre, agraïm les i els oients d'A Punt Ràdio per triar-nos i, per descomptat, la tasca de l'equip tècnic de so, coordinat per Pepe Moreno, sense el qual seria impossible tirar avant este espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en A Punt Ràdio.

0: Som la veu de tots. Som A Punt. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
1: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al Punt a Punt.
3: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio amb José Navas, al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tingui acabat al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número, TikTok, 90 minuts ràdio, i xe 90 també en xifra, també en número, i Instagram, 90 minuts ràdio. També, en este cas, sense xifra, sense número, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un WhatsApp, un àudio, en la vostra opinió, teniu el canal de WhatsApp, ja sabeu, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: què canviaríeu, jugador, sistema, plantejament, per al partit front del Betis? I és la pregunta que vos fem. Què canviaríeu, jugador, sistema, plantejament, per al partit front el Betis? Deia Corberán divendres en la prèvia de l'empat a Res front el Celta que les paraules sense fets irriten. Veritat palmària la pronunciada pel renovat entrenador del València, que va quedar reflectida en el càntic protesta amb sorna del públic de Mestalla entonant el "un tir a porta, volem un tir a porta". Ara tornaré a la frase de les paraules i els fets i la irritació, i començaré pel que va córrer contra el Celta. La primera part, probablement condicionada o condicionat un servidor per lo poc que espere de l'equip, me paregué estable. Ho sent, però és l'adjectiu més positiu que a dia d'avui puc emetre de l'actual València. Això sí, al minut 40 s'acaba tot i l'equip acaba demanant a crits el descans. La segona part ja me va semblar més reconeixible. És la manera més suau que tinc per a descriure la mediocritat de l'actual equip. Ja hi entren molts factors. Jugar un lateral a cama canviada perquè fins dijous no vinguem a feo, sols fa 5 mesos que saps que feia falta un lateral. Alinear una defensa de 5, no sé jo fins a quin punt treballar.

ballada com toca. A la cafetxixa és un pivot defensiu, el qual fa un total de 6 de 10 jugadors de camp de vessant defensiva. Els moviments de l'entrenador rival per a neutralitzar-te, no tindre extrems i a més jugar amb la davantera amb un senyor que, com ha demanat la titularitat, perseguia el seu golet. No sumar per a l'equip, que seria normal. Danjuma perseguia el seu gol, per a ell. Danjuma, dissabte, va jugar en el Danjuma Futbol Club. Però, tornant a la frase de Corberan divendres passat, un servidor interpreta una andanada directa a la línia de flotació de Mr. Ronnie G. Això sí, avui ha fet equilibris en l'aire per a matisar les seues paraules, senyal inequívoca que el missatge de divendres no ha tingut una bona acollida en el CEO i el seu cercle més pròxim. Però qui va parlar d'Europa, Carly, és el mateix que sap i coneix la realitat del club en el mercat. La Third Transfer Window deixa de moment una plantilla més limitada, per no dir-ne pitjor, que la resultant de la First i la Second Transfer Window. I això és una responsabilitat directament atribuïble a Ronnie G, tenint en compte que ell és la representació del club davant l'única aparició del president en any i mig en la llotja, únicament en un partit amistós. A esta plantilla li falten moltes coses i li sobren jugadors. A falta d'una setmana per a tancar el mercat. Desconeix si això forma part de la millora que ha demanat Kia Dream. Entre altres coses, perquè ningú s'ha parat en explicar-nos en què consisteix la millora que The Chosen One ha demanat a la plantilla, segons explicar en Corberan, divendres i avui m'afio. Millorar és salvar-se en la jornada 36 en lloc de la 37? Millorar és quedar-te en el 8è lloc en lloc de en el 9è? Millorar és fer 50 punts en lloc dels 49 de la temporada passada? Millorar és marcar 47 gols en lloc dels 46 de la campanya anterior? Millorar és encaixar-ne 54 gols en lloc dels 55 de la lliga anterior? És rebre 70 targetes de grogues i dos roges per les 71 i 3 de la temporada passada? Quants paràmetres d'això s'han de complir per a millorar al respecte de lo fet? Millorant un paràmetre ja val per a considerar que has millorat al respecte de la temporada passada? Mentretant, el que va parlar d'Europa en reunions privades amb periodistes està amagat i calla. Sap que ja no té credibilitat i que ja no suportaria una roda de premsa amb preguntes no preparades i, a més, segons les seues pròpies paraules, li queda un any per a jubilar-se. O siga, allò de a lo que me queda en el convento, ja saben vostès com acaba la dita. Postdata. Els videohomenatges que està fent el club a Mestalla, els eslògans, la cartelleria, són una oda al cinisme i a la hipocresia. Després d'haver maltractat l'estadi durant 10 anys i deixar-lo que es deteriorara i es plenara de desperfectes causats per la falta de manteniment i en perdó de merda, ara eixen amb vídeos emotius i cartells per a tractar de construir una imatge empàtica amb l'aficionat que sí plorarà de veres la destrucció d'un estadi que Meriton està boig per tirar a terra per a plenar la butxaca de l'amo. Eixe cim del cinisme i l'hipocresia que se'l crega qui vulga, igual que lo donarà a Europa, amb que no compten. Amb mi, perdó, que no compten. Fa molt de temps que no me crec una trola que vinga de Singapur. Fa anys que un servidor els té calats. Mestalla és etern, diuen. Etern, sense estar fent... És com a nosaltres, sense estar fent el pas de l'IM i la seua colla d'un palumpas per València. Les 11 de la nit i 11 minuts. Grans i benvinguts, benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Saluda ja a Sala Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Bueno, pues ja hem tingut tota esta vesprada.
1: Podria estar millor?
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Jo també. Vull dir, jo fins bueno, ahir, a aquestes hores...
1: Estem. Estem.
0: Estem.
1: Sí.
0: Bueno, hem tingut avui amb el partit entre el Llevant i l'Osasuna.

0: Sí, sí, hem debutat.
1: Jo he reaparegut.
0: Bueno, tu ja vas desaparèixer.
1: Sí, bueno, és que aparec i desaparec com el Guadiana. Ja saps. Sí. La eterna desaparició. Escolta, ja hem presentat a Mafeo, ja ha vingut el porter este que venia, però no venia, i ara fi bé, però com si no vinguera. I encara resten 8 dies de mercat i com a mínim fan falta com a mínim 2 jugadors més.
0: Bueno, Manolo, no sé com tancarà el València la plantilla, queden moltes coses encara per tancar, per fer. Futbolistes de banda, per a mi, 2 futbolistes de banda. Falta un central, falta un altre lateral dret, Manolo, encara falten, i si m'apures, inclús un punta. Per tant, Manolo, falten moltes coses, el València no va incorporar tants futbolistes, la planificació esportiva continua sent negligent, i al mateix temps, pues, encara falten per eixir jugadors de la plantilla. Volem que és el que corre amb Danjuma i volem que corre també amb André Almeida. És a dir, que 8 dies de mercat i pràcticament la casa encara està per agranar.
1: I lo que queda. I lo que queda. Les 11 i 12. No perdem massa temps. Te pregunte, fa temps que no ho feia, entre les teves vacances i les meues, te pregunte, com venen les fotos?
0: No ho sé. Buscant la primera victòria, el València redemà el Betis a Mestalla en partida jornada de la primera jornada. Corberán recupera Luis Rioja, però perde Justin de Haas per un partit en el que s'espera que l'equip mostri una millor versió després de la pobra imatge oferida davant del Celta. L'entrenador, qui va dir divendres passat que les paraules sense fets irriten, avui ja ha oferit un discurs més conciliador i assegura que el club està treballant per a dur-li els futbolistes que queden per arribar.
2: No, para mí el club es consciente y está trabajando para que las necesidades ofensivas y defensivas del equipo se cubran.
0: A més, mercat contra rellotge, una volta més el València apura les seues opcions en el mercat en els últims 7 dies de traspassos. Mentre es fa palesa la necessitat d'un central, després del problema amb de Haas, el club també necessita futbolistes d'atac. L'opció Arnau Martínez continua congelada a l'eixida d'André Almeida, encara està a l'espera del Celta. S'ha fet oficial l'arribada de Kane Van Oevelen i ha sigut presentat Pablo Mafeo, qui ha assegurat que va rebre una telefonada de Corberán per a convèncer-lo.
3: Y con el míster tuve una llamada y con eso ya me bastó. Sí que es verdad que bueno, pues ha sido todo muy rápido, pero muy contento y creo que adaptado.
0: Bon punt a Pamplona, el Llevant treu un empat a 0 del Sadar. En la segona jornada de Lliga millora molt la imatge del passat cap de setmana a Cornellà. Els de Luis Castro, que han pogut inscriure tots els seus fitxatges abans del partit, han disposat d'un tir al travesser per a guanyar-lo, mentre que Osasuna, que ha tingut bones oportunitats, s'ha trobat amb un esplèndid Matt Ryan. L'entrenador granota diu que cal seguir pel camí de millora que avui ha mostrat el seu equip.
4: Has peleat per els resultats, has intentat ganar, has tingut oportunitats. Penso que les més clares han sigut nostres i avui sí, tenim la identitat que hem de tenir. Hi ha coses a millorar, com sempre, però con esta identidad, mejorando un poco las situaciones estáticas y algunas cositas, los jugadores que han venido teniendo un poco más tiempo con el grupo, pienso que vamos a mejorar en el futuro.
0: Sabor agridolç, el d'un Villarreal que convenç per joc, però que encara no coneix la victòria després de les 2 primeres jornades de Lliga. Ahir l'equip va generar suficient futbol com per alçar el gol inicial de Marc Pubill, però la seua falta d'encert cara a la meta rival li va privar de rematar la feina. Íñigo Pérez va mostrarse satisfet de l'evolució del seu equip, però va admetre que falta encert en la part de davant.
5: Hemos realizado todas las fases del juego, diría yo, que con nota, pero en el acierto es donde todavía no estamos obteniendo lo que pienso yo, en mi opinión, que merecemos. Bueno, pedir acierto es como pedir hay que ganar sí o sí, entonces hay que ir al proceso, analizar por qué, intentar ayudarles porque este equipo, estos mismos jugadores, el año pasado se hartaron a tener acierto. Entonces, bueno, en ese sentido estoy tranquilo.
0: L'Elche vol oblidar el passó, l'equip de la Franja Verda, que va perdre 0-5 davant el Barça. Ahir el Martínez Valero va rebre la segona major derrota de la seva història com a local en primera divisió. La més contundent patida per l'equip il·licità, el Martínez Valero va ser també davant el Barça, temporada 2014-2015, quan va caure per 0-6 en la primera jornada de la segona volta de la competició. Anselmi vol passar fulla ràpidament.
6: Todo lo que yo pueda decir hoy acá al final el peso del resultado termina haciendo que las palabras sobren. Al final, a este tipo de equipos no le podés regalar ni una situación y las que tenés las tenés que concretar. Veo dolor por perder, mucho dolor por perder con este resultado, pero de ahí a secuelas, esas cosas, al final a nosotros nos toca levantarnos mañana y trabajar.
0: Ja roda el València Bàsquet de Javi Torralba. El primer equip femení taronja ha realitzat el primer entrenament en pista amb només 3 jugadores del primer equip per la coincidència amb la NBA femenina i la preparació per al Mundial d'est estiu. Només 3 del primer equip, Leti Romero, Kendra Sherry i Camila Borskova. Han treballat avui amb el nou tècnic, Alisa Jenkins. Està pendent encara de passar les proves mèdiques. 5 jugadores estan amb la seva selecció i 4 en la NBA femenina. Ha parlat Leti Romero.
7: Nosotras vamos a seguir teniendo nuestra identidad. Nuestra identidad siempre es competir por todo, intentar luchar por todo más allá de los resultados y creo que se va a intentar construir un equipo muy competitivo que lo va a dar todo en la pista y que va a intentar que bueno, se conecte, ¿no?, con la afición y que seguro que le gustará ver, ¿no?
8: Les 11 de la nit i 10 minuts, vos recorde, arroba 90 minuts, 90 en xifra, en números, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio. També se 90 en xifra, en número. I per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres i números, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio, podeu fer-ho al 6-9-42-18-01, el nostre WhatsApp. 6-9-42-18-01. Per a la pregunta que vos estem fent el dia d'avui, què canviaríeu, jugador, sistema, plantejament, per al partit davant el Betis, 11 i 18. I a més tenim càtedra, si voleu enviar-li alguna pregunta a Migui, també la farem. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem d'això i de moltes coses més així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
9: ¿Y dices que siempre sucede?
10: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
11: Solo se me ocurre. ¡Wow!
9: Increíble, pasa siempre.
10: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
11: ¡Wow!
10: Descúbrelo en tu concesionario.
12: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
13: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
14: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
15: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
14: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
13: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
15: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
16: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
15: Juga amb nosaltres esta temporada.
17: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folcato.
1: Les 11 de la nit i 20 minuts, Salva, demà a les 9, València-Betis, que és el segon partit, però és la primera jornada.
2: Sí, bé, acaba de tancar-se avui. Bueno, està tancant-se perquè estan jugant ara el Màlaga i el Deportivo de la Coruña. Està el partit en el descompte. Empata un al marcador. Per cert, als seus 37 tacos ha tornat a marcar Aubameyang, ha portat dos gols en dues jornades de Lliga, la figura del Depor, i bueno, pues apunta a ser una de les grans sensacions també del campionat de Lliga. Torna a dir als seus 37 tacos. Avui se tanca amb este partit la jornada número 2. Demà se tancarà, o a partir de demà se tancarà la primera, més partits que estan pendents d'aquella estranya i sorprenent primera jornada de Lliga, i de seguida, divendres, ja començarà la tercera jornada de Lliga. Bueno, un autèntic cachondeo la Lliga espanyola, però sí, demà el València a les 9 en l'estadi de Mestalla rep la visita del Betis, que per cert jugarà altra vegada dissabte a València.
1: Sí.
2: Ja veurem si tornen a Sevilla o si es queden, suposo que tornaran, però jugarà el Betis al Ciutat de València dissabte contra el Levante Unió Esportiva.
1: Bueno, pues amb tot això, ara escoltarem les paraules de l'entrenador, de Carlos Corberán. ¿Mateix sistema de joc, Salva?
2: Jo, a mi el que me contes és que va utilitzar el mateix sistema de joc. A mi me sorprèn. Per tant, Manolo, l'11 serà l'integral per Dimitries, qui en porteria. Maffeo entrarà a la dreta com a carriler. Tàrrega, Pepelu, Diacabí es mantindran com a tripleta de centrals. Gallau, uh-huh. Jesús Vázquez estaran en banda esquerra, que ja veurem. Guido, Guerra estaran de mig centres. Va fer Corberán esa famosa caixa que monta en el mig del camp, que ja la va posar en pràctica la primera temporada en la que va arribar i la passava temporada. És a dir, que Guido i Guerra estaran com a mig centres. Per davant d'ells, en ixa rectangle, uh-huh. o en ixa caixa, estaran Danjuma i Sato, és a dir, per dins, i dalt en punta estarà Hugo Duro. Este és el 11 i el sistema que va utilitzar demà Corberán en l'estadi de Mestalla. Has parlat tu de Rioja, o hem parlat de Rioja, que estarà, però no està encara per estar en la formació inicial, en l'11. Uh-huh. A mi me sorprèn, ahir ja ho vam parlar també en tertúlia en companyia de Pepe Pla, que aparega amb tres centrals, perquè si se lesiona un, què ocorre? Pues tirarà de Iker Córdoba, força ese Diacabí, que ja va jugar prou minuts en la primera jornada de Lliga, i demà li dones 90 minuts a Diacabí. Per tant, es poses a tornar a lesionar un futbolista que tots sabem, bueno, quin és el seu estat físic, però vamos, en tot cas, Manolo, estos són els preparatius de Corberán per al duel que li espera demà a Mestalla davant el conjunt del Betis. No estarà de Haas, que ahir ja parlarem, ja veurem per a quant de temps és la lesió. Bueno, pues a la fi, Manolo, la lesió de Haas, diuen que és un esquins important. No estarà, evidentment, esta setmana. Ja veurem quan torna Justin de Haas, el que provoca que el València ja vagi amb més presses i amb més urgències al mercat a buscar un central.
1: O sigui, que estaran esperant-nos l'escopeta. Ara parlarem del mercat del València. Si et sembla, escoltem ràpidament Corberán, el que ha dit, i després entrem en els temes de mercat que queden per abordar.
2: Bueno, pues Corberán ha parlat sobre la plantilla, que encara està per definir. Li ha preguntat si està enfadat per esta situació.
3: És una bona pregunta. Requiere pensar la respuesta. Te diría que lo ideal siempre es tener la plantilla y todas las necesidades cubiertas. Eso es lo ideal. Y lo ideal tiene que volverse también una exigencia que nos tenemos que hacer. Y es así. Aunque lo ideal no siempre sea lo posible, tenemos que trabajar como si lo ideal fuera lo posible para estar más cerca de conseguirlo que de no conseguirlo. A partir de ahí, como entrenador, tienes que adaptarte a todo aquello que no depende de ti para poder rendir. Y al final aquí ganar partidos no va de estar irritados o no. La exigencia tiene que ser alta para todos, todos la asumimos, la aceptamos y tenemos que dar respuesta. Por lo tanto, adaptarnos a la realidad para dar la respuesta es lo necesario.
4: Un poquet irritat, yo creo que sí, pero bueno.
3: No, yo tengo una respuesta de adaptación a la realidad.
1: Es que la pregunta que la fe del company de la tele, Josevi Sánchez, vostè va dir l'altre dia que paraules sense fets irriten. Vostè està irritat per com està el club afrontant el mercat, i per allà ha vingut la resposta.
2: Sobre el Sergi carències davant del Celta, es va defensar molt bé, però això no ha d'implicar que és ataque pitjor, és el que ha dit Corberán.
3: Bueno, a nivell de juego el partido La última jornada nos dejó sensaciones, algunas sensaciones fueron positivas y otras sensaciones apuntan a mejora que tenemos que hacer a nivel de juego. Nuestro objetivo es que el equipo defienda mejor, pero que no conlleve el coste de no atacar. Queremos que atacar mejor no conlleve defender mejor no conlleve atacar peor. Eso es lo que queremos. Veo que el equipo tuvo un nivel de compromiso colectivamente muy grande. En las ocasiones de ellos veías la cantidad de jugadores del Valencia que estaban por detrás de la línea de balón, de cuando fueron encima transiciones, del esfuerzo que hizo el equipo para reorganizarse, para estar siempre en disposición de ayudar al compañero que enfrentaba a un rival con espacios abiertos. Y para mí eso es un síntoma muy bueno, que me gusta muchísimo. Me gusta ver que el equipo sufre, que el equipo se compromete, que el equipo tiene deseo, que el equipo quiere ayudarse. Y ahora, esas son bases que tenemos que mantener siempre, y a esas bases pues hay que darles color, hay que mejorarlas, y sobre esa base hay que construir, eso es crecer, coger bases que te ayudan y aportarle o añadirle conceptos que nos van a hacer mejores. Entonces nuestro objetivo es que el equipo defienda bien y ataque bien. Que defender bien no conlleve atacar peor y que atacar mejor no conlleve defender peor.
2: Bueno, una de las respuestas de Corberán este matí en la sala de prensa. Corberán no le agrada la data en la que juega demà davant el Betis. Considera que ja ser desavantatge respecte al rival el Betis, que va a jugar divendres. Recordem que el Valencia va a jugar dissabte, Corberán.
3: Es absolutamente incomprensible

0: la situación que va a tener el Valencia. Pero no porque el Betis sea el culpable. El Betis para mí se ha cogido una norma que los responsables permiten que el equipo aplace la jornada 1. Pero el único equipo de la primera división española que va a jugar partido, dos días partido, es el Valencia. Es decir, vamos a jugar contra el Betis en desigualdad de condiciones, no en igualdad de condiciones competitivas. Porque 24 horas menos, con solo dos días entre un partido, es un 33% de diferencia a nivel de recuperación física. Si le sumas que es agosto y que es la primera semana competitiva, pues me es difícil de comprender. Y es una situación donde para mí el Valencia sale perjudicado.
1: Bueno, pues parlemos también el club y que el club alguna volta, no totes, alguna volta. Cuando la Liga diga algo, el club se queixe. Alguna volta. Pasa res, ¿eh? Pero algún día no mostrarte sumís a don Javier del Gran Poder, que algún día acabará traguénsela y pichándonos en la cara y estos aplaudirán. Folgado, este matí se puede presentar Pablo Mafeo, que me le han preguntado per l'objectiu y hem tornat una miqueta. Siempre es como se llama el estiu, parlant de Europa, y conforme se acaba el estiu, Europa se diluís.
2: Bueno, al final yo creo que es un futbolista que arriba nou y que ya ha rebut la pertinent lliçó de part del Departament de Comunicació del València.
3: Al final, cuando venimos aquí, es todo para mejorar. El año pasado, al final, se quedó noveno, creo que es para mejorarlo. Pero tenemos que ir paso a paso, obviamente. Una casa no se construye por el tejado, entonces vamos a empezar primero todos juntos. Y obviamente la máxima ilusión del mundo para poder, ojalá, algún día jugar en Mestalla en Europa con el Valencia.
1: Folgado, això és el que ha dit Pablo Mafeo, que sí que ha arribat, al igual que ja ha fet oficial de València lo de Kane Van Evelen, lo del porter este és perquè era un llibre, i ara mateix està pendent el València també d'alguns noms propis. Un d'ells continua sent André Almeida en l'eixida, i de les arribades, què sabem?
2: Bueno, acabes de comentar lo de Almeida i espera que se tanque la seva arribada cap al Celta de Vigo. Tot estava molt a prop, però a última hora, bueno, pues, ha patit un... s'ha frenat aquesta operació perquè demana més diners el València, o és el que està traslladant el conjunt de Mestalla al Celta de Vigo, una quantitat semblant a la que el Swansea oferia per este mateix jugador, i a hores d'ara, després de la lesió de Dejas, el València ja va contra el rellotge buscant un central. Estan oferint-li un fum de centrals al València en les últimes hores, i a la fi el conjunt de Mestalla haurà de decidir-se. Podríem esperar que el central, que a més pot actuar en banda dreta com a lateral, fora Arnau Martínez, però ja donarem ahir la informació de que este mateix futbolista, Arnau, i el seu entorn ja veuen complicada la seva arribada al València, i ja contarem ahir en 90 minuts que la seva agència de representació està oferint a altres clubs a este futbolista, lo que no vol dir que finalment, bueno, pues arriba un acord amb el València i la seva agència de representació està fent el que ha de fer. Però des d'ahir, que ja contarem en 90 minuts, el entorn o l'agència d'Arnau Martínez està oferint-lo ja a altres clubs, i la situació, Manolo, entre el València i el Girona no s'ha manejat en les últimes hores.
1: Bueno, pues això pel que fa a este jugador, veurem, perquè a més ja ha dit també l'entrenador que li fa falta un jugador d'atac. Ja veurem si li fan falta, si li fan cas o no li fan cas. Ell ho ha dit avui la roda de premsa.
2: Bueno, li fan falta a diferents futbolistes, que ne seran més si és Almeida i fonamentalment si és Danjuma, Manolo. Fan falta un parell de futbolistes com a reforços per banda, i el perfil que volia Corberan és un futbolista, si xira a última hora Danjuma, que poguera actuar en punta d'atac i al mateix temps que jugarà en banda. I a l'espera, bueno, pues continua Ramazani, que continua pensant des d'Anglaterra que la operació d'una nova sessió amb el València encara és factible.
1: Bueno, ho veurem. 11:31. Alguna cosa més que dir?
2: No.
1: Serà anem a la càtedra, vinga.
4: La càtedra de Mick.
1: Onze i 31, després de les vacances, ell continua la volta més jove, no sé, ho fa Eduardo García Velda. Miqui, què tal? Bona nit.
5: Hola, què hi ha? Bona nit.
1: Com estàs?
5: Bien.
1: Tinc

0: de hora, pero está entrenando como un animalito y cuando mete el gol el otro día, que lo sacan 10 minutos, se va a abrazarse con su entrenador, cuando otros jugadores pueden estar cabreados con su entrenador y no quiere tal. Y en cambio él dice, regálame esos minutos que yo me comprometo a que no es suerte, es que yo los voy a aprovechar. ¿Me entiendes o no?
1: Sí, señor.
0: Entonces, a la gente joven, por favor, tenerlo como ejemplo.
1: 11:57, tanquem la càtedra, fem una pausa i ràpidament tenim la tertúlia, vinga.
2: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
2: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
8: Ven Aferto, tu concesionario Opel en Torrent.

0: de matí el Consell de Seguretat Nacional. Primer Consell de Ministres també, després del parèntesi estiuenc, en el qual s'aprovarà un reial decret que declararà la crisi migratòria de la ciutat autònoma situació d'interès per a la seguretat nacional i permetrà així la constitució d'un comandament únic. Al capdavant estarà el ministre Ángel Víctor Torres i inclourà, entre d'altres, el president de Ceuta i el CNI. Ho anunciava este dilluns el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, des del PP. El seu portaveu, Borja Sémper, considera que hi ha lentitud en l'executiu en la presa de decisions.
1: El gobierno declarará mañana, martes, la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y constituirá un mando único mediante Real Decreto en el Consejo de Ministros. Será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y será integrado por un comité especializado.
2: Hay miles de personas vagando por Ceuta, comprometiendo la seguridad, la convivencia. Deben devolver todos y cuanto antes.
0: És una de les múltiples mesures anunciades per l'executiu central de cara a recuperar una normalitat que reconeixen queda encara molt lluny. Mesures que, segons assegura el Partit Popular, arriben molt tard. De seguida, ampliem esta informació. Abans fem una ullada a altres titulars del dia. Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta. Són 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 de difteria, tètanus, 10.000 de varicel·la i també 10.000 de polio. Sofia Riego, bon dia.
3: Bon dia. Davant de la denúncia dels populars, la ministra de Sanitat defensa que no és una emergència de salut pública. I un altre membre de l'executiu, la titular de Defensa, Margarita Robles, inicia este matí la ronda de compareixences dels 8 ministres de Sánchez que acudiran al Congrés per a retre comptes sobre la seva gestió de la crisi migratòria.
0: Al nostre territori, a Gàtova, al Camp de Túria, s'ha alçat el confinament este dilluns després de l'incendi declarat divendres. El foc està estabilitzat, però no controlat. Els mitjans d'extinció treballen sobre les columnes de fum.
3: Avui també fa un mes del gran incendi que ha afectat la Serra d'Espadà i que encara no s'ha donat per extingit. Vora 10.000 hectàrees cremades que per a molts impedeixen reconèixer el paisatge que era sa casa.
0: I de l'exterior, el govern dels Estats Units ha anunciat esta matinada el seu pla per aïllar econòmicament l'Iran. Amenaça també amb sancions indirectes a 60 entitats, persones i embarcacions vinculades a la República Islàmica.
3: Mentre Donald Trump ha assegurat que l'Iran s'està enfonsant per complet, el president Pezeskian avança que estan preparats per a enfrontar les sancions. El Pentàgon no descarta reprendre els bombardejos contra l'estret d'Hormuz.
0: Pel que fa a la informació esportiva, partits de dos dels nostres equips de futbol de primera, ahir i avui dimarts. Daniel Morcella, bon dia.
4: Bon dia, Toni. El Llevant va traure un valuós empat en la seva visita a Osasuna Pamplona amb un rendiment molt superior del partit de l'Estrella Lliguera contra l'Espanyol. I esta nit el València novament davant la seva afició en esta oportunitat contra un Betis de Champions i en un ambient enrarit entre el valencianisme. També parlarem de València Bàsquet, del València Bàsquet femení, que ja ha començat a rodar i de la Volta a Espanya, que ahir va veure com s'anul·lava la tercera etapa després d'una forta granissada a falta de 16 quilòmetres per a la línia de meta. Tot en els esports.
0: Quant a les carreteres i el transport públic, Elena Riego, bon dia. Volem saber com comença la jornada.
5: Bon dia, Toni. Doncs a estes hores trobem un quilòmetre de retenció a la B30 a l'altura de Quart de Poblet en sentit a la A7. D'altra banda, a l'AP7, a l'altura d'Ondara, està tallat el carril dret a causa d'un accident amb diversos vehicles implicats. Este incident crea un quilòmetre de retenció en sentit valencià. El trànsit en la resta de línies transcorre amb normalitat i també en les línies de Metro València i el tram d'Alacant.
0: En l'oratge, la ponentada ja està així, la qual cosa farà activar els avisos per calor en algunes comarques. Antonio Sánchez, bon dia.
6: Va pujar ja el termòmetre de manera sobtada ahir i encara es notarà avui. Avui esperem una jornada sobretot molt càlida cap al prelitoral i litoral centre, que és on tenim avís groc. A la resta també es notarà com pujar el termòmetre. Ambient estable, això sí, en el cel, però després expressarem i explicarem un poquet més el que vindrà, no només avui, sinó també els pròxims dies.
0: Així es presenta de moment del dia. Els acompanyarem fins a les 9:30 del matí per la ràdio i la televisió d'Apunt. Maria Josep Collada al comandament tècnic, Vicent Jover en la producció i Begoña Codina en l'edició. Salutacions de Toni Cano en nom de tot l'equip. Anem amb tot.
7: Escoltes Apunt, les notícies del matí.
0: El El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presideix a les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional, d'ací a menys d'una hora. I també la primera reunió del Consell de Ministres després de les vacances. Damunt la taula està l'aprovació d'un reial decret que declararà la crisi migratòria de Ceuta situació d'interès per a la seguretat nacional i permetrà la constitució d'un comandament únic. Ho anunciava este dilluns el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, des del PP, però el seu portaveu, Borja Semper, considera que hi ha lentitud en l'executiu en la presa de decisions. Alba Rocher, Madrid.
8: El govern presenta un pla de suport a Ceuta per a reforçar la seguretat.
1: El govern declararà mañana, martes, la situació d'interès per a la seguretat nacional en Ceuta i constituirà un mando único mediante real decreto en el Consejo de Ministros. Será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y será integrado por un comité especializado.
8: El president ceutí també en formarà part, però l'oposició parla de degradació i critica.
2: Hay miles de personas vagando por Ceuta, comprometiendo la seguridad, la convivencia. Deben devolver todos y cuanto antes.
8: Y alerta de una situación sanitaria que el Ejecutivo nega.
2: El riesgo sanitario existe. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el gobierno tome decisiones?
9: No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia.
0: Una altra decisió esperada. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes enviaran a Ceuta fins a 45.000 dosis de vacunes per a la diftèria, la varicel·la o la polio, entre d'altres, per immunitzar tant la població de Ceuta com les persones migrants que ja fa un mes que estan, Sofia, a la ciutat.
3: Sí, és l'acord al qual han arribat els representants de l'administració estatal i de les autonomies després de la reunió que van tindre ahir al matí. Es tracta de vacunes prioritàries que formen part del calendari de vacunació aprovat pel Sistema Nacional de Salut i amb les quals es vol abordar la prevenció del vessant sanitari d'esta crisi.
0: Les vacunes arribaran a través del mecanisme de solidaritat interterritorial. Amb la intervenció de l'investigador emèrit del Fisabio, Òscar Turriaga, ho explica en esta crònica Guillem Nicolás.
10: La solidaritat entre comunitats autònomes permetrà portar fins a Ceuta 45.000 vacunes destinades, tant a les persones migrants com a la població no vacunada.
11: Estem parlant de protegir a les pròpies persones que estan allí i indirectament, lògicament, a tota la població de Ceuta.
10: En total són 15.000 dosis de la vacuna triple vírica, 10.000 contra la varicela, 10.000 contra la polio i 10.000 més contra la diftèria i el tètan, una quantitat de dosis inassumible per a una ciutat com Ceuta. Tot i l'acord, algunes comunitats autònomes han demanat al Ministeri de Sanitat que garantisca un enviament segur i han criticat la inacció del govern. Els experts apunten que les vacunes són necessàries, però que calen també altres mesures per evitar problemes de salut.
11: La solució és solventar l'habitatge on estan ubicades aquestes persones, perquè el lloc on dormen no és l'apropiat, ni hi ha un contacte excessivament estret entre ells.
10: Mentrestant, a Ceuta, les cues de gent que esperen per a ser ateses continuen a l'hora del dia.
0: S'espera també encara l'arribada a Ceuta dels reforços judicials que ha sol·licitat el Ministeri. S'està a l'espera que el Consell General del Poder Judicial, Sofia, envie la documentació necessària.
3: L'objectiu és comptar amb dos jutges de guàrdia, a més d'una plaça amb competències en violència sobre la dona. Justícia assegura que ho té tot preparat per alliberar el crèdit pressupostari. El Ministeri de Félix Bolaños es va comprometre a l'inici de la crisi a aprovar les dotacions que li demanarà el Poder Judicial. Mentrestant, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial tornarà a reunir-se avui per a continuar avaluant les necessitats de la ciutat autònoma en este àmbit.
0: I a tot això s'afix l'inici de la ronda de compareixences dels ministres al Congrés dels Diputats per explicar a petició pròpia la gestió de la crisi que han fet els seus departaments. La ministra de Defensa, Margarita Robles, serà la primera que acudirà este matí.
3: La compareixença estarà marcada per les denúncies de les associacions militars sobre les condicions precàries en les quals estan allotjats els efectius desplegats a Ceuta. L'oposició li demanarà també explicacions sobre per què els serveis d'informació no van advertir al govern de l'entrada massiva dels migrants. La compareixença arriba també precedida per la polèmica derivada de que el PP considera una falta de respecte al Senat en negar-se Robles, igual que altres ministres, a acudir a la Cambra Alta per donar explicacions sobre la crisi. Per cert, que demà la Diputació Permanent del Congrés debatirà si el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha de compareixer de manera extraordinària a petició del PP.
7: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
0: Són les 8 i 10 del matí a casa nostra, a Gàtova, al Camp de Túria. S'ha alçat el confinament de la població per l'incendi forestal del terme de Sogorb i també s'ha reprès, Sofia, la circulació per la carretera CB25.
3: El dispositiu que coordina l'extinció del foc ha declarat aquestes mesures, però demana precaució a la població perquè recorda que, tot i que l'incendi està estabilitzat, encara no està controlat. A més, s'ha incidit en remarcar que la circulació pels camins i per les pistes forestals està prohibida i també continua la restricció de beure aigua de la aixeta fins a nova ordre perquè el foc va afectar els dipòsits d'aigua. Mentrestant, els treballs d'extinció continuen i, segons un balanç provisional, ja s'haurien cremat 630 hectàrees del paratge natural de la Serra Calderona.
0: I avui fa un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, un foc que, tot i estar controlat des de principi d'agost, encara no està oficialment extingit, Elena Riego.
5: Així és, de fet, fa només uns dies diversos efectius de bombers es desplaçaven fins a Tales per a controlar una reproducció del foc que afectava el barranc d'Ain. Durant els primers dies d'incendi, el foc va arrasar amb unes 10.000 hectàrees i va provocar l'evacuació de 7.000 persones de les seues cases. Un 12% de la Serra d'Espadà va quedar cremada i el paisatge de gran part del veïna de la Plana Baixa i altres comarques, com l'Alt Millars, va passar de verd a negre. La investigació sobre com es va iniciar el foc continua oberta, tot i que des dels primers dies apunta al fet que l'origen podria ser intencionat.
0: L'incendi que va començar ahir a Almeria, a Andalusia, mentrestant, es complica. Ja s'ha declarat el nivell 1 d'emergència. S'han decretat desallotjaments i confinaments preventius en diverses aldees i la circulació ferroviària ja està afectada en llarga i mitjana distància. Pilar Llorca, bon dia.
12: Bon dia. Sí, esta nit han continuat treballant vora un centenar de bombers forestals per a tractar d'estabilitzar aquest incendi que ahir es declarava al municipi de les Tres Villas, en Almeria, al paratge de Doña María, i que presenta ja un front ample arribant al municipi de Nacimiento. L'incendi va començar en una zona amb molt de pasturatge i en un moment en què hi havia fortes ràfegues de vent que van afavorir la propagació del foc. Hi ha desallotjaments i confinaments en diferents aldees disseminades de la zona. El foc també ha obligat a tallar la circulació ferroviària en el tram entre Almeria, Linares i Baeza, afectant ja els servicis de llarga i mitjana distància, motiu pel que Renfe ha habilitat transport alternatiu per carretera.
0: La crisi climàtica té un mesurador clar en la temperatura dels oceans que no para d'augmentar. S'ha arribat al rècord històric, 21,24 graus. Les veus expertes apunten que l'emergència climàtica va més de pressa del que estava previst. Marc Grau ha parlat amb els experts.
13: Els oceans estan cada vegada més calents. Un procés d'escalfament més ràpid del que auguraven els científics. Les últimes dades de Copernicus ho demostren. Dissabte es va batre un rècord amb 21,10 i diumenge un altre amb 21,24. Això significa un grau més que la temperatura mitjana de fa 30 anys. El canvi climàtic és imparable.
14: Significa que el proceso de cambio climático global en todo el planeta sigue adelante porque se va acumulando cada vez más calor en los océanos, que es realmente lo más peligroso, tendrá que ir saliendo progresivamente hacia la atmósfera, ¿no? Con lo cual, el dato es que aunque cerráramos las emisiones en todo el planeta, todavía tendríamos al menos 2-3 décadas más de calentamiento.
13: I a tot això seria de sumar l'efecte del Niño, que no farà sinó accentuar l'escalfament. I no cal dir-ho, el Mediterrani és especialment vulnerable. Ens hem de preparar per viure amb l'ai al cor.
15: El Mediterrani és el mar que més calor està acumulant i més puja a aquesta zona. Anem a tindre situacions de tempestes més fortes, probablement situacions de dana agreujades, més fortes de lo que seria habitual.
13: De fet, el Mediterrani ha pujat la temperatura en un grau i mig des dels anys 80.
0: Són les 8 i 14 minuts del matí. Parlem ara de successos. La Guàrdia Civil investiga la mort d'una dona de 64 anys a la platja de Pusol, a l'Horta Nord. Han localitzat el cos sense aparent signe de violència. De moment, no es descarta cap hipòtesi. Víctor Vidal.
16: Ha sigut un banyista qui ha avisat els serveis d'emergència i la policia local ha tret el cadàver de l'aigua, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La dona tenia la roba posada, portava altres pertinences, com la seva bossa, i no presentava aparents signes de violència. El cos ha sigut traslladat a l'Institut de Medicina Legal de València per fer-li l'autòpsia. La policia judicial de la Guàrdia Civil ha assumit la investigació per esclarir els fets i, de moment, no descarten cap hipòtesi.
0: Més coses. Un treballador ha mort este dilluns en un accident durant les tasques de manteniment d'una embarcació al port de València.
3: Tot indica que l'operari ha caigut i s'ha colpejat. Els sanitaris d'emergències han intentat reanimar-lo, malauradament, sense

0: èxit. Ja s'ha obert una investigació a l'espera dels resultats de l'autòpsia.
1: Anem ara al Baix Segura. Enfrontament polític a Torrevella pels efectius de la Guàrdia Civil que operen al municipi. L'alcalde acusa l'executiu de desatendre esta ciutat, d'esta comarca, com diem, del Baix Segura, mentre que subdelegació del govern parla de descens de la delinqüència. Paula Rico, redacció d'Alacant.
2: Es tracta d'una de les ciutats més poblades del territori, principalment a l'estiu, compta amb 208 efectius de la Guàrdia Civil. Però Eduardo Dolón, l'alcalde de Torrevella, reclama més agents. L'escoltem.
3: ¿Cuánta población flotante tiene Benidorm? Se estima entre 350 y 400.000. Torrevieja, 450 y 500.000. ¿Los datos sabrán por sí solos? Porque no hay 100, 150 guardias civiles más en la ciudad de Torrevieja.
2: La Guàrdia Civil es defen. Les dades oficials, segons la subdelegació del govern, diuen que la ciutat és segura. Manuel Pineda és el subdelegat del govern d'Alacant.
4: Los hechos delictivos han bajado un 9, más del 9% en lo que va de año, ¿no? Y esto es en todos la tipología que ara el coronel les comentarà. Incluso ahí, en una de ellas ha bajado casi un 20%. ¿No?
2: La planta desaladora, la Nacional 332 o l'acollida de refugiats d'Ucraïna són altres de les ferides obertes entre el govern i l'Ajuntament.
1: Més coses. Anem a la ciutat de València. Unes 800 persones malviuen en el que va ser l'antic circuit de Fórmula 1 de la ciutat. ONGs i col·lectius veïnals duen mesos denunciant aquestes condicions infrahumanes i adverteixen que l'Ajuntament de València planeja el desallotjament de la zona. El consistori, però, ho nega. És una crònica de Fèlix Tena.
5: Enderrocs acumulats, brutícia i barraques construïdes de qualsevol manera. És l'aspecte a dia d'avui d'una zona de l'antic circuit de Fórmula 1 a la ciutat de València. Unes 800 persones malviuen, sense les mínimes condicions, en este assentament en expansió, segons una plataforma solidària amb els drets d'esta gent. Este matí una representació del col·lectiu s'ha reunit amb el subdelegat del govern. Asseguren que l'Ajuntament té plans per a desallotjar la zona, on està previst un pla d'urbanització. Ana Isabel Martínez és presidenta de l'ONG València es Refugi.
6: Que va haver un desalojo cuando el plan de obras está publicitado y es evidente que el desalojo se va a producir. De hecho, insistimos, nuestra única demanda es que el desalojo se produzca conforme a ley.
5: Però l'Ajuntament nega un desallotjament imminent. Maria José Ferrer Sansegundo és l'alcaldessa de València en funcions.
7: S'ha dit que va haver un desallotjament imminent i això, bueno, no és veritat, i des de l'Ajuntament de València ho diguem, que no està previst una actuació en aquest sentit en aquest moment.
1: I de l'exterior, es contem que els Estats Units llancen una ofensiva de sancions comercials contra l'Iran i amenacen amb sancions també als països que mantinguen lligams econòmics amb l'Iran, incloent-hi la Xina. Este programa de sancions pretén reduir encara més les vendes de petroli iranià i se centrarà en 5 sectors vitals per a l'Iran: actius digitals, tecnologia, or, aviació i transport marítim. Ho ha explicat este dilluns el secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent.
8: Every country, every entity should know that they should be prepared to face US sanctions.
1: Tots els països, totes les entitats han de saber que han d'estar disposats a fer front a les sancions dels Estats Units i saben que ningú està per damunt d'això, ha dit Bessent. Mentrestant, el secretari de Guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha afirmat que el Pentàgon no descarta l'ús d'atacs cinètics sobre l'Iran, és a dir, Sofia, bombardejos.
0: Sí, quan li han preguntat si en anunciar les sancions els bombardejos queden descartat, Hegseth ho ha negat rotundament.
9: If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough
0: Si necessitem usar atacs cinètics, els usarem, ha dit Hegseth durant una visita a la planta d'un fabricant de vehicles militars a l'estat de Wisconsin. Fa una setmana que va caducar l'alto el foc i el termini de 60 dies acordat pels Estats Units i l'Iran per a negociar la fi de la guerra, que ja fa quasi 6 mesos que va començar.
1: I a Sud-amèrica, dos països fan recompte de víctimes dels terratrèmols. A Colòmbia, el nombre de persones mortes puja a 331. Segons un nou informe de la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres, el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar el país fa 2 setmanes ha provocat més de 4.400 ferits, 240 desapareguts i 364 persones rescatades.
0: El sisme, ocorregut el passat 10 d'agost, també epicentra al municipi de San José del Palmar, al departament del Chocó, l'oest de Colòmbia. Va afectar 494 municipis de 16 departaments on hi ha més de 3.

161.000 damnificats. El president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ha visitat Buenaventura, el principal port de la costa del Pacífic de Colòmbia, que va ser greument afectat.

0: és la música que ompli cada nit des de dissabte la plaça de l'Ajuntament de Bocairent, a la Vall d'Albaida, 5 nits de danses que, Elena Riego, arriben en honor a Sant Agustí.
1: Sí, desenes de parelles de balladores i balladors es mouen al so del tabal i la dolçaina dels xirimiters i tabaleters de Sant Agustí. Ho fan guiades per la cap de dansa. Joana Silvestre ocupa este càrrec.
2: Hi ha una cosa molt característica de les danses de Bocairent i és que les dones són les que prenen el lloc en la dansada i són les que indiquen als homes cada vegada on han d'anar perquè segons la xica en la que ballen estan situats a un lloc o a un altre de la dansa.
1: Les danses de Bocairent estan declarades bé d'interès cultural des de l'any 2009 i compten amb una participació activa de molts veïns i veïns del poble.
0: Continuem amb festes. Les Fogueres del 2027 ja tenen damunt de la taula dos propostes per al seu monument oficial. Ahir acabava el termini de presentació de candidatures per a este concurs. Ara està en mans del jurat la decisió. Ho sabrem al setembre. Ens ho conta des d'Alacant, Pilar Llorca.
3: Sí, els dos monuments oficials que planta la ciutat d'Alacant a la plaça de l'Ajuntament ja estan presentats. Ha arribat només una candidatura per al monument infantil i dos per a la foguera adulta. Però la decisió es farà esperar fins a la segona quinzena de setembre i fins a aquest moment no se sap qui són els candidats. Els artistes tenien fins ahir per presentar les seues propostes i tot i que és secret qui està darrere, el món de les fogueres mira cap als artistes que han dominat el concurs en l'última dècada. Pedro Espadero, amb 19 monuments oficials i Sergio Gómez amb 11 infantils consecutives. Però la incògnita és saber a qui correspon la segona proposta, una candidatura que podria atribuir-se a un mestre alacantí com Fran Santonja o Lorenzo Santana.
4: Som a punt.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
8: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al Punt a Punt.
9: Peu de carrer, amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio, de tu a tu.
10: Esports, les notícies del matí.
0: En els esports, comencem, com quasi sempre, amb el futbol. Punt treballat del Llevant de nit en la seva visita a Osasuna. Daniel Mosilla.
11: Què tal, Toni? En una vesprada intensa per les inscripcions de futbolistes a última hora, al final el Llevant va aconseguir la inscripció de tots els seus nous fitxatges i amb una gran millora en el joc granota respecte al debut de Lliguer al camp de l'Espanyol. Primer temps igualat, segon l'equip de Castro superior i amb opcions per a emportar-se els 3 punts. Tot el protagonisme ofensiu del Llevant per a Brugui, amb una petició de penal no concedit, una rematada al travesser en la primera part i una cabotada que quasi entra en la segona. També va tindre les seues Budimir per a Osasuna. Luis Castro, el punt, li va saber a poc.
12: Penso que el resultat, que l'empate és justo i penso que se podria ganar un equip, penso que més nosaltres. Però és justo també perquè ells

0: Ha estado bien, también ha estado con algunas situaciones, pero penso que las más claras han sido para nosotros.
1: També ahir es va jugar un altre partit de primera i dos més de segona, Dani.
2: Sí, en la màxima categoria van enfrontar-se a la Rosaleda. Dos equips que han ascendit esta temporada, Màlaga 1, Deportivo 1, s'avançà el Deportivo en gol d'Aubameyan i empatà el Màlaga poc després en gol de Chupet de penal. I en segona, Celta de Vigo, Fortuna 4, Andorra 2 i Granada 2, Mallorca 0.
1: I pel que fa al València, club de futbol, 8è partit i ahir anunciava la contractació d'un porter.
2: Sí, el mercat, que no para en el València i esperem que siga així. Es tracta de Van Ovelen. L'holandès jugarà, com ha cedit esta temporada, procedent de l'Ipswich Town anglès i serà, en principi, el suplent de Dimitrievski. I, com deies, el València juga esta nit contra el Betis, partit corresponent a la primera jornada, que arriba enmig d'un ambient enrarit per la falta de fitxatges i per la imatge, mala imatge oferida contra el Celta. De Haas es baixa i Rioja pot ser la principal novetat per a un Carlos Corberán, que ahir es queixava de la falta de dies de descans entre els dos primers partits.
3: Para mí es absolutamente incomprensible. El único equipo de la primera división española que va a jugar partido, dos días partido, es el Valencia. Vamos a jugar contra el Betis en desigualdad de condiciones. Si le sumas que es agosto y que es la primera semana competitiva, me es difícil de comprender.
2: I acabem este bloc de futbol amb un apunt del Villarreal, perquè segons Fabricio Romano, periodista, com sabeu, especialitzat en el mercat del Villarreal, ha arribat a un acord amb el mig centre canadenc de l'Anderlecht, Nathan Saliba. Segons aquesta informació, el jugador viatjarà les pròximes hores per a passar el reconeixement mèdic. Es tracta d'un traspàs valorat en uns 15 milions d'euros.
1: Canviant d'esport, en el València Bàsquet continuen les revisions mèdiques dels nous fitxatges.
2: Sí, en l'equip de Xavi Albert l'han passat a jugadors com ara Mokeye o Harmony Brooks. Esta setmana és el torn de les jugadores del conjunt de Javi Torralba, de les xiques que també han fet el primer entrenament de la pretemporada. Comença un nou cicle en el conjunt taronja a les ordres de també un nou entrenador. La capitana Leti Romero afronta l'octava temporada de taronja com a repte.
4: Cambio de ciclo, muchas cosas diferentes, mucha gente diferente y creo que es importante, ¿no? Empezar desde el principio sentando las bases, acogiendo a todo el mundo. Va a ser importante que nos sintamos un equipo y eso es lo que intentamos construir desde el principio.
1: Palemana de ciclisme, en la Vuelta a España, etapa anulada.
2: Sí, una fortíssima granissada en l'etapa 3 que es va cancel·lar en plen ascens al Coll de Montjuïc, a 16 quilòmetres de la línia de meta. Abans que l'organització suspenguera la prova, molts corredors decidiren resguardar-se on pogueren. I avui l'etapa es farà a Andorra, seran 105 quilòmetres de recorregut en 4 posts de muntanya, una ruta exigent que tindrà tant l'eixida com la meta a la capital del principal.
1: Gràcies, Daniel Mosilla. Ara, informació de servei. Són les 8:29, moment d'actualitzar la situació del trànsit. Helena Riego.
5: Doncs a aquestes hores continua la retenció a la B30 a l'altura de Quart de Poblet en sentit a la C7, una situació que està provocant trànsit molt lent també en els accessos a València. D'altra banda, l'AP7 a l'altura d'Ondara està tallat el carril dret a causa d'un accident amb diversos vehicles implicats. A aquestes hores les ambulàncies estan treballant a la zona. Aquest incident crea un quilòmetre de retencions precisament en sentit a València. El trànsit en la resta de línies del territori transcorre amb normalitat, també les línies de Metro València i el tram d'Alacant.
1: En l'horat ja ha tornat el vent de ponent i això activarà els avisos per calor a partir del migdia. Antoni Sánchez, hola de nou.
6: Bon dia, Toni. Sí, avui és una jornada de ponentada. Ahir ja vam notar a últimes hores de la vesprada com va arribar, com va tornar el vent de ponent i de llebeig. I avui ja s'està notant este matí. De fet, les mínimes no han baixat molt al centre. Sí que hem notat un lleuger descens i fins i tot un poquet més destacable cap a l'interior. De fet, ahir teníem mínimes de 20-22 graus i avui estem en els 15-17. Així que a l'interior sí que han gaudit d'este descens tèrmic i d'un matí un poquet més fresc. Si ens anem cap a València, tenim ara mateix 25 graus, que són les mínimes estan sent un poc més altes pel vent de ponent, 23 cap a Castelló, 24 a Alacant. Veurem com està vesprada. Ja en les pròximes hores pujarà el termòmetre, tindrem sensació més seca que els últims dies, es notarà degut al vent de ponent. Un vent que, de fet, no descartem que bufe amb més intensitat, sobretot al centre, amb ratxes de 30-50 km per hora. I veurem com les màximes més altes avui es trobaran a les comarques del prelitoral centre, és a dir, el Camp de Túria, la Foia de Bunyol, també

0: a la Ribera Alta, a la Costera. Són eixes comarques més afectades per la calor d'avui. On tenim l'avís groc? Justament en eixes comarques, és a dir, tot el litoral centre, però en principi de les comarques del litoral centre l'avís diu que es donen sobretot en les localitats més cap a l'interior del litoral centre, que en definitiva, en traducció, és el prelitoral. Així que també a la Ribera Baixa, per exemple, les localitats més cap a l'interior, la Safor, la mateixa situació, el Camp de Morvedre, el mateix, inclús l'Horta, un poc més cap a l'oest, ahí sí que trobarem temperatures més altes. Estem parlant de màximes entre els 35 i els 38 graus. Els 38 sí que podrien fregar-se a Antella, Gavarda, Sumacàrcer, a Càrcer, a Cotes, ahí està Olleta, no?, que es troba al voltant del riu Xúquer, en aquesta zona. A la resta estarem entre 36 i 37 graus, que ja són temperatures més altes que els últims dies, però almenys no la ponentada que vam tindre la setmana passada, i sí que en aquest sentit estem un poquet més tranquils. I també pel que fa a les tempestes, perquè ahir vam veure una jornada molt intensa a Tarragona i a Catalunya, pràcticament en tota la comunitat vam tindre una vesprada molt perillosa perquè fa les tempestes, i estem tots un poquet sobtats per aquesta situació. Així, al nostre territori no ens afectaran les tempestes. Veurem una jornada marcada per l'estabilitat, el cel ras en la major part del territori, amb alguns núvols alts, amb molta visibilitat, que és el que també proporciona el vent de ponent, i ja a últimes hores sí que evolucionarà un poquet la nuvolositat, tindrem més núvols, entrant sobretot cap al centre i cap al sud, però ja serà quan es ponga el sol, així que en principi no tenim cap tipus de perillositat en aquest sentit, no? Demà canviarà la situació, ens alçarem amb més núvols, baixarà la temperatura de vesprada, pujarà de matí, serà un dia en el que ja la ponentada no entrarà el vent de ponent, però dijous sembla que tornarà el vent de ponent, així que tenim aquests pics d'esta setmana en els que alguns dies tindrem una poqueta més de calor, i altres en els que podrem descansar lleugerament d'esta calor intensa. Cap a cap de setmana sembla que la temperatura ja baixarà, per això sí, tindrem més núvols i també més possibilitat de tempestes en alguns punts.
1: Moltes gràcies, Antonio Sánchez. I ara repassem els principals titulars de la jornada.
2: Les notícies del matí.
1: ...26 dies després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta... ...el president del govern espanyol ha convocat per este matí... ...el Consell de Seguretat Nacional, primer Consell de Ministres... ...també després del parèntesi estiuenc... ...en el qual s'aprovarà un reial decret... ...que declararà la crisi migratòria de la ciutat autònoma... ...situació d'interès per a la seguretat nacional... ...i això permetrà la constitució d'un comandament únic... ...Sofia Riego.
3: Sí, al capdavant estarà el ministre Ángel Víctor Torres... ...i inclourà, entre d'altres, el president de Ceuta i el CNI. Ho anunciava este dilluns el vicepresident i el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Des del PP, el seu portaveu, Borja Semper, considera que hi ha lentitud en l'executiu en la presa de decisions.
4: El gobierno declarará mañana, martes, la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y constituirá un mando único mediante real decreto en el Consejo de Ministros. Será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y será integrado por un comité especializado.
5: Hay miles de personas vagando por Ceuta, comprometiendo la seguridad, la convivencia. Deben devolver todos y cuanto antes.
3: És una de les múltiples mesures anunciades per l'executiu de cara a recuperar una normalitat que reconeixen queda encara molt lluny. Mesures que, segons assegura el PP, arriben molt tard.
1: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta. Són 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 de difteria, tètanus, 10.000 de varicela i també 10.000 de polio, Sofia.
3: Davant de la denúncia dels populars, la ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que no és una emergència de salut pública. I un altre membre de l'executiu, la titular de defensa, Margarita Robles, inicia este matí la ronda de compareixences dels 8 ministres de Sánchez que acudiran al Congrés dels Diputats per a retre comptes sobre la seva gestió d'esta crisi migratòria.
1: A la Comunitat Valenciana, a casa nostra, a Gàtova, al Camp de Túria, s'ha alçat el confinament este dilluns després de l'incendi declarat divendres. El foc està estabilitzat, però no controlat. Els mitjans d'extinció treballen sobre les columnes de fum.
3: Avui, a més, fa un mes del gran incendi que ha afectat la Serra Espadà i que encara no s'ha donat per extingit. Vora 10.000 hectàrees cremades que per a molts impedeixen reconèixer el paisatge.

0: que és sa casa, que era sa casa.
1: Fem ara una pausa publicitària i de seguida tornem ja amb la tertúlia.
2: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
3: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Front a una onada de calor, actua.
7: Climatitza la casa. Mantén les finestres i persianes tancades durant el dia i aprofita les nits per ventilar i baixar la temperatura de les habitacions. Busca alternatives a l'aire condicionat. Si no disposes d'aire condicionat, passa unes hores en llocs públics climatitzats.
8: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A.Punt Ràdio.
9: Els matins del cap de setmana, escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En A.Punt Ràdio, posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
10: La tertúlia en A.Punt. Les notícies del matí.
1: Són les 8:31 minuts. Obrim el temps de tertúlia. Avui a l'estudi amb Anna López, politòloga. Bon dia.
0: Molt bon dia.
1: I Víctor Romero, delegat del Confidencial a la Comunitat Valenciana. Bon dia.
11: Bon dia, Toni.
1: Si vos sembla, comencem, com no, pel tema de Ceuta. La crisi que està vivint esta ciutat autònoma marca de nou avui, especialment l'actualitat. El president del govern espanyol presidís a les 9 del matí, d'ací aproximadament d'ací a 20 minuts, el Consell de Seguretat Nacional i també la primera reunió del Consell de Ministres després de les vacances. Damunt la taula està l'aprovació d'un reial decret que declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional. Això permetrà la constitució d'un comandament únic. Ho anunciava este dilluns el vicepresident i ministre d'Economia. Abans d'entrar en l'anàlisi i en la tertúlia, pròpiament dita, ens posa en situació. Alba Rocher, des de Madrid.
12: El govern presenta un pla de suport a Ceuta per a reforçar la seguretat.
13: El gobierno declarará mañana, martes, la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y constituirá un mando único mediante Real Decreto en el Consejo de Ministros. Será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, i serà integrat per un comitè especialitzat.
12: El president ceutí també en formarà part, però l'oposició parla de degradació i critica.
14: Hay miles de personas vagando por Ceuta, comprometiendo la seguridad, la convivencia. Deben devolver todos y cuanto antes.
12: I alerta d'una situació sanitària que l'executiu nega.
14: El riesgo sanitario existe. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el gobierno tome decisiones?
15: No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia.
1: Anem per parts, perquè esta crisi té moltes vessants. Pel que fa a la reunió del Consell de Seguretat Nacional, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, comentava de seguida en xarxes, quan s'ha conegut l'anunci, que arriba tard. Textualment escrivia, a bones hores. Anna, comencem per tu. Es podia haver convocat abans, com alerten o critiquen els populars, o penses que els temps i la gestió de Sánchez són els correctes?
0: Bueno, jo crec que des d'este dilluns comencem una nova etapa, un gir en la gestió d'aquesta crisi que ratifica els errors inicials de precisament la crisi, que és un, lideratge, dos, definició de la crisi, dos, la dimensió i, per tant, la destinació de recursos. Aires va confirmar que ja n'hi hauria un comandament únic i la cronologia dels fets d'avui ja confirmarà com definim aquesta crisi, com la dimensionem i, sobretot, tots els recursos, perquè avui és molt, molt important el Consell de Seguretat Nacional de les 8:30, perquè és el pas previ per a activar el comandament únic. I també és molt important, perquè ahir veurem com definís la crisi, que sabem que és multidimensional, el govern. Si és, per exemple, a nivell de red d'amenaça híbrida geopolítica, si és una dimensió humanitària. I després el Consell de Ministres ho ratifica i sobretot destinarà els recursos que sabem que seran econòmics. Jo crec que avui és un dia molt fonamental, és un punt d'inflexió que uno ratifica els errors de la crisi i per a el govern, sobretot, intentar neutralitzar els costos electorals que segurament li passaran factura en una bona fulla de serveis que tenia a nivell internacional, en la gestió, per exemple, del hantavirus o, per exemple, en ese ADN socialista en el tema de la guerra de Gaza o la posició a la guerra d'Iran.
1: Víctor.
11: Sí, a mi em dona la sensació de que el govern des del primer moment havia tractat de abordar la crisi de Ceuta políticament des d'una perspectiva de baix perfil, no? És a dir, en una traslació de milers de persones, en una vulneració clara de la política fronterera del país, en una crisi que assustava inicialment perquè no sabíem quin era l'origen de la crisi, com s'havia produït la crisi, quin era el causant, no?, últim de la crisi. Jo crec que el govern des del primer moment va evitar confrontar en el govern de Marroc, del Marroc, va evitar escalar, diguem, en la resposta tan política com inclús gestual, i jo crec que s'ha equivocat en certa mesura, sobretot perquè se podia haver fet tot això. És a dir, és evident que estem en una emergència nacional, perquè no per res, sinó perquè Ceuta és un dels territoris amb més densitat de població de tot el país. És un enclau territorial molt xicotet, amb una alta densitat de població, i solament l'al·luvió de persones que arribava ja suposa una crisi de gestió de persones, una crisi habitacional, perquè la gent està dormint al carrer, una crisi humanitària, perquè no n'hi ha recursos alimentaris per a alimentar a tota aquesta gent, una crisi de seguretat, perquè hi ha hagut casos de violacions i d'agressions sexuals a dones dins del grup dels propis immigrants, i per tant això requeria una resposta extraordinària. I jo crec que aquesta resposta extraordinària efectivament s'hauria d'haver fet mitjançant la convocatòria de la Junta de Seguretat Nacional, no per res, sinó perquè la sospita que n'hi ha dins del govern i en molts àmbits dels analistes internacionals de que això no ha sigut un gest innocent, és a dir, no ha sigut un gest espontani, no?, per part de... Pot ser no tant per l'organització, que no sabem, tenim un núvol d'incògnites, com almenys per la permissivitat, no? Jo crec que tan sols el fet de la permissivitat per part del Marroc de deixar passar tantes persones amb 100, més de 100 morts que n'hi ha hagut, no?, perquè hi ha un component també humanitari important de desastre humà des del punt de vista de la vida de les persones. I això requeria una resposta extraordinària. Jo crec que això arriba tard. És a dir, esta mena de, bueno, ara que ja ha passat tot, ara que ja ens hem acostumat, ara que ja pareix que comença a fluir la cosa, ara és quan convoquem, no?, la Junta de Seguretat Nacional i proposem les mesures extraordinàries, jo crec que havia d'haver sigut la resposta des del principi, no?, perquè jo crec que el repte ho mereixia.
1: Bé, com estem comentant, la crisi migratòria de Ceuta ha portat l'executiu espanyol a declarar per primera vegada una situació d'interès per a la seguretat nacional. Estem davant, vos pregunte, d'un canvi real d'estratègia o d'una operació política de Sánchez per intentar recuperar la iniciativa després d'un mes de crítiques intenses, Anna?
0: Bueno, jo crec que la resposta arriba, com hem comentat, tard, però és referent al moment de l'emergència i de la crisi que estem. El govern, davant d'una crisi multidimensional, va optar per la crisi de la frontera. I per això què va fer? Tres coses. Uno, reforçar la cooperació amb Marroc. Dos, endurir el discurs respecte a les persones migrants. Així no entra ningú i això va fer que ficàrem en dubte l'ADN d'un govern socialista que no parlava dels drets humans o de l'estatut de refugiats i els menors, i després va enfortir aquest escut en la frontera a través de militars i també l'escut digital, perquè recordem que és una violació de la frontera física i digital. Després que ha optat per la dimensió humanitària. Vegem un canvi de discursos, vegem altre perfil de ministres que han visitat i acaba, després de 25 dies, en aquest comandament únic. Per tant, jo crec que la gestió explica aquest moviment i també la despesa electoral que li pot vindre a Sánchez en dos fronts molt importants. El tema de la gestió, que més o menys el govern socialista havia tingut una bona fulla de serveis en atencions a emergències, però dos, el tema de la política migratòria, que sap que és el tema principal de les campanyes electorals i de fora de campanya electoral. I així el govern tenia una política migratòria definida en tres vectors que estava aprovant. La primera, en matèria de fronteres, havia reforçat en més de 229 milions d'euros anuals a països tercers, com és Marroc, com és Senegal, per evitar l'entrada de persones migrants, i això va resultar positiu perquè va caure en guany un 24% l'entrada de persones irregulars per mar. Dos, havia incidit en el tema de drets humans, amb aquesta modificació del decret d'atenció a menors de 2025, i ara les comunitats autònomes tenen que assumir obligatòriament als menors per aliviar la pressió de Ceuta i de Canàries, i després el tema de la integració a través del decret de regularització. Esta política migratòria avui té una bretxa que és Ceuta, perquè el govern socialista va començar a veure i a fer altaveu d'aquest discurs de així no entra ningú, no? Per tant, jo crec que ojo també en aquesta escletxa, en el gran tema que mobilitza fora i dins de les campanyes electorals, que és la política migratòria.
1: Víctor.
11: Sí, jo crec que a més que no hem d'oblidar que la frontera no és una frontera d'Espanya, la frontera és la frontera de la Unió Europea. I jo crec que s'ha trobat a faltar, des d'aquesta perspectiva, una resposta coordinada i solidària per part de la Unió Europea, en el sentit de que el que s'ha vist és com precisament els postulats que comentava Anna d'antiimmigració des d'una perspectiva molt de prejudici, no? És a dir, d'una perspectiva xenòfoba, des d'una perspectiva de que la immigració és negativa per se, no? Des d'aquesta perspectiva que sobretot les formacions d'ultradreta han inoculat, no? Inclús també en el discurs de la dreta democràtica o la dreta més convencional, ha tingut una resposta insolidària per part d'alguns països, no?, de la Unió Europea, com ara pot ser Itàlia, com pot ser Dinamarca, inclús Dinamarca en un govern socialdemòcrata, quan precisament la frontera de Ceuta és la frontera de la Unió Europea. I s'ha trobat a faltar molt una resposta coordinada per part dels països i solidària en Espanya. Vull dir, aquí hi ha factors que estan en esta nebulosa, no? Que és la resposta que va tindre en xarxes socials, etcètera, pues països com ara els Estats Units o Israel, de tractar d'utilitzar la crisi de Ceuta per enfeblir la posició internacional d'Espanya, que, com ha comentat Anna, havia tingut una forta influència, no?, dins de la posició europea entorn al que estava ocorrint a Gaza o altres conflictes internacionals en què havia intervingut els Estats Units i Israel. I jo crec que este trencament en la posició única europea també s'ha d'analitzar, i s'ha d'analitzar perquè jo crec que al final a qui perjudica és el conjunt de la Unió Europea, no solament al conjunt d'Espanya. I efectivament, des d'una perspectiva política, el govern té l'obligació de reconduir aquesta situació, no? Jo crec que ha de tocar les claus i els aliats europeus que siguin necessaris per a enfortir la posició europea d'entendre la frontera de Ceuta com una frontera comunitària, no solament com una frontera espanyola. I també modular el missatge, com estava comentant la companya, el missatge de la immigració, no? Jo crec que este, el que ha ocorrit a Ceuta, encara que per a mi, personalment, jo crec que, per molt que se diga, és una mala notícia per al Marroc. Jo crec que el Marroc és un país que estava tractant de traslladar una imatge de país que estava en transició cap a la modernitat, no? En el tema del Mundial, sí. El tema del diguem, del desenvolupament econòmic que estava produint al nord del país amb Tanger Med, en una modernització, diguem, del país, el que s'ha evidenciat és que un país on de sobte milers de persones volen fugir del país no és un país que estigui en una bona situació interna. I per tant jo crec que el Marroc ahir s'ha pegat un tiro en el pie directament, ho penso. Crec que la posició internacional del Marroc ara mateix és pitjor que abans de la crisi, i crec també que el Marroc, encara tot el que s'ha especulat amb la possible col·laboració dels serveis secrets marroquens en la crisi, hauria de fer un anàlisi també del que ha passat, perquè jo crec que ara mateix el que ha de fer és rebobinar, sí, en el que ha fet, perquè jo crec que la posició internacional del Marroc no ha quedat tampoc molt, molt clara. I després, perquè estàvem comentant també de la posició internacional, hi ha una certa sensació o percepció de que això és una xicoteta marxa verda o repetició de la marxa verda o una prova de marxa verda o un assaig de marxa verda de com podria enfrontar Espanya una ocupació híbrida, no militar, sinó híbrida, que és el que va passar al Sahara, civil, no? Per part de milers de persones d'un enclau com espanyol, com és Ceuta, dins d'aquesta reivindicació que una part del Marroc, aquesta part més nacionalista del Marroc, té sobre Ceuta i Melilla, no? I jo crec que este és una vessant que el govern d'Espanya hauria de tomar-se seriament, i això vol dir també fer un anàlisi de quina és la posició militar d'Espanya dins de Ceuta i de Melilla, i si s'ha de enfortir, diguem, l'efectiu militar que n'hi ha a Ceuta i Melilla, encara que siga per una qüestió dissuasòria, no? Per a deixar clar, no?, que això són dos enclaus que són espanyols, no?, i formen part del territori espanyol.
0: Tant, o com diu Margarita Robles, espanyolíssimos.
11: Tant per part de Espanya, com per part de la Unió Europea, com per part dels aliats de l'OTAN, no? Perquè sí, al final Marroc no forma part de l'OTAN.
0: Però el problema és que Estats Units,
11: clar,
0: ja ha manifestat,
11: clar,
0: en la primera legislatura de Donald Trump i recentment, que Ceuta i Melilla són del Marroc.
11: Clar, per això jo deia que la situació internacional no ajuda tampoc, no? A aclarir dins dels vectors tradicionals, no?, de la política internacional com s'ha de respondre a aquesta crisi. I jo crec que Espanya i el govern ha estat una mica a soles, no?, en esta crisi. S'ha sentit una mica a soles, no? Primer, per la bronca permanent de la política espanyola, que és incapaç de fer un anàlisi conjunt, i tot s'aprofita, no?, per desgastar al contrari, i després per la falta d'unitat que hi ha hagut per part de la Unió Europea, que jo crec que havia d'haver sigut molt més contundent, no?
0: Hi ha una comparació respecte a 2021 que, si vos recordeu, en Marroc sí que va propiciar com a vendetta perquè Espanya va acollir al líder del Front Polisari en un hospital, i sí que va deixar passar també un número important de persones. Però quina era la diferència? Que en aquest cas Marroc sí que va reivindicar, això és una vendetta per acollir al Front Polisari. I de fet, definir molt bé el problema, la Unió Europea sí que va respondre i va condemnar a Marroc a aquest atac híbrid. El problema, tornem al punt inicial de la tertúlia, és que Espanya no ha definit el problema. Clar, si haguera definit el problema com un atac híbrid, la Unió Europea haguera dit, bueno, s'ha violat la frontera física i la digital, i donem una resposta. El problema és que la indefinició del problema va deixar una finestra d'oportunitat a tota l'extrema dreta internacional i a part de la dreta internacional per aprofitar el tema de la política migratòria, cobrar també algunes deutes pendents que tenien Sánchez en la seva política migratòria, la regularització, i sobretot va afectar a la política interna. Però és que tenim l'error inicial, que ens diuen tots els manuals de crisi. No s'ha definit el problema, no s'ha dimensionat, com bé ha explicat Víctor. Clar, el govern va dir, bueno, una volta passem el problema de la frontera, que el 15 d'agost no torne a passar este creuament més bàsic, anem a deixar que el problema, bueno, es deixi allí i que tornen les persones migrants. Clar, això va ser un error fatal, perquè les persones se van quedar en Ceuta, no sabem encara el número de persones, si 5.000 o 10.000, i també va evidenciar que el govern no havia liderat aquesta crisi, perquè aquesta descentralització dels ministres amb discursos diferents ha donat una molt mala imatge d'aquest govern que intenta recuperar des del punt de vista de la percepció, que és al final el que li queda al ciutadà, perquè com sabem les crisis comencen i acaben molt ràpid, la percepció és una molt mala gestió de la crisi d'aquest govern.
1: Per tant, penseu que Pedro Sánchez hauria de ser més contundent públicament amb Rabat, amb el Marroc, encara que això posi en risc la relació bilateral? Fins i tot han dit que és un soci fiable, però al mateix temps hi ha greus problemes amb el Marroc, com és evident.
11: Jo crec que ha de ser contundent en la posició d'Espanya. No se tracta aquí de qüestionar un altre país, no? Sinó ha de ser contundent de que uno, de Ceuta forma part del territori espanyol. Dos, això no és solament una crisi migratòria, com comentava Anna. No se pot definir això simplement com una crisi migratòria, perquè no ha sigut solament una crisi migratòria. No hi ha hagut una fugida perquè ha passat alguna cosa al Marroc que ha provocat, no sé, la guerra de Síria, per exemple, no? Que va provocar una fugida massiva i això s'havia de gestionar des d'una perspectiva migratòria de refugiats. Aquí hi ha un component que encara no s'ha investigat de quina part de les autoritats o les institucions marroquens no han fet el seu treball o inclús han contribuït al que ha passat el que ha passat. Jo crec que ahir, amb el tema de la intel·ligència i el CNI haurem de saber quina informació tenia, quina no tenia, quin paper ha jugat, no?, en tot això, perquè si no tenia informació és un forat enorme, no?, dins de la intel·ligència espanyola, i si tenia informació la capacitat de resposta del govern espanyol ha sigut deficient, no? Jo crec que una de les dues patas ha fallat, no?, en ese anàlisi. Entrar en una confrontació política forta amb el Marroc, jo crec que és la gran patata calenta d'esta crisi. Perquè què fas? T'enfrontes políticament al Marroc sabent que Marroc té la clau, perquè el Marroc té la clau de l'entrada e eixida de Ceuta. Té la clau
0: i de tot el continent africà.
11: És evident que Marroc ha de ser el teu aliat i això s'ha de treballar molt. Com? No donant sensació de feblesa a l'hora de respondre quan Marroc no complís en les seues obligacions. Jo crec que ahí s'ha de ser molt contundent, però al mateix temps s'han de mantenir els fluxos de comunicació i de col·laboració amb el govern de Marroc i demostrar-li al govern de Marroc que el que jo deia al principi, que és que aquesta crisi no li beneficia com a país, no? Com a imatge de país, no li beneficia perquè està deixant al govern de Marroc com un país anàrquic, imprevisible, no fiable des d'una perspectiva de la política internacional, i jo crec que això no és el que busca qualsevol persona que hagi estat al Marroc en alguna vegada. Jo he estat dos vegades solament, però sí que és evident que és un país amb un gran contraste, no? El contraste de que té unes élites occidentalitzades, té unes élites que han estudiat pràcticament totes a França, perquè hi ha un vincle amb França molt important, no solament del llenguatge, sinó també en el tema de la formació de les élites. Les empreses multinacionals franceses estan molt presents al Marroc. I després té una població amb molta influència de la religió, amb un nivell de vida molt, molt, molt discret, inclús amb capes de la població que estan empobrides. És un país amb molt de contrastes, però sí que és veritat que les élites del país són élites que volen estar, que volen occidentalitzar-se i que volen portar el país cap a una posició de modernitat. I això se nota enseguida quan vas al país i camines per un carrer i al mateix temps te'n vas a un míting, diguem, institucional i notes aquest contraste que n'hi ha. I jo crec que el Marroc en esta crisi ha quedat com un país no fiable des d'esta perspectiva. Les autoritats del Marroc han quedat com no fiables. Nosaltres, el Companys del Confidencial, han publicat una possible causalitat en tot això de si podia haver sigut una revenja dels serveis secrets marroquins perquè s'havia filtrat, no? Diguem, com funcionava, i s'havia fet un informe en premsa internacional, en un consorci de premsa internacional, de com funcionaven els serveis secrets marroquins, i hi havia sigut una mena de revenja, no? De... Jo crec que això no és una manera madura de funcionar d'un país, i jo crec que ahí Mohamed, que és un rei que té les seues peculiaritats, que és un rei que no viu al Marroc de manera habitual,
0: sinó en França,
11: que viu a França, que té una vida, diguem,
0: poc ortodoxa
11: des d'una perspectiva de com entenem, clar, això en un país on la monarquia té tanta influència sobre la capacitat de govern del país, que no estiga damunt del que està passant al seu país, que és a mi el que em dona la sensació de que ha passat aquí, perquè després sempre

0: Sembla que hi ha hagut reprimenda per part de la monarquia cap a determinats estaments de l'estat marroquí. És greu, és un problema greu i dona la sensació de desgovern també dins del Marroc.
1: Sí. Bueno, avui la ministra Robles, a partir de les 10:30, dins de lo que se pot parlar, perquè hi ha molta informació reservada, es dirà, per exemple, si ha detectat quin és l'origen de la crisi, com han funcionat els serveis d'intel·ligència, com ha sigut, per exemple, l'alerta d'altres governs i serveis secrets, perquè Espanya no viu en una illa de seguretat. Després, si va rebre la informació, com la va transmetre per a evitar aquesta entrada, si se va subestimar, per exemple, el poder de les xarxes socials i la convocatòria, i després també ens podria explicar esa relació dins de lo que se pot en Marroc, perquè uno, se pot detectar aquesta amenaça que estava augmentant per xarxes socials, no? Però bueno, és que Marroc durant 2 dies va deixar la frontera sensacional, a 20 quilòmetres estava celebrant la gran festa per a Mohamed VI, no? Per tant, hi ha un element
0: que va quedar completament solapada per la crisi.
1: Que va quedar solapada i és inèdita, no? Que és una frontera que està vigilada i que de repente es deixa de vigilar, no? Per tant, així sobre un altre meló, la diplomàcia respecte a Marroc, i no és un problema espanyol, és que és la porta d'entrada del continent africà cap a tota Europa. I ara la línia és: externalitzem les fronteres, li paguem entre tota Europa 500 euros anuals a Marroc per a contindre les persones migrants, portem una política d'una diplomàcia molt suau, perquè en tota aquesta crisi el Marroc no ha eixit en boca de cap dirigent internacional. I com jo coincideixo amb tu, Víctor, que hi ha un coste reputacional per a Marroc, no és un soci fiable per a protegir les fronteres, i aquesta campanya de blanquejament cap al Mundial i per al desenvolupament econòmic s'ha neutralitzat. S'ha neutralitzat perquè, clar, ha demostrat que ni és un soci fiable per a la frontera, però tampoc per atendre a els seus habitants que estan fugint. En els testimonis de les menors, en esos informes que s'estan fent al voltant de 20-25 al dia, cap menor vol tornar a Marroc. És que el salari mínim interprofessional de Marroc és de 300 euros i l'espanyol és de 1.200. I després esperem també que en aquestes compareixències ens expliquen o ens aprofundissin de la relació de Marroc respecte a aquesta política migratòria que s'està parlant i que també l'oposició ha ficat dins de la partida electoral. Tenim un acord amb Marroc des de fa més de 12 anys per a tornar als xiquets. Pues no s'ha activat en cap moment, ni en el govern del PP ni en el govern socialista, perquè quan tu fas un informe ni s'ha pogut reagrupar al menor i el menor no vol. I després també hi ha un mecanisme a nivell europeu de, que també s'està parlant des del govern de Marroc, de tornar a les persones migrants, ja siguin majors. Pues únicament, de totes les peticions que se fan, el govern de Marroc ha acceptat un 8% en l'última dècada. Per tant, això
0: en
1: seria...
0: En este cas sí que és veritat que el govern de Marroc sí que ha demanat que els menors tornen.
1: Però és mentira, perquè Espanya té, des de fa 12 anys, ese conveni i el govern de Marroc...
0: No, però dic que en esta crisi en concret, en esta els menors que estan a,
1: clar,
0: estan
1: però a Ceuta... És un discurs molt cínic, perquè en el moment que ha pogut...
0: Un menor que ha fugit, no, del seu país i que està a València, sí, pongam per cas, i el reagrupament és molt complicat, perquè tu no saps ni quina és la família.
1: Clar, és molt llarg.
0: És molt llarg. El menor està completament desconnectat del seu país. Però aquí, en aquest cas, estan localitzats físicament allí. Sí. La frontera està allí. Està al
1: costat. I segurament, no?, molts s'hauran creuat en la seva família.
0: I segurament la seva família estarà a Castillejos o estarà en una població que estigui molt
1: propera. Però entra dins de la campanya de blanquejament que vol Marroc, perquè la realitat és que no s'ha tornat cap menor i que en 12 anys tampoc a les persones majors.
2: Companys, amb la problemàtica dels menors hem de fer ara un parèntesi en la tertúlia, quan ja passen 6 minuts pràcticament de les 9, i hem d'obrir l'espai de l'entrevista. Parlem ara d'una altra problemàtica, una problemàtica laboral. Les cambreres de pis preparen una campanya estatal de mobilització que podria acabar en una vaga si no hi ha avanços en les seues condicions laborals. Denuncien, entre altres qüestions, una càrrega de treball excessiva

0: Cuando llegas a casa e intentas relajarte, pues no puedes, y eso te crea, pues eso, estamos todas con un nivel de estrés que si se midiera, pues se daría uno cuenta, ¿no? Las pastillas para dormir no deberían de formar parte de nuestra situación, ¿no? Por la forma d'organitzar aquest treball.
1: Ha fet abans menció a les lesions o malalties que pateixen les cambreres de pis. Per què pensa que costa que siguin reconegudes com a malalties professionals?
0: Perdona, que no t'he escuchat bé aquesta última pregunta.
1: Sí, abans ha fet referència a les lesions o malalties que pateixen les cambreres de pis, problemes de salut física. Per què pensa que costa que siguin reconegudes aquestes malalties com a malalties professionals?
0: Claro, vamos a ver, si nosotras nos duelen las manos, nos duelen los hombros, la espalda, pues vamos a la mutua o vamos primero al médico de cabecera. El médico de cabecera te comenta y dice qué profesión tienes, le dices que eres camarera de pisos, vamos después a la mutua y nos dicen que porque tienes más de 50 años, eso es por la edad, no señores, eso es porque nosotras tenemos un trabajo de un esfuerzo físico tremendo y con movimientos repetitivos, ¿no? Movimientos musculares repetitivos que al final terminan en inflamaciones, en dolores crónicos. Hay un estudio del INVASAT, Instituto Valenciano de Salud Laboral, que se hizo un año antes de la pandemia, donde estuvieron en más de 200 hoteles, creo recordar, de toda la comunidad valenciana, la gran mayoría han de Benidorm, claro, y ese informe dice que el 67%, que es mucho, de las camareras de pisos terminamos con dolores crónicos derivados de los movimientos repetitivos, de las cargas de trabajo, de los ritmos frenéticos, ¿no? Entonces, que tú luego llegues a la mutua y te digan, no, señora, es que usted tiene 50 años y eso es pues que su cuerpo ha envejecido, no. Esos son por mis 70 camas que yo he llegado a hacer un día de verano, ¿no? O mis 20 habitaciones o 25 a esos ritmos, moviendo colchones, moviendo carros que pesan más de 100 kilos. Entonces, que aún encima eso no sea reconocido, pues es otra batalla que dices, no, esto no puede ser, ¿no? Nosotras quisiéramos que nuestro trabajo no termine siendo lesivo. Quisiéramos que la gran mayoría de las camareras de pisos no tengan que jubilarse por una incapacidad derivada de nuestro trabajo. Entonces, que solo se nos reconozca el túnel carpiano, la epicondilitis o la dositis, que son todos de los movimientos de los brazos, y aún así muchas mutuas hasta les cuesta reconocerlo eso. Tenemos dolores de espalda, lumbalgias crónicas, ciáticas, dolores de cervicales, de rodillas.
1: Yolanda García, ¿encara teniu esperança des del sector de les cambreres de pis que les coses puguen canviar sense arribar a una vaga? ¿Pot haver alguna negociació, alguna millora?
0: Yo creo que después de 12 años tenemos mucha paciencia, ¿no? Pero lo único que hemos conseguido son mejoras a nivel contratación nada más. Esto se soluciona si hubieran más controles hotel por hotel, ¿no? Si hubiera más inspección de forma aleatoria, más de inspección de trabajo, más denuncias, ¿no? Cuesta mucho denunciar, pero ¿por qué soy yo como trabajadora? Que a veces son mujeres madres solteras o mujeres extranjeras que tienen miedo a denunciar. ¿Por qué soy yo la que tiene que denunciar que mi carga de trabajo o no se cumple el convenio donde dice que en verano se tienen que rebajar el número de habitaciones? La que tiene que ir a la inspección de trabajo y denunciar. Nosotras pedimos también que sean inspecciones de trabajo aleatorias, que vayan por los hoteles y controlen en temporada alta lo que está pasando. Si tenemos esperanzas, lo que tenemos esperanza es que las camareras de pisos, nuestras compañeras, empiecen a comprender que todo no vale y que si te entregan un parte de trabajo que tú llega a las 3 de la tarde y tienes que irte, no te quedes una hora más y vete, ¿no? Y si se quedan 4 o 5 habitaciones de trabajo, no es tú, no eres la culpable, es los que te han mandado y la organización, que saben que eso es imposible. Esperanzas de que la gran mayoría de las cámaras de pisos están diciendo ya que está tardando mucho la huelga, porque llevamos muchos años así.
1: Yolanda García, portaveu de les cambreres de pis de Benidorm i la Marina Baixa, gràcies per acompanyar-nos i atendre la telefonada de les notícies del matí d'Apunt.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Bé, companys, Anna, Víctor, vos demane ara una intervenció breu sobre, o una valoració sobre esta entrevista i esta problemàtica laboral de les cambreres de pis.
2: Bueno, jo crec que esta entrevista resumiré en dos paraules: precarietat laboral, a la que hi ha que donar resposta, i sobretot des de la regulació de l'àmbit polític. És cert que el govern de l'Estat espanyol, que té la competència, sí que ha millorat en les condicions laborals de les persones treballadores, però este és un dels grans segments de la població més oblidat, que sobretot la majoria té rostre de dona i que revela que en matèria laboral encara hi ha molt que millorar.
1: Víctor.
3: Bueno, pues yo creo que ya la persona entrevistada ho ha resumit bé, ¿no? Inspecció, ¿no? Jo crec que el que s'ha de fer és una regulació justa de les seues condicions laborals i després garantir per part de l'administració que els empresaris hotelers complen esta regulació. I jo crec que aquesta és la labor de la inspecció, que efectivament hauria de reforçar-se o d'estar més pendent d'una reivindicació que ja és històrica, ¿no?, per part d'este col·lectiu laboral.
1: Bé, tornem ara a la política. Estàvem parlant de la política espanyola, de Ceuta. Parlem ara de casa nostra, de la política valenciana, perquè així a la Comunitat Valenciana també es presenta un escenari intens, un inici del curs polític amb certa intensitat, perquè estem a punt d'entrar en any electoral. Pel que fa al Partit Popular, setembre, d'ací a pocs dies, el mes que ve, serà el mes de la ratificació, penseu, de Juan Fran Pérez Llorca com a candidat?
3: És la lògica, no? La lògica política diu que això serà la posició del Partit Popular a nivell nacional. És veritat que abans de l'estiu hi ha hagut un episodi, no?, diguem, de molt difús de dubtes per part de la direcció nacional d'Alberto Núñez Feijóo i respecte a quin havia de ser el moment de la ratificació i la persona de la ratificació de la candidatura. Jo no sé si això ha sigut producte d'un dubte intern entorn a si Pérez Llorca havia de ser o no la persona, o simplement una demostració d'autoritat per part de Génova, que sembla que de tant en tant necessita fer demostracions d'autoritat per a deixar clar que li correspon a la direcció nacional elegir el candidat i que, per tant, els temps i el calendari no ha de marcar-lo ningú, i ha de marcar-lo ell. Jo crec que això dona una imatge no molt positiva de la vida interna del Partit Popular, que presumís de ser una dreta democràtica i que en determinats àmbits del seu funcionament intern demostra una verticalitat poc democràtica, no?, podríem dir, tant que se critica Sánchez i el sanchismo amb la seva autarquia interna, no? Pues jo crec que en este cas el Partit Popular, Feijóo, està actuant d'una manera molt similar, no?, perquè d'entrada sembla que no n'hi haurà congrés. El Partit Popular de la Comunitat Valenciana és un partit que està fora del seu calendari orgànic. La seva militància, les seues bases, no han pogut elegir el relleu del que fins a novembre de l'any passat era el seu president, que era Carlos Mazón, i no sembla que vagi a fer-ho en un curt termini, perquè dona la sensació de que el Partit Popular a nivell nacional l'ha decidit que és més còmode per a no pertorbar, diguem, no?, la imatge del partit a nivell nacional, que la militància valenciana no puga elegir el seu candidat a la presidència del partit i, per tant, a la candidatura també, en certa lògica orgànica, a la Generalitat. I jo crec que això és una errada per part del Partit Popular, perquè no normalitza la situació interna. S'acostuma el partit a esta mena de dedazo, no?, de cultura del dedazo, que jo crec que no és positiva, i forma ja una mica part, no?, del que és la cultura política en Espanya dels grans partits, tant del Partit Popular com del Partit Socialista, de que tot s'ha de decidir des de la capital, no?, des de Madrid, no? Jo no sóc no me considero una persona nacionalista ni res d'això, però sí crec que Espanya és un país suficientment gran i divers com per a que a nivell territorial les organitzacions territorials tinguin la seva autonomia i la seva capacitat de decisió respecte a qui volen que siguin els seus lideratges regionals o autonòmics. I jo crec que el Partit Popular està perdent una oportunitat de fer una demostració de democràcia interna dins del partit

nivell autonòmic i que a més li servisca de palanca, no? Des d'una perspectiva política per a llançar la candidatura a les eleccions, perquè sempre passa el mateix quan hi ha un any electoral. Comencem en setembre,

0: diguem, del cronograma regional i autonòmic.
1: Et dono la paraula, Anna, però abans volia fer un comentari. Has dit que el PP no vol perturbacions, no vol convocar el Congrés. Clar, aquesta perturbació té un nom i cognom, no? Paco Camps, imagina.
0: No solament, perquè jo crec que el que estava passant al Partit Popular de la Comunitat Valenciana és que s'estava percibint que més enllà de la posició de Paco Camps, que juga este paper de, no, de outsider, no, que s'enfronta a l'establishment del partit, dins de les pròpies estructures institucionalitzades del partit no hi ha una unitat entorn a la figura de Pere Llorca, inclús n'hi ha hagut moviments, com pot ser per part de Vicent Mompó, de posicionar-se com una possible alternativa. I jo crec que el que està passant és que jo crec que el Génova, en aquest cas, ha percebut aquesta situació i no vol arriscar-se. No perquè Mompó li puga fer una alternativa clara i directament de confrontació amb Pere Llorca, però sí perquè això obligaria a sentar a totes les parts, no? I fer una negociació complexa des d'una perspectiva interna i orgànica. Jo crec que s'ha preferit fer una inversió dels termes, no? Primer elegim el candidat i si guanyem les eleccions ja se fa el Congrés després de les eleccions amb un lideratge definit.
1: Anna.
2: Bueno, des del punt de vista de les campanyes electorals, el que es diu l'experiència, els manuals i l'experiència també del Partit Popular és que ja estem en temps de descompte per a designar el candidat autonòmic. En juliol se va nomenar a les grans ciutats i va despejar esa incògnita de si Maria José Català podia ser el recanvi, i ara toca per calendari electoral, perquè sabem com treballa el Partit Popular, que encara que vivim en una campanya permanent, la ficada a punt sol començar en 8 o 9 mesos abans de les eleccions. Això, el Partit Popular és molt fiable, no?, de quan comença. El problema és que així tenim un Partit Popular que patís un moment de crisi. L'eixida de Mazón va obrir un temps d'una gestora que, segons els seus estatuts, hauria d'haver convocat ese consell per a triar al candidat en juliol. Això no es va fer, Paco Camps ho va reclamar, i el Partit Popular ara el que té, jo crec que és intentar jugar la diplomàcia en Paco Camps. Les diferents famílies del Partit Popular, bé Mompó, bé les que estan en
1: la...
2: Bé, Català, però bueno, ella, jo crec que ja està ratificada, vol calmar les aigües per allà confirmar al president actual com a candidat. I ell li ha donat un bon argument. Jo he aprovat els primers pressupostos. No sabem si serà suficient.
1: No tenim temps per a més, però abans vos demanaria un titular, una reflexió breu sobre, hem parlat sobre els populars, parlem ara breument sobre socialistes. Com veieu, com arriben els socialistes a les pròximes eleccions? Com veieu la candidatura de Diana Morán? Anna.
2: Bueno, des del punt de vista de la ciència política, és una candidata amb valors molt poc atractius per a l'electoral en termes de lideratge, en termes d'empatia, en termes d'acció política, i el Partit Socialista ha optat, com bé parlàvem abans, d'una estratègia en la que des del Poder Central de Madrid s'han designat els candidats. Sánchez ja ha provat que aquesta estratègia no ha funcionat perquè es necessita una acció a peu de carrera. Això, en unes eleccions autonòmiques, el votant ho valora molt bé. I sí que hem vist, sobretot en aquest estiu, una Diana Morán que ha intentat ocupar l'espai, però en un discurs que ens ha cridat l'atenció, no perquè resol problemes o perquè dona una resposta als problemes d'aquesta comunitat, sinó per a donar espectacle, no? Quan va comparar a Feijó com un dictador.
1: Víctor, 10 segons, un titular sobre Morán.
0: Ho ha comentat molt bé Anna. Jo crec que el PSOE viu en uns... té una curva negativa, no? I jo crec que els candidats que han funcionat han sigut precisament els que, d'alguna manera, sense enfrontar-se necessàriament al poder central del Partit Socialista, han marcat el seu espai o la seva autonomia política. Diana Morán té el problema de que forma part del govern. Hi ha hagut ese debat de si havia de, o no, de deixar el ministeri. Jo crec que és un debat que ja és absurd, que arriba tard, que ja no té cap sentit, i ella ara ha de, d'alguna manera, suportar el desgast que suposa formar part d'un govern que està molt desgastat, no? I ella ha sigut ministra. Vol distanciar-se o d'alguna manera amplificar la seva agenda a nivell local? Té 8 mesos per a fer-ho, doncs anem a veure qui és.

0: Quines opcions té?
1: Víctor, hem d'acabar el temps de tertúlia. Anna López, politòloga, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Víctor Romero, delegat de Confidencial en la Comunitat Valenciana, moltes gràcies. Fem ara una pausa publicitària.
3: Som la veu de tots. Som A Punt.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al Punt a Punt.
7: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
8: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: Cosa sorda, ja ho estan sentint, va fer públic ahir a través de les xarxes socials quan i on serà l'últim concert de la gira de retrobament. L'11 d'octubre serà el dia i sa casa Pego, a la Marina Alta, el punt de trobada per tancar la gira a Tornallom. Pràcticament un any després d'anunciar la tornada, ara asseguren que l'adeu serà definitiu i l'acomiadament de la gossa sorda, un últim aquelarre que es preveu èpic. Que tinguen molt bon dia.
3: Som la veu de tots. Som A Punt.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, la

0: Anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al Punt a Punt.
1: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
2: fem banda
1: amb el millor repertori de músics valencians.
2: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
1: Desfilarem al costat dels nostres músics.
2: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
5: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
6: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
2: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
5: En A.Punt Ràdio.
4: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
4: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
4: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
11: Palmando.
12: Tu li has donat les claus.
11: Por algún lado saldrá la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A.Punt Ràdio.
2: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.

0: Molt bon dia, com estan? Ja és dimarts, és 25 d'agost. Benvinguts i benvingudes al magazín de Punt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. El control tècnic està avui Maite Freitas.
1: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: I a les 9 del matí ha començat la reunió extraordinària del Consell de Seguretat Nacional per a abordar la situació de Ceuta 26 dies després de l'entrada massiva de 80.000 immigrants procedents del Marroc. La reunió la va convocar ahir el president del govern, Pedro Sánchez. Avui, a més, el Consell de Ministres reprèn la seva activitat després de l'aturada estiuenca i on també es tractaran diversos assumptes sobre la ciutat autònoma. Està previst que el president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, participe de manera telemàtica, segons ha confirmat l'executiu local en un comunicat. I encetem el matí també amb bones notícies pel que fa a l'incendi de la Serra Calderona. El dispositiu que coordina l'extinció ha acordat alçar el confinament que pesava sobre Gàtova i reobrir el trànsit a la carretera CB25, que és la via principal d'accés a la localitat i que connecta Llíria amb Segorbe. El Consorci Provincial de Bombers de Castelló va donar per estabilitzat el foc el diumenge amb un balanç provisional de 630 hectàrees cremades al paratge natural de la Serra Calderona. Del total d'hectàrees, un 62% pertanyen al municipi de Segorbe, mentre que el 38% restant corresponen al terme municipal de Gàtova. I com cada dia a aquesta hora aproximadament, el que fem també és mirar cap amunt, cap al cel, per saber què ens espera al llarg del dia i també de la resta de la setmana. Antonio Sánchez, bon dia.
2: Bon dia, Lucía.
0: La ponenta que digueres ahir que tindríem, efectivament, de vesprada, de sobte, però és que va ser de sobte. Jo estava a casa i de sobte note que començava a entrar aire calent per les finestres, correguent a tancar-ho tot.
2: A mi també em va passar. Igual. De fet, estava en el gimnàs, crec que era, en la meva germana, i vam eixir i dic, ostres, ha canviat.
0: Però o sigui, era radical. Com pot canviar tan ràpid l'aire de les 3 de la vesprada a les 5, o
2: sí que, menys? Sí que pot passar. I, de fet, en el meu barri vam tindre també ja a les 5 de la vesprada una xicoteta microponentada. Ja es va notar que l'aire era menys sec, que la temperatura no havia baixat,

0: no havia pujat, al contrari, va haver baixat un poquet. Jo crec que va ser la primera fase, no?, d'esta entrada de massa d'aire més fresc, en realitat.
1: Sí, un poquet.
0: Però que a nosaltres, clar, el que ens afecta sobretot és la entrada del vent que ve des de la península. Ve un vent i un aire que és més assecat i això calfa l'ambient, que es produeix una baixada de l'altitud, deixa massa d'aire i la baixada de l'altitud és el que produeix l'assecament de l'aire i també la pujada del termòmetre. És l'efecte Foehn del que hem parlat
1: totalment,
0: tantes voltes, no?
1: Que portem un estiu que ja estarà bé. Vull dir, a finals d'agost, per favor,
0: meua,
1: és temps de ficar-se ja una jaqueteta, una rebequeta.
0: I esta setmana encara tindrem algunes temperatures un poc més altes, però ara sí, ja podem parlar de...
1: Però la ponentà esta d'ahir de vesprada que este matí continuava, avui s'acaba o com està?
0: No, és això, que tenim algunes diferències. Per exemple, avui sí que la tindrem, esta vesprada. Veurem com l'avís groc encara es mantindrà, almenys de vesprada, en litoral centre, que són més les temperatures pujaran, i sobretot més cap al prelitoral, és a dir, al Camp de Túria, a la Foia de Bunyol, al Camp de Morvedre i les localitats més cap a l'interior. També a l'Horta, a la part més oest, a la Foia de Bunyol, a la Ribera Alta, a la Ribera Baixa també, localitats un poquet més cap a dins, i a la Safor. Aquestes comarques, aquestes localitats, són les que estaran més afectades per aquest avís groc, per màximes entre els 36 i 38 graus. Puntualment sí que podríem fregar els 38, serà als pobles estos...
1: Ja, fatal, 38 ja és molt.
0: Però és només a la folleta esta, bueno, sí, no, de Sumacàrcer, Cotes, Càrcer, Antella, Gavarda...
1: Estan tenint un estiu complicat, eh?
0: Ells, pràcticament tots els estius, però sí, en concret, enguany, estem patint tots els efectes de la calor i ells encara més, perquè som les temperatures sempre pugen més, clar, que han tingut màximes de 44-45 diverses voltes este estiu. I sí, veurem com demà la temperatura baixarà un poquet, però clar, és diferent. És el que em va passar ahir a mi, no?, que estava en la piscina, a les 3 de la vesprada feia un horatge un poquet més humit, feia basca, i de sobte va entrar el ponent a les 4-5 i jo vaig notar com
1: fresqueta,
0: que refrescava un poquet, exacte.
1: Fresqueta. Sí, perquè exacte, quan fa ponent i entres a l'aigua, a la mar o a la piscina,
0: després
1: quan,
0: fa ventet,
1: quan ixes tens fred i tot.
0: Exacte.
1: Bueno, fred entre cometes.
0: Sí, és més sec, fa ventet, i aquesta sensació sí que encara la tenim
1: però
0: amb el vent de ponent.
1: Però és agradable, aquesta sensació.
0: És agradable, i de fet avui la tindrem, però què passarà? Que demà torna el vent més marítim, torna el vent de sud-est, de llevant, i això és el que farà que la sensació no siga tan agradable quan ixim de la piscina i que es quede l'ambient més de basca. De matí, demà la temperatura pujarà, això sí, tindrem un matí més humit, i ja de vesprada és quan les temperatures no pujaran tant demà, perquè tindrem en general un dia més nuvolós, però sí que tindrem més basca. Així que canvia la situació. La calor es manté, que és el que ens afecta a nosaltres. Avui calor més seca, demà calor més humida, i el dijous sembla que també torna un poquet el vent de ponent, la calor serà més seca. I ja el cap de setmana és quan viurem una baixada en el termòmetre, que és el que estem esperant. Exacte. I sobretot es notarà de matí, que és una situació que no hem viscut enguany.
1: Podrem desdijonar a la fresca, vols
0: dir,
1: no?
0: Sí,
1: que bé, això és el que més m'agrada.
0: Que només vam poder fer-ho este cap passat cap de setmana.
1: És cert, en tot l'estiu.
0: En tot l'estiu.
1: Un dia.
0: Que de fet l'Emet va dir que des de que el divendres va ser la temperatura mínima més baixa des del 19 de juny.
1: Mare meua, si és que portem des de maig en calor.
0: Exacte.
1: Ui, abril, si m'apures.
0: Exacte. I este cap de setmana sembla que ja serà un cap de setmana en temperatures de 20-21 graus al litoral.
1: Exacte,
0: de 13-15 a l'interior. Exacte, ja temperatures ja un poquet més de principis de la tardor, finals d'estiu, però estem en el mateix. Temperatures típiques, en tot cas. Esta setmana no. Esta setmana encara estem en valors un poquet més alts del normal.
1: Sí.
0: I ja este cap de setmana sembla que tornarem a la normalitat, al que hauria de ser l'estiu.
1: Molt bé. I per últim, una qüestió, Sales. El tema de l'incendi, l'oratge acompanya o no per afavorir aquest control?
0: Ui, no. De fet, tenim risc d'incendis extrem en la major part de la Comunitat Valenciana. Sobretot molta precaució al litoral i al prelitoral, que són les temperatures seran més altes, que l'ambient serà més sec de normal i que és també on bufarà el vent de ponent amb un poc més intensitat. Avui és una jornada molt perillosa perquè fa tant al control dels incendis com a la situació dels possibles nous focus que es poden, que poden sorgir. Així que avui anar amb cura, si hem d'anar a la natura, jo recomanaria no anar.
1: Directament.
0: Quedar-nos exacte en llocs que estiguin més controlats, perquè qualsevol tipus de conduir amb el cotxe per per una pista de muntanya, anar a un típic lloc d'estos de berenar, no? de muntanya, podem causar un incendi en qualsevol cosa. Exacte. Que pensem que no la produïm i que no volem produir-la, però que de manera inconscient sí que es produeix o es pot produir i provoca incendis d'hectàrees, hectàrees cremades. Així que millor no anar avui al camp.
1: Pues avui precaució. Sí. I esperem que l'incendi pues, quedi controlat al llarg del dia i si no, com a molt tard, demà.
0: Demà segur que sí, a veure què passa.
1: Pues tornem a xerrar demà a estes hores. Gràcies, Antonio.
0: Gràcies, Lucía. Adéu. Que vagi bé.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: I com dèiem fa uns instants, el president del govern, Pedro Sánchez, ha convocat per a este dimarts una reunió extraordinària del Consell de Seguretat Nacional per a abordar la situació de Ceuta 26 dies després de l'entrada massiva de 80.000 immigrants procedents del Marroc. David González, bon dia.
3: Bon dia, Lucía. A més, s'espera la participació de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Esperanza Casteleiro, la directora de Seguretat Nacional, Loreto Gutiérrez, i el cap de l'Estat Major de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón. El Consell de Seguretat Nacional és l'òrgan que assisteix al president del govern en la direcció de la política de seguretat nacional i del sistema de seguretat nacional. A més, de per el cap de l'executiu, està integrat pels vicepresidents, ministres d'Exteriors, Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Defensa, Interior, Hisenda i Transport, entre altres. El rei pot assistir a les convocatòries i, de fer-ho, presideix el Consell. Es reuneix iniciativa del president com a mínim amb caràcter bimestral o quantes vegades el considere necessari, així com quan les circumstàncies que afecten la seguretat nacional ho requerisquen. No obstant això, l'última vegada que este òrgan es va reunir va ser el passat dia 21 d'abril. Així mateix, l'última vegada que Felip VI va presidir una reunió del Consell de Seguretat Nacional va ser el 29 d'abril de 2025 amb motiu de l'apagada.
1: I la ministra de Defensa, Margarita Robles, obri este dimarts la ronda de compareixences extraordinàries de 8 membres del govern en el Congrés. Serà per a informar de les actuacions dels seus respectius departaments davant de la crisi migratòria de Ceuta, deslligada arran de l'entrada massiva de milers d'immigrants, recordem, el passat 30 de juliol. Robles, igual que els seus companys en el Consell de Ministres, va sol·licitar la petició pròpia de compareixer per este assumpte, encara que prèviament ja l'havia sol·licitat el Partit Popular.
3: La ministra arriba al Congrés després que no acudir al Senat a donar explicacions la setmana passada, tal com havien reclamat els populars, encara que inicialment havia mostrat la seva predisposició a compareixer en la Cambra Alta. Amb la cita de Robles en el Congrés, que serà a partir de les 12:30 del migdia i que coincideix en dia amb la primera reunió del Consell de Ministres després de l'aturada estival, comença el nou curs polític.
1: La ronda de compareixences de ministres continuarà este dijous amb el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, en la comissió mixta Congrés-Senat de Seguretat Nacional. Eixe mateix dia està citada també la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: El divendres 28 serà el torn de les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a partir de les 9 del matí en la Comissió d'Interior, del ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, en la Comissió d'Afers Exteriors a les 12 del migdia, i de la ministra d'Inclusió i Migració, Selma Saiz, en la Comissió de Treball a les 4 de la vesprada. Tanquen aquestes compareixences el dia 31 d'agost les ministres de Joventut i Infància, Sira Rego, i la titular d'Igualtat, Ana Redondo.
1: El vicepresident i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciat que el govern declararà este dimarts la situació d'interès per a la seguretat nacional a la ciutat. Constituirà un comandament únic per a coordinar la resposta a la crisi migratòria.
3: La estructura estarà dirigida pel ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres. Cuerpo ha fet este anunci després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i ha presentat una ampliació extraordinària del Pla de Desenvolupament Integral Socioeconòmic de Ceuta del 2022, dotat fins ara amb més de 180 milions d'euros. El comandament únic comptarà amb un comitè especialitzat en què estaran representats el govern de Ceuta a través de Vivas, la delegació del govern, el Centre Nacional d'Intel·ligència i els distints ministeris implicats sindicats, a més de l'assessorament del Departament de Seguretat Nacional. L'objectiu és que el procediment de retorn es desenvolupen tan ràpid com siga possible, com corresponga, i que s'accelere la resolució dels expedients dels menors i de les persones que tinguin dret a sol·licitar o rebre asil. El ministre no ha concretat quan podrà considerar-se normalitzada la situació, encara que ha confiat que el nou mecanisme permeta obtindre resultats com més pront millor.
1: I avui ens fèiem una pregunta. Què és i per a què serveix el Consell de Seguretat Nacional convocat pel president Sánchez sobre la crisi de Ceuta? Per a saber-ho, saludem a Amin Lejarza, ell és analista internacional. Amin, bon dia, buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
1: Gracias por atendernos. Bueno, la pregunta primera es obligada, la acabo de decir precisamente, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve ese Consejo de Seguridad Nacional que ha convocado el presidente Sánchez?
4: Bueno, lo que viene a ser el convocar un Consejo de Seguridad Nacional recala en una única función que ya la venís comentando ustedes, que no deja de ser otra que poder llevar a cabo en situaciones de crisis como las que vivimos actualmente tras la crisis, valga la redundancia, migratoria de Ceuta, una respuesta rápida y efectiva. Y esta respuesta rápida y efectiva coordina ministerios esenciales. Aquí hablabais tanto del Ministerio de Política Territorial, evidentemente, pero también están presentes ministerios como Defensa, Interior, también tendremos al CNI, tendremos al GEMAT, es decir, al jefe del Estado Mayor de la Defensa. Es decir, es un buscar una forma de, dentro de toda la complejidad que tiene un Estado para poder dar respuesta a situaciones de crisis como esta, pues poder asesorar de la mejor posible a un...
1: Ay, Amin, se te corta la llamada, no sé si nos escuchas bien. No, crec que s'ha tallat aquesta telefonada. Anem a intentar recuperar la comunicació amb Amin Lejarza. Recordem, ell és analista internacional. Estem intentant entendre què és, no?, i per a què serveix aquest Consell de Seguretat Nacional. Ho hem dit abans, no es convocava des de l'any passat pel tema de l'apagada, així que volem conèixer més dades sobre aquest assumpte. A més, és que avui, com diem, és un dia en el que el punt d'informació està al Congrés dels Diputats, està centrat allí per òbvies raons que estem contant-los al llarg del matí. Estarem molt pendents. Amin, creo que estàs ahí, ¿verdad? Hemos recuperado la comunicación.
4: Sí, yo también.
1: Nada, quería también preguntarte qué implica, ¿no?, gestionar una crisis desde la seguridad nacional, una crisis que llevamos arrastrando, que llevan arrastrando en Ceuta desde el pasado mes de julio, desde finales, cuando se produjo esa entrada masiva de migrantes.
4: Bueno, sin entrar en la cuestión de si ha sido pertinente esperar tanto tiempo o no, ¿de acuerdo? Lo que implica, al final del cabo, desde la Seguridad Nacional, llevar a cabo la respuesta a una crisis como pueda ser esta, es buscar de la manera más eficiente el desarrollar una respuesta que consiga objetivos. Es que al final es lo que nos ha venido a decir el ministro, ¿no? El Estado tiene distintos mecanismos para dar respuesta. El problema es que muchas veces la coordinación de todos ellos, no hay mejor modo, o no existe mejor modo, para que nos entendamos, que lo que viene a ser el Departamento de Seguridad Nacional y, por lo tanto, el convocar un Consejo de Seguridad Nacional para que esto se desarrolle.
1: ¿Cree que se debería haber convocado antes?
4: Personalmente, sí. Creo que se debería haber convocado antes.
1: Hemos estado hablando también estos días, Amin, con la consejera de Sanidad. No sé si cambia o qué cambia, ¿no?, en este caso para Sanidad con el mando único que anunció el ministro Cuerpo ayer, el gobierno de Ceuta, ¿no? No sé en qué situación se queda la ciudad con ese mando único.
4: Bueno, muchas veces con estos mandos únicos lo que se consigue al menos es que...
1: A ver, centralizarlo.
4: Centralizarlo por un lado, pero por otro lado también la comunicación, que también es esencial, no sea dispar, el no tener que estar perdiendo, va a sonar muy mal esto, pero el no tener que perder tiempo en tener que apagar fuegos que se vayan dando respecto a esta persona o desde la ciudad autónoma se dan estos datos, desde el gobierno central se dan estos otros, Marruecos llega y sale y nos comunica esto, no, al menos desde lo que viene a ser desde este lado de la frontera, es decir, desde España, vamos a tener una comunicación única y centralizada, nunca mejor dicho, sobre lo que pasa, lo que no pasa, y todos vamos a tener que ponernos de acuerdo, hablar y trabajar con los mismos, con la misma información.
1: Tú que estás allí en la zona, ¿qué sensación tienes? ¿O qué sensación, no sé, te transmite la población?
4: Mira, sinceramente, esto...
1: No sé si hemos vuelto a perder. Es que te oímos mal, Amin. Intenta no moverte por si acaso. Ahora sí.
4: Vale, perdona, nada, simplemente ayer tuve una experiencia que no había tenido en mi vida, en la frontera, cuando en este caso, en la de Melilla concretamente, tardé 4 horas en pasar una frontera en la que iba andando, o sea, evidentemente cuando pasas una frontera a pie de este calado vas hablando con la gente, ¿no? Y en este sentido había mucho melillense y demás. Ni los propios melillenses habían vivido en la vida. Yo no lo había vivido, pero que yo no lo haya vivido, bueno, yo vivo una vez al año, vengo aquí, veo a la familia, etcétera, etcétera. Pero nunca nadie había vivido el tardar más de 4 horas en pasar a pie una frontera. O sea, la frontera concretamente, en este caso, de Melilla y Beniansar. Una frontera que les puedo asegurar, evidentemente por estar ayer, sobre todo viéndolo además, que está fuertemente militarizada desde el lado marroquí. ¿Por qué razón? Bueno, iremos viendo, porque las razones de la población y de las fuerzas y cuerpos de seguridad en este lado son diversas, pero que está fuertemente militarizada es impresionante.
1: Es una realidad, que la viviste tú ayer.
4: Y también le puedo asegurar que es algo que nunca he visto. Nunca he visto en toda mi vida, lo cual te indica cómo están las cosas. Ya ni les quiero contar cuando estuve la semana pasada en Castillejo.
1: Pues gracias por tu testimonio. Creo que nos podemos hacer una idea con lo que nos cuentas de la situación que se está viviendo. No tenemos más tiempo, pero sabes que cualquier otro día te volvemos a llamar y nos cuentas en qué situación estás y cómo se encuentra también la población. Amin Lejarda, analista internacional, gracias como siempre por atendernos.
4: Muchísimas gracias, un placer.
1: Hasta luego, buenos días. I ahir també ho contaven que el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes enviaran a Ceuta fins a 45.000 dosis de les vacunes, 15.000 de la triple vírica i 10.000 de diftèria tetan, com també 10.000 més de varicela i 10.000 de polio. Es farà a través del mecanisme de solidaritat per a immunitzar tant a la població de Ceuta sense vacunar com ara a les persones migrants que van entrar a Espanya a finals del mes de juliol i que estan en els recintes habilitats pel govern o en les platges de la ciutat autònoma.
3: És l'acord al que han arribat els representants de l'administració estatal i de les autonomies després de la reunió que han tingut ahir dilluns de matí. Fonts del Ministeri de Sanitat ressaltaren que la situació a Ceuta no constitueix una emergència de salut pública, però assenyalen que cal treballar en la prevenció, d'ací l'activació d'aquest mecanisme amb el qual es dotarà a Ceuta de 45.000 dosis d'aquestes vacunes, suficients, assenyalen, per evitar la potencial propagació de malalties.
1: I tornem a casa nostra perquè les morts atribuïbles a les altes temperatures a la Comunitat Valenciana durant la setmana passada, en què va haver un episodi de calor extrema, van ser 97, cosa que suposa la segona setmana més letal en la que va d'estiu, segons les estimacions del Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària, el MOMO, de l'Institut Nacional de Salut Carlos III.
3: Durant aquesta onada de calor de la setmana passada, més de 200 municipis valencians arribaren als 40 graus. La EMET va activar l'avís roig dimecres passat per temperatures extremes. El CIRA va aplegar als 44,7 graus.
1: Durant la setmana passada, el dia de més defuncions atribuïbles a les altes temperatures a la comunitat va ser el divendres 21 d'agost amb 19. Per dies, el dilluns 10 d'agost van morir 10 persones a causa de la calor, el dimarts 18, 10 persones, el dimecres 19, el dia amb avís roig per altes temperatures i xifres de calor de rècord, 11 persones i el dijous dia 20, 16 persones.
3: Pel que fa al cap de setmana, divendres 21 van morir 19 persones a causa de la calor. Dissabte 22 van ser 17 les persones mortes i el diumenge 23 d'agost 14 morts. És el segon cap de setmana més letal de l'estiu en la Comunitat Valenciana amb 50 defuncions, seguit del 10 al 12 de juliol, on es van registrar 58 morts per altes temperatures.
1: I la pressió perquè la Confederació Hidrogràfica del Xúquer es cometa la neteja urgent de rius i barrancs valencians continua creixent. A les reclamacions de veïns i agricultors que tenen els seus camps o vivendes pròxims als llits dels rius i a les queixes dels alcaldes de poblacions riberenques, cal sumar ara les exigències de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i del Consell, dos institucions que també han mostrat el seu recel per l'estat dels llits fluvials a escasses setmanes de l'arribada de la tardor, la temporada de pluges torrencials en la comunitat.
3: Encara que la falta de manteniment dels llits s'ha convertit en un problema quasi endèmic, en paraules del vicepresident tercer de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, el foc de carpesa originat en una parcel·la agrària dimecres passat i que va afectar el barranc del Carreixet va encendre totes les alarmes a València i a Xirivella. De fet, els seus ajuntaments van ser els primers a moure fitxa en esta història, i és que els dos consistoris no van tardar ni 24 hores a fer pública la seva preocupació per l'estat del nou llit del Túria, també plagat de mala herba i de canyes, i van instar a la Conferència Hidrogràfica del Xúquer a actuar de manera immediata en el desbrossament de la massa vegetal existent en el llit del canal. Per la seva part, des del Consell, Martínez Mus va posar el crit en el cel este dilluns davant la proliferació descontrolada de la mala herba en el nou llit del Túria o les queixes dels consistoris riberencs al Carreixet. Va arribar a manifestar que se sentia preocupat per esta situació a escasses setmanes de la tardor.
1: I repassem també altres notícies. Els treballadors d'Airbus Espanya estan convocats a una vaga indefinida este mateix dimarts, malgrat l'intent de la direcció de la companyia de frenar les mobilitzacions després de l'última reunió de mediació davant l'Avenc, celebrat divendres passat 21 d'agost. La plantilla va decidir mantindre la convocatòria de vaga per una àmplia majoria en les assemblees celebrades ahir pels sindicats convocants de l'atur, la CGT, UGT i Útil.
3: Airbus ha lamentat la decisió de mantindre els aturs indefinits per part dels treballadors i ja avalua l'impacte que esta vaga tindrà sobre la seva producció, compromisos amb clients i reputació. La companyia, que defèn que les seues últimes ofertes ja repleguen les principals demandes de la plantilla, qualifica de crític aconseguir un acord imminent per a salvaguardar el projecte a Espanya, per la qual cosa manté la seva aposta per la negociació.
1: I quan estem arribant pràcticament a les 10 del matí, David, és moment de repassar què porten avui els diaris en les seues edicions impreses en paper, en les de tota la vida. Comencem per Levante, el Mercantil Valenciano.
3: En Levante, el Mercantil Valenciano titulen amb el Consell atribuïix a la burocràcia i als mons privats el retras en els cortafocs. També parlen de colmenes de baixos turístics que prenen el barri de Benicalap. En les províncies titulen el Consell se suma a alcaldes i municipis per exigir a la Conferència Hidrogràfica del Xúquer que neteja els barrancs. També es fan ressò de l'empat del Llevant en camp d'Osasuna. El diari Informació d'Alacant parla de que la meitat dels pacients que deriva sanitat a la privada són d'Alacant, i també parlen de l'imatge del castell de Sant Ferran, que apareix com a dormitori improvisat per a persones sense llar. En el periòdico Mediterrani de Castelló es fan ressò de que la plantada, hotelera a l'Inserso deixa 3.600 treballs en l'aire. En matèria nacional, el País parla de que Sánchez dona un gir a la gestió de la crisi en Ceuta després de 26 dies, i per la seva part, en El Mundo, parlen de que Sánchez va prometre a Vivas que Marlaska es quedaria en Ceuta.
1: Pues ja saben que arribem a les 10, ara el butlletí refrescant tota la informació, tota l'actualitat, i tornem de seguida amb més coses. Sí, amunt i avall.
5: Són les 10.
6: A punt. Notícies.
5: L'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, ha establit per a este dimarts l'avís groc al litoral de València per temperatures màximes que, a partir de la una, podrien arribar fins als 36 graus. El vent de ponent tornarà a ser el protagonista, Elena Riego.
7: Sí, s'espera assolir estos registres de temperatura al litoral nord i sud de la província de València amb una probabilitat entre el 40 i el 70%, segons l'avís de l'AEMET, des de la una d'avui fins a les 8 de la vesprada de demà. La crisi climàtica té un mesurador clar en la temperatura dels oceans que no para d'augmentar. S'ha arribat al rècord històric, 21,24 graus. Les veus expertes apunten que l'emergència climàtica va més de pressa del que estava previst.
5: I canviem de tema perquè les cambreres de pis preparen una campanya estatal de mobilització que podria acabar en una vaga si no hi ha avanços en les seues condicions laborals. Denuncien, entre altres qüestions, una càrrega de treball excessiva, problemes de salut derivats de la professió, la subcontratació i la dificultat d'arribar a l'edat de jubilació en bones condicions. Ho conta Yolanda García, ens ho ha contat en les notícies del matí. Yolanda García és la portaveu de les cambreres de pis de Benidorm i la Marina Baixa.
8: És inassumible si hablamos de salud laboral, si hablamos de planes de prevención que no se hacen. Entonces nosotras los que estamos pidiendo desde las distintas asociaciones es que necesitamos un modelo de organización del trabajo que no termine siendo lesivo para nosotras, ¿no? Porque luego aún encima esas dolencias que tenemos por esa carga de trabajo, por esos ritmos frenéticos, nos cuesta mucho que las mutuas no las reconozcan como enfermedad profesional.
5: Y la Policía Nacional ha detingut a València

0: un fugitiu reclamat per un intent d'assassinat l'any 2025 a Alemanya. El fugitiu tenia una ordre europea de detenció i entrega.
1: A l'home que ara podria rebre la cadena perpètua se l'acusa d'haver planificat l'assassinat junt amb altres tres còmplices. Presumptament va disparar amb una metralleta contra la víctima, que va quedar greument ferida, però finalment va sobreviure. Les autoritats alemanyes van descobrir que el fugitiu estava a la ciutat de València i la Policia Nacional, en el registre posterior a la detenció, ha intervingut tres armes de foc curtes, municionades i preparades per a disparar.
0: I al sud de França, a Carcassona, un tornado ha causat 39 persones ferides de diferent gravetat i fins a 300 vivendes han quedat afectades, Elena.
1: En només dos minuts, el tornado d'una especial violència va sacsejar la localitat de Pomas, de poc més de 1.000 habitants. A més, el front de tempestes va provocar problemes en els transports per carreteres i vies fèrries tallades i problemes en el trànsit aeri en els aeroports de Bordeus, Tolosa, Marsella, Niça i París. A causa de les destrosses este matí, 21.000 llars continuen sense corrent elèctrica.
0: I en els esports parlem de futbol, perquè Mestalla serà avui l'escenari del partit corresponent a la primera jornada de Lliga, que es va ajornar en el seu moment i que enfrontarà el València i el Betis. Dani Hermosilla.
2: Què tal? A les 9 serà el duel entre dos equips que enfronten una temporada amb diferents objectius. Els de Pellegrini tornen a la Champions després de 21 anys, mentre el València, encara en construcció, va encetar la competició amb un decebedor empat contra el Celta. Avui, en un ambient enrarit i amb la baixa de Tejas, els de Corberan afronten un partit exigent pel qual es concentraran a partir de les 12 del migdia, quan al mercat el Villarreal està a punt de tancar el segon fitxatge del mercat, el del migcampista canadenc de l'Anderlecht, Nathan Saliba.
0: Moltes gràcies, Dani. I això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
3: Som Apunt.
4: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al Punt a Punt.
5: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
2: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
6: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
7: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
8: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
7: En Apunt Ràdio.
9: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
6: fem banda
9: amb el millor repertori de músics valencians.
6: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
9: Desfilarem al costat dels nostres músics.
6: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
10: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians.
6: Sintonitza'ns a

0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.
1: Ja estem així de tornada. Com saben, estem en directe, són les 10 i 7 minuts del matí i estarem acompanyant-los fins les 2 de la vesprada. Així que, bueno, els demanem que ens acompanyen al llarg de tot el matí perquè tenim moltíssimes coses que contar-vos. A més, recordar també que és moment ara de fer un repàs per les publicacions de les nostres comarques. Anem a encetar ixe recorregut que fem cada dia de nord a sud de la comunitat per tucomarca.com, el diari de les comarques de l'interior, i el seu director, Miguel Ángel Pallàs, ens dona tots els detalls de les notícies més destacades en les seues planes.
2: Salutacions per a tot l'equip i per a tots els oients de Amunt i Avall des de tucomarca.com. De successos i de fiestas són la majoria de titulares que avui comparten protagonisme en la portada de tucomarca.com. Si hace unos días contábamos que el temporal de lluvia y viento dejaba unas 120 emergencias en la Ribera y provocaba además problemas en la circulación ferroviaria con el corte de la C2, este fin de semana centrábamos nuestra atención en la serranía y contábamos que la localidad de Gátova era evacuada ante el avance descontrolado de incendio en la Sierra Calderona. Por fortuna, ya el domingo podíamos decir que los vecinos regresaban a sus casas tras la estabilización de un incendio en la Sierra Calderona que todavía sigue activo a la espera de que sea totalmente extinguido. Del capítulo de sucesos pasamos, si os parece, al de fiestas, puesto que, como os decimos, son muchos los titulares que llevamos hoy en nuestra portada. Contaros, por ejemplo, que a la espera de que llegue mañana miércoles la ansiada y conocida internacionalmente tomatina de Buñol, pues este fin de semana ya Buñol arrancaba sus fiestas patronales con toda una serie de actividades. Por ejemplo, el traslado del patrón de San Luis Bertrán concitaba la atención durante el sábado por la tarde y el domingo lo hacía la ofrenda de la artística de Buñol, de la Sociedad Musical La Artística, que durante la mañana protagonizaba la fiesta del mantón y por la tarde la conocida y también muy concurrida cabalgata de disfraces y de comparsas. También contamos en nuestra portada que el Festival Fui Movín de Requena ha reunido por primera vez a Plácido Domingo, Ainhoa Arteta y Antonio Gandía en una gala lírica, así como que Sagunt Arcena clausuraba su 43 edición con un espectáculo de calle de la coreógrafa Sol Picó, Premio Nacional de Danza Sagunt. En el capítulo deportivo, además, contamos que Siete Aguas ha vivido otra gran edición de su gran fondo internacional, que ha contado con una elevada participación y con un alto nivel también deportivo. Y avanzamos también en nuestra portada que Cheste va a coger en unos días la segunda feria de caza deportiva, con un campeonato provincial, con exhibiciones y con actividades para toda la familia. Y a la espera de la llegada de la internacionalmente conocida Fiesta de la Tomatina, estos son algunos de los titulares que os podemos resumir en la portada de hoy de tucomarca.com. Salutacions.
1: Moltes gràcies, Miguel Ángel, i seguim també per les comarques del sud, en este cas el diari de la Marina Alta, la Marina Plaza, també en seu compte, en este cas, el seu director Sergi García. Sergi, molt bon dia.
3: Bon dia, companys. Així a la Marina Alta es parla avui de la Rissaga, el fenomen meteorològic que ahir es va produir a la costa de la comarca. També anomenat meteotsunami, va ser especialment visible a Sàbia, on a primera hora del matí la mar es va retirar, deixant imatges poc comuns al litoral per a tornar després amb força. La rissaga es produeix com a conseqüència de brusques oscil·lacions en la pressió atmosfèrica que fan que la mar es retraga per a tornar a pujar després el seu nivell. També altres punts del litoral, com Dénia, es va produir la rissaga o ressaca, tot i que de manera més suau. A la capital de la Marina Alta, per cert, es van viure moments ahir de caos de trànsit. Als habituals embussos d'esta època de màxima afluència turística s'ha sumat que des de dissabte s'ha hagut de tallar el trànsit gran part del camí del Llevador a causa d'una fuga en un col·lector d'aigües residuals. Això complica greument la circulació, especialment en tota la zona nord del casc urbà. En matèria cultural, destaquem l'anunci fet pel grup La Gossa Sorda, que tancarà finalment la seua gira a casa. Pego acollirà el concert de tancament l'11 d'octubre. Serà l'adeu definitiu de la banda pegolina que forma part de la història de la música en valencià. En el capítol de successos, hem de lamentar un nou esglai a la mar. Un tripulant d'una nau llogada a Calp va patir diumenge diversos talls produïts per l'hèlix del vaixell mentre es trobava a l'aigua a la costa de la Cala Llebeig, entre el poble nou de Benitatxell i Moreira. En el que va d'estiu són ja diversos els accidents semblants registrats a la costa de la comarca. Fa tan sols unes setmanes, una turista de 65 anys va necessitar

0: necessitar assistència urgent a Sàvia en enganxar-se un peu amb el propulsor del seu vaixell. I el cas més greu de la temporada va córrer el passat 5 de juliol, també en aigües de Sàvia, on una jove de 32 anys, veïna de Dénia, va morir després de ser embestida per una embarcació de lloguer.
1: Gràcies, Sergi. I per últim, tota l'actualitat de la Comunitat Valenciana en general i de la ciutat de València en particular ens la conta Javier Ruiz. Javier, bon dia.
2: Buenos días, buen día desde Noticias CV. Abrimos hoy nuestra edición con una novedad que afecta a quienes ya están jubilados y quieren volver a trabajar. Desde este 28 de agosto entra en vigor la nueva jubilación flexible que permitirá compatibilizar una parte de la pensión con un trabajo a tiempo parcial o también como autónomo, con una actividad profesional. Una fórmula pensada para seguir activos sin renunciar completamente a la pensión. En Valencia, los municipios vuelven a reclamar a la Confederación Hidrográfica del Júcar que actúe antes de que llegue el otoño. Piden limpiar y acondicionar el cauce nuevo del Turia, ramblas y barrancos ante la acumulación de cañas, vegetación y restos secos que pueden dificultar la evacuación del agua y aumentar el riesgo de inundaciones e incendios. Y miramos también hacia Alicante y Elche, donde se plantea un nuevo eje estratégico alrededor de la A79. El proyecto busca conectar las dos ciudades con el aeropuerto, las universidades y las principales áreas empresariales mediante transporte público de alta capacidad, además de nuevas conexiones para peatones y bicicletas. Esto es todo. Desde Noticias CV, pasen un feliz martes.
3: Amunt i avall. A Punt Ràdio.
1: I seguim amb més coses d'actualitat perquè la setmana passada, posteriorment a la jornada de Ponenta que visquérem i que recordarem tots dimecres passat, part de la província de València i especialment les comarques de la Ribera es va patir un episodi meteorològic que ja coneguem bé, un esclafit tèrmic. De fet, explicarem en el seu dia en què consistia. La baixada de temperatures va dur fortes ratxes de vent i també de pedra que va arribar a provocar danys materials en eixes zones més afectades. La Unió Llauradora ha xifrat provisionalment estos danys en el nostre camp en vora 14,3 milions d'euros. Parlem de pèrdues ocasionades de manera directa després d'una primera avaluació sobre el terreny que situa en 6.500 hectàrees la superfície agrícola afectada. Per ajudar-nos avui a fer esta valoració dels efectes d'aquell temporal, contem amb Carles Peris, és el secretari general de la Unió Llauradora. Senyor Peris, bon dia.
4: Bon dia.
1: La primera valoració, com deia, parla d'aixòs 14 milions d'euros, però ja advertiu des de la Unió que encara no és definitiva. Què heu trobat sobre el terreny i fins a quin punt podeu créixer, no? Poden créixer aquestes xifres durant els pròxims dies?
4: Bueno, les primeres valoracions al final sempre són aquestes estimacions, no? Inicials, perquè, clar, no tens tampoc la capacitat de recórrer tota la zona afectada i, per lo tant, després, en el pas del temps, sempre es comença a veure pues, algun dany que pot incrementar, no? I sa pèrdua, conforme bé dius tu, és 14,3 milions d'euros. Així el que m'he encontrat sobre el terreny és que el gran damnificat com a cultiu, si parlem de cultius, sí, és el caqui. Mm. Per què? Perquè s'encontrava en un moment ja molt sensible, on el caqui ja tenia un tamany considerable, per tant, els arbres tenen pes, la madera del caqui és molt sensible, molt fràgil, i el fort vent, que pràcticament en quasi tota aquesta zona geogràfica del cultiu per excel·lència, que és la Ribera, va fer vent per dalt de 100 km hora, ha provocat pues, molt de ramejat, molt de caqui en terra, s'han trencat moltes rames, al final s'ha portat un impacte realment greu el cultiu del caqui. Després, una zona on compartís també importància, una zona citrícola, sí, cítrics, el dany és molt menor perquè és un arbre molt més compacte, molt més rodonet, molt més fort.
1: Però en el caqui, perdona, en el caqui les pèrdues poden arribar a un percentatge altíssim, no? Perquè, pel que hem llegit.
4: Sí, sí, en el caqui n'hi haurà camps que tenen afeccions per dalt del 50%. Uh-huh. I comptant que ja veníem en un aforo molt ajustat de lo que se preveia abans de la tempesta, pues, per exemple, podrem ja dir en tota garantia que va ser una de les campanyes en menor aforo dels últims 10 anys per al cultiu de caqui. Anem a estar per baix de les 300.000 tones sense ningú dubte en estos moments en el caqui, que ja feia algunes campanyes que no se produïa. Per tant, entre que al principi ja agronòmicament no era una campanya massa excel·lent en quant a producció, i este fenomen tan extrem en aquesta zona, que és on més caquinea, pues, ja va provocar una merma molt important i al final una afecció directa també als nostres productors.
1: I als consumidors, s'entenc, no? Perquè això també afectarà o repercutirà, millor dit, en el preu, o no té per què?
4: Sí, sense dubte, nosaltres som els líders, no? En comercialització de caqui. Mm. La zona de la Ribera és la líder, pràcticament se concentra la gran producció ahí. Tot el que siga haver un menor volum vol dir que sempre pot estar el caqui més car en el mercat perquè n'hi ha un dèficit, no? D'eixa fruta en moments puntuals i és, vamos, és lo normal, no? A menor oferta, si la demanda es manté, els preus poden ser estables, però, claro, en un preu estable o bo per al productor, si no té una collita més o menys digna o normal, pues també li va costar, no?
1: Claro, i si les dues parts perjudicades, no? En este cas el llaurador i el consumidor final.
4: Sí, sí, sense dubte.
1: Comentava també vostè dels cítrics, que també és un dels fruits que hi ha molt a la zona de la Ribera. Tenim altres 3.700 hectàrees afectades, no? Quin tipus de danys ha provocat la pedra i el vent en tarongers, mandarines, i com pot afectar sobretot a la campanya? Perquè encara estem en agost, però al mes d'octubre, novembre, ja comença la campanya de la taronja.
4: En cítrics estaríem parlant d'un cas prou diferent al del caqui. Per què? Perquè és un arbolat que és més redó, més compacte, molt més resistent, i entonces el vent pràcticament no li ha ocasionat danys al cítric. No li ha ocasionat alguna cosa de dany puntual en alguna zona i on ha caigut pedra pues, pot haver alguna cosa de dany. O sigui, estem parlant de que ahir la superfície és superior a 3.000 hectàrees afectades, però la quantificació del dany és molt menor i, per tant, diríem quasi que seria significant, no va tindre una repercussió en la futura campanya, així com en el caqui, sí que va tindre una repercussió greu.
1: Immediata.
4: Hem comentat, en cítrics no anem a veure aquesta sensació. Després hem vist també algun camp d'hortalisses que estaven en producció, pues, a millor sobretot algo de sandia, meló o qualsevol tipus d'hortalissa d'estiu, que també el vent pues, li ha afectat molt, i alguna infraestructura també agrària d'hivernacles, pues, també ha arrencat algun hivernacle i han tingut danys. És un poc aquesta primera radiografia, no?, que hem fet de les tempestes, pues, diríem també inusuals, no?, i tan fortes que mos estan venint, no?, últimament.
1: I de sobte, a més, Carles, perquè recordem la setmana passada aquests esclafis tèrmics en la zona de la Ribera que passen en minuts, o sigui, és tot molt ràpid, però és prou devastador, i això és el que no dona temps a reaccionar.
4: Sí, són fenòmens ràpids i devastadors, i, bueno, i una realitat, no?, climàtica que tenim ara en aquest canvi climàtic, que això cada vegada, per desgràcia, és més freqüent, no? Per ahir també una miqueta el que nosaltres, no?, demanem un poc també en aquests casos és que l'assegurança agrària, que és una ferramenta útil per a tindre una cobertura en cas de que tinguem danys, vaig adaptant-se a la nova realitat climàtica, no?, a aquest canvi climàtic. Per què? Perquè si no es veiem fenòmens extrems com este de molt de vent, que, per exemple, ha afectat molt al caqui, i, sin embargo, a pesar de tindre tu el caqui assegurat, no tens cobertura. Per què? Perquè la cobertura per vent es comença a partir de l'1 de setembre. Entonces, clar, n'hi haurà que anar adaptant les dates de l'assegurança.
1: Sí, perquè
4: este oratge començar el dia 1 d'agost. Claro,
1: ha vingut per quedar-se.
4: Molt canviant. Clar. Ha vingut per quedar-se, és molt canviant. Els fenòmens cada vegada són més extrems, i si no anem adaptant l'assegurança a la realitat climàtica, però al final no serà atractiva, no?, per a que el productor vulgui gastar-se diners assegurant per a poder tindre una possible cobertura en cas de que mos passen estos sinistres.
1: Clar, és que té tot el sentit, és a dir, el mes d'agost està sent difícil en quant a la meteorologia, prou complicat i, a més, molt variable. Passem de temperatures més baixes a una ponentà terrible, a aixos esclafis tèrmics, tronades, granís. Vull dir, hem tingut de tot en el que portem de mes i estem a dia 25, i això sí o sí repercutix, com vostè diu, en el camp, i sobretot em sembla molt interessant el que ha dit de l'assegurança. Si comença l'1 de setembre i malauradament el mes d'agost ha sigut com este, i sí que ha afectat i està afectant al camp, doncs, clar, s'ha de tornar a pegar una volta a aquesta qüestió, no? Per lo menos per a que vosaltres i després el consumidor puga tindre la collita en condicions.
4: Sí, efectivament, tenim que adaptar-la, si no, difícilment serà, pues, això, atractiva per a poder fer ús d'una ferramenta que al final, per inclemències meteorològiques, pues, tens una part de cobertura i d'ingrés i no ho perds tot. Mm-hmm. És fonamental. Si no aconseguim i van adaptant-la

0: que tenim més importacions de fruites i de productes frescos de fora i menys producte d'ací. Per tant, això no és positiu.
1: No, no és positiu. I que, com estem dient, aquests episodis climàtics extrems són cada vegada més freqüents, això està claríssim, i estem davant d'una situació, com vostè diu, que obliga precisament a replantejar, no?, com protegir les explotacions, perquè al final, si tens una assegurança però no te cobreix res del que ha passat ara, és com si no la tingueren, no?
0: Efectivament. Si no, si al final tens aquests fenòmens fora de les cobertures que teníem habituals, pues és com si, vamos, ho perdem tot. És que els productors van a perdre tota la cessió que tenen, van a perdre-la íntegrament.
1: Quina resposta espereu per últim de l'administració i en quina urgència necessiten arribar aquestes ajudes per a pal·liar tots els efectes del temporal de la setmana passada?
0: Bueno, l'administració, nosaltres sempre esperem, no?, que n'hi hagi alguna línia d'ajudes, o seria l'ideal que n'hi hagi alguna línia d'ajudes per a compensar eixos danys. Imaginem que, veient les últimes respostes de fenòmens adversos climatològics que hem tingut, pues, no anem a tindre una ajuda directa o per a eixos productors, perquè no és l'habitual, no està fent-ho, no?, l'administració en eixa línia. Així que hem traslladat ja per escrit a Enesa i al Consorci d'Agroseguro que sí que seria convenient, a través dels grups de treball que se fan contínuament dins del sistema d'assegurances, que sí que se replanteixi tot el que són les dates de tots els cultius i cada vegada tinguem una major cobertura durant més mesos de l'assegurança, perquè si no anem malament.
1: Clar. Pues Carles Peri, secretari general de la Unió Llauradora, gràcies per estar avui amb nosaltres en directe.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Adéu, molt bon dia. Són les 10:24, seguim amb més coses i anem a parlar d'una altra cosa que també està d'actualitat, sempre està d'actualitat, però últimament més, com és el lloguer. I en este cas anem a parlar, ara parlarem, de lloguer d'habitacions que es dispara a la ciutat de València. Primer fem una xicoteta pausa i de seguida parlem d'esta qüestió.
2: Som a punt.
3: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al Punt a Punt.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
5: De tu a tu.
6: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
1: I com vos deia, trobar una habitació a tota la Comunitat Valenciana s'ha convertit en una de les grans batalles de cada estiu. I amb el curs a punt de començar, que per cert, David, bon dia de nou.
7: Bon dia de nou.
1: L'altre dia, una de les meves nebodes, que està a la universitat, al Politècnic en concret, li vas dir, quan comences les classes? Abans que el col·le, comencen el 7.
7: Sí, sempre.
1: Sí?
7: Sí.
1: Però jo pensava, sempre, en el meu cap,
7: tota la meva vida.
1: La universitat per a mi començava quasi en octubre.
7: No, jo m'he donat...
1: Què està passant en això?
7: M'he donat compte que jo vaig fer un any així en el Politécnic i sí que començàvem la primera setmana de setembre.
1: Serio?
7: La primera.
1: Pues estava jo equivocada.
7: En Elx començàvem el 21 de setembre. O sigui,
1: però això te dic.
7: Sí.
1: Però és que jo tenia aquesta idea, no sé. És que les coses evolucionen i canvien.
7: Sí, no sé, perquè així en la Politécnica en concret és sempre la primera setmana.
1: El 7, que és dilluns, perquè clar, el col·le comença el 9, que és dimecres, i em va sorprendre aquesta resposta. No m'esperava jo que me diguera que començaven el 7. Bueno, a lo que anàvem, que amb el curs a punt de començar, com jo deia, milers d'estudiants universitaris busquen un lloc on viure i el mercat del lloguer respon cada vegada més amb la següent fórmula: dividir els pisos en habitacions i llogar-les per separat. Això ja fa anys

0: que està fent-se, però és que ara o se fa o no pots viure en cap lloc.
1: Clar, i és que, a més, n'hi ha una tendència, perquè sembla que la resposta del mercat davant d'esta falta d'oferta que n'hi ha és que els propietaris dividixen eixa manera de llogar, és a dir, no lloguen la vivenda a un estudiant completa en concret que després se busca els compis, sinó que fan directament eixe
0: repartiment ja abans d'entrar a viure.
1: Clar, ens trobem en un context que n'hi ha una crisi de vivenda, ho saben tots, ho hem parlat molt, i els anuncis de lloguer d'habitacions han crescut un 12% respecte a l'any passat en Espanya. I darrere d'esta expansió està aquesta qüestió que realment és purament econòmica.
0: Home, i tant.
1: Els propietaris, els és més rendible llogar per pats que llogar-lo sencer. Encara que les dades publicades per la plataforma Idealista apunten a una contenció de l'encariment, és a dir, no puja el preu de manera molt exagerada, el preu ara mateix a Espanya d'una habitació està a prop dels 425.
0: Una habitació. Quina barbaritat.
1: Es tracta d'una de les fórmules ara mateix més cares per als inquilins, però més rendibles per als propietaris. Així a València, en concret, tenim una dada que és especialment significativa. L'oferta d'habitacions ha crescut un 52% en un any, o sigui que s'ha multiplicat pràcticament, mentre que el preu mitjà ha baixat un 5% fins als 380 euros mensuals. En el cas d'Alacant, per exemple, també ha hagut un increment no tan gran del 20% de les habitacions i els preus estan molt similars a València, amb una mitjana de 372. En Castelló sí que veiem que la mitjana de preus està als 311, un poquet
0: més, baix.
1: Més baixos, i també s'ha vist eixe increment en l'oferta. Però l'augment d'esta oferta no ha acabat amb la competència, perquè cada vegada n'hi ha més persones que busquen habitació. És a dir, que compartir pis deixa de ser una elecció i per a molta gent es converteix en l'única manera d'arribar a pagar un habitatge. No solament parlem dels estudiants, també és gent que es troba treballant i que no pot assumir un pis al complet. Però en les problemàtiques de compartir pis també apareix una altra qüestió, i és amb qui compartim. De vegades, sobretot en aquests casos, quan som estudiants, ens trobem en què els companys de pis són completament desconeguts.
0: I diferents a tu, per exemple.
1: Exacte, molt diferents. Ahir li has donat. Perquè per a posar remei a aquesta situació, n'hi ha tres estudiants de la Universitat Politècnica, precisament, que van crear una aplicació d'Umate que busca connectar persones compatibles per a compartir pis i també generar un sistema de reputació entre els llogaters i els propietaris. La idea va néixer d'una experiència molt concreta a l'adonar-se un dels seus creadors que el problema no sempre acaba quan trobes l'habitació i que l'experiència canvia molt, segons els companys de pis que un es troba pel camí. I d'això anem a parlar precisament amb Arnau Bernabé, que és un dels creadors d'esta aplicació de Umate.
0: Arnau, bon dia.
2: Bon dia, em sentiu?
0: Sí, perfectament. Mira, primer que res, voldríem saber com naix, no?, esta iniciativa entre tres estudiants de la UPV, i no sé si hi ha alguna experiència pròpia darrere que va impulsar a fer esta idea, no ho sé.
2: Pues sí, precisament el fet de fer estudiants i de viure en gent i de tindre que mudar-se a una altra ciutat ens va fer donar-nos compte de que nosaltres no coneixíem res de la ciutat a la que anàvem i que, si que en el cas meu, per exemple, que vaig tindre que compartir que buscar pis en un propietari que no coneixia, se me va fer un bon amunt. Entonces, nosaltres vam pensar una solució tant per a la gent que buscava companys de pis en una altra ciutat i per a gent que buscarà pis, que fora molt més senzill i sobretot pensant en la part posterior, en el que és la convivència, que la convivència fora còmoda.
1: Per tant, n'hi ha no solament la facilitat per a trobar eixos companys, sinó també que n'hi hagi certa afinitat.
2: Exacte, aquesta és la clau, perquè, per exemple, per als estudiants, una persona que se'n va fora pot ser el millor any de la seva vida si troba gent compatible, però un any catastròfic, tant a nivell d'estudis, tant a nivell de convivència, si no troba les persones adequades. I per això nosaltres hem fet Umate, perquè la convivència i l'estància siga el més còmode possible.
0: I quins problemes heu detectat precisament en aquest mercat de les habitacions compartides per llançar-vos a tractar de solucionar els problemes que puguen tindre els estudiants?
2: Home, el problema més greu que hi ha, sobretot com a jove, és les grans preus que hi ha en el lloguer. Cada volta en València més, els preus són més alts, bueno, en València i en totes les ciutats d'Espanya, no és una cosa exclusivament de València. I, clar, el problema és que si tu soles busques una habitació o companys i soles es fiquem en el preu, el problema és que, clar, molta poca gent va poder alquilar en un aspecte normal, perquè és que cada volta és un filtrat més gran el que es produeix i les persones tenen menys accés a la vivenda. Doncs és el problema més gran que hi ha actualment, sense ningú tipus de dubtes.
3: Uh-huh. I és el que vos impulsa a tindre aquesta idea revolucionària?
2: Sí, podríem dir-ho, sí.
3: Uh-huh. Clar, al millor fa 10 anys parlàvem de que una aplicació com esta podia estar dirigida exclusivament a estudiants, però ara l'abanic s'ha obert.
2: Sí, de fet, justament anava a dir-vos això. O sigui, cada volta nosaltres hem donat compte fent l'aplicació que ens ha sorprès perquè hi ha moltíssima gent molt més major de lo que s'esperàvem. Uh-huh. Inclús persones de 50 anys que es veuen en l'obligació de compartir pis.
0: Sí, sí, sí, cada vegada més, sí.
2: Sí, sí.
0: Uh-huh. I a més, si ja li sumes pues persones que s'han divorciat, per exemple, i que un es queda a la casa on vivien, l'altre ha d'anar-se'n, pues és una altra situació complicada on també esta modalitat, no?, de llogar habitacions, pues també és cada vegada més normal.
2: Sí, sí, sí, sí. I de fet ho estem, o sigui, en l'aplicació podem veure estadístiques d'això i l'edat que a lo millor més es repeteix és entre 25 i 35 anys. Uh-huh.
3: Uh-huh. Clar, si jo, per exemple, entre ara a l'aplicació, perquè hem de dir que estos últims mesos estàveu desenvolupant-la i ara mateix és, diguem, el primer setembre que aneu a viure o el primer estiu en el que l'heu tingut funcionant. Què és el que trobem en l'aplicació, si jo ara mateix entrara en el meu telèfon?
2: Pues, tu com a inquilí, suposo, contestaria...
3: Per exemple, com a inquilí, sí.
2: Sí, respondries a unes preguntes sobre convivència i compatibilitat i automàticament l'aplicació el mostraria a les persones més compatibles en què aquesta possible convivència siguera el més còmoda possible. Entonces tu trobaries a possibles companyies per a compartir pis i també a possibles habitacles. I nosaltres el que fonamentem sobretot en l'aplicació és el tracte previ, és a dir, que el propietari i l'inquilino es coneguen per a que el preu no siga un problema. És a dir, si tu pilles confiança en una persona no tens per què pujar el preu. I això, per exemple, nosaltres ho prenem en consideració perquè és el que ens va passar quan ens vam mudar a València. Vam conèixer un propietari que era molt bo i no ens ha pujat el lloguer. O sigui, nosaltres serem dels lloguers més barats de València. Entonces, a partir de la nostra pròpia experiència vam dir, perquè això no es podria aplicar a tot el món.
3: Clar. Uh-huh. Veient també les imatges de l'aplicació, a mi m'ha recordat un poc, el funcionament és una mena de matching, no?, com les aplicacions de cites. O sigui, trobar interessos comuns.
2: Exacte, podria dir-se així, sí. Ens han acunyat moltes voltes com Tinder també, però bueno.
3: El Tinder dels pisos, no?
2: El Tinder dels pisos, sí.
0: Podria ser, per què no? No?
2: També
0: podríem denominar-ho així. Bueno, quines coses ha de saber l'aplicació sobre mi, per exemple? Jo ara no estic en aquesta situació, però si estiguera, per decidir amb quines persones podria conviure millor.
2: Pues, les més importants que determinen com és una convivència saludable podríem dir que són la neteja, el ruïdo i el teu horari. Mm. I després els interessos, si eres una persona deportista, si t'agrada veure pel·lícules en conjunt... És a dir, com el comportis dins d'un habitacle, no? Seria el que contestaries. Així no ho he resumit un poc, però no tindré que dir-vos totes les preguntes que
0: clar,
2: hi ha.
0: Clar, clar, clar.
2: Però bàsicament és això.
0: Però n'hi ha moltes preguntes?
2: No, és un minut d'enquesta, més o menys, o sigui, n'hi haurà 10 preguntes, 15, i en això ja tenim suficient com per a buscar-te gent compatible.
0: I teniu conclusions, és a dir, de gent que l'ha utilitzada i li ha funcionat perfectament i es troba super a gust en el pis perquè realment els companys que té i companyes pues, comparteixen coses amb tu o amb ells i és una cosa positiva. No sé si vos han donat aquest feedback.
2: Home, o sea, lo que puc dir-te és que comportem 2 setmanes i la convivència no l'hem començat al setembre perquè estem començant el curs.
0: Clar, clar, clar.
2: Però el que puc dir-te, per exemple, és que el meu company i jo buscàvem un companyer i l'hem trobat en Dumei.
0: Mira.
2: O sea, que esperem que la convivència siga bona, el match, confiem en l'algoritme que hem creat per a que la convivència siga el millor.
3: Molt bé. Clar, sí, heu de ser els primers en confiar.
0: En experimentar-ho, en experimentar-ho també.
2: Jo confio molt.
0: No n'hi ha millor manera de saber si funciona o no una cosa, sinó de viure-la en primera persona, això és així.
2: Exacte.
3: Hem parlat en tot moment de l'hipotètica de que, jo t'he dit abans, si jo entrara, clar, ens hem posat en la pell de l'inquilí, però també poden accedir a elles propietaris.
2: Sí, i funciona d'una manera... El propietari no té un qüestionari, però té una descripció en la que pot descriure com és ell com a persona, i a partir d'ahí també es troben inquilinos i propietaris que coincidisquen en una convivència dins d'un llogatge.
3: Mm-hmm. Clar, i ahí és on entra el sistema de valoracions, per exemple, per a tindre...

0: A lo millor, si jo entre dins de un any quan l'aplicació estiga rodada i tinga moltíssima gent que ja ha viscut este any, per exemple, jo tindré una referència en quant a les valoracions dels usuaris previs.
1: Exacte, i podràs dir si el que diu una persona és de veres o no, perquè al fi i al cap això és el que crea confiança. Si tu veus que la persona diu el que és, no hi ha millor forma de demostrar que eres bo en el que dius. I això és el que volien crear, precisament. Un ecosistema transparent i just.
2: I Arnau, crec que heu volgut que des del primer moment l'aplicació fora gratuïta per a inquilins, no?
1: Sí, perquè al fi i al cap és el que està buscant i el que té més la necessitat de trobar on viure. Entonces, si nosaltres li ferem pagar a algú que busca, no tindria molt de sentit perquè li estaríem fent pagar doble. És a dir, per a buscar una habitació i per a buscar gent compatible. Entonces, el que hem decidit és que fora gratuïta per als inquilins la majoria, o sea, sempre.
2: Pues d'ací, quan ja arranque el curs i ja porteu en marxa uns mesos, tornem a parlar i ahí sí que ja igual pots dir-nos, no?, algunes de les conclusions que podeu traure d'este experiment, perquè realment és un experiment basat en una experiència pròpia, com hem dit i ens has contat tu, però crec que serà positiu a l'hora de trobar les persones, companys i companyes, en les que puga conviure d'una manera més agradable, que això també és important, perquè si damunt que estàs fora de ta casa moltes vegades vens inclús d'altres parts d'Espanya a València a estudiar, pues és importantíssim les persones que t'acompanyen en el pis que siguin un poc acorde a la teua manera de ser, de pensar, de disfrutar de la vida, de tot en general, no?
1: Sí. Sí. Clar, jo també com tu ho has dit.
0: Arnau, simplement per acabar, ara mateix funciona solament en Espanya o també voleu que siga referència, per exemple, en altres països d'Europa?
1: Nosaltres tenim evidentment l'aspiració de que sigui una aplicació que utilitzi tot el món. També això pot sonar molt presumptuós perquè és que acabem de començar, però la idea és que si nosaltres podem facilitar la vida a persones en València, per què no podem fer-ho en Espanya i per què no podem fer-ho en Europa, després en el món? Esa és la nostra filosofia.
2: Pues molt d'ànim, a veure si funciona perfectament i podeu expandir-la per tot arreu. Arnau Bernabé, un dels creadors d'esta aplicació d'Humate, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Adéu, molt bon dia.
1: Adéu.

Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: Són ja les 10 i 40 minuts del matí. Ens trobem en l'última setmana del mes d'agost, és dimarts, és 25, i estem apurant els últims dies d'estiu. Encara hi ha moltíssima gent de vacances. Nosaltres estem així al peu del canó, David, però la realitat és una altra. Hi ha molta gent encara per ahí, sí, pel món.
1: Quina sort tenen.
0: Quina sort. Però bueno, sembla que la calor ens acompanyarà, ja ens ho ha dit Antonio, algunes setmanes més, fins ben entrar setembre. I podríem dir que el gelat s'ha desestacionalitzat d'alguna manera, perquè el consumim cada vegada més i en qualsevol moment de l'any, però és indiscutible que continua sent un dels imprescindibles quan apreta la calor. Tu t'has pres molts gelats aquest estiu?
1: Més dels que deuria.
0: Molt bé, jo també. Esperava aquesta resposta per a sentir-me acompanyada, perquè jo també.
1: Estàvem parlant d'aquest matí, que hem patit un poc els efectes de les vacances i de l'estiu.
0: Sí, si te dic que jo tenia un preferit... Bueno, vaig a preguntar-te, tu tens algun preferit? Tenies algun preferit de menut? I con...
1: Esto, això és molt raro, però jo solament prenc gelat de llima. Solament.
0: Què dius?
1: Solament.
0: Per què?
1: Perquè m'agrada molt.
0: Ja, home, ja.
1: Perquè jo vaig a una gelateria però... i a mi me poses el xocolat de Dubai, tal, i jo me'n vaig al de llima. I si no n'hi ha de llima, que ja és raro que una gelateria
0: raro,
1: no tinga, vaig buscant de mandarina o similar, cítric.
0: Cítric, totalment.
1: No prenc ni el sàndwich estos tampoc de supermercat, res, la tarrina de llima.
0: Ah, molt bé. Mira, doncs és que...
1: Som molt raro.
0: Pues sí, un poquet, t'anava a dir. No volia dir-ho, però ja que ho has dit tu, jo és que per a mi qualsevol està bo. O sigui, no tinc problema, no li faig les coses res. Però si he de triar, jo de menuda tenia un preferit que era el frigopié. Que no sé si el recordes.
1: Sí, sí, sí, clar, clar.
0: Que era un peu, és que era un peu color de rosa i estava boníssim. Jo, no sé si encara el fan.
1: Crec que n'hi ha...

0: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Són les 11.
2: A Punt. Notícies.
1: El conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha criticat les confederacions hidrogràfiques del Xúquer i del Segura, dependents de l'Estat, per no actuar a assegurar els llits dels barrancs de la Comunitat Valenciana davant de l'arribada de la temporada de pluges.
3: La desidia, la parsimonia, la dejadez de las confederaciones es extraordinaria. En este verano tórrido, donde el calor anuncia lluvias torrenciales en otoño, nuestros cauces, nuestros barrancos, deberán estar en condiciones y no las tienen.
1: Ho ha dit fa pocs minuts a Beniparrell, a l'Horta Sud, on el conseller ha visitat les obres d'adequació del tram urbà del barranc de Picassent en esta població per a reduir el risc d'inundació, sobretot als polígons industrials. També ha afirmat que la Confederació del Segura sols ha executat un 5% de les obres que té projectades. Les obres a Beniparrell costaran 17 milions d'euros a càrrec de la Generalitat. La tinent d'alcalde d'este poble és Anna Jiménez Piquer.
4: Per nosaltres és molt important, tant per al poble, que varen tindre prou aigua també, com per als polígons, que són sempre els més afectats perquè és on desborda l'aigua, i en el 2020 ja varen patir una inundació molt important, i el nostre poble pues, té moltes empreses. Aleshores, per ells és molt important que realitzem aquesta obra i per al poble per poder desaullar.
1: Canviem de registre. La Guàrdia Civil ha alertat d'una estafa telefònica en la que els delinqüents es fan passar per agents per a guanyar-se la confiança de les víctimes i obtindre les dades bancàries. Elena Riego.
5: Telefonen des d'un número que sembla oficial i asseguren que hi ha algun problema amb el compte bancari perquè ha patit alguna estafa o deute pendent. I després ofereixen ajuda instal·lant una app amb l'objectiu de furtar les contrasenyes del banc i accedir als diners. Segons explica la portaveu de la Guàrdia Civil, els estafadors pressionen per a que actuem ràpidament amb amenaces sobre possibles conseqüències legals amb l'objectiu de generar por.
6: Llaman desde un teléfono que parece oficial y hacen creer a la víctima que ha sido objeto de una estafa o que tienen una deuda pendiente. Mediante presiones y amenazas, intentan conseguir los datos personales y bancarios de la víctima. Después trasladan la conversación al WhatsApp y las víctimas instalan un soporte técnico que es donde el ciberdelincuente se hace con el control del teléfono y de los datos bancarios. Ante una llamada sospechosa, cuelga inmediatamente. No facilite ningún dato y verifique que son canales oficiales.
1: Y la Guardia Civil de Valencia ha detingut a tres personas que presumen

0: supostament venien cocaïna des de sa casa a Castelló de Rugat, a la Vall d'Albaida.
1: Ho feien a través de la finestra de sa casa, sense que els compradors entraren en l'habitatge, on la policia ha trobat, en el registre posterior a la detenció, més d'un quilogram de cocaïna, haixís, marihuana, diners en euros i en lliures, i els útils necessaris per a la preparació de dosis. Després de dies de vigilància, agents de l'equip Roca de Gandia i Castelló de Rugat han detingut dos homes i una dona d'entre 61 i 33 anys. Se'ls imputa un delicte contra la salut pública.
0: I parlem ara d'una situació que ocorre de manera recurrent, sobretot a l'estiu, a diferents punts de les costes valencianes i pot arribar a ser perillosa si no es detecta a temps. A Alacant s'ha decretat el tancament de dos platges. Pilar Llorca.
2: Sí, la regidoria de platges d'Orihuela acaba de donar l'avís i des d'ara mateix queden tancades al bany les platges de la Glea i Aguamarina a Orihuela Costa al detectar-se nivells de contaminació en l'aigua d'origen residual. Són valors detectats en l'analítica feta ahir i que superen el doble dels nivells màxims admissibles. La reapertura dels dos arenals es produirà quan l'aigua torni als paràmetres exigits. Les platges queden ara senyalitzades amb la corresponent prohibició per entrar a l'aigua.
0: Gràcies, Pilar. I en plànol internacional, a la Xina. La Xina ha advertit este matí que la seva cooperació amb l'Iran no ha de ser interferida ni soscavada. Ha rebutjat la guerra econòmica i assenyala que la prioritat hauria de ser abaixar la tensió entre els Estats Units i l'Iran, Elena.
1: Són algunes de les coses que ha dit el portaveu xinès d'Exteriors en una roda de premsa després que els Estats Units llançara ahir una nova ofensiva de sancions contra Teheran per aïllar la potència econòmicament i que amenaçara de fer el mateix amb aquells que continuaren mantenint relacions amb l'Iran al marge de les seues sancions. El secretari del Tresor estatunitenc, Scott Bessent, va dir ahir que cap país està per damunt de les sancions de Washington. Amb la resposta d'avui, la Xina ha contestat que farà el que siga ser precís per defensar els seus interessos.
0: I en els esports parlem de pilota perquè demà el Frontó d'Almussafes acull les semifinals de l'Open de Frontó, trofeu president de la Diputació de València, Dani Hermosilla.
3: Sí, des de les 6:30 demà Alejandro y Moro s'enfrontaran a Diego y Adrián i d'altra banda la parella formada per Puchol segon i Alex Alandes disputarà un joc per a la final contra l'equip format per José Salvador i Pascual. La final, recordem, serà diumenge a les 11:30 al Frontó d'Alfafari i serà transmesa en directe per la televisió. En futbol, recordem que a les 12 es concentra el València per a la disputa del partit que de les 9 de la nit disputaran els homes de Carlos Corberán al Mestalla contra el Betis. Partit, recordem, corresponent a la primera jornada ajornat en el seu moment.
0: Moltes gràcies, Dani. I això és tot. De moment, tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
4: Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos.
5: En 2026... la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, punt a punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al punt a punt.
8: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
9: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
10: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
11: fem banda
10: amb el millor repertori de músics valencians.
11: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
10: Desfilarem al costat dels nostres músics.
11: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
12: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
13: De tu a tu.
11: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
14: I amb esta musiqueta encetem Temps de Tertúlia, si amunt i avall, el magazín de Punt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Marc Gómez, bon dia.
0: Què tal? Bon dia.
14: Ja he vist que el primer tema ve un poquet enllaçat en l'entrevista que acaben de fer.
15: No, no, no, el primer tema sóc jo.
14: Molt bé, Quique Mateu, bon dia.
16: Què t'ha passat?
14: Bon dia,
16: bon dia.
14: Què t'ha passat?
15: El primer tema és el meu.
14: Ah, sí? Quin és?
15: Sí. Tinc un dubte
16: i
15: porto una setmana pensant. Oi. Tinc que tornar al programa.
0: Oi.
15: Perquè n'hi ha un dubte.
14: Ja te n'has anat de viatge i has tornat? Que
15: clar,
14: ràpid.
15: Clar. Jo me'n vaig anar una setmana a Cádiz.
14: Val. Ja ha passat una setmana.
15: Estant en Cádiz, que el... com se diu en valencià atardecer?
14: Buf, m'has pillat.
15: Com se diu?
14: No ho sé.
15: El atardecer a Cádiz...
0: A poqueta nit.
15: És,
0: pot ser.
15: És espectacular.
14: Hombre, vale? I tant.
15: Bé, i jo que estava estiuetxant molt a prop de la platja, pues un parell de dies vaig anar a veure com el sol se n'anava, no? I estan allí, vas pensar, això no pot ser. Tinc que parlar en avui i avall d'això quan torne.
0: Se'n recordeu
15: de l'eclipse?
14: Hombre,
15: les suposat. Setmanes i setmanes.
16: Aquí
15: i setmanes.
16: Eclipsi, en valencià, sí, que jo no sé esa paraula.
15: L'eclipsi.
14: Cap vespre.
15: Cap vespre. Gràcies.
14: Cap vespre.
15: Vale. I jo, que estava allí tranquil·lament a la platja, veient el sol i el
14: cos... I el cap vespre.
15: I el cap vespre, vas pensar... Per què me van dir a mi... un mes seguit sense parar, que no podia mirar al sol.
0: Però no me digas que te pusiste a mirar el atardecer.
15: I sí que puc mirar al sol.
14: No, quan... però no, jo te ho expliqué.
0: No.
15: A veure, explica.
14: Que jo me vas rodejar d'experts i vas preguntant a tot
15: arreu. A veure. Mira, Manolo está bien. Hostia.
14: No,
15: això és una bona pregunta.
16: No puedo explicar, pero voy a dejar que se alucine.
14: Por favor. No, a veure, no sé, una explicació molt científica. Un dels metges que entrevistarem al programa
15: sí.
14: va dir que realment... qualsevol dia de l'any
0: claro,
14: i de la
0: no
14: teua vida
0: mirar al sol.
14: Per a mirar al sol hauries de portar les ulleres de, per a veure l'eclipsi. Seria lo normal.
15: Vull dir, correcte, vull dir.
0: O sea,
15: setmanes i setmanes parlant de lo que no hem de fer a l'eclipsi i ningú, no, i ningú mos diu mai el que s'ha de fer quan se'n va el sol cada dia.
0: No, però
15: això
0: és
15: no
0: que...
15: té sentit. Que això no té sentit.
0: Però, Quique, perquè se da por sentado. No ¿cómo? Puedes mirar,
15: pero,
0: no puedes mirar el sol, aunque sea en una tarde.
15: Si se dona per sentat,
14: que Marta
15: també se
14: casa.
15: Dona per sentat quan ve del un eclipsi. Si no. se dona per sentat
0: no,
15: sempre.
0: Mira,
15: ah, no.
0: No.
16: No, no, no, no, no es lo suficientemente informado. Te voy a contar.
15: Perdón. Atención.
16: El sol, conforme lo tapaba la luna...
15: El meteorólic...
16: No. El
15: Astrolec. Astrolec,
16: no,
15: perdona.
16: El usuario habitual
14: de
16: redes sociales...
15: El Google-lólic.
16: Siempre estoy mirando cosas y escuchando cosas. El sol, cuando la luna lo va tapando,
15: ¿sí?
16: La potencia de los rayos solares que nos llegan es mayor cada vez. O sea, no está repartido porque la luna esté encima... Y entonces
15: sigue siendo
16: lo mismo, pero le va tapando. No. Conforme lo va tapando,
15: ¿sí?
16: Es como aquel. Tú, si hay una salida de aire,
15: ¿sí?
16: Y tapas una salida de aire con la mano,
15: sale
16: más aire por el espacio que le dejas. Entonces, la potencia de los rayos solares que salían durante el momento del eclipse era mayor que cualquier día normal. Al margen de que al sol no debemos de mirar.
15: Gracias por la explicación.
16: No, te lo prometo. Yo lo he oído, ¿eh?
15: Que volvemos.
0: Yo os diría lo siguiente.
16: Tenían más potencia los rayos solares que se veían que los que no veíamos.
15: D'això no va parlar mai durant l'eclipsi.
0: Sí, sí que se habló.
17: Sí que se comenta.
0: Mira, yo os diría lo siguiente.
16: Sí, porque yo me lo sé por eso, si no, ¿de cómo lo voy a saber?
0: Al sol no hay que mirarlo en ningún momento. Ningún momento.
17: Y te udí que Marte el mes en casa.
0: Sí, el retinolec, además.

0: Les places addicionals que s'aconseguissin reforçant 7 trens, 3 amb origen València i 4 amb origen Bunyol. Són trens de doble composició, el que permet que en cadascun hi hagi 558 places. Els de València hi seran des de València a Font de Sant Lluís a les 8:25, 9:25 i 10:45. Els de tornada hi seran a la 1:20 de migdia, a les 2, a les 3:20 de la vesprada i a les 4.
1: En els esports, parlem de futbol perquè d'ací a uns minuts a la ciutat esportiva de Paterna es reuneix el València per a concentrar-se en un hotel de la ciutat a l'espera del duel que disputa a les 9 de la nit contra el Real Betis a l'estadi de Mestalla, Daniel Mosilla.
2: Sí, es recordaran amb l'essència de Justin de Haas, però amb el retorn de Luis Rioja, que fins i tot podria estar en l'11, confia en redreçar la imatge mostrada contra el Celta, on per cert ja va jugar uns minuts Pablo Maffeo, que també apunta a titular en el conjunt valencianista. Per la seva part, el Betis, que aterrava ahir a última hora de la vesprada a l'aeroport de Manises, afronta el duel amb nombroses baixes, entre elles Lo Celso, el jugador culpable, entre cometes, de no jugar este partit de la primera jornada de Lliga quan es va obrir la competició. Recordem, el partit a les 9, també en el punt a punt esta nit.
1: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
3: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, punt a punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al punt a punt.
7: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
9: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
10: De tu a tu.
11: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.

0: ¿El dolor articular limita tu calidad de vida? Este septiembre abre Arcot Burjassot, tu nuevo centro de traumatología y ortopedia especializada, con consulta rápida, radiografía, ecografía y medicina regenerativa. Te esperamos en la avenida Blasco Ibáñez 97, Arcot Burjassot, la traumatología especializada más cerca de ti.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al Punt a Punt.
3: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingues set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
5: De tu a tu.
6: Són les 12 i 37 minuts, si estan escoltant-nos a casa, en el cotxe o on estigueu de vacances, on siga, o també en el treball, perquè no, que també hi ha molta gent que està treballant igual que nosaltres. Benvinguts al magazín de Punt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I ara els convidem a que ens acompanyen perquè anem a recuperar una entrevista molt interessant que va fer Sergi Olsina a la nostra companya periodista de Punt, a Maite Aparici. Ella ens descobreix la faceta més personal d'Humberto Eco i descobrim el seu llibre Humberto Eco Desclassificado, i anem a més, coneixem una de les deixebles d'Eco. Els deixem amb l'entrevista que recuperem, que ja vam fer en un altre moment d'esta temporada.
2: És fàcil que ocórrega amb els autors, o almenys amb molts d'ells. Coneixem les seues obres, la seua literatura, la seua biografia més bàsica, però molt poques vegades arribem a endinsar-nos en qui són realment, qui hi ha darrere d'eixes mans que escriuen. Amb l'objectiu de trencar esta tendència, el nou assaig literari de la periodista Maite Aparici ens descobreix com era Humberto Eco com a persona. Baix el títol Humberto Eco, Desclassificado, arreplega la memòria oral de diverses discípules que van compartir amb ell amistat, confessions i vivències compartides. I, de fet, ja la tenim en directe amb nosaltres a l'estudi per conèixer més detalls. Maite, què tal, com estàs?
7: Hola, Sergi. Moltes gràcies a vosaltres, a tot l'equip.
2: 40 anys comprimits en un assaig que, a més, trasllada al lector a distints escenaris. Nosaltres hem donat unes pinzellades només per a fer la introducció, però què trobem a Humberto Eco, Desclassificado?
7: Mira, jo voldria començar replegant unes paraules que va dir Pilar Roig a esta casa, sí. La catedràtica de la Politècnica, quan va concloure la restauració de Sant Joan del Mercat. Mm-hmm. Ella va dir que restaurar era tornar a la vida obres singulars que havien quedat ocultes amb el pas del temps. I això reflecteix exactament el que jo he fet així. He restaurat, he tret de la memòria oral de les persones que han sigut del cercle més íntim, més estret d'Humberto Eco, els records de 40 anys. 40 anys d'una vida, 40 anys d'amistat. Tu em preguntaves, què anem a trobar així?
2: Sí.
7: Pues mira, així comencem trobant la història personal d'una jove argentina que quan té 25 anys salva la seva vida per enviar una carta a Humberto Eco. I a partir d'ahí comença tota una història personal que va obrint-se...
2: Bueno, és un desencadenant a tindre en compte, eh?
7: És un desencadenant, sí, molt important, molt interessant, i això va ser, bueno, això va ser el començament de realment, ella i jo vam començar a parlar d'Humberto Eco, però quan ella em va dir com havia ella arribat a conèixer a Humberto Eco, ja només la seva història és una gran història. Però aquesta gran història, pues, òbviament, ens ha portat a Umberto Eco. Ella li va escriure una carta perquè volia estudiar amb ell. Ella en aquest moment treballava a la Facultat de Lletres de Rosario,
2: sí,
7: i en aquell moment acabava d'aterrar la dictadura de Videla i començaven a ficar en el punt de mira a totes les persones que estudiaven filosofia, que estaven en universitat.
2: Sí, els típics assenyalaments.
7: Els típics assenyalaments. Ella, el seu cercle començava a ser assetjat. Li va escriure una carta, Umberto Eco la va acceptar en un temps rècord, que ella mai explicarà com va ser possible que funcionara el correu,
2: no? Sí,
7: perquè
2: sí,
7: en aquell moment no existien els e-mails, estem parlant, claro, de 1975, era el correu tradicional, convencional. Bueno, ella va ser acceptada i a partir d'ahí ella aterra a Bolònia i la segona cosa que anem a trobar, que és molt bonica, és com es conforma un grup d'amics entre professors i alumnes, dels quals hi ha dos espanyols, que són Cristina Peñamarín, una de les persones en les que jo parlo en este assaig, el seu marit en aquell moment, Jorge Lozano, un altre catedràtic que ha tingut una trajectòria
2: una
7: de
2: relumbrón.
7: Perquè així tot nosaltres
2: lumbreres.
7: No, però tots els que estan en este llibre, tots destaquen en el seu camp i en lo personal, per suposat. Pues anem a trobar com dos espanyols, una argentina, amb els professors que en aquell moment impartien les classes del seminari d'Umberto Eco, per suposat Umberto Eco, Paolo Fabri i alguns altres més, com aquest grup durant 40 anys es manté estable i durant tant 40 anys aquesta amistat va a més fins a l'últim dia. Són persones, i aquestes persones, les que estan vives, són totes les que han parlat en este assaig.
2: I aquesta història que naix als peus dels Micalets va lligant a això, no?
7: Va lligant a això perquè va ser un sopar al 2023 que va convocar un editor francès.
2: Sí.
7: Jo tenia Lucrecia sentada al meu costat i ella, jo li vaig preguntar en un moment donat a què te dediques. Ella em va dir, soy semiòloga. Jo li vaig dir, de broma, hombre, como Umberto Eco, ahora me dirás que lo conociste. Yo pensaba que ganaba a dirme no.
2: Claro,
7: o, o lo estudié, o fui a una conferencia, y él va a decir, éramos como familia. Durante 40 años pasábamos mi familia y la suya las Navidades juntos.
2: Pues este assaig reunís records de persones, com està contant-nos Maite, del seu cercle més proper, entre altres de les seues tres discípules, Patricia Magli, Cristina Peñamarín o Lucrecia Escudero. Per això mos traslladem a Itàlia amb esta conversa.
8: Si el nostre amor es un altre fallimento.
2: I no és casualitat, esta cançó s'escoltava per tota Itàlia quan Lucrecia arribava des d'Argentina a Milà i Bolònia. Una Itàlia envoltada de conflictes socials i polítics, violència política i terrorisme, de crisi econòmica, però també de creativitat cultural, que anem a intentar descobrir amb la seva protagonista. Lucrecia, què tal? Buenos días.
9: Buenos días.
2: ¿Cómo recuerdas aquella Itàlia i aquellos 40 años de vivencias compartidas? Atención, ahí es nada, con Umberto Eco.
9: Estoy aquí en Bolonia porque mañana empieza una muy importante manifestación cultural en honor de Eco y en la memoria de lo que se recuerda de Eco. Han venido investigadores de todas partes del mundo, traductores de la obra de Eco, que como sabes se tradujo en 49 lenguas. Entonces estamos en un grupo internacional que lo está recordando y aquí sentada a mi lado Cristina Peñamarín y Carlos Llerosa, que también lo conoció.
2: ¿Y qué supone para ti, Lucrecia, poder narrar en este ensayo tus vivencias con Umberto?
9: Mira,

0: Estoy muy emocionada. A mí me ha conmovido mucho la generosidad de Maite de poner su pluma para estos recuerdos. Y a medida que tuvimos entrevistas, porque fueron muchas entrevistas que hice con Maite, me iba acordando cada vez más y, por supuesto, me ha emocionado.
1: Maite, per què creus que sabem tan poc de la persona que hi havia darrere d'este gran pensador? A tu no te va fer un poquet de vertigen clavar-te en això?
2: No sabem per dos raons. Primer, perquè ell no volia que saberem, perquè ella era una persona, Lucrecia, estaràs d'acord conmigo, ella era una persona molt discreta.
1: Muy metido para dentro en ese sentit. No?
2: I a banda, ell tenia massa coses importants de les que parlar, com eren els seus tractats de semiòtica general, les seues teories, els seus llibres, El nombre de la rosa, com per a parlar de la seva intimitat. És a dir, és algo que no li interessava. Fins al punt que ell va deixar escrit per testament, ahí és el punt de la seva...
1: Sí, que és el que crec que comentaven en la fila
2: de la seva discreció, exactament. Mm-hmm. Ell va deixar escrit en testament que no volia ni homenatges, per això és el de Bolònia ara.
1: Sí,
2: no
1: sí,
2: volia
1: sí,
2: homenatges,
1: sí.
2: No volia dedicatòries, no volia festivitats en honor a la seva persona fins passats 10 anys. I aixòs 10 anys s'han complit en guany, el 19 de febrer
1: pau, això,
2: de 2026. Sí. Per això enguany, ara, en maig, està celebrant-se aquest primer congrés dels seus deixebles, al que està Lucrecia, que ja donarà una ponència demà,
1: sí.
2: Al que jo acudiré dijous, perquè divendres presentem l'assaig a Bolònia, a la llibreria Ambaixadores.
1: No?
2: Me vaig a pegar un viatge. Vaig a conèixer el cor, vaig a tocar el cor. Jo l'he escrit, ara vaig a tocar-lo.
1: Lucrecia, tu història vertebra este ensayo i nos permite adentrar-nos en el presente. ¿Crees que muchas de sus historias se hayan perdido?
0: Es un hombre que ha estado muy documentado por los medios. Es un hombre que tuvo una exposición a los medios desde su juventud, porque él trabajaba primero en la RAI, en la Radio Televisión Italiana, y ha estado siempre en el mundo de los medios, aparte de haber teorizado sobre el funcionamiento, ¿no es cierto? Y no creo que se pierdan historias, porque aquellos que lo hemos conocido, era tan vívido, digamos, era tan fuerte como personalidad, tal vez el último genio del Renacimiento italiano que cayó aquí en Bolonia, que era inolvidable. O sea que estas historias se recuerdan.
1: Maite, ja mos queda molt poquet temps, però ha valgut la pena desclassificar a Umberto Eco? Ens fa falta desclassificar més autors des que han fet història després de l'experiència que has viscut?
2: A veure, pot ser que faci falta, segur, perquè el que jo dic és que això és la memòria oral, i la memòria oral se l'emportarà el vent. Quan Lucrecia, en algun moment, no estiga en nosaltres, o no estiga Cristina, o no estiguen les persones que han donat veu a este assaig, aquests records no estarien en negre sobre blanc. És molt important. Hi ha una cosa en la que jo no estic d'acord, Lucrecia, en que no s'ha parlat d'Umberto Eco a este nivell d'intimitat, una intimitat respectuosíssima, però no s'ha parlat del moment en què ell li confessa a Lucrecia com se n'adona de que és una persona important, de la manera més bonica,
1: sí, quan
2: més
1: és càlida, conscient, no?
2: quan és... perquè estan parlant dos amics, clar. I ella li pregunta... ¿Cuándo te diste cuenta, Humberto, de que eras famoso? Y ahí le contesta primero una respuesta muy divertida que está en el libre, después una segunda respuesta muy divertida que está en el libre, y después una tercera que ya que le di, está en el libre.
1: Sí, porque para una persona así sería todo un impacte, ¿no? El reconocer el que él significaba.
2: Todo en él es un impacte. Es que cada... Tú vas parlante en Lucrecia, si yo continuara les charrades, continuaría en 100 capítulos, porque ella digo, está todo escrito, no hay nada. No hay nada de lo personal. No està escrit, perquè no, ningú s'ha parat a preguntar, però no per res, sinó perquè jo he tingut la sort, la fortuna de creuar-me en esta dona en un sopar i donar-me un titular que jo no volia deixar passar, que va començar com un reportatge periodístic per al web d'Apunt i que es va convertir, va evolucionar a este assaig.
1: Tu saps que diem sempre en este programa, a voltes les coses passen perquè tenen que passar. I mai saps per a què. Bueno, almenys val la pena arrimar-se una miqueta.
2: Mira, m'agradaria, per acabar, no sé si estem acabant, el que em va dir l'altre dia Manolo Gil, l'assessor de la Fira del Llibre, em va dir...
1: Sí, l'expresident, l'exdirector de la Fira del Llibre,
2: anem a veure Maite. A on anava a triar Umberto Eco la inspiració per a que el reviviren, si no, davant de la Catedral de València?

0: i enfront de la tomba d'Ausias Marc, un medievalista com ell.
1: No podia ser d'altra forma. Maite, moltes gràcies. Lucrecia, un abrazo muy fuerte.
2: Bueno,
1: a Bolonia.
2: Para ustedes también, y muchas, muchas gracias.
1: Hasta luego, buenas tardes, Maite. Enhorabona, ja mos contaràs com t'ha anat el viatge a Bolonia, d'acord?
0: Adéu.
3: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
4: I vos recordem, i si no ho sabem, pues vos ho contem, que demà dimecres, a partir de les 11:45, de les 12 menys quart del matí, esta casa A Punt oferirà en directe tota la intensitat de la tomatina de Bunyol, una de les festes més populars i multitudinàries de l'estiu de la Comunitat Valenciana. La senyal oficial està produïda per Televisió Espanyola i serà cedida a Punt mitjançant un acord de col·laboració on també ha intervingut l'Ajuntament de Bunyol. A Punt farà per a esta festa un gran desplegament tècnic i professional amb quatre equips del Departament d'Informatius que estaran repartits pels principals punts neuràlgics d'esta festa per a contar i contar-vos en rigorós directe tot el que passe durant esta esperada cita de la Folla de Bunyol. La narració de la tomatina anirà a càrrec de Montse Català, cap de l'àrea de cultura de Punt, mentre que al balcó de l'Ajuntament estarà la nostra companya Carme Bord, que connectarà amb els espectadors per a donar a conèixer de primera mà pues, tots els preparatius, no? I viure sobretot ixe inici de la festa des d'un dels punts, podem dir, jo diria, més privilegiats de la localitat. A peu de carrer també tindrem micròfon de Punt, estarà Fèlix Tena i estarà envoltat de l'ambient roig com és el de la tomatina i sobretot de l'energia de milers de participants que convertiran els carrers de Bunyol en l'escenari de la batalla de tomata més coneguda del món. Per la seva part, Amparo Martín farà també un recorregut pels diferents punts emblemàtics del municipi i entre visitarà també veïns i participants per acostar sobretot als espectadors totes les seues històries més recordades i sobretot també aquelles anècdotes més sucoses que donen una festa com esta. La connexió en directe no s'oblidarà de mostrar el final de la tomatina i la transformació, això sí, dels carrers de Bunyol després de la festa. El que volen conèixer ara és com s'està preparant tot, si està ja tot a punt, que jo crec que sí, per això parlem amb l'alcaldessa de Bunyol, amb Virginia Sanz, per a conèixer, bueno, com estan sent d'estes últimes hores. Alcaldessa, bon dia, buenos días.
5: Hola, molt bon dia. Bueno, pues molt bé.
4: Com esteu? Com esteu les últimes hores abans de que comence la tomatina?
5: Pues ahí, com estaves dient, estem pues ultimant, acabé d'eixir ara de l'Ajuntament, perquè estem guardant totes les coses que encara queden als despatxos, perquè demà ja el despliegue, bueno, demà no, esta vesprada ja començaran a vindre els mitjans, i pues bueno, acabé de passar també per les cabines, que estan repartint les entrades, la venda d'entrades, la de veïns, la de visitants, pues bueno, com estaves dient, ultimant, és el moment de que estiga tot a punt i que estem tranquils, que quedem tranquils per a que demà pues, puguem disfrutar ja de la festa com tots els anys.
4: I no sé si és així, crec que sí, que les entrades a l'alcaldessa s'han tornat a esgotar per tercer any consecutiu. Més de 20.000 persones, que es diu pronte, es reuniran per a viure tota aquesta experiència, que és una barbaritat, cada any, any rere any, va augmentant aquesta xifra de visitants que volen no perdre's, no, esta festa tan nostra.
5: Sí, exacte, són 22.000 persones l'aforament i sí, colgarem el sold out fa dos dies, ja no tenim entrades i bueno, pues és un èxit perquè la gent vol festa, la gent vol tomatina, de països estrangers venen amb molta il·lusió cada any a repetir, alguns per primera vegada, i pues bueno, estem contents, perquè sempre tomatina és un èxit i una garantia de diversió, i és el que venem, no? El disfrute i el pues, compartir ahí un moment d'intensitat i pues, de disfrute màxim.
4: És que és la 79a edició. No sé si heu preparat mesures d'accessibilitat noves, alguna novetat en este sentit?
5: Sí, bueno, el que nosaltres intentem és que pues, poquet a poquet, any rere any, perquè ja portem moltes edicions, pues, vaig a millorant un poquet el que és la pues, tot, no? Des de la seguretat, sempre fem un balanç quan acaba tomatina.

0: d'una edició per a una altra i busquem sempre polir un poquet més. Mm. Enguany el que volem és pues, que totes les persones que vulguin apropar-se un poquet a la festa i disfrutar-la des de les seues limitacions, pues, que puguen. I hem obert per un projecte que tenim d'una veïna de Bunyol, de Regina, que té un projecte que és Ni Más Ni Mano. Hem fet un projecte d'accessibilitat, de manera que qui de manera prèvia sol·licite participar en alguna necessitat un poquet més específica, s'identifique, la comunique, li donem una pulsera i un acompanyant i tenen un, depenent de la necessitat, tenen un espai un poquet especial i reservat per a ells. Així que, pues sí, enguany li hem pegat una volteta al tema de l'accessibilitat per a que tota la gent puga disfrutar dins de les condicions que ho permeten, pues bueno, de la festa, no? De la nostra festa.
1: I una cosa molt important, perquè clar, tantes persones que van demà a disfrutar de la tomatina, és molt important també recordar el tema dels accessos i per a no arribar i no poder accedir per culpa de que hi ha embussos, etc. De quina manera s'ha preparat també aquest desplegament o aquest dispositiu per a que tot el món arribi a temps a la tomatina?
0: Sí, nosaltres el que fem és cert que els autobusos tenen accés en més directe i tenen uns parquings habilitats. Els vehicles també particulars també ho tenen, però és cert que a les 7 del matí tanquem d'alguna manera el poble. Uh-huh. Tot el perímetre del que és l'accés al municipi per seguretat. I clar, ja costa més entrar. Els trens sí que, a diferència de l'any passat, estan operatius, que l'any passat pues, notarem eixa falta, eixa entrada, no? Havia més col·lapse perquè no teníem el transport públic. Esperem un poquet menys per aquest motiu, però sí que és cert que és un dia que has d'entrar en molta previsió i en hores a ser possible abans de les 7 del matí. Uh-huh. Per ja accedir, deixar el vehicle i en més tranquil·litat, pues, bueno, ja començar un poquet la festa, que és l'esmorzar típic als bars del poble, i ja pues, bueno, la prefesta, que l'accés és a partir de les 8, a lo que és el recinte, al recorregut de tomatina.
1: Uh-huh. Més de 50 tones de tomata, és així? És correcte la xifra?
0: 150.
1: 150, ja deia jo. Jo dic, sí, em sembla que era poc.
0: 150. 150.
1: M'he deixat l'1 per ahir.
0: Sí, t'has deixat el 100. 150.000 quilos de, uh-huh, de tomàquet, sí. Mantenim aquesta xifra perquè és cert que són moltes, però el recorregut és llarg i la gent vol tomàquets. No pot faltar. És algo que ha d'assegurar la diversió i sí, que n'hi hagi, és important.
1: Tomàquets i aigua, alcaldessa, després, que això és molt necessari també.
0: I previ també, perquè
1: sí, perquè fa molta calor, és cert.
0: Fins que arriben els camions, la festa és l'aigua. Uh-huh. Pues estan ahí les brigades municipals refrescant i pues bueno, animant també, perquè és part, l'aigua va de la mà en les tomàquets i després l'aigua més necessària per a la neteja, no? De les pròpies persones i després també del recinte.
1: Enguany, ho he dit abans, podem seguir la tomatina en directe a través d'esta casa d'Apunt, però també a nivell nacional. I jo crec que això és molt important perquè reforça encara més també per a que la festa, no, arribi a totes les persones de fora de la nostra comunitat, encara que és una festa molt internacional.
0: Sí, és de veres que Apunt heu estat ahí sempre, any rere any, però és cert que hem treballat molt perquè enguany l'aposta és màxima, és una retransmissió a més d'en directe que no s'havia fet mai a nivell de Radio Televisió Espanyola, pues la difusió és molt major, la repercussió internacional és molt gran i és, com he dit, la primera vegada que se retransmitís tomatina en directe des de la televisió espanyola. Uh-huh. Així que sí, un treball pues molt currat, molt treballat tot l'any per a que arribarem a l'acord i arribarem a pues a aquesta demanda, no? Que Bunyol és una festa molt internacional i volíem que tinguera pues, també aquesta repercussió, no? Com tenen, per exemple,

0: exemple, els Sant Fermins i altres festes que tenen ahí pues, una aposta important. València també està ahí, Bunyol està ahí, i pues, volíem també pues, lluitar-hi i defendre que la televisió espanyola pues, també volíem que estiguera present la tomatina.
1: Clar que sí, pues recordem, demà a partir de les 11:45 a punt oferirà en directe la intensitat de la tomatina de Bunyol d'este 2026, així que tots pendents de la televisió demà a partir del migdia. Virgínia Sanz, alcaldessa de Bunyol, moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé, estarem pendents de la televisió.
0: Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada. Adéu,
1: adéu. Bon dia. Anem ara ja a l'informatiu, al butlletí de la una. Refresquem tot el que està passant a la Comunitat Valenciana, a Espanya i a la resta del món. I tornem de seguida d'ací 6 o 7 minuts per a contar-los més coses amunt i avall.

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
2: El ejercicio de esa labor de apoyo se inicia el embolsamiento.
3: És la senyal que ens arriba en estos moments del Congrés dels Diputats, on la ministra de Defensa, Margarita Robles, compareix en sessió extraordinària i a petició pròpia, també li ho havien demanat des de l'oposició, en la Comissió de Defensa per explicar la gestió del seu departament en la crisi migratòria de Ceuta. Anem al Congrés dels Diputats. Guillem Lizarde, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada. Així és, la ministra de Defensa, Margarita Robles, és qui ha obert aquesta ronda de compareixences de fins a 8 ministres que passaran per així pel Congrés. Robles ha començat recordant a les persones que han perdut la vida i també demanant disculpes als ciutadans de Ceuta que s'han pogut sentir abandonats.
2: Esa solidaritat és total i absoluta con la angustia de los ciudadanos de Ceuta. He conocido de primera mano su sensación de angustia, de abandono, de inseguridad. Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido o que incluso hoy sigan sintiéndose abandonados o no suficientemente acompañados.
4: Margarita Robles, que fins ara ha sigut la veu més crítica del govern amb el Marroc, està centrant part del seu discurs en defensar el treball del servei d'intel·ligència i també de l'exèrcit. Ha tornat també a defensar la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. L'escoltem.
2: Que nadie siembre la menor duda. Ceuta y Melilla son España. Su soberanía, su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos constituyen una responsabilidad del Estado en su conjunto, que va a responder a cualquier vulneración de las mismas con firmeza, desde la legalidad, pero con firmeza.
4: Esta compareixença mostra de nou la tensió existent entre el govern i l'oposició. L'oposició, per cert, qui abans de començar esta compareixença li ha posat en dubte que el servei d'intel·ligència no tingués informació sobre l'arribada massiva. Escoltem la portaveu popular Esther Muñoz i el portaveu de Vox, Alberto Asarta.
5: Desde la crisis de 2021 hay tres documentos que acreditan que se sabía lo que iba a pasar y que no se tomaron medidas. Ahí está el documento de seguridad nacional aprobado en 2021, está también el de seguridad marítima de 2024 y está también el plan anual de seguridad nacional de 2025 que se aprobó hace tres meses, ahora en 2026, donde se alertaba ya de las guerras híbridas con inmigrantes ilegales para atacar a nuestro país.
6: Que 80.000 o 100.000 inmigrantes o personas al otro lado de la frontera se concentren para asaltar la frontera y invadir territorio español, nadie me puede decir de que los servicios de inteligencia, tanto de Marruecos como de España, no tenían conocimiento.
2: Sin embargo, las características...
4: Robles está en estos momentos demandando reforzar la política migratoria de la Unión Europea y también ha responsabilizado a la desinformación en xarxes de esta entrada massiva. La ronda de compareixences continuarà dijous amb el ministre de Presidència, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: Gràcies, Guillem. I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha insistit, està insistint en estos moments en que la ciutat autònoma té dret a tornar a la situació prèvia com abans millor i que ningú garantís que no es torni a produir una entrada massiva per la frontera. El president ceutí està compareguent davant dels mitjans de comunicació en estos moments.
7: Vives ha reclamat de nou l'expulsió de tots els que van entrar i ha alertat del risc de fallida del seu govern per l'elevat cost en servicis que suposa l'augment de la població a causa de la presència de milers de persones migrants.
8: Si esto se prolonga, esta institución va a caer en bancarrota.

0: y no quiero exagerar los términos, no quiero ser alarmista, pero es que el 15% de incremento de la población que necesitan servicios y que están en una situación de absoluta precariedad, si a eso lo unimos el caso particular de los menores y la enorme exigencia del esfuerzo económico que hay que hacer al respecto, pues pone en evidencia que no es ninguna exageración.
1: I enmig d'aquest context, el ministre marroquí d'Afers Religiosos, Ahmed Toufik, ha reivindicat Ceuta i Melilla durant un discurs en presència del rei Mohamed VI. Ho ha fet referint-se a les dues ciutats autònomes, recordant dos erudits islàmics nascuts a Ceuta en època anterior a la sobirania espanyola.
2: Unes declaracions en la línia de les expressades fa uns dies pel ministre de Justícia, que ha reivindicat els drets històrics i geogràfics del Marroc sobre Ceuta i Melilla. Recordem que les dues ciutats són espanyoles al nord d'Àfrica. Les dues ciutats espanyoles al nord d'Àfrica, amb origen sobirà, remunten al segle XV i XVI, molt abans de la creació de l'estat del Marroc.
1: I canviant d'assumpte, el litoral de la província de València entra en estos moments en avís groc per calor en temperatures màximes que poden arribar als 36 graus, un avís que es mantindrà actiu fins a les 8 de la vesprada, amb molt de protagonisme de, atenció, una altra vegada, el vent de ponent.
2: S'esperen màximes de 35 graus a la ciutat de València, de 33 a Castelló de la Plana o de 34 a Alacant. I d'altra banda, el nivell de preemergència pel risc d'incendis forestals és extrem a València, al nord d'Alacant i el litoral de Castelló, mentre que es manté alt a la resta de la comunitat valenciana.
1: I una compravenda efectuada a Gandia de la Safora ha permès que els Mossos d'Esquadra hagin recuperat a Catalunya 9 vehicles robats valorats en prop de 640.000 euros. Estos cotxes havien sigut robats en diversos països europeus i posteriorment manipulats, matriculats i venuts amb documentació falsa.
2: La investigació va començar el juliol de 2025 després de detectar irregularitats en la matriculació d'un vehicle importat d'Itàlia i això va permetre localitzar un cotxe robat que es pretenia registrar a Espanya amb documentació italiana sostreta i falsificada i que ja havia sigut venut a un establiment de compra-venda de Gandia.
1: En els esports, el futbol, perquè el Llevant, que després de l'empat ahir tornava avui als entrenaments, s'ha convocat per a demà, Daniel Mosilla, una trobada entre l'afició i les seues noves incorporacions.
3: Sí, amb l'objectiu d'apropar les noves cares als seguidors llevantinistes, els futbolistes, els nous, Enzo Bardelli, Aixa Mandí, Dani Requena, Hugo Sotelo, Giannis Musuagi i Thiago Fernández i el jove Ifeanyi Ndueke compartiran la vesprada a l'afició. En la tenda Granota, on també estaran els nous reforços de l'equip femení. D'altra banda, recordem en futbol també que avui a les 9 de la nit, a l'estadi de Mestalla, el València, que ja s'ha concentrat fa un minut, rep el Betis en partit corresponent a la primera jornada de Lliga, amb les novetats que ja coneguem tots, que és l'absència de Justin de Haas i la presència, en principi, la convocatòria de Luis Rioja.
1: Acabem amb la informació de l'esport, com sempre. A les 3 tornem, actualitzem tota la informació d'este dimarts 25 d'agost. Fins ara.
4: Som a punt.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
7: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
9: Contrapunt. Des de

0: les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
1: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
2: De tu a tu.
1: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.

0: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
1: Juga amb nosaltres esta temporada.
2: Som Apunt.
3: 2:04 anem a la nostra portada. Primer parlem de resultats en primera divisió. Ja sabeu, ahir Osasuna 0, Llevant 0. Màlaga 1, Deportivo 1, els gols de Xupe de penal per als locals, que empatava el gol inicial d'Aubameyang. En la classificació, el Villarreal és 9 amb 2 punts, el Llevant de l'Elx i el València estan amb un partit... El València este amb un partit més, sumen un punt cadascú. En segona divisió, dos partits, Celta Fortuna, pròxim rival del Castelló 4, Andorra 2, Granada 2, Mallorca 0, 8 partits ajornats de la primera jornada, i se València-Betis a les 9, al Mestalla. Continuem amb la nostra portada una miqueta més darrere parlant d'hoquei, perquè dos valencianes s'han proclamat subcampiones del món. Rebeca García i l'entrenadora Estefania Alejo són dos de les components de la selecció espanyola que ha conquerit la medalla de plata en la Copa del Món de para d'hoquei disputada a Bèlgica. La selecció espanyola va perdre 5-4 ahir contra Itàlia en karate. Fins a 5 representants valencians participaran en el Campionat del Món de Karate Sub-21 Júnior i Cadet a Polònia. Són Jorge Lleó i Rocío Castro en Cadet Júnior i Salvador Escutia i els germans Ariana i Unai Chica en Comité Júnior. El Mundial se celebra en Polònia del 14 al 18 d'octubre. I ja parlem de la Vuelta. I acabem la nostra portada avui amb ciclisme. Ahir tercera etapa no va poder acabar. Una forta pedregada va impedir que l'etapa finalitzara. A falta de 7 quilòmetres va esclatar, com diguem, una enorme tempesta de pluja i pedra que va obligar al pilot a parar, encapçalat per un Pogacar que va liderar la parada. A partir d'ací, l'aventura. Els corredors es van rebutjar com van poder i l'etapa es va suspendre sense temps ni afectació a una general dominada per Tadej Pogacar, que avui en l'etapa d'Andorra podria donar un col de mala Vuelta, que lidera des del pròleg. Però si la temporada passada la Vuelta va estar marcada per la invasió d'Israel en Palestina i el boicot a la presència de l'equip d'Israel, ja desaparegut i convertit, per cert, en l'NSN, en guai la polèmica ha vingut per la contractació per part de l'organització de la influencer Elora Jones. Per posar-vos en comptes, la Vuelta va contractar la influencer per crear un material diferent, distès i dirigit a un públic més jove. La polèmica arriba pel missatge banalitzat i sense respectar el treball dels corredors per part de la influencer, a qui va abordar, per exemple, com és el cas de Pogacar, a qui li pregunta pel seu físic i la seva atracció, entre altres coses, a l'hora de dirigir-se a ell, demanant-li l'atenció com a Pogacita. La contractació, que no l'estil d'esta influencer amb més de 3 milions de seguidors en Instagram, ha provocat crítiques de tots els àmbits del ciclisme, des del periodisme, els corredors i, per suposat, les dones que treballen o han treballat dia a dia en aquest esport, especialment un post de Laura Meseguer, la periodista d'Eurosport, va encendre la polèmica. Altres grans periodistes, com Ana José Cancio o la mítica Paloma del Ría, han eixit al pas també de la polèmica aplaudint la periodista catalana. Però nosaltres així tenim un referent de periodista, amant del ciclisme i pionera en el treball periodístic amb ciclisme. Ella va ser, per exemple, la primera veu de ciclisme en Canal 9, amb aquelles retransmissions del Giro d'Itàlia. Però, com sempre dic, un periodista que ama el ciclisme sempre el segueix. I és el cas de la nostra convidada d'avui, Lola Bañón, a qui ja tenim amb nosaltres i a qui avui li agraïm especialment que tinga uns minuts per a este programa en un moment personal complicat. Lola Bañón, bona vesprada i gràcies.
4: Hola, bona vesprada, gràcies a vosaltres.
3: Bueno, deia Laura Meseguer en un article ahir publicat en El País que hem treballat, les dones periodistes, en el ciclisme per a tornar a la casella d'eixida. Tu tens aquesta impressió amb este afer d'esta influencer?
4: En primer lloc, jo he d'estar d'acord en les queixes de Laura Meseguer i d'altres periodistes, perquè efectivament a les periodistes esportives ens ha costat molt de treball arribar a tindre respecte, però he de dir, en defensa del món del ciclisme, que quan jo feia informació esportiva estàvem Conxarraga, de les províncies, Marta García i jo, apenes, no havia dones que feien informació esportiva. I de ciclisme érem encara un reducte, érem una tripleta mínima. i sempre tinguérem un respecte enorme per part dels corredors i per part de l'organització. Era un altre moment, eren altres temps, no havia xarxes socials. Jo crec que caldria afegir els comentaris reivindicatius absolutament raonables de les companyes periodistes a altres reflexions. Primer, les influencers no són periodistes.
3: Clar.
4: Així el problema greu que... I estem en un ecosistema digital al qual no podem eliminar perquè aporta també coses positives. Jo sí el que crec que ha sigut una greu errada i visió per part de l'empresa organitzadora que en el seu desig d'atraure públic el que ha fet és fer una contractació absolutament inadequada perquè a veure, aquesta influencer, de fet, ella està encantada ara mateix perquè aquest tipus, n'hi ha influencers molt respectuosos que fan continguts molt interessants i que també pues, tenen un paper molt important en el món de la creació de continguts, no en el periodisme.
3: Ja.
4: Perquè si la qüestió és que en el periodisme tenim regles fonamentals. I una d'elles, més enllà de respectar la veritat, és respectar a la gent a la qual es dirigim, al públic, als protagonismes. I de veres, jo ara mateix intente col·locar la imatge d'esta dona influencer en el context de les voltes ciclistes, tours i giros que jo he cobert, i haguera provocar-la i la veritat i la risa, perquè a ninguna de nosaltres ens haguera ocorregut pensar que retratar a un ciclista en roba interior fora un element d'interès, no?
3: Sí.
4: Jo crec que hi ha sigut una errada perquè en la intenció de traure públic el que han fet és una maniobra absolutament equivocada. N'hi ha maneres de traure públic jove a l'audiència de la volta.
3: Sí.
4: Però és que el públic jove no és tonto. El públic jove té coneixements de ciclisme, té coneixements i sobretot la utilització de llenguatge denostatiu contra els ciclistes, contra els corredors, és inacceptable. Però jo torno a insistir. El problema està en que aquesta xica té accés directe, gràcies a l'organització que l'ha contractada, i en condicions privilegiades a aquest escenari. I això és el que tenien que haver previst que això anava a passar. És a dir, jo no el culpe tant a ella, la qual... El que em sembla digne d'atenció és que tinga 3 milions de seguidors,
3: sí.
4: una creadora de contingut, perquè només que n'hi ha que veure dos o tres peces d'ella per a veure que és un perfil absolutament alié, no diria sols al món esportiu, sinó al món raonable de continguts. Tota ella és banalitat, però bueno, la banalitat té també el seu.
3: Sí.
4: Jo crec que ahir ha hagut una errada greu de comunicació corporativa, perquè per atraure la gent jove no has de contractar a persones que creen continguts d'aquest tipus que van en contra de totes les coses que tant ens ha costat construir. I si em permets que prolongui, perquè no vull ocupar molt d'espai, però sí que m'agradaria que no se m'oblidara una cosa que, havent conegut les voltes ciclistes, Giro, Tour, Mundials, totes les voltes que jo he fet en Canal 9, és sumament important, i jo diria que igualment important de tot el que estem parlant. Quan s'arriben les metes n'hi ha unes aglomeracions de públic impressionants, i jo he presenciat mateixa accidents greus, alguns en resultat de mort per aquesta qüestió. El que n'hi ha és que una xica en un micro en la mà, influencer, intentant repartir, regalar un mallot, és que jo, quan vaig veure aquesta escena, vaig tremolar, perquè això pot perillós. Provocar un accident en meta que es carregui a un espectador o a un ciclista. I això un periodista no ho fa, perquè els periodistes que tenim acreditació, i això significa, no que siguem millor ni pitjor, significa que coneguem les regles
3: i
4: de les posicions
3: sí.
4: que ocupem. No ocupem certs espais i no provoquem situacions de perill, sabent quan podem accedir a entrevistar i quan no. Per tant, caldria que les empreses organitzadores d'events, per seguretat, i per també en coherència amb el que és un lliure democràtic, s'ho pensarem dos vegades a l'hora de fer aquestes coses.
3: Sí, efectivament. Elora Jones podria estar en la Vuelta acreditada com a influencer, però jo crec que el gran tema de debat és que la Vuelta és que ho està, però amb un micro de l'organització de la Vuelta, i jo crec que és el que d'alguna manera està marcant totes les crítiques i les reflexions, perquè podríem parlar moltíssim sobre la crisi dels influencers o no, però això serà debat d'un altre programa perquè se'ns queda sense temps. Lola, moltíssimes gràcies i, bueno, que sempre és un gust i un plaer parlar amb tu i més d'esport i més de ciclisme.
4: Moltes gràcies. A continuar seguint la volta.
3: Gràcies. En tenis es disputen les fases prèvies de l'US Open en l'ATP en categoria masculina. A les 8 de la vesprada, l'alsirenc Pedro Martínez Portero s'enfrontarà a l'Estònia.

0: nit d'ahir, l'Inca. A més, destaquen els duels de Jordà contra l'alemany Squire, Llamas contra l'Australia Bolt i Nicolás Sánchez Izquierdo contra el Balcanit Miscrut i Max Alcalá contra l'italià Piros. Tot de la fase prèvia, la guita també, la fase prèvia, torpera la tenista de la Vall de la Vall d'Uixó, Sara Sorribes, que jugarà a les 6 i mitja de la vesprada contra l'alemanya Noa Akuge. A les 8 jugarà Leire Romero, també l'altra valenciana, contra la taiwanesa Joana Hallard. Mentre la també valenciana Ángela Fita ja està en segona ronda d'esta fase prèvia i demà jugarà contra la britànica Heather Watson. La resta d'espanyoles, Maristain contra la britànica Burrash i Bassols contra la russa Astakova. Tanquem el tenis i si n'anem a més coses, si n'anem ja a futbol, anem a Villarreal.
1: La informació esportiva en Esports a punt.
2: Tenemos 23 jugadores ahora mismo en plantilla. Solo tenemos dos puestos libres y, bueno, preveo pocos movimientos, yo creo que como máximo uno, y no creo que haya de salida, pero nunca se sabe hasta el día uno.
0: De seguida anem amb la prèvia del València, també en el post del llevant, però comencem per el Villarreal. Així valorava Fernando Ros Negueroles la situació del mercat del club dia diumenge en la prèvia del partit contra l'Atlètic Madrid. Avui, el nom del dia és el del migcampista, com vos hem anunciat de la portada, de l'Anderlecht, el canadenc Nathan Saliba. Xavi Robert, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani. Primer que res, vull dir que m'alegre moltíssim de tornar a escoltar a la mestra i companya Lola Bañón. Però tornant a Nathan Saliba, sí. Dir que l'opció de l'arribada d'este mig centre sempre ha sigut la primera per al Villarreal i que va començar a prendre cos de veres el passat divendres, quan veiem el tècnic i a Miguel Ángel Tena parlar abans de que començara la sessió d'entrenament. I és que el desig d'Íñigo sempre ha sigut reforçar el mig centre per tractar-se d'una posició amb molt de desgast físic per la pressió alta que vol implementar el tècnic i on compta a hores d'ara amb Comesaña i Gueye i els dos joves del planter que acaben de pujar com són Macià i Diatá. Nathan Saliba, que s'espera que arribi esta vesprada a Villarreal i demà ja entrené amb l'equip, firma com a golguet per 15 milions d'euros per a les pròximes 5 temporades.
0: Però qui és Nathan Saliba, Xavi?
3: Nathan Saliba és un jove canadenc de 22 anys, és internacional per Canadà, ve de l'Anderlecht, on va jugar 50 partits la temporada passada, inclòs els partits de l'Europa League i de la Conference. Abans va arrencar la seva carrera a Montreal jugant 80 partits. Fa dues temporades va ser nomenat el millor jugador jove de Canadà. De les seues característiques destaca per ser un migcentre dinàmic, agressiu, amb un gran desplegament físic en la recuperació en camp rival, com vol Íñigo, i això li permet arribar també a la frontal de l'àrea. Un fitxatge de futur que no ocupa plaça d'extracomunitari, ja que sa mare és haitiana i està emparat, per tant, per l'acord de Samoa. A Villarreal coincidirà amb els seus compatriotes Tejon Buchanan i Tani Olubasei. Uh-huh. El Villarreal té previst fer oficial el fitxatge a última hora d'avui.
0: Respecte al mercat, en l'operació Xira continua aquest fulletó, no?, de Willy Cambala.
3: Sí, però que, segons sabem, es preveu que s'acabi entre avui i demà. Definitivament, Cambuala anirà al Como, d'entrada cedit amb una opció de compra d'uns 10 milions i sobre la qual té un percentatge el Manchester United, on el va fitxar el Villarreal per 5 milions més 5 en variables. Amb l'arribada de Saliba i l'eixida de Cambuala, el Villarreal dona per tancada el mercat a expenses de sorpreses d'última hora.
0: Un Villarreal que coneixerà rivals de Champions dijous serà un dels objectius de la temporada, sobretot després de la decepció de la passada campanya, no?
3: Sí, que és tot un repte per al nou projecte d'Íñigo Pérez. L'objectiu és tornar a fer una gran lliga i millorar en les copes, sobretot, com tu dies, en la Champions. I així ho reconeixia el conseller delegat Fernando Roig Negueroles.
4: Sin perder la humildad, que hace unos años la perdimos y un año que jugamos Champions, bajamos segunda división y seguimos celebrando desde entonces todos los años. Cada vez que nos mantenemos, pues no nos ponemos límites, ¿no? Y el año pasado hicimos una gran liga, una puntuación excelente. Sobre todo la primera vuelta creo que hicimos 44 puntos, que es una puntuación que nunca hemos hecho y difícilmente repetiremos. Pero bueno, ojalá en el cómputo global podamos sumar muchos puntos para volver a estar en competición europea y si pues en la Champions pues muchísimo mejor. Y luego a nivel europeo pues mejorar lo del año pasado, que no fue bueno, y a ver si podemos llegar a la siguiente fase o por lo menos al play-in.
0: Un puntet només la temporada passada. Per últim, Villarreal jugarà divendres, ja a Vitoria. Quin és el pla de la setmana?
3: Bé, igual que avui el Villarreal entrenarà dimecres i dijous a les 9:30 i divendres volarà cap a Vitoria a les 11:15 del matí per a jugar contra el Deportivo a la Alavés.

Me per fitxar pel Sevilla, club el que ha dit que coneixer per jugadors com Iborra, Campaña o Carlos Álvarez, del que ha parlat així, qüestionat per les opcions de tornar a trobar-se precisament amb Carlos

0: de Hass, que li van fer proves ahir, i podria estar aproximadament unes 3 setmanes o 4 de baixa. Buscarà el València el seu primer triomf de la temporada després d'empatar en la primera jornada contra el Celta. Ho farà contra el Betis, com tu deies, un partit que devia haver-se jugat fa 9 dies. Va demanar el Betis ajornar-lo perquè tenia Lo Celso, que va estar en la final del Mundial. Curiosament, Dani, Lo Celso torna lesionat, sí, i n'hi havia estat a València.
1: Exactament.
0: Coses del futbol, però no serà fàcil el conjunt verd i blanc perquè ja li va guanyar en la primera jornada a la Real Societat.
1: Ahir repassàvem la roda de premsa de Carlos Corberante, més d'actualitat, de mercat, que ara revisarem, però avui, dia de partit, ens centrem en el joc, en la proposta, i com dèiem al principi, aquesta demanda de Mestalla. I ahir li preguntaven a Corberant pel joc i per l'objectiu del seu equip.
2: Nuestro objetivo es que el equipo defienda mejor, pero que no conlleve el coste de no atacar. Queremos que atacar mejor no conlleve defender, defender mejor no conlleve atacar peor. Eso es lo que queremos. Veo que el equipo tuvo un nivel de compromiso colectivamente muy grande. En las ocasiones de ellos veías la cantidad de jugadores del Valencia que estaban por detrás de la línea de balón.
1: Bé, esa es la explicació. Després continuarem en vixe anàlisi o en vixe tertúlia, en la nostra tertúlia, perquè és objecte des de fa molt de temps el joc del València, que d'alguna manera juga res. Parlem del mercat perquè sembla que el fulletó Arnau Martínez està pròxim, fins que no el vegem tancat. Jo crec que no l'anem a firmar ningú. Pròxim a tancar-se, José.
0: Te comentava ahir que el València no havia amenaçat fitxa des de dilluns anterior, quan havia fet l'última proposta al Girona. Era una quantitat propera als 4 milions d'euros, més 2 en variables, més un percentatge d'una futura venda. Des d'aleshores el València no s'havia amenaçat, però sembla que aquesta lesió un poquet més llarga del que s'esperaven també de Justin de Haas i la proximitat al tancament del mercat ha fet que millore aquesta oferta en les últimes hores fins a pràcticament els 5 milions d'euros fixos, més un en variables, i aquest percentatge d'una futura venda, el que ens diuen és que s'hauria reduït en certa manera. Queda una setmana, el pròxim dimarts per la nit es tancarà el mercat. En el València no acaben de dir que són totalment optimistes, però creuen que en aquesta oferta el Girona podria finalment donar el vistiplau per a que Arnau, que pot jugar de lateral o de central, que
1: sí, ara mateix tens una
0: la carència, podria vindre finalment al València després d'un folletó que s'ha allargat pràcticament 3 setmanes.
1: Però no seria l'últim.
0: No, el València continua buscant un extrem. Allí apareix, com sempre, que parlem d'esta posició, l'Argi Ramazzani, que no ha sigut inscrit amb el Leeds, que està com a vots per tornar, tot i no ser la primera opció del València, que també s'està amenaçat per un jugador de perfil ofensiu.
1: Cap defensa més. Amb Arnau se tancaria.

0: Xida, no s'ha tornat a parlar de Almeida i l'interès del Celta, i tampoc s'ha parlat de futbolistes que no compten, com és el cas de Dani Raba, no?
1: O de Dan Juma.
0: O de Dan Juma, exactament.
1: Que està l'interès del futbol neerlandès, sí. Que en este cas només existiria si es pagara la clàusula de rescisió, perquè tenint tan poc de marge de maniobra, Corberán, que apunta a posar-lo novament de titular en el partit d'avui, no està més predisposat a que isca en este tram final.
0: Tornem una altra vegada al partit, perquè ahir se li va preguntar a Carlos Corberán sobre l'Eurobetis de Manuel Pellegrini.
1: Sí, ja com te comentava, és un equip que s'ha consolidat en l'elit del futbol espanyol, habitualment en les competicions europees les últimes temporades, gràcies a l'ingeniero Pellegrini, que ja va vam escoltar ahir, que sap que n'hi ha un ambient un poc tèrbol amb la grada de Mestalla, i que va guanyar en la primera jornada a un equip complicat com és la Real Societat. Corberán parlava així del Betis.
2: Vamos del nivel del Betis, es un equipo que va a jugar este año Champions League, un club que la verdad que lleva tiempo haciendo muy bien las cosas y un equipo que sabemos que la exigencia marcada por lo que le he comentado a tu compañero David y la realidad de la exigencia del rival, del nivel que tienen ellos como plantilla, pues sabemos que va a ser un partido tremendamente exigente donde el equipo pues va a responder a esa exigencia con un deseo absoluto de ir a por el partido.
0: Bé, i és que no li queda altre, eh? A la València un punt, traure un 4 de 6 no seria un mal balanç. El rival, l'Eurobetis, que ve amb baixes importants, ara les repassarem, ja amb un entrenador veterà que sap l'ambient que es viu últimament al Mestalla.
3: Vimos jugar un primer partido con Celta de Vigo en su casa, en un ambiente medio crispado, enrarecido, sin lugar a duda que no es cómodo para hacerlo de local, pero todos los partidos son distintos. Sigue teniendo un muy buen equipo y va a ser un rival muy complicado y tenemos que hacer un partido muy completo si queremos puntuar en ese recinto.
0: Recordem que el Betis debuta en Champions 21 en després i que avui podrem veure a Mestalla Troy Parrott, que és l'últim fitxatge del club verdi blanc. També les altes dos incorporacions que també podríem veure, Fran García en el lateral esquerre i Facundo Bernal en el mig centre amb Marroca. Però hi ha moltes baixes, Abde, Diego Conde, Aitor, Lo Celso, que deia abans Josebi, i Morante Junior són ixos jugadors ascens. Aquí no veurem segurament d'inici és amb un ex del València, com és el cas d'Isco Alarcón, en fase de recuperar la seva millor versió després de la lesió la temporada passada. Si estarà el golejador contra la Real Societat, no va ser el golejador contra la Real Societat, però sí un dels jugadors més destacats en la passada campanya, com és el castellonen Pablo Fornals. José, acabem la informació. Un possible 11.
1: Sí, ens atenem a lo que ha aprovat.
0: Tu veus defensa de 5, no?
1: Jo crec que podria repetir amb la defensa de 5, amb Dimitrievski en porteria, amb Pepelu, Diacabí i Tàrrega com a centrals. Jo crec que Jesús Vázquez jugaria per l'esquerra, deixant a Gallà en la banqueta, uh-huh. Amb Mafeo per la dreta, Guido i Javi Guerra podrien ser la parella al mig del camp, escortada per davant per Sato i Dan Juma, que no seria punta, sinó extrem, i en la davantera, Hugo Duro.
0: Bé, este és l'11 per el qual aposta Josebi. Recordeu, a les 9 de la nit, l'oportunitat del València d'aconseguir la primera victòria, segon partit a casa, i allò de les menys de 72 hores, Josebi, que es queixava ahir el tècnic.
1: No li ha agradat a Corberán no. I segurament avui, en funció de com vaig al partit,
0: dirà una cosa o una altra.
1: Tornarà a parlar del tema.
0: Molt bé, gràcies, José. Adeu. Anem amb més coses. Perquè anem amb l'Elxa, torna avui als entrenaments per a preparar el duel contra el Racing de Santander. Del pròxim divendres, Martín Anselmi vol oblidar la derrota dolorosa davant el Barça per a centrar-se en un partit contra el Racing que continua molta de polèmica per les declaracions de l'exjugador Casquero en xarxes després de la derrota patida pel conjunt cantàbera Getafe. Casquero, comentarista de Dazón, ha denunciat 637 amenaces de mort en 24 hores per un encreuament de declaracions en la xarxa social X. I és que ho parlàvem, les xarxes socials d'alguna manera se'ns estan anant una miqueta de les mans. A més, del Racing està pendent del mercat, on encara confia en la incorporació de fins a 4 jugadors més. El primer d'ells podria ser l'italià Matteo Prati. Per la seva part, el conjunt il·licita també està a l'espera de noves incorporacions. Com dia Pedro Esquinocha, el director general del club, diumenge passat, després, abans del partit contra el Barça, però també treballa per a recuperar divendres el de Tom Ostrat en Riazor en la primera jornada de Lliga. Tornem a Castelló per a parlar del Club Esportiu Castelló. L'únic equip dels nostres que ha sumat una victòria en este inici de temporada va ser el debut a Subieta. L'empat de diumenge a Castalla contra el Sabadell va deixar un sabor agre en l'afició i encara porta cua l'estat de la Xespa. Xavi Robert.

0: Hola de nou.
1: Hola de nou, Dani. Sí, un malestar de la gespa que va condicionar-hi molt el joc del Castelló en el club, atribuint aquest malestar del terreny de joc a la falta de planificació en la resembra del camp, que es va fer tard. Per tant, es descarta la presència o afectació d'algun fong a la gespa. Ara l'objectiu és treballar en millorar aquest terreny de joc. En el club es confia que es puga estar, que puga estar ja en condicions per al partit contra l'Albacete el 6 de setembre.
0: Com cada temporada amb Bob Bulgaris, l'equip ha patit una gran transformació. La plantilla, és per això que alguns dels veterans demanen tranquil·litat i paciència.
1: I és que ara cal tindre calma. A pesar de la imatge, podríem dir, decebedora que va mostrar l'equip contra el Sabadell, en què no va mostrar ese futbol ofensiu amb arribada i ocasions que es tenia acostumat la temporada passada, és de veres que el porter belga Roman Matís demana tranquil·litat, perquè està convençut que en un termini no massa llarg, es recuperarà el joc.
2: Partido duro con un campo difícil, pero por ser cero es importante, un punto es más que cero y creo que no está bien, pero un punto es un punto. Somos muchos nuevos jugadores, pero creo que necesita un poco más de tiempo. Y...
0: Recuerden que el Club Esportiu Castelló no jugará fins dilluns y lo hará contra el Celta Fortuna, el otro filial de la categoría, que ayer va a golechar per ser l'Andorra en el debut. Balaídos. Xavi, gracias, demà més.
1: Adeu.
3: Esports a punt.
0: Són les 2:40. De seguida anem amb la nostra tertúlia, però anem amb una nota de bàsquet, perquè València Bàsquet, dos notícies. Una, ha repartit els dorsals de l'equip masculí. Fa la setmana passada coneixíem els del femení. I, per exemple, anem a destacar alguns dels dorsals dels nous. T.G. Shorts, com ja ha passat de la seva carrera, portarà el 0, Sant Superi el 5, Osetkowski portarà el 8, Armani Brooks, el 12, Muc Guillé, el 16, Baltón en el 19, Gonzalo Corberán el 20 i el 23 serà per a Mari. També s'ha presentat la tercera equipació de nom Trencadís, una versió que podreu tindre ja des d'avui en la tenda, segons indica València Bàsquet. D'alguna manera, Trencadís dona continuïtat a la línia de les dos primeres, però amb un disseny molt distint. L'equipament està inspirat en una de les expressions artístiques més representatives de la cultura valenciana, que és la trenc, és la tècnica del trencadís basada en xicotes fragments de ceràmica o porcellana, que uneix creant una nova obra servint com a metàfora perfecta de la història de València Bàsquet. I és que recordeu que es complís el 40 aniversari. Ja sí, anem, tanquem la informació, se n'anem a la nostra tertúlia.
3: La informació esportiva en Esports a punt.
4: Yo estoy encantado con tener jugadores de la cantera que estén disponibles para poder ayudar al equipo en cualquier momento. Y hay que prestarle muchísima atención a la cantera, hay que trabajar mucho con ella, no solo dando minutos, sino también en el trabajo para que esos jugadores estén preparados para poder absorber esos minutos. Eso es muy importante, y el trabajo de la cantera es un trabajo que tiene que seguir haciéndose, y dar otro paso también en la cantera también es otro de los objetivos que tenemos y queremos mejorar como club.
0: La veritat és que les rodes de premsa de Corberán estan tenint un suc que no teníem al final la passada temporada. Este ha causat, diríem, que molta controvèrsia este sobre el planter, perquè hem de recordar que Carlos Corberán no li ha donat ni una sola oportunitat als jugadors del planter, que, bueno, Baraja sí que va fer debutar molts, però Carlos Corberán pràcticament este absolutament inèdit. Això sí, utilitza la cantera, és de veres, ha tingut part de la pretemporada. Bé, 2:42. Fernando Álvarez, Diario Marca, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
0: Primera impressió, dos intervencions sobre la cantera i una defensa de la cantera i un dir no pot ser que el filial estiga en segona federació i pugen al primer equip. Te convenç la argumentació del tècnic?
5: Hay dos cuestiones y termino contestando a tu pregunta. Una es que es verdad que el salto es muy grande de segunda federación a primera división, y que eso muchas veces un futbolista que brilla en esa categoría no lo hace tanto o se arruga, porque es normal, porque es un salto muy grande cuando da el salto al fútbol profesional, a primera división. Y otra es que tiene que ver con la calidad. Hay futbolistas que suben de tercera federación a primera y por

0: con la principal ciudad de Estados Unidos y con uno de los principales mercados a nivel global.
1: I el govern valencià ha començat ja les obres d'ampliació i neteja del tram urbà del barranc de Picassent a Beniparrell, a l'Horta Sud, un dels projectes més importants de la reconstrucció postdana de la zona per a reduir el risc d'inundació davant de possibles avingudes.
2: L'obra té un pressupost de 7 milions d'euros en una zona que va castigar durament la riuada, amb una població de 2.000 persones i una àrea industrial de més de 6.000 treballadores i treballadors. Miguel Barrachina diu que el govern valencià li ha tocat endeutar-se per a escometre obres que corresponen al govern d'Espanya.
3: Esta es la actuación más importante del gobierno de Juanfran Pérez Llorca en encauzamientos de barrancos, que son titularidad del Estado, pero donde el gobierno valenciano cree que debe actuar aún sin recursos, recurriendo a préstamos. Al final van a ser algo más de 45 millones de euros en 41 actuaciones en 28 municipios.
2: La Generalitat, ha dit el conseller d'Agricultura, posarà en marxa 41 projectes d'adequació i recuperació en 28 municipis amb un pressupost total de 41 milions d'euros i ha criticat les confederacions hidrogràfiques del Xúquer i del Segura, dependents de l'Estat, per no actuar, diu, al llit dels barrancs. Denuncia que la del Segura només ha executat un 5% de les obres que té pressupostades.
3: I la vicepresidència de Medio Ambiente està eliminant cañas con un importe superior a los 52 millones de euros de los valencianos en cauces de Pedro Sánchez y lo que es incalificable es que la Confederación Hidrográfica, por ejemplo, del Segura, haya ejecutado un 5% de sus obras.
1: Les 3:10, informació de l'horatge per a les pròximes hores. Antonio Sánchez, bona vesprada.
4: Molt bona vesprada. Esperem temperatures molt altes avui, això pel vent de ponent, que ha tornat al nostre territori i que encara estarà amb nosaltres fins a les últimes hores d'avui. Veurem com l'avís groc està activat. Temperatures màximes entre 36 i 38 graus al prelitoral centre, és a dir, comarques com el Camp de Túria, la Foia de Bunyol, la Ribera Alta i també localitats més cap a l'interior de l'Horta, de la Ribera Baixa de la Safor, encara patiran els efectes d'aquestes altes temperatures. A partir de les 6 de la vesprada entrarà la brisa i això farà que el termòmetre baixi, però això sí, entrarà més humitat i la sensació de calor encara serà destacable. Veurem com demà serà una jornada completament diferent perquè fa les temperatures. Pugen les de matí, però baixen les de la vesprada. I això perquè serà una jornada amb més núvols. Uns núvols que ja augmentaran de cara a la nit, però que sobretot serà demà dimecres de matí quan ens alçarem amb el cel pràcticament tapat i amb possibilitat de pluja dèbil cap a l'interior nord. Esperem que aquestes pluges puguen ser, en tot cas, dèbils i també acompanyades d'alguna tronada molt puntual. També es podrien de vesprada demà dimecres. A la resta veurem com els núvols aniran a menys de vesprada i ja hi serà el sol, amb un dia en el que també notarem un poquet més la posa en suspensió. De fet, si plou, serà en forma de fang.
5: A punt. Les notícies del migdia.
6: Ante un aviso de ola de calor, prepárate. Con altas temperaturas, hidrátate, evita el sol y permanece en lugares frescos. Presta atención a personas vulnerables y animales y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales en valencia.es/más segura. Ayuntament de València, Cap i Casal en col·laboració con la Universitat de València.
7: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Les notícies del migdia. Patricia Horts.
1: Les 3 i 12, 26 dies després, el govern espanyol ha fet avui un gir en la gestió de la crisi de Ceuta, ha assumit el control a través d'un comandament únic amb el ministre Ángel Víctor Torres, de Política Territorial al capdavant, i en presència del govern de la ciutat autònoma, José.
2: Sí, perquè això siga possible, s'ha declarat per primera vegada en la història la situació d'interès per a la seguretat nacional, una declaració que ha aprovat el Consell de Ministres, juntament amb mesures com el reforçament dels jutjats, més seguretat i un pla econòmic amb més de 180 milions d'euros. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
8: Es decir, que en esta segunda fase las premisas son las que ya se han venido manifestando. La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, teniendo en cuenta que hay que hacerlo respetando el ordenamiento jurídico y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo.

0: o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
1: El Partit Popular ha retret la tardança en declarar este comandament únic. Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
2: Es evidente que llega tarde, y es evidente que llega tarde porque en los últimos días, en los últimos 26 días, varios miembros del gobierno decían que no hacía falta.
1: I des de Ceuta, el seu president, Juan Jesús Vives, ha insistit que les primeres mesures han de ser establir la logística per a retornar totes les persones migrants i ajudar econòmicament la ciutat autònoma i el seu teixit productiu. Vives ha alertat que la ciutat autònoma està en risc de fallida.
3: Porque si esto se prolonga, esta institución va a caer en bancarrota. Y no quiero exagerar los términos, no quiero ser alarmista, pero es que el 15% de incremento de la población que necesitan servicios y que están en una situación de absoluta precariedad, si a eso unimos el caso particular de los menores y la enorme exigencia del esfuerzo económico que hay que hacer al respecto, pues pone en evidencia que no es ninguna exageración.
4: I sobre la gestió de la crisi, el Moncloa acaba de confirmar fa uns minuts que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà en la cambra baixa. Això sí, encara sense data, però la que ha comparegut avui ha sigut Margarita Robles, la titular de Defensa, que ha obert la ronda de compareixences del govern per la crisi migratòria. La ministra de Defensa situa l'origen de l'allau del passat 30 de juliol en missatges difosos per xarxes socials amb una finalitat, diu, desestabilitzadora. Vanessa Gregori.
5: Ceuta i Melilla són espanyoles i són intocables.
6: Ho ha reiterat fins en 5 ocasions la ministra de Defensa abans d'advertir
5: que va respondre a cualquier vulneración de las mismas con firmeza.
6: En l'origen de la crisi ha apuntat als missatges desvirtuats en xarxes socials sobre la falta de control en la frontera i la sentència del Suprem sobre els migrants que van entrar nedant. Uns missatges que apunta busquen la desestabilització política.
5: Según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos, actores interesados que probablemente hayan favorecido esta crisis o estén utilizándola con una clara finalidad política de desestabilización.
6: Robles ha insistit en la necessitat d'una resposta coordinada per a fer front a la migració irregular.
5: Para incrementar la participación de la Unión Europea en defensa de la ciudad autónoma.
6: L'oposició li ha demanat a Robles que dimitisca i ha acusat el govern de falta d'acció. Esther Muñoz, Partit Popular.
7: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa? A tu un gobierno que ha hecho una dejación de funciones.
6: Robles ha sigut la primera ministra dels 8 que compareixeran els pròxims dies en la Comissió de Defensa al Congrés per explicar la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Compareixença a petició pròpia que arriba una setmana després de descartar-la del Senat, sol·licitada pel Partit Popular.
4: Bé, la crisi migratòria té una important derivada en les xarxes socials, el considerable rebunt dels missatges d'odi a través d'internet.
1: L'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia va detectar quasi 7.000 d'estos missatges d'odi en els dos dies posteriors a l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta. Segons el Ministeri de Migracions, aquest augment nugat a la crisi migratòria de la ciutat autònoma ha impulsat, a més, el repunt de publicacions d'odi en xarxes durant el mes de juliol, on s'han registrat 57.400 continguts d'este caire, front als 40.800 del juny. L'informe destaca que les persones procedents del nord d'Àfrica continuen sent el principal grup diana del discurs d'odi a través de les xarxes socials, suposen el 68% dels continguts analitzats.
4: I enmig d'este context, el ministre marroquí d'Afers Religiosos, Ahmed Toufik, ha reivindicat este matí Ceuta i Melilla durant un discurs en presència del rei Mohamed VI.
1: Ho ha fet referint-se a les dues ciutats autònomes recordant dos erudits islàmics nascuts a Ceuta en època anterior a la sobirania espanyola. Unes declaracions en la línia de les expressades fa uns dies pel ministre de Justícia que ha reivindicat els drets històrics i geogràfics del Marroc sobre Ceuta i Melilla. Recordem que aquestes dues ciutats són espanyoles, aquestes dues ciutats espanyoles al nord d'Àfrica amb origen sobirà es remunten al segle XV i XVI, molt abans de la creació de l'estat del Marroc.
4: Canviem d'assumpte, Agato, va. Tornen a poc a la normalitat, però encara amb un ull posat a les muntanyes.
1: L'incendi està estabilitzat, però els bombers mantenen la vigilància dels punts calents per evitar-ne qualsevol reproducció i donar-lo per controlat. El veïnat ja pot eixir de casa, però encara no pot veure aigua de l'aixeta per l'afectació dels depòsits. La CB25 està oberta, però continuen tancades les pistes forestals i els senders.
4: I avui, precisament, es complís un mes d'un altre incendi, este molt més greu, el de la Serra d'Espadà, el més greu, de fet, este estiu al nostre territori. I quasi 10.000 hectàrees cremades que van obligar a desallotjar 16 municipis. Enric Atena, des de la Vall d'Uixó, on va començar tot.
8: Avui es complís un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó que va començar aquell 25 de juliol de 2026. Recordem que ese dissabte estàvem en risc extrem per incendis en tot el territori valencià, que va començar ací, a la Vall d'Uixó, al barri de Carbonaire, on estem ara mateixa, i que a poc van anar devorant les flames per tot el parc natural de la Serra d'Espadà. Pel que sabem a hores d'ara, este incendi va ser intencionat, però no hi ha cap detingut. Recordem que les flames van estar actives durant 6 dies i no va ser fins el 4 d'agost quan es va donar per controlat. A hores d'ara, un mes després, encara no s'ha donat per extingit. De fet, l'últim dijous, el passat dijous, va hi haure una reproducció al municipi de Tales. La ferida encara està oberta, sí, però sí que és veritat que tot el món pensa en el camí de la reconstrucció de la Serra d'Espadà, en el que esperen que este camí estiguen en la mateixa senda tant les administracions públiques, els ecologistes, com la gent de la Serra d'Espadà.
9: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Ja estan en marxa les obres d'ampliació del tram del barranc de Picassent al seu pas pel polígon industrial de Beniparrell, amb una inversió de 17 milions d'euros assumits per la Generalitat. L'objectiu és evitar futures inundacions. Txelo Jimeno.
10: Sí, efectivament, les obres d'ampliació del barranc de Picassent que executa el govern valencià tenen un cost d'uns 17 milions d'euros i estaran finalitzades en 30 mesos. Miguel Barrachina és conseller d'Agricultura.
11: Es la actuación más importante del gobierno de Juanfran Pérez Llorca en encauzamientos de barrancos, en encauzamientos que son titularidad del Estado, pero donde el gobierno valenciano cree que debe actuar, aun sin recursos, recurriendo a préstamos.
10: L'objectiu, protegir el poble de Beniparrell i els seus polígons industrials amb més de 3.000 treballadors. En el tram sobre el que s'actua, l'aigua de la Dana va arribar a vora els 3 metres. Ana Jiménez és la tinent d'alcalde de Beniparrell.
12: Per nosaltres és molt important, tant per al poble, que varen tindre prou aigua també, com per als polígons, que són sempre els més afectats.
4: I a la província d'Alacant, concretament a Orihuela Costa, les platges de la Glea i Aguamarina continuen tancades al bany 8, tal com avançàvem este matí. Nerea Brasco.
13: Així és. A mig matí, el regidor de platges d'Orihuela informava del tancament al bany de les platges de la Glea i Aguamarina, després que l'analítica realitzada ahir detectarà nivells de contaminació d'origen residual a l'aigua. De moment, les dues platges romandran tancades fins que els nous anàlisis confirmen que la qualitat de l'aigua compleix els paràmetres exigits per a poder reobrir-les.
4: I seguim amb altres coses. Avui es complixen 5 anys de l'enfonsament d'un edifici residencial a Peníscola. Segur que molts de vostès ho recordaran, en què van morir 2 persones. Des d'aleshores, el veïnat d'Issirracó, idíl·lic a tocar de la Serra d'Irta, ha viscut un autèntic infern. Delegació de Punt de Castelló, Jordi Fuentes.
14: Un infern personal i judicial perquè en un primer moment el cas es va tancar sense responsables. La comunitat de veïns va aconseguir reobrir la investigació, però 5 anys després no hi ha llum a la vista. Juanjo del Cura n'és el president.
15: Una de les principals causes fue la utilización de materiales inadecuados que no correspondían tampoco con el propio proyecto de obra.
14: El jutjat ha alliberat les vivendes, però no és segur accedir i necessiten una rehabilitació estructural que pot costar 100.000 euros per apartament, un cost que les famílies no poden assumir.
15: Es que ni tan siquiera hemos tenido apoyo para la vigilancia del edificio y resulta que ha sido saqueado, vandalizado.
14: Amb 2 víctimes mortals i quantiosos danys materials, el veïnat reclama agilitzar el procés judicial i passar pàgina.
4: I la Guàrdia Civil ha alertat d'una estafa telefònica en la que els delinqüents es fan passar per agents per a guanyar-se la confiança de les víctimes i obtindren així dades bancàries.
1: Telefonen des d'un número que sembla oficial i asseguren que hi ha algun problema amb el compte bancari perquè ha patit alguna estafa o deute pendent i després ofereixen ajuda instal·lant una app amb l'objectiu de furtar les contrasenyes del banc i accedir als diners. Segons explica la portaveu de la Guàrdia Civil, els estafadors pressionen per a que actuem ràpidament amb amenaces sobre possibles conseqüències legals amb l'objectiu de generar por.
16: Llaman desde un teléfono que parece oficial y hacen creer a la víctima que ha sido objeto de una estafa o que tienen una deuda pendiente. Mediante presiones y amenazas, intentan conseguir los datos personales y bancarios de la víctima. Después trasladan la conversación al WhatsApp y las víctimas instalan un soporte técnico que es donde el ciberdelincuente se hace con el control del teléfono y de los datos bancarios. Ante una llamada sospechosa, cuelga inmediatamente, no facilite ningún dato y verifique que son canales oficiales.
4: I el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha ratificat la condemna de 22 anys, 6 mesos i un dia de presó imposada a l'acusat de matar a qui fora la seva companya sentimental. L'octubre del 22 al coll li va assestar 18 punyalades.
1: La sala penal del Tribunal Superior ha rebutjat el recurs d'apel·lació presentat per la defensa per la sentència que va dictar l'Audiència d'Alacant el passat 2 de febrer. El jurat considerava el processat autor d'un delicte d'assassinat comès amb traïdoria i acarnissament.

0: I de l'economia, segons el portat Idealista, la ciutat de València és on més ha crescut l'oferta d'habitacions de lloguer de tot Espanya, en total un 52% més en l'últim any. La crisi de la vivenda fa que este mercat xafe l'accelerador a la Comunitat Valenciana, on tant la demanda com els preus van en augment. Maria Poveda.
1: Sí, bona vesprada. La meitat d'habitacions de lloguer de tot Espanya es concentren entre Madrid, Barcelona i València. Lluís Planells és el gerent de la immobiliària Cases de l'Horta.
2: En la ciutat de València estem en juliol, per exemple, en una oferta de 5.200 habitacions.
1: Només en l'últim any l'oferta s'ha disparat considerablement. També a Castelló i Alacant. Antonio Priego és el gerent de Sigval.
3: Se saca algo más de rentabilidad alquilando por habitaciones. Y luego también propietarios que tienen cierto temor a alquilar como vivienda habitual.
1: Coincidís a més que cada vegada hi ha més interès per este tipus de lloguers, i no només entre l'estudiantat.
2: Donat els preus tan alts que hi ha a nivell de lloguer de vivienda.
3: Y ahora se ha ampliado el perfil incluso a unidades familiares.
1: I com més creix la demanda, més creixen els preus. A la Comunitat Valenciana oscil·len entre els 300 i els 400 euros, un poc menys que la mitjana nacional.
0: I més sobre vivenda, perquè el veïnat del barri de Benicalap de València està fart que la zona s'estiga convertit en territori exclusivament turístic. Es queixen de destrosses a les façanes, de soroll, de brutícia, també de falta de seguretat. Lorena Caballero.
4: Sí, un exemple està al carrer Encarna Albarracín, on s'està construint un apart hotel amb 22 estances als baixos de l'edifici, una obra que denuncien és il·legal.
5: Nostres estatuts prohíben expressament activitats hosteleres, con lo cual no se podria tenir este tipus d'activitat.
6: Existen una sèrie de normatives municipals que en esta zona s'estan incumpliendo.

0: que prendran accions legals i no descarten mobilitzacions al carrer.
1: Camí de les 3 i 26, la Xina advertís que no farà un pas arrere en les relacions comercials amb l'Iran després que els Estats Units hagin anunciat que sancionaran econòmicament qui comercie amb la República Islàmica. Maria Company.
2: Pequín no només no s'acobarda, Patricia, també advertís que l'anunci de l'operació pari econòmic, com Washington ha anomenat esta fase de la guerra, aumentarà la tensió i el risc de contagi. I això, recordem, ho diu el país que copa el 90% de les exportacions iranianes de petroli. Un suport que dona forces a Teheran, qui ja ha avisat que respondrà a la nova amenaça econòmica amb represàlies. En xarxes han penjat un vídeo amb atenció. Informacions i instruccions per matar Barron Trump, el fill menut del president nord-americà.
1: Una guerra comercial que escala també entre els Estats Units i el Canadà.
3: I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass.
4: I esclata per paraules com aquestes, les del primer ministre d'Ontario, la província canadenca més poblada. Li ha proposat a Trump que li besi el cul després que Trump l'amenaçara de pujar al 50% els gravàmens als cotxes, camions i components fabricants al veí del nord. S'espera que aquesta vesprada l'executiu canadenc contraataque amb una mesura equivalent.
1: I a l'Haití, almenys 47 persones haurien mort en una altra nit violenta. Es tracta d'un nou atac de bandes armades a la barriada de Kenskov, que dona accés a la capital del país. Xavier Borràs, una vesprada.
5: Bona vesprada. Bandes armades que en molts casos disposen d'un arsenal superior al de la policia que els ha de fer front. La barriada de Kenskov ha patit una dotzena d'atacs l'últim any. El veïnat demana responsabilitats polítiques que ningú assumeix. Kenskov és un punt estratègic d'accés a la capital, Port-au-Prince. Haití viu immers en una espiral de violència continuada que sembra dubtes sobre les eleccions previstes al desembre, que serien les primeres en 10 anys. Els anteriors intents s'han avortat precisament pels actes violents que mantenen el país paralitzat.
1: Parlem de la tomatina perquè Bunyol calfa motors ja per a la festa gran del municipi que enguany fa 79 anys. Està a prop ja d'una xifra redona. El poble està preparat, el més important, les tomaques ja estan a la seva destinació, on passaran esta nit, ja pendents d'aquest camí que faran pel carrer central del poble. Carme Bord, ja arriba la munició.
6: Sí, ja ha arribat la munició este matí ací a Bunyol. 150.000 quilos de tomàquets procedents d'Extremadura. Uns tomàquets molt especials perquè no són aptes per al consum. S'han cultivat específicament per a la tomatina. Estan ja blanetes perquè demà la lluita siga més fàcil apretar-les i llançar-les. Han arribat este matí, com diem, i amb elles s'han carregat 7 camions. Són els camions que demà puntuals, a les 12 del migdia, correran per les carrers de Bunyol, iniciant la 79 edició de la Tomatina, consumant una festa d'interès turístic internacional que reunís milers i milers de persones també de tot el món. Allà acreditats més de 400 persones i 45 mitjans de comunicació. 22.000 persones són les que participaran dins del recinte d'esta batalla que, com sempre, cobreix els carrers de Bunyol de roig. El poble ja està tot preparat i forrades totes les cases amb plàstics.
7: Sí, aquí viene pues todo el mundo.
8: I'm from New Zealand and this is my first time here.
9: I tens que empalmar tota la nit fins l'hora de la tomatina.
1: Acabem, són les 3 i mitja de la vesprada. Ja sabem que a les 4 actualitzem informació, que poden estar informats a través del nostre web. Nosaltres tornem demà més i millor. Adeu, bona vesprada.
10: Som A Punt. A Punt Podcast.
11: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
12: Un 25 d'agost, l'exèrcit serbi va incendiar i destruir la Biblioteca Nacional de Sarajevo. L'atac, més enllà de constituir un acte de guerra, era tota una declaració d'intencions. Esborrar la memòria històrica i la identitat multicultural de Bòsnia i Hercegovina. Esta destrucció, emmarcada en el que es recordaria com a setge de Sarajevo, no fou una confusió. L'edifici estava senyalitzat amb banderes blaves de la UNESCO, amb què s'indicava que era un espai patrimonial que havia de preservar-se. l'edifici, una joia arquitectònica d'estil neomudèjar, construïda a finals

0: del segle XIX que albergava la Biblioteca Nacional va ser assaltat per les flames i per la intensa artilleria sèrbia. Durant dies, el foc va devorar centenars de milers de llibres, manuscrits, revistes i altres materials de valor incalculable. Entre les pèrdues irreparables es trobaven incunables, manuscrits medievals, la col·lecció completa de publicacions bosnianes des del segle XIX i documentació única sobre la història dels Balcans. A pesar del perill que implicava, la resposta de la ciutadania de Sarajevo va ser immediata. Bibliotecaris i voluntaris en general arriscaren la vida per intentar salvar part del material que no havia estat consumit pel foc. La solidaritat i la determinació per preservar el patrimoni cultural van ser un raig d'esperança enmig de la foscor de la guerra. La reconstrucció de la Biblioteca Nacional de Sarajevo va començar després del conflicte i va ser un procés llarg i complex, finançat en bona part per donacions internacionals. L'edifici va ser restaurat i, a poc, es van començar a recuperar i digitalitzar alguns dels materials perduts. Un crim contra la cultura que posa de manifest la fragilitat del patrimoni i la importància de preservar la memòria contra la barbàrie. El 25 d'agost del 1992.
1: Comprimits efervescents.
2: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
4: Preparat per a la selecció musical més random? Queda't en A Punt Ràdio.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: La companyia aèria United Airlines ha anunciat la posada en marxa a partir de l'any que ve, concretament a partir del 2 de juny, d'un vol directe València-Nova York amb 3 freqüències setmanals. D'esta manera, i 15 anys després, l'aeroport de Manises recupera esta ruta aèria. Alejandro Molés.
2: Des de la Generalitat, el seu cap, Juanfran Pérez Llorca, ha valorat positivament l'anunci de l'aerolínia que permetrà, segons ha dit, reforçar les connexions internacionals del nostre territori i obrir noves oportunitats en un dels mercats amb major potencial.

0: millors moments de la vesprada de Punt.
1: Benvinguts a este recull dels millors moments viscuts a la vesprada de Punt en la Ràdio Pública Valenciana esta temporada. I arrenquem amb una entrevista que ens va semblar molt interessant, perquè teníem davant el flamant guanyador del Premi Nadal de novel·la La ciutat de les luces muertas, és com se titula la novel·la, que a més venia de ser el llibre més venut i més recomanat. Va estar amb nosaltres David Uclés. La seva personalitat ens va tocar el cor. És un gran escriptor i també una persona genial.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada de Punt.
1: Abans de Elvis, per exemple, la música era una cosa, després d'Elvis pot ser una altra. Pot ser igual de disruptiva Rosalía, per exemple.
2: El temps ho dirà, però sembla que sí, va per ahí.
1: I el nostre convidat?
2: És Tanis Alliga, Tanis Alliga, diuen.
1: És Tanis a línia disruptiva de trencar, de que ja ja poder, pot ser un... O tornar a enamorar-nos d'un tipus d'obra literària que... Perquè, a veure, n'hi ha molta arrel també de surrealisme, i de Dada, i de su
2: cosa. Sí, hi ha tradició, hi ha tradició.
1: I hi ha Mendoza, o hi ha Salinger, vete a saber, no?
2: Però n'hi ha ruptura, n'hi ha gosadia, n'hi ha compromís respecte de les regles establertes. Estem parlant de l'obra de David Uclés, escriptor, que amb La península de les cases vacías, que vos sonarà, es va convertir en un fenomen literari, que va estar un fum d'anys treballant per escriure una novel·la, que ell somiava que li recomanaren en Babelia, doncs 2 anys després ha venut més de 300.000 exemplars, va per 30 edicions, traduir-se a molts idiomes, ha sigut reconeguda i afalagada per eminències, té més de 20 premis, i a 2024...
1: Però que te recomané en Gibson, tia.
2: En Gibson, jo, Conda Belli, Irene Vallejo, cagate.
1: Imagina, no?
2: I en el 2024 fue escollida la millor novel·la espanyola de l'any pel jurat de Babelia. I ja no, que me recomienden, que te recomienden, pep!
1: Toma.
2: I crec que acabarà sent un guió de cine, eh?
1: Igual el fa ell, també, el guió. No?
2: Ja li preguntarem.
1: Ja li preguntarem. Bueno, tot això ha fet que David, que a més és un apreciable acordeonista, ens han dit.
2: És músic, toca molts instruments. Però este matí, així a casa nostra, l'hem sentit.
1: Eh que sí?
2: Fent de chansonera.
1: S'ha arrencat per
2: un
1: muntó, ens ha dit,
2: per
1: no? I dibuixa, i per descomptat, és escriptor. I té un talent que no l'anem a descobrir ara.
2: Bueno, així de l'anonimat per la via ràpida i vale, bé, bueno, pues després d'aquest incontestable èxit, com se posa un a escriure un altre llibre? Quina pressió, no? Però ho ha fet. Ho ha fet el dia de Reis, que s'atorgava el Premi Nadal, que és una altra de les cites literàries importants en Espanya, pues es va llegir el nom que hi havia darrere del pseudònim i era el d'ell, David Uclés, i la novel·la La ciudad de las luces muertas.
1: Pues qué maravilla.
2: Y está así David. Sí. Hola, David.
3: Hola.
2: ¿Has ido pillando más o menos lo que hemos dicho?
3: Todo.
2: Ah, qué bien.
3: Sí, sí, me cuesta, pero lo consigo.
2: Pero
3: sí,
2: sí. ¿Qué digo yo? ¿Qué sentías presión? O sea, después del pelotazo, ¿seguir escribiendo?
3: No.
2: ¿Con qué presión, con qué expectativa, con qué idea se hace?
3: Es que esta novela la empecé en 2021. La escribí buena parte de ella en 2022. La reescribí en el 23, el 24. Es decir, no fue...
2: Ya llevaba contigo.
3: Península, sí. De hecho, el título... Por ejemplo, es posterior, anterior a La península de las casas vacías, que es la misma estructura, La península de las casas vacías, La ciudad de las luces muertas, y la península se llamó siempre Odisto, es decir, esta es anterior en algunos aspectos y la escribí durante, ¿no? Por lo tanto, no ha sido una obra que haya escrito bajo la presión de ¿y ahora qué?
2: Okay.
3: La siguiente...
2: Ya veremos.
3: Sí, es así. Ahí sí, pero para evitar eso me voy a ir al extranjero. Para olvidarme de todo, de mí mismo. Además, me gustan mucho los barbechos en la creación. Y estos 2 años de promoción, ahora el tercero con el Nadal, es barbecho. Después me voy al extranjero y ya empiezo a escribir de cero, olvidándome de todo.
1: Olvidarte de ti mismo.
3: De mí mismo, sí.
2: Veus, això explica molt del seu... L'han definit com realismo mágico. També li han dit realismo euclesiano. Tu te sientes... Bueno, somos muy dados a poner etiquetas,
3: sí.
2: Que no sé si deberíamos dejar las etiquetas a un lado y dejarnos llevar. Pero sí que es verdad que inventas mundos. O sea, nosotros lo hemos leído y decíamos que esto sea capaz de salir de la mente de una persona, este mundo que creas, esta Barcelona a oscuras, que por cierto es un homenaje, tú le haces un homenaje,
3: total,
2: a
3: sí,
2: una
3: sí,
2: carta
3: sí,
2: de
3: sí.
2: amor a Barcelona en esta oscuridad en la que la asumes, en buscar de la luz, ¿no? ¿Tú te defines, tú te identificas con ese realismo mágico? ¿O cómo?
3: Sí, la etiqueta realismo mágico al final es un cajón un poco desastre.
2: Es un poco,
3: pero sí que es cierto que en esta novela, La península y la anterior, las tres tienen ese punto onírico, toman a personajes reales como protagonistas, está el humor por medio, el narrador trastoca todo y juega con la narratología del texto. Bueno, pues hay puntos en común. A mí cuando dicen lo de realismo

0: siempre.
1: También, también quiero hacerlo en algún momento, pero es que no tengo... No, ya que he encontrado la senda literaria, que es complicado, voy a seguirla. Por mí, si no tuviera idea, haría un disco, pero es que tengo mucha idea para escribir. Y tengo una muy chula, que no puedo decir de qué trata, pero están ya en mi cabeza, está estructurada.
2: ¿Y con quién la vas a publicar?
0: Pues claro. Ahora tienes el corazón partido. Todo es el volén, todos te quieren.
1: Claro. No sé si puedo responder a este punto teniendo a mi actual editor aquí.
2: Claro,
1: a mi
2: igual
1: izquierda.
2: No era el momento de hacerte esa pregunta, también te digo, con es el verdad, editor aquí al lado. Sí, pero bueno, ve de Siruela.
3: El cariño que le tenías a Siruela.
2: El bueno, destino.
3: Y que le tenemos. Pero bueno, hay muy buenas editoras.
1: Pero que sigo con Siruela. O sea, quiero decir, sigo con Siruela, sigo con Destino, sigo con Dos Bigotes. Estoy haciendo promoción con de la península que hoy me han dicho que sale la edición 33. De la península, sí. Bravo. Tengo una gira por Europa.
2: Es muy fuerte. Es muy fuerte, Uclés. Es muy fuerte.
1: Es muy fuerte, sí.
2: Que seas muy fuerte.
3: Que seas muy feliz. ¿Cuánto tiempo vas a estar de Joseph?
1: ¿Te lo tiras? Joseph, queda... un par de años.
3: ¿Dos años vas a desaparecer?
1: Sí, sí, sí.
3: ¿Dos
1: completamente,
3: años?
1: Completamente uno. No me vaya, no vas a ver nada de mí.
2: Pero vale, si te has hecho una figura del rock.
1: No, completamente uno seguro, pero completamente. Luego vendré con una melena larga, rubia y con el nombre Joseph.
3: Que lo disfrutes mucho. Gracias. Bueno, Carles, si ven algún acordeonista por las calles de una ciudad europea, mírenle bien los ojos, porque igual es David Uclés y no Joseph. Spoiler. Gracias.
2: Qué muchas gusto gracias conocerte. Gusto. Leerte ya lo sabíamos. Qué gusto conocerte.
3: Ha sigut un plaer conèixer personalment a un autor tan brillant i al temps tan proper i cordial com David Uclés, un escriptor un tant a contracorrent. Com també a la contra va el nostre següent convidat, el psicòleg punk Víctor Amat, que es va presentar el seu llibre titulat Les 10 lleis per a ser jodidamente irresistible. En realitat, ens mostra com enfrontar-nos a les persones narcisistes i manipuladores. Voleu saber com fer-ho? Escolten la xerrada que tinguérem amb Víctor Amat.
4: Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad.
2: Quantes perles con esta camolla, Rosalía. Ens trobem dia a dia pel carrer. I d'aquest tema anem a parlar amb ell, perquè torna el psicòleg punk, el troiano de l'autoajuda, i arriba amb més munició que mai. És psicòleg, és psicoterapeuta amb 30 anys d'ofici, o sea, ja té molta carrera feta. El recordareu pels seus llibres que tenen aquest punt provocador i transgressor, com psicologia punk, autoestima punk, o... Antimeditaciones,
3: que és, sí. Ja el coneixeu, és un militant a la contra. Ell, el rotllo Happy Flower, Wonderful, el positivisme, estén ahí, ell va de no, va de ironia i rock and roll. És lo seu. Publica el segon nou treball, el tenim així, molt. Les 10 lleis per a ser jodidamente irresistible. Què ens ensenya a utilitzar, és allò, vinga, els trucs, les ferramentes d'aquestes persones malvades.
2: Aquestes
3: perles que tenim al nostre voltant, aquestes persones manipuladores. Sí, sí. Com lluitar contra elles i sobreviure en un món de rèptils.
2: Que a més de ser psicòleg, ser campió de kickboxing, jo crec que igual li va vindre bé. Hola, Víctor Amat.
5: Hola.
2: Com va això?
5: Mira, molt content d'arribar. Pensava que no arribava, però al final...
2: Ah, ja estàs així, tranquil. Gràcies per
3: l'esforç de vindre.
2: Que a més la nostra Lorena estava en la presentació amb tu.
5: Sí, la tindrem aquesta tarda. Sí, he tingut molta sort perquè és molt bonica. Què us he de dir? Què us he de dir jo de la Lorena? Ella sí que és irresistible, eh?
2: Ella és irresistible. Ah, tu també vas bé. Atén-me una cosa. El llibre ens recorda que estem envoltats de narcis. Vaig a dir narcisistes. Psicòpates, psicòlatres, manipuladors. Rosalía diu perles.
5: Esa sí, perles, clar. Sí, sí.
2: Perquè no ens la colen, el primer seria, què? Coneixer-los, reconeixer-los, saber que estàs davant d'un...
5: Lo primer sempre és comprar el llibre. És a dir, el llibre ens donarà totes les claus de per què, exacte, de per què al final ens roben l'ànima o la cartera. És a dir, aquestes persones que entren dintre de la nostra intimitat com si fossin amics de l'ànima... així de cop i volta, com si fossin bolets, i de cop i volta trobes l'ànima bessona que et buida el pis i s'emporta hasta els mobles de l'IKEA, no?
2: Te xucla. Aleshores... Ai, una amiga meua! I són això que dius.
5: I clar, aleshores el llibre el que ve una mica és explicar com aquestes persones utilitzen aquestes eines, aquestes ferramentes, i com nosaltres les podem utilitzar en contra d'ells.
2: No,
5: en contra d'ells, perquè, clar, com deia la meva iaia, la meva abuela, deia, para vencer a una serpiente has de pensar com ella.
2: Gran frase.
5: Clar, no,
2: sí, senyor.
5: Clar, no pots anar amb el lliri a la mà, no?
2: I

0: quins són aquests tips, aquests trucs per a defendre'ns en aquest món de rèptils? Bueno, jo crec que tampoc és mala idea igual dir que el tipo, la tipa que tenim davant és una manipuladora, és una xunga...
1: Adonar-te'n que el tens ahí al davant.
0: Una volta comprovat això, què podem fer? Per ser jodidament irresistible, per què?
2: Perquè, mira, en realitat... a tot just ara, quan m'heu presentat, estava sortint aquí el president americà, no? El famós el Trump, Donald Trump, que seria un, seria un perla, no?
0: Bueno, de mucho cuidado.
2: El posem de perla, no? Aleshores, clar, tu dius, tu no pots oposar frontalment, no pots oposar frontalment amb una personalitat com aquesta. Són persones que arrasaran amb tot el que tinguin que arrasar i que no els importa quina conseqüència... Clar, no importa la conseqüència del que ells facin. Aleshores, què hem de fer nosaltres? Clar, tradicionalment l'autoajuda o els psicòlegs ben intencionats ens diuen, no, hem de posar límits, hem de tenir red flags i aleshores poder parlar amb aquesta persona. Això crec que és insuficient. Aquest tipus de personalitats només la podem guanyar sent més putes que ells. És a dir, adulant-los... fent-los una mica la volta, ballar una mica la música que ells toquen, però sempre sense perdre els nostres objectius. És a dir, allò que nosaltres volem ho hem d'aconseguir. Com? Bueno, probablement adulant-los, probablement donant-los sabó, en lloc de lluitant.
0: Manipular el manipulador.
2: Bueno, seria, clar, seria una mica com deia aquell el judo, saps, l'inventor del judo, que deia máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, no?
0: Aprofites la força de l'altre, no?
2: Exacte.
1: Però això és de tindre coneixement, aquests tips, suposa, o aquestes normes o aquestes pautes, sí, que marques tu, però també has de tindre intel·ligència perquè a voltes quan te n'adones que estàs davant d'un fenomen, una perla d'estes, ja t'ha amargat la vida.
2: Moltes vegades és massa tard, clar, és a dir...
1: Però, però igual estem a temps de reconduir la situació.
2: Per descomptat. Perquè el problema no és que nosaltres siguem víctimes d'uns depredadors, que sí, sinó que moltes vegades, senzillament, no dominem les regles del joc.
1: Ah,
2: per tant, en un món com l'actual, que és un món clarament narcisista, on...
1: Home, i amb l'Instagram, les xarxes socials, això no ho multipliquen,
2: bueno,
1: clar,
2: ens ho mostren constantment, les xarxes socials... Bueno, de fet, jo què sé, si busques una parella en una aplicació, amb qui quedaràs per sopar? Amb un soso que no posa una foto o amb un que se sap vendre? Normalment acabes sopant amb una persona que s'ha sabut vendre. Per tant, és molt probable que aquella persona tingui uns trets narcisistes més forçats que no una persona més avorrida, no? Més anodina. Clar, al final busquem, anem a la recerca d'emocions a la vida, no? Busquem a quina persona ens activarà les emocions, però recordem això, la base de la persuasió és mobilitzar les emocions de l'altre. Per tant, una persona que mobilitza les teves emocions és molt perillosa si no la veus venir.
0: Desfer l'embruix, d'alguna manera. Exacte. També ens dius al llibre. I també ens expliques que hi ha, diguem, el narcisista i després hi ha el maquiavèlic.
2: Exacte.
0: No és igual.
2: No és igual.
0: I si damunt te'l fiques a casa com a parella... O el tens a casa com a pare, o com a mare, o com a germà...
2: Pot destrossar, perquè, clar, és el que et dic, tu vas una mica amb una posició ben intencionada, ets ingenu, i en canvi aquesta persona, el maquiavèlic, no té gens d'ingenu. És a dir, tot el que fa es fa per algú, no? Uh-huh. Quan tens alguna persona així molt propera, pot fer molt de mal, òbviament.
0: Val. Quin seria el mecanisme? És a dir, sempre estan pensant... O sigui,
2: El maquiavèlic té un plan... I el maquiavèlic té, a diferència del narcisista, que és molt impulsiu, el maquiavèlic pot sostenir la paciència. Per tant, ja arribarà el meu moment. I aleshores, en el moment en què arriba el seu moment, no tindrà cap tipus de, diríem, d'escrúpol per fer-te mal, no?
1: Però jo trobo difícil poder neutralitzar-los, com expliques, i clar, evidentment hi ha formes i maneres, perquè si tu no tens aquesta manera de ser... maquiavèlica, narcisista, com te fas amb el maquiavèlic o amb el narcisista?
2: A veure, estadísticament hi ha molt pocs. És a dir, que estem parlant de que tu et trobis a la vida amb un personatge amb un personatge d'aquesta categoria, és molt poc probable. El que nosaltres diem popularment narcisista normalment és un egocèntric o un gilipolles o jo mateix, que sóc lleó d'ascendència, no? Amb el sol. Però, clar, això ja et fa una mica gilipolles de sèrie. Però el que vull dir és que no passa d'aquí. No passa d'aquí. Això que estem dient, no, perquè la meva parella és un narcisista, no sempre. Moltes vegades, senzillament, és un egocèntric. Okay. Aleshores, quan arribem a un nivell gran i quan parlem de persones molt fosques de lo que diem la tríada oscura, no? És a dir, el maquiavèlic, el psicòpata i el narcisista pervers, pues clar, estadísticament n'hi ha molt pocs d'aquests, no?
0: Perquè és un trastorn, podríem dir, no?
2: No està, fixa't, però és curiós perquè no està catalogat. És a dir, l'Associació Americana de Psiquiatria, que diríem que és la bíblia...
0: No és una psicopatia, diguem.
2: No. La psicopatia no és un diagnòstic psicològic. El diagnòstic psicològic, els psicòlegs que maneguem, és el trastorno antisocial de la personalitat, que no és exactament una psicopatia. La psicopatia és més perversa. I aleshores, entre nosaltres ens entenem quan diem que aquesta persona té, no?, rasgos psicòpates, però no és un diagnòstic oficial.
0: El psicòpata, diguem, no, només que pensa en ell, en els seus objectius...
2: Exacte, el psicòpata té...
1: En allò que li produeix plaer o...
2: Exacte, el psicòleg busca emocions... Perdona, el psicòpata també. El psicòpata... Ui, ha sigut un fallo. El psicòpata busca emocions perquè té les emocions aplanades. És a dir, el psicòpata no té una oscil·lació emocional com la que té una persona normal, sinó que es manté sempre en un nivell, diríem, aplanat. Ni està massa depre, ni està massa on fire. Val? Aleshores, aquestes persones només tenen una manera de sentir-se vius, que és transgredir les normes. Aquesta transgressió de les normes, no?, es pot, diríem, civilitzar en casos que podem observar, doncs, de grans presidents de grans corporacions, o com ara hem tingut, no?, tot el tema dels papers famosos del Jeffrey Epstein. És a dir, són persones que transgredeixen la llei d'una manera que és l'única manera en la que jo puc obtenir sensacions, no? Uh-huh. Genera un tipus d'ansietat que és l'única que poden entendre ells. Aleshores, cada vegada van fent coses, no?, més heavies, perquè el que necessiten és sentir-se vius.
0: Ja sé que us diràs que hem de llegir les 10 lleis per ser jodidament irresistible, val, però com a entrenador de kickboxing i com a entrenador de persones...
2: De persones, sí.
0: Ja sé, com a psicoterapeuta, ens deixes dos o tres pinzellades de com defendre'ns estos manipuladors.
2: Clar, jo crec que la paraula no és defensar-se, és ballar. És a dir, ballar. En el moment en què tu vols defensar-te, això és com la boxa.
0: No resistir-te. Digue,
2: clar,
0: no,
2: si, no, tu imagina't que tu has de fer un combat de boxa contra un que és un campió del món.
1: No és tan pagar com moure cintura.
2: Clar, aleshores has d'aprendre a evitar els cops d'aquesta persona i a lo millor pots arribar a guanyar un combat si fas un plantejament tàctic adequat, però no pots anar a canviar cops amb aquella persona. Per tant, en el moment en què pensem en defensar-se, ja hem perdut. La idea és com puc ballar amb aquesta persona, ballar, però no en un terme lúdic, sinó com puc acompanyar l'energia d'aquesta persona i tenint clar el que jo vull. No fa molt vam veure una reunió de les grans tecnològiques, no?, d'aquests tecnofeudalistes com Jeff Bezos d'Amazon, tots aquests, reunint-se amb Donald Trump, i tots li ballaven l'aigua, tots li deien lo bon líder que era, perquè el teu lideratge, perquè president, tu ets el millor, i ell estava encantat de que li diguessin això, i ells estaven encantats d'obtenir tots els beneficis que ell els donaria només per haver-li fet donar el sabó. Aleshores, per poder guanyar, entre cometes, guanyar amb una relació d'aquest tipus, has de tenir una estratègia molt més perversa.
0: Rèptil, també.
2: Rèptil, clar, manera. Has de ser
0: rèptil. Perquè això és Planeta Narciso, hem de tindre clar que vivim, exacte, en el Planeta Narciso.
1: Val, si recordem que fa la presentació del llibre.
0: A quina hora és?
2: A les 7 de la tarda, Llibreria Imperio.
0: Allà al carrer Sueca.
2: Amb la vostra col·laboradora, la meravellosa Lorena Gascón.
1: La psicòloga japuta.
2: La psicòloga japuta, sí.
0: Així la tenim cada setmana, també donant-nos, bueno, reflexions junts una miqueta per a patir el menys possible. O deixar de patir, no?
2: Això és molt important, perquè tradicionalment l'autoajuda ens ha enganyat pensant que podíem ser feliços, com si això fos fàcil, no? La meva iaia deia, si fuera tan fácil estaríamos todas delgadas, no?
1: Ai, la teva iaia és mi nueva lideresa.
2: Clar, jo t'ho dic, és la meva. Vull dir, ella deia, si fos tan fàcil, todas estaríamos delgadas y todos seríamos felices.
0: Gràcies, Víctor Amat.
2: Moltes gràcies a vosaltres. 10
0: leyes para ser jodidamente irresistible. Un plaer.

un psicòleg diferent, ja heu vist. No de vegades s'autonomena el psicòleg punk. I seguim amb música, però no exactament música punk, ni molt menys, sinó una de més tendra i emotiva, la que fa la cantautora valenciana Maria Faubel. Es va regalar les orelles presentant-nos un nou projecte musical deliciós, amb melodies tretes del cor, que es van agradar d'allò més i que ens va interpretar, a més, en directe. I també podrem xerrar amb ella de la seva trajectòria musical i vital. Tot un goig per als sentits.

0: Mare meua.
1: I ara què diguem nosaltres?
0: Mare meua. Pues, diguem esta, el que digui, no podem quedar.
1: Aquesta bellesa, què diguem nosaltres?
0: Però això sí que ho podem dir i reafirmar i confirmar-ho, ho heu comprovat vosaltres també. Quina bellesa. Enhorabona, Maria.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Vaja cançó. No, m'agrada molt. I m'agrada més que toques la guitarra en una... a les ungles, que no la toques en púa,
2: que
1: la carones d'aquesta manera. No?
2: Tan, sí, la veritat, tan... intenté buscar-li totes les sonoritats possibles.
1: I jo crec que millor que una ungla, mira que sí, no hi ha res que li traga això a la guitarra, sinó que li pregunten a Paco de Lucía. No?
2: Exacte, sí.
1: A tots els respectes.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, conta'ns de Mirall, que hi ha darrere de les cançons de Mirall, que encara no coneixem. Bueno, d'esta, si vols, de moment, i de les altres.
2: Sí, d'esta o sigui, sí que s'ha descobert, però la resta encara són un enigma, no?, per la resta d'oients. Bé, doncs Mirall és el meu tercer disc que he tret aquest any, i el que intenta és mirar-se a l'espí, no? Mirar-se al mirall i reflexionar sobre el concepte que tenim nosaltres mateixa quan ens mirem al mirall, que és el que veiem, com ens sentim quan ens mirem al mirall, i també com canvia la nostra manera de ser i de percebre'ns quan ens relacionem amb la gent que ens envolta.
0: Mira, espí és una etapa vital que a voltes jo miro l'espí i dic, ostres, que major m'ha fet, m'ha donat compte. Ara, això vull dir... que estic en una altra etapa vital de la meva vida, i a voltes el mirall o l'espill m'ho diu, no? Cara a cara, jo m'ha d'afrontar això amb alegria i bon humor.
2: Exacte.
0: Tu consideres que estàs en una nova etapa musical o com ho defineixes?
2: Sí, jo penso que sí, no? Mire enrere els meus dos últims... Bueno, este és el tercer, no? Els dos primers discs que vas treure. El primer era Jo molt jove, Silenci insordidor, cançons encara... que parlaven de temàtiques socials, no? De convincions socials que té qualsevol persona de 20 anys, no? Que era l'edat que tenia quan jo vaig començar amb Silenci insordidor. Ara la temàtica canvia, no? He viscut més, he conegut moltíssima gent, continuo veient els problemes socials, però també els problemes personals de la gent també em colpitgen de primera mà i els em colpitgen fort i no m'és indiferent. I creia que era una temàtica molt bonica per a tractar en un disc que jo m'agrada dir que és un disc conceptual, no? Perquè totes les cançons giren entorn a la mateixa temàtica. Les diferents maneres d'acceptar-nos, no? El que tu has dit abans, jo miro al mirall i veig que em fas major, però això és molt bonic, no?
0: Hi ha una part d'alegria i de dir, ostres, quin camí he recorregut. Que bé, ara me conec millor, sé el que vull, que estic més segura. També n'hi ha incertesa, també n'hi ha pors, també n'hi ha rebuig. Uh-huh. Bueno, suposo que cada etapa té aquestes xicotetes pincellades viscudes a la manera de l'experiència de cada edat.
2: Sí, exacte. Hi ha una cançó del disc, la primera, a més, que és la més bonica, no? Que teoritza sobre un dels miralls més famosos, no? Que és el de la Blancaneus. I justament el que intenta és això, l'espectador dir-li que passa el temps, ens mirem al mirall, però que bonic és veure que avui ens sentim un bodegó, avui ens sentim un paisatge, o que avui tinc una línia que abans no tenia, no? Una arruga, i vaig a agafar-la, vaig a reinventar-me i a nodrir-me, no? D'aquest temps que passa per el meu cos, i acceptar-me tal com som i mostrar-me tal com soc.
1: Què és Esturnus vulgaris?
2: És el nom científic de l'estornell, del pardalet que veiem...
1: Ai, que fa aixos núvols.
2: Exacte,
1: tan
2: sí,
1: especials,
2: sí, sí.
1: No? Fan com una dansa, de
2: exacte.
1: Vegades, no?
2: Ah, sí, mira, sí, sí. Intenta fer una analogia del que ve a ser la depressió, no? D'aixos núvols de pardals que de repent venen a nosaltres i ens molesten i se'n van i tornen, no? Com si fora una muntanya russa d'emocions. I és el moment en el que ens mires al mirall i no et reconeixes, no? Per això intenta fer aquesta analogia.
0: I de la pèrdua també parles, i de l'acceptació del cos. Farem uh-huh. altres paradetes en les seves creacions d'este nou disc.
2: De la pèrdua parlem en El full en blanc, que és una cançó molt tendra que parla de la pèrdua, de com ens sentim quan de sobte perdem una persona estimada, no? I ens deixa desolada amb el full en blanc, que és el que diu la lletra. Hi ha situacions o emocions que moltes vegades s'expliquen millor amb un full en blanc o amb el silenci, no? I això és el que intenta parlar el full en blanc. Comença molt senzilla la cançó, amb un piano i la veu a soles i a poc a poc va pujant d'intensitat per a després acabar de la mateixa manera, amb la solitud d'un piano.
0: Això em recorda quan hem fet entrevistes així a les persones que donen suport quan hi ha una tragèdia, quan hi ha un drama, o quan ens expliquen com viure el dol. I a vegades hi ha d'haver un full en blanc, l'has de deixar en blanc, simplement estar, fer companyia en el cas de... Uh-huh. O abraçada i després ja deixar que isca. Exacte. Tot allò que deixi, no? Vindries a plasmar-ho en un dels teus temes.
2: Exacte.
0: En full en blanc. Més cosetes, Vertigen.
2: Vertigen és una cançó que he intentat buscar-li una sonoritat un poc més experimental. Està basada en la novel·la de Lewis Carroll de Alicia a través de l'espejo.
0: Hombre.
2: I per això intenta buscar la dualitat d'instruments analògics en instruments sintètics.
0: I què tal?
2: El mateix ocorre amb la veu, no? La cançó comença amb la meva veu pròpia, però a poc es va transformant per a intentar plasmar això, no? El que és real i el que realment és no real, no? Que està a l'altra part de l'espill. Parla del desig, no? De que volguérem tindre a la persona que està ahí a través del mirall, però no m'atrevisc a passar. I bé, bueno, intenta teoritzar sobre tots aquests conceptes.
0: I tu com crees una cançó? Com és per un concepte, per una lletra, per una música, per un... Com és el teu mètode? No sé si tens un mètode de treball, una rutina, és una rutina que se trenca contínuament, no ho sé.
2: Jo la veritat és que no he aconseguit mai seguir un patró ni seguir una rutina. La inspiració pot vindre en qualsevol moment, pot ser, no sé, esperant a l'autobús, pot ser mirant una sèrie, pot ser llegint un poema, i sempre que m'hi ve a la ment una idea o un concepte, intento anotar-me o buscar-li alguna melodia, algunes paraules que puguen ser musicades fàcilment, i m'ho deixo també en guaret, no? Mm-hmm. Comença un dia i fins que no l'acabe no me'l sé de la cadira, no. De fet, hi ha cançons que comencí fa anys i fins ara que era el moment no he acabat. Si va primer la lletra i la música, també depèn molt de la cançó, no? Si és una musicació, està clar que t'has de cenyir al màxim possible a la lletra. Però no sempre comença per la lletra. Sí que faig una pluja d'idees, no? Si vull parlar d'una temàtica, intento fer una pluja d'idees de paraules, conceptes, frases que m'agradaria que estiguin inclosos, i a partir d'ahí vaig intentant enllestir tot el trencaclosques. Sí.
1: És una manera també de construir les cançons, no? Com si fos una espècie de mecano, no? Com si fos un trencaclosques. Parlaves de poesia i t'hem escoltat, no? I música ara. A Vicent Andrés Estellers, en els Amants. Et parles del mite també de Narcís, parles d'identitat, coses que ens toquen. I jo no sé si també, com deies, el contacte amb les noves generacions, bueno, noves, però nosaltres, les generacions més joves, donant classe en ell cada dia també, no sé, que és una font també d'inspiració, no? D'alguna manera, de veure tu també en el mirall de com són ells,
2: sí,
1: i elles ara, avui.
2: Jo penso que és inevitable, no? Perquè al cap i a la fi treballes amb persones que sentixen i pateixen com tu, ja. I la teua tasca com a professor o com a professora és acompanyar-los i guiar-los perquè el dia de demà siguin el més autònoms i autosuficients possibles. Cosa complicada, no?, en els temps que vivim. En tants i tants estímuls que tenen a les xarxes socials, a informació mal donada i aquests tipus de problemàtiques que lluitem al dia a dia, fa que ens replantegem la nostra tasca i que intentem mirar la manera de poder-los ajudar i de guiar i d'ensenyar-los el món real, no el món que veuen a través de les pantalles.
1: Que parlàvem precisament d'identitat en un moment tan convuls de la vida. Ells i elles estan buscant també el seu lloc en el món i estan buscant també la seva identitat. Precisament sobre identitat va som, que crec que és la que vas a fer-nos, diguem, abans, també en directe, per tancar esta xerrada, us sembla bé? Que escoltem som?
2: Doncs
1: pues vinga, anem allà. Mentre Maria es prepara.
0: Recordem que són peces de mirall que a partir de diumenge podrem accedir a través de les plataformes a escoltar tota la creació completa.
1: Ah, mira, estem escoltant els Amants. Mencionàvem la musicació de Vicent Andrés Estellers mentre Maria se prepara. Mira.

Mònica la percussió en esta, en esta cançó, que no hem parlat precisament d'això, de la seva vessant també com a música, i Sendellíria, si podeu imaginar. Bueno, preparada, Maria? En som? Vinga.

0: altres passatgers.
1: Bueno, som, que jo no sé què dir després de les cançons de Maria, sincerament.
2: Una passada.
1: Les cançons que, bueno, està que ens has presentat i la que ja tens penjada al banquet de les setmanes, sempre en dues enormes cançons que parlen molt bé de Mirall, que te porta tot lo bo que te mereixes, també, Maria.
3: Moltíssimes gràcies per l'invitació.
1: Un plaer, gràcies.
4: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: L'Ajuntament de Gàtova ha emès un nou comunicat oficial en què recorda a la població que l'incendi forestal que dijous passat un llamp va provocar al terme de Segorbé no està controlat i que a causa de les condicions meteorològiques resulta imprescindible mantindre la màxima prudència i precaució. Alejandro Molés.
2: En este sentit, el consistori de Gàtova destaca que hores d'ara continua vigent la prohibició d'accedir al parc natural de la Serra Calderona, tant per pistes forestals com per sendes, ja siga a peu o en qualsevol tipus de vehicle. A més, tampoc es pot beure aigua de l'aixeta ni utilitzar-la per a cuinar. Recordem que l'incendi forestal es troba estabilitzat després d'haver cremat més de 630 hectàrees de la Serra Calderona. Diversos efectius continuen treballant a la zona.
0: Continuen les reaccions a l'anunci de la companyia aèria United Airlines, un anunci en què confirma que posa en marxa des de l'any que ve, concretament a partir del 2 de juny, un vol directe València-Nova York amb 3 freqüències setmanals. D'esta manera, 15 anys després, l'aeroport de Manises recupera esta ruta aèria.
2: El cap del Consell s'ha felicitat per la notícia

0: i ha destacat que la nova ruta amb els Estats Units és fruit de l'estratègia de la Generalitat per obrir el nostre territori al mercat nord-americà. Escoltem Juanfran Pérez Llorca.
1: Y yo quiero además resaltar que esta conexión no ha caído del cielo. Durante 8 años de Botanic se prometió muchas veces, pero nunca llegó. Y en estos 9 meses que llevo al frente del gobierno valenciano, se ha conseguido. Y Valencia vuelve a estar en el mapa del mundo. Y desde aquí seguiremos trabajando duro para seguir abriendo puertas y atrayendo inversión y demostrando que esta comunidad, la comunidad valenciana, no necesita más discursos. Lo que necesita es gestión y esa es la que yo sinceramente creo que está dando el gobierno valenciano.
2: En l'àmbit laboral, les cambreres de pis preparen una campanya estatal de mobilització que podria acabar en una vaga si no hi ha avanços en les seues condicions de treball.
0: Denuncien, entre altres qüestions, una càrrega de treball excessiva, problemes de salut derivats de la professió, la subcontractació i la dificultat d'arribar a l'edat de jubilació en bones condicions. Així ho conta la portaveu de les cambreres de pis de Benidorm, y la Marina Baixa, Yolanda García.
3: Es que necesitamos un modelo de organización del trabajo que no termine siendo lesivo para nosotras. Esas dolencias que tenemos por esa carga de trabajo, por esos ritmos frenéticos, nos cuesta mucho que las mutuas no las reconozcan como enfermedad profesional.
2: I a les comarques del sud, concretament a Orihuela Costa, les platges de l'Aglea i Aiguamarina, continuen tancades al bany. La informació és de Nerea Blasco.
4: Així és, a mig matí el regidor de platges d'Orihuela informava del tancament al bany de les platges de l'Aglea i Aiguamarina, després que l'analítica realitzada ahir detectarà nivells de contaminació d'origen residual a l'aigua. De moment, les dues platges romandran tancades fins que els nous anàlisis confirmen que la qualitat de l'aigua compleix els paràmetres exigits per a poder reobrir-les.
2: Gràcies, Nerea Blasco. La Conselleria de Sanitat ha oferit noves dades definitives sobre les atencions oftalmològiques que es van fer arran l'eclipsi solar del 12 d'agost.
0: Des de llavors i fins el 10 d'agost, els centres de salut i les urgències han fet un total de 317 actuacions, cap de les quals ha comportat un ingrés hospitalari.
2: I el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha ratificat la condemna de 22 anys i mig de presó imposada a l'acusat de matar a qui fora la seva companya sentimental l'octubre de 2022 al Coi. Li va assestar un total de 18 punyalades.
0: Amb aquesta ratificació, el Tribunal Superior rebutja el recurs d'apel·lació presentat per la defensa contra la sentència que va dictar en el seu dia l'Audiència Provincial d'Alacant, una sentència en què el jurat popular va considerar que l'acusat va ser autor d'un delicte d'assassinat comès amb traïdoria i acarnissament.
2: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha obert al Congrés la ronda de compareixences de 8 ministres que desfilaran per la Cambra Baixa per a explicar la gestió del govern espanyol en la crisi de Ceuta.
0: Una crisi provocada per l'entrada massiva d'uns 80.000 migrants a finals del mes passat. La ministra ha deixat clar que Ceuta i Melilla són intocables. De manera semblant, s'ha pronunciat la portaveu del govern, Elma Sainz, en acabar el Consell de Ministres.
5: Ceuta i Melilla són Espanya, són nostra frontera sur i també la d'Europa, nada más que añadir.
2: I enmig d'aquest context, el ministre marroquí d'Afers Religiosos, Ahmed Toufik, ha reivindicat Ceuta i Melilla durant un discurs en presència del rei Mohamed VI.
0: Unes declaracions que van en la línia de les expressades fa uns dies pel ministre de Justícia, que ha reivindicat els drets històrics i geogràfics del Marroc sobre les dues ciutats autònomes.
2: Més qüestions, anem als esports. Perquè avui torna a les pistes, en l'obert dels Estats Units, Carlos Alcaraz, el tenista murcià, després de les absències per lesió en Roland Garros i Wimbledon, afronta la seva participació en l'últim Grand Slam de la temporada, on defendrà el títol individual, però on abans debutarà avui en el torneig mixt. Alcaraz jugarà esta vesprada amb Serena Williams com a parella contra la neozelandesa Ruth Life i el britànic Glasspool en un duel no previst per abans dels 8 de la vesprada. I en futbol, recordem que a partir de les 9 el València reprendrà a Mestalla el pols a la Lliga en el partit davant el Betis, corresponent a la primera jornada de Lliga, un partit que podran escoltar a partir de les 8 i 5, hora que comence la transmissió del punt a punt. Així està el món a estes hores, així en su compte a Punt Ràdio.
6: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. Els millors moments de la vesprada

0: De punt.
1: Amics i amigues de les estrades de la Ràdio Autonòmica, estem recordant moments ben interessants que visquèrem al mes de febrer i ara ho farem amb un cafenet a la mà. M'explique. Hi ha gent que el necessita per a funcionar, altres que el culpen perquè els impedeix dormir, altres pensen que roïn prendre'n molt al voltant del cafè. Sempre hi ha molts interrogants. El cafè és només cafeïna? Puja realment l'atenció? És addictiu o pot ser fins i tot beneficiós per a la salut? Parlem d'una de les begudes més consumides del món, plena de mites, però també de molta evidència científica. Els beneficis reals del cafè contats per la nostra nutricionista Clara Lloret.
2: Escoltes els millors moments de la vespre.

0: Estava xata rica, de Juan Luis Guerra. Un cafè que ploguera, però que ploguera.
1: Que ploguera.
0: Que, no ho saps? Jo, obriríem la boca com si no estiguérem bé.
1: Como, ya tú sabes, ya me
0: conoces. Como si fueran meros. Y caiguemos del café.
1: Yo no, yo sin ese café no podría vivir. Si el metge me lo prohibiera, eso que dime, me ha llevado el metge, me ha llevado el café. A mí faría una desgracia.
0: Pero eso es guapo a la persona.
1: Ah.
0: El café. Es
1: guapo a la persona. Que te puja la tensión, que no te dice dormir, un desastre. Digo, ¿en qué?
0: Hi ha molts interrogants. Clar, és cafeïna. Cafeïna porta, però i per la tensió, això puja molt. És addictiu?
1: Grans preguntes a la humanitat.
0: És beneficiós per a la salut? Què n'hi ha de veritat en tot això? Preguntem-li a la doctora.
1: Sí, senyor.
0: Ella és Clara Llorenç, la nostra dietista, nutricionista, i avui una dona happy de la vida, perquè quan la vida pot ser meravellosa i somriu, que alegria, molt bé, ens alegrem molt. Què tal, Clara, tu eres cafetera també?
2: Jo soc cafetera, a mi m'encanta.
1: És una de les begudes més consumides en el món, que no és que siguem la Clara i jo, veritat?
2: Sí, sí, totalment. Passa que també després parlarem al final del programa de la qualitat del cafè que bevem, que és superimportant. Ah. No el cafè de maquineta
1: és laxant.
2: Claro,
1: ese
2: sí que és diurètic i laxant.
1: Però què és? El cafè què és?
2: Jo crec que quan parlem de cafè, vale, només pensem en... Bueno, el cafè jo el bec perquè em desperta. Però és de veres que el cafè té més coses que ells estimulant, que al final és la cafeïna. Per què és interessant el cafè i per què volia dur avui el tema del cafè? Perquè quan parlem d'antioxidants, vale, moltes voltes anem sempre a fruita, a verdura... Pues bueno, així tenim un altre exemple de superantioxidant al nostre abast, que a banda del cacau, vale, tenim els grans del cafè, perquè tenen uns polifenols, en concret tenen uns... És un nom poc raro, vale, però per a que vos soni, àcids clorogènics, que són els que li donen a esta beguda uns beneficis molt grans. Després els explicarem.
0: Vale.
2: A banda... tenen uns compostos bioactius que tenen un lleuger efecte antiinflamatori, molt interessant també, i ja per últim, com a minerals destacaríem magnesi i potassi en petites dosis, però també interessants. O sigui que no està mal, que no és només la cafeïna.
0: No és només la cafeïna. Sinó que ens aporta magnesi i potassi. Te juro que ho ignorava, i estos polifenols...
2: I l'àcid clorogènic, que ja no se t'oblidarà. Clorogènic,
1: això deu ser una meravella del món.
0: Que meravella.
2: Si no té res a veure amb cloro, ¿vale? Per molt que duga la paraula.
0: Però és un polifenol, he sentit parlar dels polifenols. Així, en general, un polifenol...
2: Exacte.
0: Per a no iniciats...
2: És un antioxidant,
0: ¿vale? Un antioxidant, per a no rebellar-nos.
2: Exactament. I els polifenols, sempre que parlem o de navius, o del cacau, ¿vale? Es troben en aquests aliments, de manera concreta, sobretot en aquests aliments que tenen com un color molt potent, vale? I el cafè, sobretot el gra de cafè cru, vale? Que és com el quan l'acaben de recollir, té molts àcids clorogènics. En concret, el gra de cafè és per als compostos verds. Després el torrem, se torna marró, però en funció del tipus de gra que elegim, té més compostos o menys. Vale. Però té molts polifenols. O sigui que és molt interessant, que ja no a banda és me desperte amb el cafè, és que m'aporta algo.
1: Beneficis.
2: Exacte.
1: Quins beneficis? Anem allà.
2: Entonces, comencem amb els beneficis. Per a què és bo este cafè? Per al sistema nerviós i per al cervell. ¿Vale? Anem a parlar un poquet de per què. Al final, el cafè, bueno, en concret, en este cas és la cafeïna, lo que fa en el nostre cos, ¿vale?, és que bloqueja els receptors d'adenosina. Per a que entengueu què és l'adenosina, que no sé si heu sentit alguna volta parlar d'això.
0: Mai de la vida.
2: Pues és lo que ens fa sentir eixe cansament, eixa fatiga.
1: Pues en la menopausia l'adenosina, buscau a cabassar.

0: Aquí el cafè toca l'adenosina i fa que no ens
1: receptors d'adenosina. Aleshores, quan bloquegem aquests receptors, vale, què passa? Que ens sentim més desperts, que tenim millor temps de reacció, vale? Millor capacitat de concentració i millora la memòria a curt termini. Això és efectes que notes tu quan veus eixe cafè. Vale? Sí. Parlem de dosis de cafeïna. A banda, estimula la secreció d'adrenalina i noradrenalina, que el que fa també és que estiguem com un poc més feliços. Bueno, al final millora un poquet l'estat anímic. Vale? Això a nivell...
2: Jo de tot això puc donar-li.
3: Bon rotllo,
1: bon rotllo. Jo, antes i després del cafè, sóc una altra persona totalment.
2: Sí, sí, soy yo, también.
1: Que, bueno, que així, jo sóc club cafè i club temàtica, que un altre dia parlarem, perquè també té molts de beneficis, però, bueno, avui se centrem ahí en el tema. Després, lo que, pues, la gent que moltes voltes el cafè és un que m'agreix, perquè així jo sí que vull fer un asterisc, vale? Perquè no és un que m'agreix com a tal si tu te'l veus i te vas a sentar en una cadira. Entonces, en l'únic moment que s'ha vist que pot tindre un lleuger efecte a nivell ajuda a l'oxidació dels greixos és si tu te'l prens i després vas a fer deport. O sigui que ahí és un gran asterisc.
0: O sigui que és convenient abans de fer esport, abans del gimnàs, un cafè
1: net va bé,
0: no? Pot ajudar
1: a mobilitzar els greixos, vale?
0: No anar únicament en el cafè, però el cafè...
1: I a banda, exactament, i a banda millora, com ajuda a la concentració, també millora el rendiment deportiu, vale? O sigui que també té eixe efecte.
2: Molt bé.
1: Per exemple, si volem cuidar la nostra salut metabòlica o tenim risc de diabetes, per exemple, a nivell genètic, ¿vale? S'ha vist que el consum moderat de cafè pot ajudar a disminuir el risc de diabetes tipus 2. Per què? Perquè aquests polifenols que hem parlat, ¿vale? Este àcid clorogènic, millora la sensibilitat a la insulina, modulen esta inflamació i ajuden a que metabolitzem millor la glucosa sanguínia. O sigui que també té...
2: Evidentment ha de ser cafè sense sucre.
1: Por favor, cafè sense sucre. Sí, no, i clar, que consta que així quan parlem tot el rato, perquè no n'hi ha res miraculós en el món. I si la teva alimentació és terrible i te bases en... Clara, dit això, me vaig a beure 3 o 4 cafès al dia, no vas a millorar absolutament res.
2: El cafè
1: res.
2: No fa... No,
1: correcte,
2: no
1: n'hi no ha píldora màgica, d'acord? ¿Vale? Al final parlem, salut. Exacte, dins d'un patró, pues és una peça del puzzle que fa que sume coses positives.
2: Però això només el cafè amb cafeïna?
1: No, perquè al final, quan parlem de... Una cosa eren els beneficis, vale, a nivell memòria, a nivell rendiment, això sí que és la cafeïna, però, per exemple, estos beneficis a nivell... Sempre que parle dels beneficis dels antioxidants, dona igual que siga cafeïnat que descafeïnat. Vale? Al final, en cafeïnat o descafeïnat, l'única diferència és que uno té cafeïna i en otro no. Però els antioxidants se mantenen exactament igual.
0: I això que s'ha dit que ajuda també per al fetge, això és real?
1: Això, sí? Mira, si tinguera que dir una beguda després de l'aulla, que ajuda a cuidar-nos a nivell hepàtic, seria el cafè. Mira. I jo crec que molt poqueta gent ho sap. Vale? És un protector del nostre fetge brutal.
0: Però tipus que ens ajuda o a quina patologia ens pot ajudar, etcètera.
1: Per exemple, a persones que tinguen fetge gras, vale?
0: Que els hagi... És molt comú el fetge gras,
1: és supercomú. És supercomú.
0: Les transaminases van i dius, què està passant?
1: És supercomú. Al final, l'excés de fructosa en l'alimentació, el sedentarisme i l'alcohol fan que cada volta més n'hi hagi gent amb fetge gras.
0: Has dit fructosa.
1: Fructosa.
0: El sucre de la fruita...
1: Bueno,
0: sense
1: vale,
0: la
1: de la fruita, exacte, sense la fibra,
0: fibra.
1: O en quantitats molt altes, vale, però fructosa vale. És que també se troba en ultraprocessats, vale. És un tema guai, i se parlarem també un altre dia de la fructosa.
0: Bé.
1: Aleshores, en persones que tinguin fetge gras, ajuda a millorar-les, ajuda a disminuir la progressió de fetge gras a possible cirrosis, vale, que és important, sí. I disminueix el risc de càncer hepàtic. No està...
2: Clar, és molt interessant.
1: Això,
2: l'efecte del cafè en el fet.
1: Als antioxidants. Sí. Al final, pues, un consum moderat d'este cafè pues, té aquest efecte protector a nivell hepàtic. Me pareix també... I tot el rato se n'anem sempre a... és antioxidants, vale? Sí. El que estan donant-li estos beneficis a esta beguda. Aleshores... En què cas sí que hem d'anar ahir en un poquet d'alerta en el consum del cafè?
0: Ai, clar.
2: El cafè.
3: És que el primer que me lleven...
2: És el cafè.
3: Doctora, m'ha llevat la doctora, ens m'ha llevat el cafè.
1: Claro,
2: a mi me faria una desgràcia.
1: A mi també.
2: Però entenc que...
0: En quins casos?
2: M'explicava molts beneficis, claro. Però potser en alguns casos no.

0: va bé.
1: Sí, i sobretot, per exemple, és que inclús en embarassades, vale, que sempre m'ha quedat embarassada i m'han llevat el cafè, no fa falta. Me referís, que vaig així a fer hincapié. Si tu eres una persona que abans d'estar embarassada prenies 3-4 tasses de cafè al dia, el teu cos, vale, genera tolerància a la cafeïna, però tu i tots generem tolerància. Aleshores, si tu te quedes embarassada, l'únic que has de fer és disminuir la dosi, i en compte de 3-4 cafès, baixar-ne a 2, vale? Parlem de màxim 200 mil·lígrams, perquè tu ja tens tolerància. El que sí que no n'hi ha de fer és una persona embarassada que mai ha begut cafè i que no està acostumada, de repent començar a beure cafè. Vale? És com la que fa força abans i antes de l'embaràs. En altres condicions que hauria de tindre un poquet de cuidado. Persones, per exemple, amb moltíssim estrès o amb molta ansietat, al final, vulguis o no, vale, parlem, ah, sí, sí que parlem de cafè amb cafeïna, com és un estimulant, pues va augmentar les palpitacions, la taquicàrdia, vale?
2: Perquè, clar, no hem parlat de la quantitat. Quants cafès, depèn de la persona i de l'estat de salut, per exemple, en termes general, una salut,
1: vale,
2: raonable...
1: Anem a parlar i després continuem.
2: Quan és un... Quan seria la dosi diària de cafè
1: així
2: raonable?
1: Així depèn un poquet de si... De dones i homes, vale? Vosaltres teniu un poquet més de tolerància, perquè al final va per quilos. Aleshores, com vosaltres peseu més de normal, parlem de 300 a 400 mil·lígrams al dia. Ara ho traduïsc. 300 les dones i 400 mil·lígrams els homes, vale? Al final fem-se la idea que, per exemple, un tallaet, o el que es diu un espresso, vale, té uns 60 mil·lígrams de cafeïna. I un cafè amb llet, que és un poquet més llarg, o un cafè llarg, té uns 120 mil·lígrams. Aleshores, ho traduïm a tasses diàries. La dona hauria de limitar-se a 2-3 i els homes 3-4. Això seria el màxim, ¿vale? Màxim. Va. No està mal.
2: Si estàs
1: acostumat i tens bona tolerància i no n'hi ha problema. Altres persones, per exemple, que han de tindre... un poquet
0: precaució,
1: en compte,
0: exacte. I no prendre si no és precís.
1: Persones amb insomni.
0: Ah, clar.
1: Al final, vulguis o no, vale, és una cafeïna que actua de manera acumulada.
0: Si és un després, poquet estimulant i
1: exacte,
0: tens problemes per
1: exacte.
0: Dormir.
1: Després parlarem més de les hores i de més, però bueno, aquestes persones han de tenir un poquet de cuidado. Dime.
2: No, una de consulta personal.
1: Vale.
2: Per a persones majors.
1: Tens insomni.
2: Per a persones majors. Tendim a dormir menys conforme anem complint edat. Jo crec que això és una realitat i bueno, podem tindre també aquest tipus de patologies que puguen dificultar la son.
1: Exacte.
2: Conforme anem complint anys, no sé si és general o què, el cafè, a partir del de migdia val. Si me faig una metja vesprada...
1: L'has liat.
2: Pam. Ja l'he liat. A
1: però
2: les 6 això... de la vesprada no puc fer-me un cafè.
1: Això és aixina. Però, és que...
2: però per a tot el món.
1: Per a tot el món. Mira,
2: ah, vale.
1: És
2: que hi ha qui se fa un tallat després de sopar i descansa com un angelet.
1: Pues
2: però
1: persona...
2: també n'hi ha persona que,
1: però
2: clar,
1: també
2: que té
1: ahí
2: sort.
1: N'hi ha que diferenciar dormir i descansar cerebralment. Vale? Al final, potser aquesta persona dorm 8 hores... però no descansa, perquè vulguis o no, tu l'estimulant el tens dins. La cafeïna té un efecte dins del cos, vale? Una vida, anem a dir una vida, de 7-8 hores. Tu tens que calcular. A quina hora te llites? A les 10 o a les 11, 7-8 hores abans ha de ser l'últim cafè, perquè tu saps que durant aquestes 7-8 hores, vale, el tens dins del cos. Per això realment lo de màxim les 2 i 3 del migdia, perquè realment ahí si tu calcules sí que falten aquestes 8 hores.
2: El tallaer de la vesprada.
1: El tallaer de la vesprada. No. Jo crec que antes te dormies perquè estaves pues, o més cansat o...
2: Perquè era jove i li pegava pa tot i no passava
0: mira,
2: res.
0: Jo
2: soc
0: de uns 4 cafès al dia, tassetes, eh? No.
1: Sí, però exacte.
2: Per la vesprada també?
0: No. L'última és l'últim cafè és el de després de dinar, efectivament.
2: Ahí està.
1: Lo bo és que tu tens tiroides i ahí no hi ha ningun tipus de contraindicació en el cafè, o sigui que ahí no tens...
2: Veus?
1: Mira, que pobres, ja teniu algunes pindoretes.
0: No. Alguna cosa havia d'anar bé. Vinga.
1: Després, i ja, dos últims. En persones amb hipertensió no controlada, que ara parlem un poquet més d'hipertensió, i persones amb problemes digestius, sobretot persones amb molt d'ardor i reflux.
2: Jo
1: me sap fatal, sí. Però és de veres que és una beguda que és molt excitant a nivell digestiu. Aleshores,
0: vale.
1: No, si vosaltres no teniu aquests problemes, podeu continuar bevent cafè sense
2: I no
1: problema.
2: Vos ha passat que esteu nerviosos per alguna cosa i d'això t'hi faci el cafè? I a vegades que no, que, bueno, pues tu és un ritme, sempre t'ha donat un poc la vidilla, no? El xutecillo, això. Però hi ha moments que comença el cor, taca, taca, taca, taca, que notes que hi ha una aceleració perquè estàs en un punt d'estrès o perquè t'has fet el cafè i tens algo important, algun quefer afer que tens, sí. Bueno, una que estàs esposat o el que siga,
0: un moment

0: Tazo.
1: A mi això m'ha passat en moments d'ansietat.
2: A mi també.
1: En moments d'ansietat.
3: Quan no pots controlar el cor i dius, ai, el punyetero
2: cafè. Saps què passa? Sí, per això també parlarem després. Hi ha moltes voltes que, si estem en una època molt estressant, vale, que tu ja tens el teu cortisol intern alt i damunt te fas el cafè, vulguis o no, a lo millor dius, ostres, és que antes no me passava i ara me passa, ja, perquè juntes el cortisol alt amb l'excitació de la cafeïna i la bomba és molt alta. I moltes voltes, si fem el cafè, només alçar-se, vale, per això de, no, vull que me desperte, vull que me desperte, però justament quan s'acabem d'alçar, tinguem estrès o no, és el punt de cortisol més alt del nostre dia.
3: Mira.
2: No és el més recomanable fer-se el cafè, només obrir els ulls.
3: Primer dutxa't...
2: 60, una horeta.
3: O passeja, una horeta...
1: Que el a mi cortisol, això m'ha de... Perquè em prenc la medicació del diabetes. I ha d'esperar-me entre mitja hora i una hora, des pues que em prenc la pastilla fins que des de juny...
2: Perquè n'hi hauria que esperar-se...
1: Sí,
2: n'hi hauria que esperar-se. Eixos 60 minutets, vale, que el cortisol eixa natural en el que s'alcem, que està un poc més alt, faig a la curva que va baix, comprèn. I a ella se prenem el cafè i pa'lante.
3: O sigui, ara, aquella persona que va arrastrant els peus en pijama, mig endormiscat, ja, té les lleganyes ja encara, i el primer que fa és xop. La cafetera, no.
2: No és el millor.
3: No és lo millor.
2: Si volem com maximitzar, vale, aquests beneficis del cafè i no notar aquestes palpitacions, aquesta excitació estranya, deixem que el cortisol baixi un poquet i ahir ja clavem el cafè. De deber és que és molt, molt, molt millor.
1: Vale.
2: I anem a parlar, si voleu, un poc de... Perquè teniu tensió alta? No.
1: No, de moment no.
2: Que sort.
3: Encara no. Encara
2: molt
3: no.
2: Bé. Perquè...
1: Per exemple, molt germà, sí.
3: Mira...
1: I li agrada el cafè i és només...
3: La Sílvia diu que sí que té l'atenció alta.
2: Ai, ella se fa 4 cafès.
1: Descafeïnats.
2: Ah, vale.
1: Sí. Cafeïna? Ah, no.
3: Mig i mig.
1: Mig i mig.
2: Vale. Entonces, això és un altre meló, vale?
1: Val.
2: Perquè sí que és de veres que antes tu tenies hipertensió i ja dràsticament...
1: Te'l llevaven automàticament.
2: Te'l llevaven. Què n'hi ha de deberes i què n'hi ha de no deberes en això? La cafeïna, vale, sí que provoca un lleuger augment de la pressió arterial, però al final estem parlant de 5-10 mil·lígrams de lo que mos és normalment de tensió. És molt poqueta, no és tampoc molta pujada. I sobretot, important a recalcar que no és una pujada de tensió crònica, que és lo perillós en hipertensió. És una pujada de tensió aguda, o sigui, vol dir
1: puntual,
2: que en eixe moment te puja un poquet, però és una pujada de tensió que a lo millor te dura 2-3 hores. I si tu tens una hipertensió controlada a nivell medicació, no n'hi ha ningú tipus de problema, només, òbviament, controlar la dosis, ¿vale? Aleshores, si pot produir hipertensió per el seu consum, que també a lo millor pot ser un altre dubte, no afecta per a res a hipertensió de manera crònica, ¿vale? A més, conforme més consumim cafè, més tolerància creem a este compost i menys ens afecta a nivell... tensió. O sigui que...
3: Vale. I començaves dient, no, el cafè de la maquineta... No sé exactament com definim el cafè de maquineta. No és molt bo. Quin seria el millor a l'hora de comprar, què fem...
2: Superimportant, la qualitat del cafè. ¿Vale? Perquè, com hem parlat antes, quan parlem de beneficis, parlem d'antioxidants. Per a maximitzar, ¿vale?, que aquests antioxidants estiguen en el cafè que se beguem tots els matins, bueno, ara ja no només alçar-se, ara una horeta després. Que preferiblement, si tinc que hilar molt fi, que siga en gra i que no molt, ¿vale?, perquè al final, com ja saben, com els antioxidants estan en el gran, quan se mol, se perd un poquet. Si en canvi tu te'l mols en casa i te'l veus en seguida, minimitzem.
1: Això hem perdut perquè jo recordo que en casa de m'abuelo i en casa de ma mare estava el molinillo i tu es ficaves el gra, que a mi m'encantava, que me deixaven...
2: Pues, jo m'ha comprat una maquineta i estic encantada. Que la mola al moment i em faig el cafè.
1: És que això en ma casa en les nostres cases era prou habitual i això s'ha perdut per una vida més còmoda, sí. I fixa't que podem perdre nutrients.
2: Sí, totalment. Al final, bueno, perdem parts dels beneficis d'este cafè. Aleshores, o ja no fa falta comprar una màquina d'estes superatòmiques que té, però simplement el que tu dius, que te mola el cafè en gra i és més barat. Que siga... Que la varietat, vale, important, més interessant que siga 100% aràbiga, vale? Al final és de més qualitat i l'altra és la robusta, que té menys qualitat i té menys antioxidants. I en una altra coseta que hem de fixar-se, vale, quan compreu cafè, sempre ficarà dalt torrefacte o natural. Qual compreu?
3: Natural.
2: Molt bé, molt bé, esteu ahí. El torrefacte, vale, s'ha torrat amb sucre. Aleshores, n'hi ha molta gent que li agrada més, però a banda que és més irritant i té pues, compostos més amargs, s'han perdut molts dels antioxidants en este torrat i bueno, a banda que ens estan clavant sucre en algo que realment no ens

0: Claro, claro, claro.
1: Amb una coca...
0: Però...
1: No sé si una coca amb fesol, no. I vols ficar com la que fas durar.
0: Pues la de l'altre, pues sí, la de l'altre dia, en un toque de cafè...
2: Mola, mola.
1: Ho provarem.
0: Però bueno, jo soc superfà del tiramisú, que m'encanta, així que vaig a donar-vos una versió saludable per a fer en casa, ¿vale?
2: Tira-li.
0: Porció per a 6 personetes. Primer anem a fer un biscuit superràpid, que anem a ficar 3 ous, 80 grams de iogurt natural, que al final és mig iogurt, 120 grams de farina d'avena, 40 mil·lilitres d'oli d'oliva, que són 3 culleradetes, 2 culleradetes d'eritritol, vale, que és un edulcorant que a mi m'agrada molt per a postres, però pot ser 2 culleradetes de mel o un par de dàtils, això no me preocupa. Una culleradeta xicotigua de llevat, una de vainilla, un poc de canella que m'encanta i una culleradeta de cafè en pols soluble. Això ja és si t'agrada molt, molt el sabor del cafè. Si no, eixa part la obviem.
2: Vale.
0: Anem a triturar-ho tot i en funció de la textura. Si queda molt espessa, afegim una miqueta de llet. Però si no, jo ho he fet i per a mi, per exemple, sense llet, perfecte. I el biscuit este, hem dit per a 6 persones, vale? És gran. El clavem al forn o a la frigidora d'aire. Si fora al forn, a 180 graus, 18 minuts, i en la frigidora d'aire, un poquet menys, 160 graus, 15 minuts. Vale? Tot se fa un poquet més ràpid. I ara anem a fer la crema. Per a fer la crema, anem a agarrar mateixes quantitats, vale, de formatge crema d'este desnatat i formatge grec natural. I anem a barrejar el formatge i el iogurt, una culleradeta d'essència de vainilla i una culleradeta de l'edulcorant que hagin gastat, d'eritritol o de xilitol. I anem a barrejar-ho tot. I ara anem a... Una volta que el biscuit estigui ja gelat, anem a partir-lo per la meitat, anem a tirar cafè del que hem fet este matí per damunt, vale? Sí. Anem a banyar el biscuit.
2: Ben mulladet.
0: Anem a ficar per enmig la crema, anem a tapar en l'altra part, anem a ficar per enmig el que ens quede de crema i un poquet de cacau en pols per damunt. I jo ho he fet i vos dic que està increïble.
2: Mamma mia!
0: Increïble.
2: Tiramisú saludable.
1: Fàcil.
0: Sí, superfàcil.
1: Fàcil.
0: Superfàcil.
1: Sí.
2: Clara Llorenç, gràcies per cuidar-nos.
0: De res.
2: Anem a fer-te un cafenet, però a aquestes hores ja no.
0: No.
2: Mira, doncs quedem un altre dia per al cafè. Gràcies, fins la setmana que ve.

0: Amb els cafès que siguen menester ens preparem per rodar pel món. Clara Estrem, la nostra guia viatgera, ens conta la seva recent visita a un lloc que jo no sabia ni ubicar-lo en el mapa. No sabia ni que existia. I vosaltres? L'illa de Socotra, al mar Aràbic, al sud de la península aràbiga, que pertany al Iemen. Però resulta ser un lloc molt especial. Per exemple, no té hotels. Compta amb fauna i flora endèmiques i és patrimoni de la humanitat. I ens n'anem de viatge a una illa recòndita de la mar Aràbiga. Diu què? Però jo l'he hagut de buscar en un mapa. Molta gent encara viu de manera antiga, dedicant-se al camp, al ramat, a la fauna i flora endèmica. No hi ha hotels, m'ha dit un pardalet, però ara li preguntarem al pardalet. Uns paisatges patrimoni de la humanitat, perquè avui descobrim l'illa de Socotra, l'últim Edén.
1: Ai, que bonico t'ha quedat.
0: Puja, puja la música.
2: Els millors moments de la vesprada de punt.
0: L'illa de Socotra. Quan ens va dir Socotra, tot xocó, què?
3: Ens costa de memoritzar.
0: Busqueu-la, que mola tot.
3: Hem hagut d'anar buscant-la i tot això. I la veritat, quan descobreix el que n'hi ha, dius, però quina meravella poder haver estat allà o poder fer un viatge cap a Socotra. I cap allà ens n'anem a la mar Aràbiga per descobrir-nos aquesta illa fascinant. La nostra guia de viatges, com no podia ser d'altra manera, recent aterrada, a més, de la mateixa Socotra, ataviada a la manera
4: Socotri.
3: Ella és autora de Les sandàlies d'Ulisses i va espolsant-se la pols, escolta, de deserts i d'amunt i d'avall perquè viatja més que l'ordinari, més que la Unió de Benissa. Com estàs, Clara Estrems?
4: Molt bé, molt bé. Estic així un poquet sense veu perquè vinc totalment de l'avió esta matí.
3: I vens ataviada, descriu-nos...
4: Bueno, duc el que és l'antic vestit tradicional de l'illa de Socotra i, de fet, només queda una dona que vesteix a Xina però que ara té 85 anys, o sigui, aquesta roba més tradicional que existeix, que diguem que és com... com un ras de colors, perquè fan de diferents colors, el meu és blau, i amb brodats de color plata. I clar, després la illa ha anat tenint influències, perquè era una illa independent,

0: han tingut influències de Yemen i tal, i diguen que la vestimenta s'ha fet més modesta, més fosca i no tan colorida com era. O sigui, que és un vestit molt... O sigui, la tradició antiga de la Yesu.
1: Que deu haver un iaio d'allí i se li va, sí, se va emocionar.
0: Sí,
1: que...
0: Mira, jo normalment m'agrada comprar-me trajes perquè és com una poc de... ambaixadora, diguem, textil de la gent. I quan anava per la capital, un home major va vindre a demanar-me una foto. A més, li tremolava la mà, no trobava el botó de la fotografia i li vaig dir, no fiques amb mi fent la foto dels dos junts. L'home estava superemocionat, un home major que estava superemocionat i m'ho vam fer la foto dels dos junts i tot, perquè ja no es veu gent vestida així.
2: Em vas a pensar-ho, perquè clara sempre se grava en vídeo, perquè té tot un equipatge d'això. T'ho dic perquè te veig el personal en xarxes.
1: Ara
2: de
1: vegades farem una foto i la penjarem també a les nostres xarxes perquè la vegin a ella vestida a la moda. A la moda tradicional Socotri.
2: Socotri. On està exactament Socotra? Perquè l'hem ubicat un poc torpament, però on està?
0: Està a l'oceà Índic, diguem que d'enfront de Yemen, perquè ara pertany a Yemen, encara que no abans no, i diguem que està un poquet entre Somàlia, Yemen i Oman, diguem que ahí d'enfront de la
2: Somàlia
0: costa...
2: Somàlia és la banya d'Àfrica, sí, sí, no, diguem, sí. I la península aràbiga, allà que despenja, allà enmig estaria la
0: sí,
2: illa.
0: Sí, diguem que continentalment pertany a Àfrica, però políticament, geopolíticament, pertany a Aràbia, o sigui que pertany a Yemen actualment, però estaria d'enfront de la costa de Yemen, però sí, proper de la banya, així, entre l'oceà Índic i la mar aràbiga.
1: Que nosaltres, gràcies a tu, hem buscat en la intel·ligència artificial i algú, vaig en Google, hem buscat en Google. I diu, sovint està descrita com el lloc més alienígena de la Terra. I m'he quedat morta, flipa. Alienígena?
0: Perquè lo que, tota la natura que es troba allí no es troba en un altre lloc al món. O sigui,
1: però
0: jo que
1: també és animalets i plantetes
0: sí,
1: que no
0: sí,
1: veuràs
0: sí, sí,
1: tu.
0: N'hi ha moltíssim endèmic.
1: N'hi ha de Matia Rosalia que té un preciós en les plantes.
0: Perquè, a més, ha estat tan aïllada, però per unes característiques molt especials. Diguem que té una costa que és molt inaccessible. Tu no pots viatjar a la illa des del mes de maig a principis d'octubre. Els vents són tan forts que n'hi ha tifons, no arriben els vaixells, no arriben els avions. O sigui que l'única temporada que es pot viatjar és fora d'aixòs mesos, inclús la població local n'hi ha voltes que es desplacen o es queden allí dins de les muntanyes, coves i tal, perquè és tal que ningú vaixell pot arribar. Així que al llarg de la història feia molta por aixòs vents i no, clar, no anaven a visitar-la. Diuen que ha estat allà de forma natural.
1: Alimentat n'hi havia una llegenda, suposo.
0: Sí, sí, sí, sí, n'hi ha moltes llegendes i moltes coses que...
2: O sigui, i això passa també en animals?
0: Sí, sí, sí.
2: Hi ha animals que són, només es poden trobar a Socotra?
0: Clar, ha estat separada del continent africà des de fa 20 milions d'anys, així que tot el que trobem allí és, per exemple, més del 35% de les seues plantes són endèmiques. Al voltant del 90% dels reptils només existeixen a l'illa.
2: De fet, en Sant Grantan és de Socotra.
0: Sí, hauran... sí, les veus
1: de... Que són diferents de les Sant Grantan sí. de la plana.
0: I de fet, hi ha unes taràntules que també són d'un color... Aquestes són més difícils de veure, més difícils. Estan buscant-les,
1: però estan
0: de
2: igual,
0: color
2: tampoc, si no les vegem taràntules, igual tampoc fa falta. No?
0: I la mateixa illa és patrimoni natural de la humanitat per la UNESCO. O sigui, que és un paisatge que té una barreja entre deserts blancs, muntanyes abruptes, boscos així que pareixen de pel·lícula, platges verges, perquè damunt són sense turisme de masses, perquè no n'hi ha infraestructura turística, diguem que el que has de fer és vas acampant.
1: O sigui, tu no pots... que te deia que ens havien comentat sí. recerca que hem fet, que no hi ha hotels, tu no pots anar allà a un hotel.
0: N'hi ha un hotelet en la capital, però és per a l'últim dia, però diguem que per a fer la ruta per la illa tu vas traslladant en tendes de campanya.
1: I suposo que hauràs d'anar acompanyat o guiat per algú que conega
0: allà. Sí, tu no pots viatjar per lliure a la illa de Socotra, perquè a més n'hi ha un vol a la setmana. Sí, que s'ha acabat. Si no agafes eixe vol, arribes un dimarts i tornes un dimarts, s'ha acabat.
2: Què vol? És des d'Àfrica o des de Yemen?
0: Mira, tot això s'ha canviat abans, des de feia dos mesos, es volava des d'Abu Dhabi, ara s'ha canviat per qüestions geopolítiques i es vola només des d'Aràbia Saudita, o sigui, des de Lleida, o des de Yemen continental. I n'hi ha un vol a la setmana des de Lleida, des d'Aràbia Saudita, i és un dimarts i tornes un dimarts. Sí, i a més...
2: I per barco dius que hi ha coses molt soniques i molts vents i moltes coses.
0: És el mateix avió que fa tota la ruta, el que i torna, i arribes a la illa i és molt impressionant, perquè clar, és molt inaccessible en molts aspectes, perquè damunt has d'anar organitzat i te donen un viatge especial i el que siga, i allà ja te fan una ruta i vas amb uns operadors de Socotris, i ells te duen i te porten al 4x4, perquè no n'hi ha carreteres, n'hi ha una carretera al nord, i lo demés són fora de pistes, per muntanyes, no n'hi ha infraestructura, no n'hi ha carretera. Sí, tot és carretera, i perquè conduixen superbé, però tu estàs al cotxe, i jo mirava, i el barranc el tenies baix, al riu baix, i ells conduixen molt bé, molt espaiet, i controlen molt les carreteres, però és talment natura, perquè veus, si algú té curiositat per mirar Google Maps, n'hi ha una carretera que va pel nord i s'ha acabat.
2: Però quin tipus de natura és? Quin tipus de boscos? Per fer-nos una idea.

0: bueno, heu sentit parlar dels arbres de sang de drac?
1: Arbres de sang?
2: Sí, que estan a Canàries, no estan
0: sí.
2: a esa...
0: Canàries és una subespècie. És una subespècie.
1: Són com regencs?
0: Sí, o sigui, com... diguem que són com... un plat, o sigui, tenen com unes branques...
2: És com un fong, no?
0: Sí, fan, sí,
2: com
0: sí.
2: Un fong enorme,
0: i
2: no?
0: Són molt, molt més grans que els de Canàries i d'una espècie més característica, ah. I així està el bosc més gran del món d'estos arbres.
2: Wow.
0: I realment es diu sang de drac perquè quan rasques o rasques, la savia és de color rojo. Però així també hi ha moltes llegendes al voltant de tot això perquè es diu el sant de drac i tal, i és que aquesta illa té moltes llegendes. Diu que l'origen de l'ave fènix també està en la illa de Socotra. I va haver una lluita entre l'au fènix i un drac. Va guanyar el fènix, el drac va morir, i de la seva sang tot el que va brotar van ser els arbres. Okay. Té molta, molta...
2: Això té hi ha molta grasa de ser veritat.
0: Hi ha molta grasa.
1: Que... Però no m'estranya perquè és tan extraordinari tot el que estàs explicant, no? Si són tan inaccessible, poc coneguda, que dona peu...
0: Sí, hi ha moltes llegendes.
1: Que se puguen fer...
0: També té una història molt particular, perquè, clar, a diferència d'altres territoris del món àrab, la illa no va ser mai un centre xinapolític interessant, però va ser un enclavament estratègic, que és un poc del problema que té ara també pel mateix motiu. Tot el món vol Socotra per el lloc en el que està. I...
1: Per la ubicació, sí. No perquè fos una ruta de comerç o de...
0: Tenia part de la ruta de l'encens i la mirra, també... perquè també
1: la mirra!
0: També
1: del tenim
0: allí...
1: Venia de Socotra!
0: I tenim allí uns altres arbres de l'encens també, però diguem que com era molt inaccessible uns quants mesos, diguem que la seva l'enclau geopolític és superimportant, però des de l'antiguitat Socotra va ser coneguda per navegants grecs, per romans, àrabs, gràcies a aquesta posició entre Àfrica, Aràbia i la Índia, i apareix esmentada inclús en el periple de la Mar d'Eritrea del segle I després de Crist, com un punt d'escala comercial. I durant segles l'illa va ser... estar vinculada al sultanat de Mahra, que era una entitat política, diguem, del sud d'Aràbia independent, i que exercia un control allà a Socotra, però realment l'economia local es basava en la pesca, en el pasturatge i la recol·lecció dels productes dels arbres, o sigui, l'encens i la resina dels arbres de sang de drac. Després va tindre un període de protectorat d'Aden, com al segle XIX, perquè el sultan de Mahra va firmar com un acord amb Regne Unit, però Regne Unit, clar, la illa al final no arriba ben massa, era com bé, tenim així. I després aquesta etapa va ser governada directament per, diguem que a través d'un sultà local.
1: Han anat prou a la seua, per tant.
0: Clar, després, després ja es va incorporar, va ser integrat a Yemen, del sud al 1967, o sigui que és molt recent. Realment ells tenen un sentiment socotri molt important perquè ells no eren de Yemen. Es van incorporar a Yemen a 1967, això es fa no res.
1: 4 dies.
0: I després va ser inclús a 1990 quan Yemen es va unificar. O sigui que al final ni la seva cultura és yemení, ells parlen un idioma concret que és el socotri. Clar, tenen una influència històrica molt potent, una cultura molt potent, aleshores sí que tenen passaport de Yemen, sí que pertanyen a Yemen, però ni culturalment, ni històricament, ni socialment, ni res, són una
1: tenen
0: illa...
1: Tenen tradició de Yemen, perquè són,
0: no
1: socotri...
0: res,
1: són
0: clar,
1: socotris.
0: Són socotris.
2: I com són allí, el personal?
0: Els personals encantadors.
2: Sí?
0: El personal socotra és meravellós, la veritat és que la gent és
2: però
0: meravellosa.
2: Però ètnicament, quina onda, quin rotllo, per fer-nos una idea
0: clar,
2: de com són
0: una,
2: ells, no?
0: És una barreja, perquè diuen que inclús va viure gent de la Índia, o sigui que diguem que són com una barreja àrab, perquè diguem que una barreja àrab, de pell com més oscura, o sigui, que podria ser una barreja àrab-índia comercial, i, bueno, clar, ells diuen, nosaltres no som socotris, no som àrabs, som socotris, però, bueno, tenen una influència, una barreja àrab, un poc.
2: I, clar, llengua pròpia, per lo que has dit, si ara és complicat arribar en avió, arribar en els barcos que tenim, imagina't en segles passats, allí qui té que anar? Allí estaven les persones que estaven allí, no deixem-nos allí pasturar i pescar, que... No, que igual té,
1: que tranquil·lets hauran estat estos mentre no estem pegant-se en les guerres mundials de tota la pesca.
0: Efectivament, perquè de fet, inclús ara... Clar,
1: inclús ara Trump és passat llarg.
0: Els conflictes de Yemen, ells no els han patit mai. És com una bassa d'oli. Supertranquil, superpacífic,
1: superrelaxat. I allí n'hi ha molta població, poc...
0: Com 60.000 habitants, més o menys, i la gent viu un poc repartida com en pobles, la capital, però realment la gent vivia inclús en coves abans. I n'hi ha gent que ha nascut en coves, o sigui, que està més repartit com els pescaors, un lloc, i uns altres en la muntanya.
1: Super diferent, o sigui, quasi no la puc ni imaginar.
2: És una gent que ha viscut molt de temps aïllada i que ha desenvolupat, imagino, una personalitat també
1: pròpia.
2: Molt pròpia, i això. I pel que fa a la llengua, el socotri, això d'on ve? Perquè no va caure d'un monolito de
0: l'espai. És un idioma molt antic i, de fet, està en perill d'extinció perquè no és un idioma escrit. O sigui, que de moment...
2: No tenen literatura.
0: Clar, estan intentant escriure-lo per a que no es perga, però realment és un llenguatge oral que passa de famílies. Aleshores, en la implantació de l'àrab, diguem que han quedat residual, però clar, no volen sí, no
2: però
0: volen
2: perdre. Però ells volen el seu socotrí.
0: Sí, sí, sí, molt, clar, molt, no? Molt. De fet, no,
2: i si ens agermanem? Valencians i socotrins? Què sé,
0: sí,
2: ja
0: s'ajudem
2: a que no se perda aquesta llengua. No?
0: I de fet, és això, és una completament diferent a l'àrab, o sigui, no és, és una llengua pròpia, té més paraules, té més lletres de l'alfabet, més sons que té, més... De fet, hi ha un director de cinema català que va rodar una pel·lícula en socotrí. És l'única pel·lícula del món que està rodada a socotrí, que es diu Socotra, la illa dels genis, i ell va dir que volia un testimoni per a que no es perguera el socotrí, i va fer una pel·lícula allí, rodada allí.
2: Rodant
0: tal,
2: allí en els pescadors,
0: allí, rodant allí en la gent, i parlant dels genis, que ara vos contaré, és que és una illa que dona molt de...
1: I la pel·lícula allí devia ser un esdeveniment...
0: Jo, de fet, la vaig mostrar quan vaig anar i es coneixen entre tots. O sigui, que és com, ah, sí, sí, perquè era el fill del sultà i tal.
2: Este és el fill de Paco...
0: Claro, sí, el de la cova. El de la cova cinquena, sí, sí.
1: Paco Socotrí.
0: Així era que...
1: És flipant.
0: I, bueno, la llengua és una llengua semítica antiga. O sigui, que és molt, molt, molt antiga la llengua. O sigui,
2: que sona.
1: És un valor molt important.
0: Clar, jo és que quan no entenc res, sona com a història. Sona a història viva.
2: Sí, sona antic. Però
0: tu estàs escoltant i dius, dona igual, perquè tampoc t'enteraries massa del que estan dient, no. Però sí, és com molt guapet. És com, clar, és com fer un viatge en el temps, totalment, en moltes coses. En veure els arbres, que dius...
1: És fascinant,
0: això. Si li fiques la banda sonora de Jurassic Park, podries perfectament estar vivint allà mateixa els animals i els arbres que veus. I...
2: Quan has dit deserts blancs, espera fer un episodi de la Guerra de les Galàxies o vés a saber si és tipus
0: dunes,
2: de paisatges, no?
0: Perquè, per exemple, vam veure amanèixer dalt d'una duna, i per pujar la duna mos va costar una hora i mitja pujar la duna, no vos dic jo quina altura era, això era com un dècim. Pujar...
2: O sigui, és desert d'arena a arena?
0: Sí, d'arena blanca, blanca, blanca, blanca, blanca.
1: Però alta, la duna,
0: alta,
1: com una muntanya?
0: Com una muntanya de 10 pisos, o sigui, a pujar-la vam estar 45 minuts, no el dic més.
2: Però a peu?
0: A peu. Perquè, clar, pujar la duna a peu 45 minuts, imagina't el que estem parlant.
2: Tu
0: et poses
2: les xiruques i allà va a pujar-se una duna.
1: Ella més valenta que el Cid. Jo, mira, jo sóc contra, vas tu, vens, m'ho expliques i ja està bé. Atén una cosa, l'arbre de sang de drac, has dit?
0: Sí, sí.
1: Però és que si m'has regat l'arbre, botella...
0: És que n'hi ha un altre, és que n'hi ha un altre que té forma com de botella.
1: Ah, per la forma.
0: Sí, sí, per la forma. Es diu l'arbre de botella perquè té forma de botella i té unes floretes de color rosa molt mones. I clar, n'hi ha així uns camps d'arbres de botella i així uns camps d'arbres de sang de drac. I, o sigui, tots els paisatges són així com molt... I el bosc este està superprotegit. És una de les parts de la UNESCO, és per este bosc, perquè és el més gran del món d'estos arbres. Uh-huh. I estos arbres, a més, per dins estan buits i ells a soles a voltes cauen del pes. I clar, és un ecosistema molt fràgil. I és que tot el que vas veient sembla una pel·lícula.
2: Però és que si a Canàries en veus un i li fas una foto i el tenen,
1: perquè te quedes flipat.
2: Sí, sí. Imagina't un bosc.
0: És que, a més, t'alces, perquè de fet jo adormit, hem acampat darrere dels arbres. I per la nit obris la tenda pel matí i tu veus els arbres en la boira... És que és una pel·lícula, o sigui, va canviant de color quan va canviant el sol i és super, o sigui, és super màgic tot el que veus, és com encara jo crec que encara no similat jo el que he viscut allà.
1: Vinga, posem les xiruques i anem sent tu a veure què, quines coses hem de veure si estem a la banda de visitar el pujar la duna, visitar els arbres, fer-nos la foto, això sí.
0: Clar,
1: però n'hi ha un lloc tu, tu se comença a dir, ja anem a veure la mesquita de no sé quantos i la catedral de Nisementos i el museu de Nisemàs.
0: Clar, així li podrem veure, per exemple, el bosc dels arbres, sí, després podrem veure també les dunes, que n'hi ha diverses, com les dunes molt grans, després n'hi ha com moltes platges verges i de color turquesa, depenent de la part de la illa, n'hi ha algunes platges de també d'arena superblanca i aigües transparents, o per exemple una altra que pots fer snorkel també. Però, a més, com no s'ha explotat quasi, el snorkel que estàs veient és a voreta mar, uns peixos aixina de grans, tortugues...
1: Peixos i corals i algues i coses...
0: Tortugues i tot.
2: A vore mar?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: I perquè no es banya ningú allí, clar.
1: Estan més tranquil·les que el Cid, ell està allí tan panxes.
2: I com va molt. Escolta, estic dient que és posat... Diu, dunes d'arena blanca que cauen directament a la mar.
0: Està entre la muntanya i la mar, així que la mar a un costat, tu puges, està pegat a la muntanya, veus des d'aquest dècim comix el sol i després baixes caminant i la platja la tens davant. És una cosa impressionant.
1: És una bellesa singular, a tope.
0: Jo no he vist paisatge en el món com això, mira que he vist coses. I després n'hi ha coves, i n'hi ha diverses coves, unes coves més xicotes i unes més grans, n'hi ha una molt, molt gran, que és com 3 hores de trekking per arribar, i després arribes i dins estàs com 45 minuts, estalactites, estalagmites, i clar, això tampoc estàs explota no hi ha ni llum. Entres tu en una llum frontal perquè això no està ni llum ni s'espera
2: no
0: que n'hi hagi.
2: No és com les codes de Sant Josep.
0: No, no.
2: O les del Drac.
0: Ahir vas tu al teu compte, a la llumeta, en un guia local perquè no el pergues, però ja està,
2: però
0: un acompanyador.
2: Però més que socotri.
0: Sí, si parlen no, anglès, ells com sí que tenen anglès, infraestructura de viatgers. Sempre
2: ah, ja n'hi ha, ja ha un poquet d'infraestructura
0: sí,
2: turística.
0: Sí, diguem que el que no n'hi ha són hotels, però ells, com t'organitzen, no pots viatjar per lliure, és que t'organitzen el viatge, són socotris, ells te duen i t'acampen i la gent parla anglès molt bé, i de fer la gent te va saludant, la gent de tots els pobles, com té moltes ganes de que la gent vagi. De que la gent vagi, sí, sí.
1: Tinc una cosa. Que guai. Parla'ns dels genis. Perquè en Socotri, sí. En Socotrincis, després, tenen genis, també.
0: Sí, a més, és de veres que...
1: Però no són uns genis com Eugeni Alemany. No, no. És d'una altra manera.
0: Vos puc contar històries de genis que m'han contat, a més, a Boleta de Foc per la nit, que després feia por eixir de la tenda, eh? Vull dir, es coneix que la illa dels genis, però que n'hi ha genis de veritat. Vull dir, en la cultura de l'islam, els genis estan reconeguts pel Corán, es diu com el jin, la figura del jin. Però n'hi ha àrees en què són més potents que nosaltres, i a la illa de Socotra n'hi ha una existència molt potent.
1: Però són...
0: N'hi ha
1: àngels,
0: de rodinets. No, és a mitjà camí. És a mitjà camí.
1: És un fantasmes?
0: A mitjà camí. Els àngels ells també tenen, de fet, també hi ha hagut aparicions d'àngels en la illa, que això són els bons, i els genis que n'hi ha alguns que són roïns. Aleshores, n'hi ha unes genis, aquestes són tres dones, que apareixen per la nit i es poden menjar els homes que pillen que van a soles per la illa. Així que n'hi ha moltes voltes que quan cau el sol ells no volen anar a soles perquè les poden eixir les tres i se'ls poden menjar per a sopar.
2: Perquè s'han donat casos.
0: No, de menjar-se no sé, però de casos d'estar en un campament i que a les 2 del matí hi haguera alguna cosa dutxant-se en la dutxa. Va. Sí, sí, de fet, després costava, de veres, un dels cuiners, o sigui, un dels que estava organitzant un dels campaments, per la nit va veure algú dutxant-se com a les 2 del matí, no n'hi havia ningú, van anar a cridar uns altres per a veure-ho, i un so d'una dutxa, després va veure... com unes figures que eren mitjà humà, mitjà cabra, com menjant i beguent, i de fet tal va ser la seva mirada que pel matí tenia els ulls rojos desencaixats, va tindre que anar a l'hospital i no va voler tornar a acampar mai més. Jo vull dir que sí que n'hi ha... Sí que
1: o sigui, la gent de Sallí tenen molt de pes.
0: N'hi ha testimonis d'aparicions de genis de veritat.
1: Però avui en dia, continuo creient-se.
0: Avui en dia, sí, això farà com 2 o 3 anys en un descampament.
2: És una creença popular ben arrelada.
0: Sí, sí.
2: O sigui, no seria, diguem, una no té una mística o una religió, diguem, organitzada, són creences populars.
0: Sí,
2: o
0: sigui, vull dir, a sostè en el que l'islam ho reconeix, perquè sí que reconeix l'islam.
2: L'islam reconeix
0: en general, n'hi ha un capítol del Corà dedicat als genis, o sigui, els genis existeixen a l'islam. Però diguem que a la illa de Socotra s'apareixen molt més que en uns altres llocs. No sé si s'ajunta també la creença popular, el que siga, però n'hi ha molts testimonis de moltes aparicions de diferents tipus de genis.
2: I tu, si senties un soroll allà a la tenda...
0: És que jo, després d'aquesta explicació, va ser, no fa falta eixir al bany durant la nit, per si de cas, vull dir, o en la llumeta, perquè no saps.
2: Vale, o sigui, que hi ha una tenda que és el bany, no? Per
0: sí, sí, sí, sí, no, sí. Per exemple, el campament en el que jo vaig organitzar, sí, tenim una tenda que tens dutxa i bany, vale. I després les tendes normals. O sigui, dins del que és el campament, vale. Jo he organitzat una infraestructura que siga un poc més còmoda.
2: I ahí estava la Genia, en la dutxa.
0: Sí.
2: Bueno, digo este
1: home.
2: Sí,
1: como,
2: la
1: Genia,
2: déjale
1: que te
2: como. Igual és
1: parlant de cuina, allí que
2: es menja. Igual és que l'aroma del drac...
0: No ho sé, vull dir, tot es pot...
2: Bueno, jo què sé...
0: Bueno, diguem que és una tradició oral molt potent, però que a més és possible que tu te pugues trobar. De fet, hi ha gent que viatja a la illa buscant eixa màgia, de tindre contactes amb els genis. És una energia molt potent.
2: No és el tòpic aquest que estan en una lampareta?
0: No, no, no.
2: Així
0: no.
2: És el rotllo que entren dins d'una lampara.
0: Sí, clar, l'origen dels genis que ens arriba a nosaltres és eixa, però ells tenen molts més tipus d'aparicions de genis.
2: Vale.
0: O sigui, que sí, que vull dir, és una tradició oral molt potent allí, però que és...
2: A mi m'encanta.
1: Me crida poderosament l'atenció. A veure, anar allí de viatge no és pa tot el món.
0: No, perquè no n'hi ha excessives comoditats. Vull dir, dors en tendes, 6 nits, vas canviant, no n'hi ha dutxa d'aigua calenta, el dutxa és en una tenda, però l'aigua està geladeta, vull dir això també. I també n'hi ha molta ruta de caminar, pujar una d'una alta, fer trekking, o sigui, una forma física bé... i que no el supose, les tendes són còmodes, per exemple, les que jo vaig organitzar, les tendes eren còmodes, és un matalapet, una manteta i tot això, però no deixa de ser tenda. Mm-hmm. I
1: per adaptar aquestes
0: circumstàncies. Molt bé, la veritat és que nosaltres teníem un cuiner que es cuinava tots els dies i menjar tradicional i molt bé, mengen arròs, mengen... i es menja molt bé, la veritat. I algunes fruites d'allí, o sigui, que en menjar no hi ha problema.
2: És àrab, diguem, o d'influència àrab? El
0: una
2: menjar,
0: barreja o... d'influència àrab i influència índia, perquè n'hi ha alguns menjars que també poden picar, per les qüestions de les rutes comercials, i el que dona de si el lloc. Vull dir, peix tots els dies, perquè tot és peix. Carrer

0: carrancs i una llaguna, perquè n'hi ha carrancs, i van sopar carrancs un dia, peix un altre, pollastre un altre...
1: No és el carranc nostre que posa no, la paella?
0: No, més grans, diguem, uns carrancs com més grans.
1: La paella de peix, vull
2: dir. Uns senyors carrancs.
0: Sí, uns carrancs és així, de mitjà, tamany mitjà, uns carrancs un dia, perquè a aquesta llaguna n'hi havia carrancs, quasi tots els dies peix.
1: D'aigua dolça, uns carrancs d'aigua dolça.
0: I sí... I després n'hi ha molta cabra. Diguem que els gossos de la illa són els cabres. I van sopar un dia cabreta, també.
2: És la carn que més...
0: Sí, perquè n'hi ha molt. Perquè no sé, perquè...
1: Que,
0: clar, perquè després d'estar veient-les tot el dia passejant per ahir, de fet, tu has de tancar les tendes i no les cabres t'entren dins de les tendes. O sigui, n'hi ha cabres per tots els llocs. És molt xulo, és molt particular.
2: Per tant, productes derivats de la cabra, de llet i formatge, això també en tindran.
0: Formatge no és massa popular, llet imagina que sí, però el formatge, com ja la pasteurització i tal és més complicada, no és massa popular el tema del formatge en general. Els països ara, el formatge de cabra no és tan popular.
2: Que a l'Isla de Somotra li pegava que me digueres allí mengen formigues fregides, o la taràntula, no sé quantos, o sangre de árbol passada.
1: Però si tenen peix, igual
2: com no. Com si fos allí.
0: Tens peix per avorrir, així que peix tots els dies.
1: Però a més, de pescar de manera molt fàcil. O
0: sí, sí, sí, sí, perquè diguem que la gent es dedica o a les cabres o al peix. O sigui, que tot el món, diguem que està dividit un poc la societat, els pescadors estan pescant tot el dia.
1: A l'economia local, sí, diguem, directament. A banda del tema del turisme.
0: El producte fresc, totalment.
1: O són pescadors,
0: sí.
1: O es dediquen al ramat.
0: Sí, o ja abans un poc més el que donaven els arbres i ara pues, un poquet l'infraestructura turística. Però sí, diguem que es conserva molt. De fet, n'hi ha pobles nòmades. Quan canvia un poc i en una part no ha plogut, es traslladen i traslladen tot el ramat i se'n van a un altre poble. Allí.
2: Una cosa, i en quina moneda...
0: Clar, t'agafen un poquet de tot perquè és com si dus divisions estrangera, però és clar, tenen moneda yemení. Perquè, per tant, al Yemen, la moneda, diguem, legal és la moneda yemení, però bueno, si vas en dòlar te ho agafen perfectament.
2: I allí hi haurà gent nascuda allí que no eixi d'allí mai de la vida?
0: Sí. Clar, perquè cada mes és difícil eixir, perquè penses, si és difícil per a nosaltres entrar, però per a ella és difícil quan tens un vol a la setmana o tens un vol a Yemen, a la ciutat d'Aden o a una altra ciutat de Yemen, però diguem que, a més, per desgràcia, el passaport de Yemen no té massa facilitats.
2: Ja.
0: Clar, a les escondes quatre últims del món pobres, així que tampoc necessiten molta visa per poder, eixir del país. O sigui que és molt probable que sí, que n'hi hagi gent que tranquil·lament a la cova, ja ha viscut un poble a la cova, no hagi eixit de...
2: Ens hem quedat de pasta molt. I
1: quant
2: flipat.
1: De personal en són?
0: Com uns 60.000, sí.
1: 60.000
0: no
1: o així, no? Clar, serà, és gent molt, molt... Que se casen... Són d'allí, de la... No busquen un...
0: No, però gent... Vull
1: un nòvio foraster...
2: Entre ells s'apanyen.
1: No,
0: clar. Però n'hi ha algun matrimoni per ahir mixt. Clar, com ja s'ha obert el turisme, n'hi ha algun matrimoni mixt.
2: Algú allí que es queda. Chica, flipant. No sabíem ni que existia, senyors i senyors, l'illa de Socotra.
1: Socotra. I d'ací cap allà, com anem?
0: A veure, d'ací cap allà hem d'arribar a Aràbia Saudita i de l'Aràbia Saudita a volar a Socotra.
2: Gràcies.
1: Gràcies, clar, estrem.
2: A Socotra, en la teua indumentària. Ara ja farem la foto i vos l'ensenyarem en xarxes la setmana que ve.
1: Gràcies.

0: de l'illa de Socotra, al centre del nostre univers que sempre té a veure amb la música. Una cançó que va ser símbol de la lluita contra la injustícia i l'autoritarisme, tot un himne, que van fer populars la parella Ana Belén i Víctor Manuel, basada en el poema del cubà Nicolás Guillén, i que va ser un èxit, La Muralla. Esta és la versió en valencià de la nostra Carme Juan.
1: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Obri la muralla.
3: Ai, molt bé.

0: obri la muralla! Ole!
1: M'encanteu.

0: A més, van cremar part de la serra d'Espadà. Un mes després, l'incendi encara no s'ha donat per extingit. De fet, dijous passat va haver-hi una reproducció al terme de Tales.
1: I el que encara no està controlat és l'incendi que dijous passat es va declarar a Segorbe per culpa d'un llamp i després es va escampar pel terme de Gàtova. Hores d'ara continua estabilitzat després d'haver cremat més de 630 hectàrees de la Serra Calderona. Diversos efectius continuen treballant a la zona.
0: És per aquest motiu que l'Ajuntament de Gàtova ha emès un nou comunicat en què recorda que continua vigent la prohibició d'accedir al parc natural de la Serra Calderona. A més, tampoc es pot beure aigua de l'aixeta ni utilitzar-la per a cuinar.
1: I el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, ha criticat les confederacions hidrogràfiques del Xúquer i del Segura, dependents de l'Estat, per no actuar, segons assegura, en els llits dels barrancs de la Comunitat Valenciana.
0: Uns barrancs que, segons ha dit, necessiten estar en condicions davant l'arribada de la temporada de pluges.
2: La desídia, la parsimònia, la dejadez de les confederacions és extraordinària. En este verano tórrido, donde el calor anuncia lluvias torrenciales en otoño, nuestros cauces, nuestros barrancos, deberán estar en condiciones y no las tienen.
1: El Ministeri per a la Transició Ecològica precisament ha actualitzat les dades sobre l'aigua acumulada als pantans d'Espanya, unes dades en què destaca que a casa nostra, una setmana més, la reserva hídrica baixa tant als pantans que depenen del riu Xúquer com del Segura.
0: Però on més aigua s'ha perdut ha sigut a la conca del Xúquer, ja que ha reduït la seva capacitat un total de 2 punts, el que deixa la mitjana en el 55,3% de la capacitat. Per la seva part, la conca del Segura ha baixat fins al 53,7% del total, la qual cosa suposa una reducció de 0,8 punts en l'última setmana. I si parlem de la reserva hídrica al conjunt de l'estat espanyol, esta se situa en una mitjana que frega el 65% de la capacitat total.
1: I el govern català ha condemnat l'actuació policial contra el seguidor del Barça al qual agents de la Policia Nacional van colpejar després d'arrabassar-li una bandera estelada abans del partit entre l'Elx i el Barça celebrat diumenge passat a la ciutat il·licitana.
0: Una condemna que ha verbalitzat la portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque.
3: Condemnem l'ús d'aquesta violència a la llum de les imatges que tots hem vist en aquesta agressió d'aquest jove. Des de la delegació, com dic, del País Valencià, se'ns va informar que no s'havia donat cap ordre específica de requisa de banderes.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, confirma que la Policia Nacional ha obert ja una investigació interna per tal d'esclarir el succés.
1: En l'àmbit purament futbolístic, recordem que el València disputa avui a Mestalla a partir de les 9, partit de Lliga davant el Betis, un partit que començarà, com diem, a les 9 i que a partir de les 8 i 5 podran seguir en la sintonia d'Apunt Ràdio. Un últim apunt, parlem de la Vuelta perquè Pogacar s'ha imposat en solitari en la quarta etapa i és encara més líder de la classificació. Així està el món a estes hores, així ens ho conta Apunt Ràdio.
4: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
5: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al Punt a Punt.
6: Com es transforma el silenci en cançó? Esta és una de les preguntes més complexes que se li pot fer a un músic. Si la formulem, descobrirem que estem encetant un recorregut a través de les seues pel·lícules i llibres preferits, de les seues vivències i referències, de les seues emocions. Ara, sentiràs el relat d'un trajecte musical apassionant que tractarà de respondre a aquesta qüestió. És hora d'omplir el silenci i viatjar allà on naixen les cançons.
7: Hola, sóc Pau Alabajos i estic ací per destripar-vos la meva manera de compondre cançons.

7 discos d'estudi i vora un centenar de cançons expliquen no només la carrera de Pau Alabajo, sinó també la història recent del nostre territori. Ara coneixerem l'ofici i el compromís d'un autor clau en el segle XXI musical valencià, a través de 4 de les seues composicions.

0: El nostre protagonista diu que no té un mètode per a compondre, sinó una actitud: obrir la porta del caos i entrar armat amb la seva guitarra. En eixe món d'idees anàrquiques, el músic juga amb el seu instrument, sense exposar-se al judici del públic. I en algun moment del joc apareix una nova criatura, en forma de lletra i de melodia. Així ho ha fet durant vora 20 anys en l'ofici de fer cançons. Pau, estem sentint Utòpics, idealistes, ingenus, una cançó que apareix al teu disc de 2011, Un amable, una trista, una petita pàtria. Esta cançó està lligada a un moment de la nostra història recent, l'anomenada Primavera Valenciana, però tinc entès que la cançó no va néixer d'aquelles protestes, sinó que és anterior.
1: Sí, sí, la vaig escriure l'any 2010, en el moment en què estàvem preparant el repertori, no?, que aniria al disc d'Un amable, una trista, una petita pàtria, que s'estrena en gener de 2011, i parlava d'això, d'un moviment no concret, sinó un poc fer una reflexió sobre la implicació política de moltíssima gent que de manera, considerem, anònima, no?, s'arremanga la camisa, posa les mans en farina i tracta de fer del seu país i de la seva ciutat un lloc més habitable i més digne. I això no parlava sobre la Primera Valenciana, però evidentment quan es va produir aquell episodi semblava que estava...
0: Va agafar la cançó del moviment, no?, i la va fer seua, no? Parlem sobre les tres paraules que formen el títol. Quasi resumixen, no?, com tu has dit, utòpics, idealistes, ingenus, no?, la gent que s'arromanga la camisa i decideix d'una manera ingenua i innocent, però idealista, no?, canviar el món, com diu la lletra.
1: Sí, jo, una de les coses que més gràcia em feia abans de compondre-la és que arribem a un punt en el que quan explicaves les teues idees i els somnis, els anhels que tenies, estic parlant de converses altes hores de la matinada, en què en la discussió acaben dient és que ets un ingenu, no?, com a un insult, o sigui, un utòpic, com a un insult. I dius, si un utòpic al final és el que tracta de tirar la pedra més lluny, no?, d'intentar arribar a acostar-se el màxim possible al seu ideal, als seus objectius. I aleshores vaig fer això. Sí, d'acord, serà un utòpic, però sóc el que m'estic movent per arribar a arrimar-me.
0: Ho assumisc, però l'utopia és el que ens fa avançar, no?, com deia Galeano.
1: Efectivament.
0: Em fa gràcia que la cançó, el títol de la cançó són tres paraules, tres adjectius, i el títol del disc també, no? Una amable, una trista, una petita pàtria. Té alguna cosa a veure? Vull dir, aixes tres paraules, està relacionat el títol d'una cosa i altra o és simplement casualitat?
1: Molaria que te diguera que sí, però no. És absolutament... va ser una casualitat.
0: Sí.
1: Estàvem buscant una manera d'explicar... el contingut de les cançons, i normalment en els meus discos hi ha un equilibri entre les cançons més íntimes, més privades, més personals, i les cançons més polítiques, no?, més de denúncia, més socials. I Un amable, una trista, una petita pàtria, que és el primer vers de Coral Romput, crec que defineix això també un poc, no?, perquè parla de la pàtria, a nivell de la primera persona del plural, però també de la pàtria petita a la que se referia Estellés, no?, que és el jo, no?, la primera persona del singular.
0: Mm-hmm. Parlaves que en la teva trajectòria hi ha cançons més personals i cançons més socials. Jo crec que aquesta cançó és paradigmàtica i és una de les grans cançons de la teva trajectòria, que mostra aquesta capacitat que tu tens per a canalitzar la sensibilitat social en forma de cançó, no?
1: Sí, des del primer disc, aquest tipus de cançons són les que realment m'agrada fer. Jo crec que la meva feina sempre ha anat, el meu ofici sempre ha anat lligat als moviments socials, a les associacions culturals que d'alguna forma m'han donat l'oportunitat, no?, d'estar davant d'un públic. I clar, és una retroalimentació. Algunes de les cançons que he escrit parlen de les experiències que he tingut en la militància i per això cantar-les té sentit, compondre-les té sentit.
0: Esta cançó, a banda d'una lletra espectacular, jo crec que és una de les lletres amb unes paraules a priori molt senzilles, no?, es transmet una idea molt poderosa i molt potent, però també hi ha un altre element que juga molt a favor, crec jo, que és la melodia, és una melodia preciosa. Recordes que va néixer abans en esta cançó, si la lletra o la melodia?
1: Uf, això no ho sabria dir-te. Recorda on la vaig compondre.
0: I on la vas compondre?
1: En un saló. Estava fent en un concert, considerem... Tenia un momentet, no?, entre un concert i la prova de so. Eixe parèntesi que et queda...
0: I ahir va sortir la idea.
1: I ahir va sortir la idea, no? Crec que pot ser que era la melodia de la primera estrofa ja amb algunes paraules i després ja va ser estirar del fil i anar, considerem, polint, no?, les idees, buscant l'estructura, i ja després ve el vestit de diumenge que li va posar Laura Navarro no?, en forma de quarta de corda, no?, d'arranjament de quarta de corda.
0: De vegades et passa que la melodia i les paraules arriben alhora en la composició?
1: Moltes vegades arriben alhora, no tota la lletra, evidentment, de colp, però sí que alguna frase arriba, considerem, ja cantada, no? És considerem que tu t'ha passat pel cap unes paraules amb les que estàs jugant, sí, a veure què passa amb aquesta melodia, amb aquest acord que tinc ara mateix en els dits, no?, i en el màstil, i de sobte trobes una frase casual, és tota una descoberta, una sorpresa, i dius, ah, per ací, i continues, no?, treballant-la, continues aprofundint, i de sobte vas buscant, ja tens una direcció, crec. És el moment, és el punt de partida, i a partir d'aquest moment comences a buscar.
0: És anar buscant el camí, no?, que fa avançar la cançó. Instrumentalment, la cançó és una cançó minimalista, una cançó on està la guitarra, on està la teua veu i on estan els arranjaments de cordes dels quals hem parlat. Tu creus que quan una instrumentació senzilla ajuda a que el missatge destaque més, a que la gent pare més atenció en el que està dient la lletra i no es disperse o es distraga amb arranjaments o amb altres instruments?
1: Crec que aquesta és l'essència de la cançó d'autor. És a dir, hi ha moltes persones que componen les seues pròpies cançons i que les interpreten amb una gran banda, amb arranjaments més, no sé com dir-te, més energètics, amb guitarres elèctriques o amb formacions molt més complexes. Però la cançó d'autor crec que té una vocació també a vegades de fer les coses molt minimalistes, molt senzilles, i de posar la lletra al mateix nivell que la música a vegades, no? I fins i tot que la paraula tinga una presència més important. Crec que fins i tot en les mescles, molts dels discos que volen tindre un acabat de cançó d'autor clàssica, el fader puja una miqueta per a la veu perquè tinga més presència, perquè estigui més prop de l'oïda.
0: Però la veu en este cas té un aliat immillorable, que són les cordes. Abans l'has mencionada, Laura Navarro, que és la responsable de fer estos arranjaments, i Laura ens ha deixat un missatge per a tu.
2: Si haguem de descriure la veu del Pau amb només una paraula, jo pense que tots elegiríem la tendresa. I per això potser els instruments de corda, com ara el violí, el cello o la viola, són els que millor acompanyen els seus temes, fent una simbiosi, al meu parer, pràcticament perfecta.

0: Este és el final instrumental de la cançó Utòpics i de les 309. Abans hem sentit a Laura Navarro dir que la teua veu i les cordes fan una simbiosi perfecta. Què opines tu al respecte?
1: És, bàsicament, quan començarem, perquè Laura és l'altre 50% d'aquest projecte, és a dir, començarem en 2004 i ella ja estava al meu costat quan era una xiqueta, pràcticament. I des del principi sí, és veritat que buscava un acompanyament musical que estiguera a prop de la corda, no? Perquè crec que és molt expressiva i que d'alguna forma apuntala les melodies d'una manera especial, no? Té aquesta transmissió d'emocions que crec que ajuda a que les paraules que tens pensat, no? Fer arribar al públic, doncs que arriben molt ben embolcallades i amb aquest vellut, no? Que a vegades és la corda. I Laura fa uns arranjaments preciosos que es veuen, no? Una cançó com esta.
0: Hem parlat de com esta cançó va recórrer el camí fins a convertir-se en un himne i ara és hora d'escoltar-la sencera.

0: Esta es una canción que a mí personalmente es difícil sentirla y no aborronarme, no sé, mira que la sentí moltíssimes voltes, pero es una canción que, como tú dices, tiene una capacidad per a emocionar molt gran, no? I és molt complicat això, avui, sobretot una cançó quan ja l'has sentit moltes voltes, així que volia donar-te l'enhorabona. Tu diries, Pau, que en la teva discografia té més pes la primera persona del singular, el jo, o la primera del plural?
1: Crec que n'hi ha un equilibri bastant gran. De fet, mira, això que t'ho comentava abans, no? D'una amable, una trista, una petita pàtria, després vam fer la mateixa reflexió amb un altre vers, que és l'amor i la ferocitat, que és de Maclamatu, també un poema estesià, i és això, tenim per un costat l'amor i per l'altre la ferocitat, i aquest equilibri crec que s'ha donat bastant en la meva trajectòria discogràfica, no? Que hi ha moltes cançons que parlen de nosaltres i moltes cançons que parlen del jo, però no cap de les dues vessants, no, té més protagonisme. Crec que hi ha un equilibri bastant important.

0: L'any 2008, Pau Alabajos publica el seu segon àlbum, Teoria del Caos, on mostra una doble mirada, la crítica amb la realitat social, present en temes com Línia 1, i la més personal i íntima. Tan íntima, podríem dir, que és quasi inconfessable. Parlem d'esta cançó, Una mania inconfessable. Recordes quin va ser el primer impuls que et va dur a escriure-la?
1: Jo crec que esta cançó va néixer de l'eufòria, no? D'algun moment en el que estàs feliç, no? Estàs ple i aleshores els acords que busques en la guitarra ja són acords amb tonalitats majors, més rítmics, no? Estàs fent alguna cosa més, no sé, de celebració, com si diguem. I vaig trobar la melodia i després li vaig posar la lletra. Així que me'n recordo que primer va vindre la música i anava cantant na-na-na-na-na-na
0: sí,
1: per a posar-li un cos, no? al que és la melodia, i després vaig dir... Per ací, per allà, li vas posar la lletra que crec que d'alguna forma representa també això, no? La celebració.
0: Sí, com tu dius, el rasgat de la guitarra també és molt enèrgic, els acords són molt enèrgics, rítmicament és una cançó que eleva molt, no? I que transmet. La cançó és de les primeres de la teva discografia amb un relat, diguem, una mica més eròtic, no? Mm. Quan estàs escrivint-la, després de treure aquesta melodia amb na-na-na-na, quan vas començar a escriure-la, senties un poc de pudor, de vergonya, perquè al final estàs exposant-te a un component més íntim, no? Diguem.
1: Sí. Al principi de començar a gravar discos, i este és el segon, per tant, és bastant primerenc, jo sóc una persona molt tímida i l'escenari m'ha ajudat moltíssim a enfrontar-me a aquesta timidesa, però sobretot el moment difícil és d'explicar una cançó com aquesta, que és tan íntima, davant del públic, no? Una cosa és enregistrar-la, que deixes la cançó gravada i passes una altra
0: en
1: cosa.
0: En la solitud de l'estudi és més fàcil.
1: I després, si sona per la ràdio o algú s'ho posa en els auriculars, ja és un altre tema, però tu no estàs allí. Però el fet de defensar-la davant d'un públic, en l'escenari, no? Davant del micròfon, era com un poc fer un xicotet striptease, no? Ja no aguanto.

0: La tornada és el clímax d'esta cançó, no?
1: Sí, d'alguna forma és això, no? Quan pensava això que et deia, comences a pensar en moments feliços, en moments de plenitud, d'eufòria, i és difícil deslligar aquest sentiment, no? d'una cosa tan natural com el sexe, que és un moment de felicitat total, el climàtica, no? Com tu dius. I, per tant, la tornada, que és el moment més potent d'una cançó sempre, normalment, no? Doncs serà el lloc adequat per parlar d'aquesta qüestió, no?
0: Com has dit, et consideres una persona tímida, però en cançons com esta, o n'hi ha altres en la teva discografia, com Cançó Explícita o com Escala de Richter, et despulles, no? A mi m'interessa això, aquest contrast, perquè crec que parla molt, no? del músic, de la persona. Per què t'agrada explorar en la música esta faceta més desinhibida?
1: Primer, el que demostra és que les cançons les escrius per a tu, perquè si hi agrada explicar aquestes coses davant d'un públic, me costaria moltíssim, però en canvi, com estàs fent, com si diguem, un exercici d'introspecció, no? Aquestes coses són naturals de poder-les escriure. Són coses que t'han deixat empremta. Realment, tots els sentiments, emocions que poses en una cançó, normalment, si és un exercici d'honestedat i d'autoconeixement, tractes que sigui el més íntim possible, perquè parla d'aquelles experiències vitals que tu has tingut. I en este cas, a pesar de la timidesa que et comentava des, d'alguna forma, quan penses en la teva vida, quan penses en les coses que has compartit, les experiències que t'han marcat, aquestes qüestions estan molt presents i per això acaben sent part de les meves cançons.
0: Jo estic totalment d'acord en això que has dit, que quan més íntima i més personal és una lletra, normalment més fàcil és, encara que sembla un poc paradoxal, més fàcil és que s'identifiqui algú en aquesta lletra. Per molt que hi hagi molts ingredients que siguin absolutament teus, això fa que tinga una força i una capacitat d'identificar-se, no?, de les persones molt major.
1: Sí, sí. Ho tinc absolutament demostrat. La cançó que pensava que mai no arribaria a ningú, perquè eren, considerem, claus internes entre la persona a la que li havia escrit la cançó i jo, que en este cas és inventari, que era una sèrie de coses que havíem compartit i que se quedaven, considerem, en un calaix, resulta que és la cançó que més ha agradat.
0: Exacte.
1: No m'ho acaba d'explicar, no?
0: És una enumeració d'objectes que possiblement no, la resta que sentim aquesta cançó i que la fem nostra no són els mateixos objectes, però sí que hi ha uns objectes equivalents, no? Uh-huh. El pòster de Muse, el viatge, no, a Berlín, és?
1: A París.
0: A París, exacte. No hem fet aquests viatges, igual no és un pòster de Muse, és d'un altre grup, o el viatge ha sigut d'un altre lloc, però ens identifiquem en eixes enumeracions concretes, no? Uh-huh. Estic totalment d'acord que Inventari és un exemple perfecte d'això que estàvem parlant. En la cançó de Tinc una manera inconfessable, és una cançó dels inicis de la teva carrera, com ha canviat la teva manera de compondre d'aleshores a l'actualitat? Com ha evolucionat?
1: Jo crec que al principi vas un poc a les palpentes. No, jo recordo de tindre molta precarietat a l'hora de tocar i a poc, evidentment,

0: per alguna raó, que com tu dies abans t'esborrona una part de la melodia o el que siga, i decideixes que aquesta cançó serà una cançó, no? I acabes i treballes sobre ella. I sempre dic que les cançons no s'acaben, no? Que s'abandonen, perquè d'alguna forma tu podries seguir treballant-la, però...
1: S'acaben quan es graven, perquè després ja no les pots modificar.
0: I després intentes no escoltar-les molt, perquè de seguida...
1: Trobes totes les coses que ara faries d'una forma diferent.
0: Efectivament.
1: A mi m'agrada pensar en les cançons com a llavors, no? Algunes les plantes i ixen, plantes d'ahir, i altres no. Altres es queden com a llavor i ja no evolucionen. Este estil més pop, més enèrgic, és un reflex de les influències o de les referències que tenies en aquella època?
0: Sí, jo crec que en aquella època escoltava molt més Britpop i els concerts als que anava eren més rítmics, més moguts, i sobretot també a l'hora de triar el productor i explicar-li un poc el projecte que tenia, crec que de seguida va llegir molt bé quin tipus d'arranjaments i quin tipus de producció requeria la cançó, no? I crec que va ser molt encertada la manera d'afrontar-la. I també és veritat que és una anomalia dins de la nostra discografia o del nostre repertori, perquè normalment jo sóc més expert en cançons tristes i de desamor que en este cas. I sempre la deixo per al final en els directes, perquè és de les poques cançons més alegres, no tant de flagelar-se i tallar-se les venes amb la gilet.
1: Per acabar en les emocions per tot l'alt. Ha arribat el moment de deixar pas a la cançó. Escoltem completa Tinc una mania inconfessable.

0: Pau, tu eres un gran aficionat a la poesia. Recordes quin va ser el primer poema que se't va quedar clavat al cor?
1: Sense dubte, Els amants. Per a mi, Estellers va significar un abans i un després, perquè sí que havia llegit molta poesia, però mai m'havia, com si haguem agafat de la solapa uns versos que m'havien deixat tan tocat, no?, emocionalment. I a partir d'ahir vaig votar, no?, vaig saltar altres poemes del propi Vicent Andrés Estellers i em va obrir també això, una porta a la literatura, a altres poemes.

0: A mitjan de la dècada passada, Paola Bajos va fer un salt en la seva carrera. Un salt literal. Va travessar l'oceà per enregistrar un disc a Nashville amb músics nord-americans i el productor Brad Jones al capdavant. En aquell disc, on la banda agafa cos, trobem entre les cançons un altre dels eixos de la discografia de la Bajos: l'amor i la vocació per musicar grans poetes.
1: Mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses.
0: Esta cançó que sona partix del poema La pell del brau, de Salvador Espriu. Com saps quan un poema es pot musicar i quan no?
2: No, a priori és difícil de dir, no? Sí que és veritat que quan agafes el text i comences a mirar si les síl·labes, o sigui, si la mètrica està cuidada, no? Si és, en el cas, de, per exemple, de Vicent Andrés Estelles, normalment els versos tenen la mateixa quantitat de síl·labes. En el cas de Salvador Espriu no és així, i aleshores resulta més complicat de trobar una estructura lògica de cançó. Estructura lògica em refereix a estrofa, estrofa, tornada, per exemple, no? I has d'anar jugant, com quan escrius la teva pròpia melodia, la teva pròpia cançó, has de començar a jugar amb aquests primers versos que ja estan escrits i veure si trobes una xicoteta estructura, no?, per a la cançó.
0: Has de reestructurar completament, perquè clar, quan s'ha escrit el poema no està pensat per a ser cantat, i amb les estructures clàssiques de les cançons actuals.
2: Clar. Normalment són texts lligats, no?, i que moltes vegades són pràcticament narratius, estan contant una història, per tant és molt difícil de trobar la part A i la part B, no?, la part més d'estrofa i la part més de tornada, que d'alguna forma ha de pujar. Aleshores ha de coincidir que el que vas a destacar amb eixa part B tinga una força
0: especial, no?, les
2: especial,
0: paraules.
2: Que les paraules tinguin un pes i que després puguis tornar a eixa part, no?, que és el que passava, per exemple, en esta cançó.
0: Sempre n'hi ha alguna part, alguns versos, que dius: així està la tornada d'esta cançó.
2: Sí, no sempre passa, però sí que hi ha vegades que sí que saps on vols posar el ditet, no?, en l'anafra, no? I en este cas, els primers versos que encapçalen el poema són tota una declaració de principis, no? És un alegat antifeixista brutal, escrit l'any 60, i es pot fer extensible a la dictadura franquista i a qualsevol tipus de totalitarisme, ara i ades, no? I, efectivament, eixa part havia de tindre un tractament especial, ja sigui com a intro o ja sigui com a tornada.
0: Has adaptat moltíssims poemes, sobretot de Vicent Andrés Estellés. Abans deies que no tens un mètode de composició fix, sinó que és obris la porta del cos i amb la teva guitarra investigues, no? Però en el tema d'adaptar poemes a cançons, tens algun mètode, tens alguna manera de treballar després de fer-ne tants?
2: El caos continua sent
0: el mètode,
2: un,
0: no?,
2: un dels mètodes més fàcils per a mi. Prova i error, és a dir, començar a jugar. Ara sí que tens, en este cas, en els poemes sí que tens el text de partida i, per tant, ja saps què és el que transmet el poema, perquè prèviament l'has llegit, el coneixes. Això ja et dona una certa, com dir-ho, ja t'està orientant cap a un tipus de tonalitat, no? Si la cançó és trista, normalment busques tonalitats menors. Si el poema és alegre o vol explicar alguna cosa molt èpica, doncs busques ja uns acords majors, no? Unes tonalitats majors. Això ja és una primera orientació. Després, quan veus que el vers és lliure, ahir has de buscar-te la vida, has de tirar-te a la piscina.
0: Ahir ja dius, sálvese quien pueda.
2: Exactament. En canvi, si veus que el poema està molt estructurat a nivell mètric, el ritme ja te l'ha regalat el poeta,
0: clar,
2: no?
0: Com va arribar a les teues mans este poema de Salvador Espriu, de La pell de brau?
2: Doncs mira, un productor amb el que vaig treballar amb els dos primers discos, Toni Xucla, un guitarrista meravellós, em va convidar a participar en un disc que ell estava, una compilació que ell estava impulsant, que estava coordinant, que eren poemes de Salvador Espriu que, amb motiu del centenari, diverses cantautores i cantautors dels Països Catalans participaven, no? Donant-li la seva veu. A vegades era una qüestió més d'interpretació, perquè el poema ja estava musicat per ell, altres vegades tenies el poema i havies de convidar

0: convertir-ho en cançó, que és el que em va passar a mi. I ell mateix és el que em va dir, mira, este poema crec que et va com, com en ell el dit, i certament quan el vaig llegir vas dir, si no l'haurà descobert ara, l'haurà descobert més tard, no? Però com que ja tenia l'encomanda, no? Com ja tenia l'encàrrec, em vaig posar això, vaig arremangar-me les mans, vaig posar les mans en farina, i de veritat que al principi va costar una miqueta, per què et dic, perquè no és una mètrica molt estable, però sí que hi havia paraules i idees molt potents, i això no em va costar excessivament trobar-li, considerem ja, la manera de fer una cançó d'aquest poema. Sí que és veritat que després ha canviat, però la primera esborrany, no? La primera idea queda de seguida.
1: Tenim aquella primera versió coordinada i produïda per Toni Xuclà de La pell de brau, en aquell moment, titulada De vegades és necessari i forçós.

Aquesta és la versió d'aquell disc de 2013, coordinat per Toni Xuclà, el disc dedicat a Espriu. Tres anys després d'allò, tornes a gravar la cançó en el teu disc L'amor i la ferocitat, però en aquell moment els sons pop de les guitarres i les cordes deixen pas a les trompetes.

0: Aquesta és la versió gravada als Estats Units amb Brad Jones. Canvia molt la sonoritat de la cançó. Té un aroma de western, no? Quasi de frontera mexicana.
1: Sí.
0: Com va ser l'experiència de transformar aquesta cançó, que ja havia sigut enregistrada, dur-la a un registre completament diferent amb un productor nord-americà? Compta'm, perquè aquesta experiència és...
1: Doncs mira, realment el treball que va fer Toni va ser brutal, eh? I la cançó encara l'escolta i m'agrada moltíssim perquè és eixa part íntima. De fet, la vam enregistrar al seu estudi de casa, que ell li diu Microcosmos, i de fet representa això, no? És una cosa molt íntima, una construcció molt quotidiana, en què vas posant peça a peça, comences amb la guitarra, vas buscant-li elements que van vestint la cançó a poc, no? En canvi, als Estats Units la producció era absolutament diferent, tot i que també era molt, molt immediata, era també molt, molt honesta, perquè jo sempre havia treballat per pistes en les anteriors gravacions i de sobte arribes als Estats Units i Brad Jones te diu: mira, jo així tenim una manera de treballar en què tot és en directe. No hi ha claqueta i aleshores...
0: I què dius tu en aquest moment? Què penses?
1: Jo em cague damunt, bàsicament, em cague damunt. Però sí que és veritat que et donen molta confiança i dius: mira, vas a tindre a estos músics que van a construir la cançó amb tu, vas a poder mirar-los en qualsevol moment, per tant, les mirades... No?
0: I no serien mals músics.
1: No. són bèsties, són monstres.
0: Una banda de Nashville.
1: Clar. Són gent que se dedica cada dia de l'any a enregistrar arranjaments per a artistes internacionals tots els dies, no? És com si érem la seva feina habitual.
0: Clar.
1: Per tant, tenim molts recursos que de seguida els veus. Però és curiós, la manera de treballar és curiosa, perquè jo li dia, però clar, jo, per exemple, em veia amb dificultats de seguir el tempo sense tindre una claqueta i que la cançó no anara desmoronant-se. I ell em va dir: no, així treballem d'altra forma. El teu tempo interior, és a dir, el que t'està demanant el cos és el que realment demana la cançó, que tu l'has escrita, tu estàs sentint el que estàs cantant. I estos senyors...
0: Ells et segueixen.
1: Seran els que te seguiran. I, efectivament, allà on jo baixava, ells baixaven, i allà on pujava, ells pujaven. És increïble, era màgic.
0: És increïble, sí. Això ha de ser increïble. Jo no ho he viscut personalment, però ha de ser una experiència espectacular, no? Tindre una banda que segueix el tempo del teu cos, no? Això sona, dit així, no? Sona fins i tot surrealista, però sí, és cert. Sí. Després tu sents el disc i ningú pensa: mira, si estan perdent el tempo. No. No. Pot haver fluctuacions, sí, però són les fluctuacions orgàniques seguint a la veu. Ara escoltem com esta cançó, que va començar en un poemari d'Espriu, va acabar en un estudi de Nashville, i sona així.

0: Pau, com et relaciones tu amb el terme cantautor?
1: Doncs és un poc amor-odi, no? Perquè en realitat sí que em sent identificat amb això. Escric les meves cançons i les canto. Però sí que és veritat que acaba associat a una imatge concreta de cantautor que simplifica o fa més xicotet el nostre ofici. Quan en realitat, doncs mira, en este cas, per exemple, en el cas de la cançó que vam fer a Nashville, no se correspondria amb la imatge concreta d'un cantautor. Estem parlant de guitarres elèctriques, estem parlant de bateries, estem parlant d'instruments de vent, de corda, i un concepte de disc considera molt ric de matisos. Moltes vegades se redueix el cantautor a això, a la guitarra i a la veu, o al piano i a la veu.

0: desitjant-te bona nit.
1: L'últim disc de Pau Alabajos, publicat l'any 2020, és Les Hores Mortes. L'àlbum s'obri amb un concepte enigmàtic, Kintsugi. Amb ell finalitzem este trajecte.
0: Una altra cosa que abraçar-me al matalàs ben fort.
1: Pau, en este cas partixes d'un concepte molt, molt poderós. En la cultura japonesa, Kintsugi és utilitzar or per a reparar objectes de ceràmica i que les cicatrius queden a la vista. Es parla de la bellesa de la cicatriu, no?
2: Sí, sí, és això, no? Que les coses se trenquen, però es recomposen i realment eixes unions, no? dels fragments acaben formant part de la teva vida i de la teva experiència vital i això és el que queda, no?
1: Jo crec que posar títols a les cançons jo crec que és una de les experiències més complicades, que encara que semblen molt senzilles, és una de les experiències més complicades a què ens enfrontem qui fem cançons, no? I en este cas hi ha vegades que crec que tix rodon el títol de la cançó i rodó, i en este cas jo crec que és una d'aixòs exemples, no?
2: Sí, perquè al final el títol és un ordre de lectura i això, considerem, exposa moltíssim la manera en la que la gent va percebre la lletra que tu has cantat. A vegades, jo soc lamentable posant títols, són les coses que més em costa. I en este cas sí que és veritat que d'alguna forma...
1: És rodó.
2: És rodó perquè el títol representa exactament el que diu la lletra.
1: Clar, a més és una paraula que d'entrada, la majoria dels quals la llegim no sabem què significa, perquè és de la cultura japonesa, i quan investigues una miqueta, si tens curiositat per saber-ho, te n'adones, descobreixes el significat i això ja te situa completament, no? I quan ja sents la lletra, entens tot i és com que es tanca el cercle a la perfecció, no?
2: Ahí és quan jo crec que el concepte propi, no? de la lletra, el missatge, el contingut, va tan lligat al títol que realment és això, és un tot. I crec que és el millor que et pot passar quan estàs component una cançó. I a mi no em sol passar normalment, per això ho dic.
1: En la cançó dius convertir aquestes nafres en boniques cicatrius. Eixe tema dona per a dos o tres programes, veritat?
2: Clar, clar, això és la vida, no? Al final són eixes relacions que s'acaben, que es trenquen, però a pesar d'això, totes les experiències vitals que has compartit amb aquesta persona van a formar part de tu per a tota la vida. I això és Kintsugi, no? Que eixes cicatrius després van a ser part de la teua bellesa, no? Perquè formen part de tu. Ets tu.
1: Es pot considerar una declaració de maduresa emocional començar el disc amb una cançó així, amb una cançó de comiat que alhora parla de cicatrius que són d'or?
2: Això també dona per un disc.
1: Per a dos o tres programes.
2: Sencer, clar, el fet de com ordenar les cançons d'un disc, no? I quina és la primera cançó que poses perquè és la que obri el disc. En este cas, vam fer bastants provatures, perquè amb això, amb Santos i Floren, que són els productors, ells també participen un poc suggerint quin tema podria anar abans, quin tema pot anar més tard, i em van suggerir este, perquè realment partixes d'una cosa molt íntima, molt, molt xicoteta, que són els primers versos que estan pràcticament amb unes notes de guitarra i poca cosa més, i després la cançó va creixent i això li dona una entrada, no? Al disc, és com si t'obriren la porta per entrar, considerem, al palau.
1: Sí, comença, com tu dius, no? Molt suau, molt amb un acompanyament que és pràcticament el redoble de caixa, no? I algunes atmosferes sonores i després va creixent una cançó com un riu, no? que es va obrint. I sí que és cert que, com tu dius, és una benvinguda espectacular, tant a nivell sonor com també a nivell conceptual, no? Jo crec que la lletra ja és un dard directe al cor, no? Ho he sentit, perquè a més, com parlàvem abans, tots ens sentim identificats en esta lletra, no? En històries que hem viscut i que ens han marcat com a persones. Tu creus que la tristesa és un catalitzador per a compondre?
2: Absolutament. Absolutament, perquè en l'alegria a vegades és difícil, considerem, trobar el moment en què la voràgine d'eixa alegria et dona temps per a pensar, per a parar, per a buscar el concepte, per a analitzar, perquè estàs vivint, estàs, en aquest moment estàs immiscuit en aquesta situació, no? d'alegria i de plenitud. I és en la part més de la tristesa, en el moment en què et trobes més melancònic, no? o que realment estàs aprenent a ordenar les teves idees perquè s'ha produït un daltabaix, no? Alguna cosa que t'ha sacsejat la vida i, per tant, necessites ordenar les emocions i les idees i el paper en blanc i la guitarra t'ajuden. I per això crec, és una manera de veure-ho, eh? És la meva manera particular de veure-ho. Crec que en la tristor és més fàcil compondre cançons, des del meu punt de vista, perquè al final la composició de cançons tan honestes com les que puc fer jo, que parlen tant d'autobiografia, són terapèutiques, no? Tenen un component de pensar en la teua vida i que realment hi ha un aprenentatge d'allò que escrius, uh-huh. que queda constància, és com una espècie de polaroid del sí. moment, no?
1: Sí, és a dir, compondre, la tristesa ajuda a compondre, però alhora també compondre ajuda a combatre la tristesa, no?
2: Exactament, sí,
1: en aquesta mesura, que tu dius. Hi ha una altra cosa que a nivell musical, a nivell instrumental, també em crida molt la cançó, em crida molt l'atenció al llarg de la teva carrera, que és la predilecció per el 3x4, no? Per el ritme 3x4. Hi ha alguna raó per la que tendis que és... Normalment, jo crec que és un tipus de ritme que en la cançó d'autor és molt habitual,
2: sí.
1: però en el teu cas n'hi ha moltes cançons, de fet, grans, molts dels teus himnes són 3x4. És un poc intuïtiu.
2: Suposa que sí, no m'ho havia plantejat mai. És a dir, no sabria dir-te també el percentatge de 3x4 que n'hi ha de 4x4. Crec que és perquè et permet respirar millor. És a dir,
1: sí.
2: Com que la cançó d'autor posa, no, eixa

0: importància a la lletra, moltes vegades necessites mastegar-la, necessites dir-la amb el temps necessari que et demana, no? I potser en este tipus de composició et dona eixe aire, eixe oxigen per a poder dir les coses amb tots els ets i els uts.
1: Abans els has mencionat, els productors d'este disc, Santos i Floren. Hem pogut parlar amb Santos Berrocal, que ens ha dit això.
2: Quan penso en les cançons del Pau i la seva música, el primer que m'aboca i que em ve és una sensació de tranquil·litat, de serenitat i d'honestedat, també. Crec que fa unes cançons que, semblant senzilles i amb paraules de vegades senzilles, tenen molta profunditat i aconseguir que dir coses potents la gent les rebi i les pugui escoltar d'una manera fàcil em sembla algo doncs, molt, molt difícil i que el Pau ho aconsegueix sempre, no?
1: Tranquil·litat, honestedat, profunditat amb senzillesa. Bueno, crec que ha repetit molts dels conceptes que hem estat parlant, no?, en esta conversa. Com ha sigut treballar amb... Bueno, Santos i Floren, per a qui no ho sàpiga, són uns dels productors de més nivell, possiblement, de l'Estat. Han treballat amb músics dels que col·lapsen les llistes d'èxits i, bueno, pel que tinc entès, és un goig treballar amb ells, no?
0: És absolutament màgic treballar amb ells. La veritat és que Les Hores Mortes és el segon disc que enregistrem amb ells. També vam gravar Ciutat a Cau d'Orella i la primera experiència va ser molt bona. Primer perquè veníem d'aquest concepte diferent dels Estats Units i volíem fer alguna altra cosa diferent de lo que havíem fet també amb Toni Xuclà. I en aquest cas ja, la primera qüestió és que són dos persones, són dos productors. I aleshores
1: però treballen sempre junts.
0: Treballen sempre junts, que jo sàpiga, sempre treballen junts. I això ja implica moltes coses. La primera qüestió és que no sempre estan d'acord. I aleshores, recordo moltes vegades estar al sofà, assegut, no?, escoltant les discussions que tenen entre ells. I clar, te miren a tu com dient...
1: I tu sempre busques un aliat. Bueno, de vegades te tocarà fer a tu de... No?
0: És això.
1: De jutge. D'aquí li dones la raó.
0: Sí, aquí veus més a papà o a mamà, és un poc això. I la veritat és que em sembla superinteressant el concepte perquè en eixa tensió és on hi ha la creativitat d'ells com a parella artística, no? El fet de que algunes voltes no, clar, algú clar. Guanya el pols i altres vegades el guanya l'altre, no? I eixe equilibri en eixe lloc és on naixen les produccions brutals que fan.
1: Sí, sí.
0: I és veritat que han treballat en gent que podríem dir que treballa més en el mainstream, no? Jo què sé, Love Lesbian,
1: Izal, Sidoní,
0: en tipus de producció que, com ells me diuen, assenyen 400.000 pistes, no?
1: Clar.
0: I, en canvi, en la manera de treballar amb mi és una cosa molt diferent, és a dir, escoltant les cançons i construint-les pista a pista, i si no demana més, no gravem més. És a dir, és un altre concepte. És que la cançó ha de dir alguna cosa per ella mateixa i si t'exigeix algun punt de llum, no?, per a que arribi al moll de l'os, doncs li posem aquest arranjament o aquest altre. Però és, considerem, un treball molt d'això, pedreta a pedreta i fer feina de formigueta.
1: Jo crec que una cosa que es percep i que, de la qual també hem parlat i que tu també has dit és que tu cantes el que eres, no? No parles d'històries externes, sinó que tu vius tant des del nosaltres com des del jo, però et mostres, et despulles amb les teves cançons.
0: Sí, jo crec que evidentment es poden fer moltes coses. N'hi ha artistes brutals que conten històries d'altres, que pràcticament conten quasi novel·les, no?, amb les seues cançons, i són brutals. Però per a mi, no sé per què, no sé, és això que et dic, prova i error, el que més m'ha funcionat o més còmode m'he sentit, podríem dir, és quan estàs explicant coses que tu has viscut en primera persona, en la pròpia pell, i això te dona, considerem, un domini de la situació, no?, de saber que realment el que vols transmetre és el que tu ets, és el que tu has sentit. No estàs tractant de vendre-li fum a algú, sinó que realment estàs fent la cançó per a tu. Quina cançó m'agradaria a mi escoltar sobre aquesta situació que m'ha passat, que he viscut i que realment vull aprendre d'això, no? O que és el que realment, com dèiem abans, no?, quan fas una cançó que és mig terapèutica per a tu, què és el que vols acabar dient? Quina és l'última fotografia d'este tema que va a fer que tu pugues fer un pas endavant respecte a aquesta situació?

0: Pau Alabajos, creus que hem arribat o que almenys ens hem apropat al lloc on neixen les teves cançons?
1: Jo crec que sí. La veritat és que s'agraeix poder parlar amb tant de detall sobre l'ofici, no? Que a vegades en les entrevistes se sol caure en més generalitats i en este cas hem pogut anar ahir a l'esquelet de les cançons.
0: Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en este viatge.
1: Un plaer, adéu.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Continuen les reaccions a l'anunci de la companyia aèria United Airlines, un anunci en què confirma que posa en marxa des de l'any que ve, concretament a partir del 2 de juny, un vol directe València-Nova York amb 3 freqüències setmanals. D'esta manera, 15 anys després, l'aeroport de Manises recupera esta ruta aèria. Alejandro Molés.
2: Des de la Generalitat, el seu cap, Juanfran Pérez Llorca, ha valorat positivament l'anunci de l'aerolínia, ja que, entre d'altres, permetrà obrir noves oportunitats en un dels mercats amb més potencial.
3: Personalmente creo que es muy buen día para la comunidad valenciana, ¿no? Es una gran noticia que United Airlines vuelva a conectar Nueva York con Valencia. Yo creo que se hace porque el mundo nos vuelve a mirar como lo que somos, un territorio con futuro, un territorio con talento y un territorio que tiene ambición. Y Valencia vuelve a estar en el mapa del mundo.
2: També l'alcaldessa de València, Maria José Català, s'ha felicitat de la notícia pel fet que el Cap i Casales serà més ben connectat en l'àmbit internacional. De manera semblant s'ha pronunciat la regidora de Turisme, Paula Llobet.
4: Es una muy buena noticia que hemos conseguido este vuelo directo con Nueva York, un hito para la ciudad de Valencia en el que hemos trabajado conjuntamente desde el Ayuntamiento, con la Generalitat y también, por supuesto, con la aerolínea, y va a suponer un salto de calidad con la atracción de ese turista estadounidense de alto poder adquisitivo y además una oportunidad muy buena para todos los valencianos que van a poder conectar de forma directa con la principal ciudad de Estados Unidos y también para nuestras empresas, para nuestras startups que van a tener una conexión directa con el principal mercado a nivel global.
0: El govern valencià ha començat les obres d'ampliació i neteja del tram urbà del barranc de Picassent a Beniparrell, a l'Horta Sud. Es tracta d'un dels projectes més importants de la reconstrucció postdana de la zona per a reduir el risc d'inundació davant de possibles avingudes.
2: L'obra té un pressupost de 10 milions d'euros i un període d'execució de 30 mesos. El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, diu que al govern valencià li ha tocat endeutar-se per a fer obres que li corresponen al govern espanyol.
5: Esta és l'actuació més important del gobierno de Juanfran Pérez Llorca en encauzamientos de barrancos que son titularidad del Estado, pero donde el gobierno valenciano cree que debe actuar aún sin recursos, recurriendo a préstamos. Al final van a ser algo más de 45 millones de euros en 41 actuaciones en 28 municipios.
0: En sucesos, la Guardia Civil ha alertado de una estafa telefónica en

0: que els delinqüents es fan passar per agents per a guanyar-se la confiança de les víctimes i obtindre dades bancàries.
1: Telefonen des d'un número que sembla oficial i asseguren que hi ha algun problema amb el compte bancari perquè ha patit alguna estafa o bé perquè té un deute pendent. I després ofereixen ajuda instal·lant una app amb l'objectiu de furtar les contrasenyes del banc i accedir als diners. Segons explica la portaveu de la Guàrdia Civil, els estafadors pressionen perquè actuem ràpidament amb amenaces sobre possibles conseqüències legals amb l'objectiu de generar la por.
2: Llaman desde un teléfono que parece oficial y hacen creer a la víctima que ha sido objeto de una estafa o que tienen una deuda pendiente. Mediante presiones y amenazas, intentan conseguir los datos personales y bancarios de la víctima. Después trasladan la conversación al WhatsApp y las víctimas instalan un soporte técnico que es donde el ciberdelincuente se hace con el control del teléfono y de los datos bancarios. Ante una llamada sospechosa, cuelga inmediatamente. No facilite ningún dato y verifique que son canales oficiales.
0: I a la Vall d'Albaida, la Guàrdia Civil ha detingut a tres persones acusades de vendre cocaïna des de sa casa, a Castelló de Rugat.
1: Ho feien a través de la finestra de sa casa sense que els compradors entraren en l'habitatge o la policia ha trobat en el registre posterior a la detenció més d'un quilo de cocaïna, haixix i marihuana. Els detinguts són dos homes i una dona d'entre 33 i 61 anys.
0: Ceuta i Melilla són intocables. Qui ho ha dit?
1: Sí, ho ha dit la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congrés dels Diputats, on ha obert la ronda de compareixences de 8 ministres que desfilaran per la Cambra Baixa per tal d'explicar la gestió del govern espanyol en la crisi de Ceuta. Una crisi provocada per l'entrada massiva d'uns 80.000 migrants a finals del mes passat. Escoltem la ministra.
3: Que nadie siembre la menor duda. Ceuta i Melilla són Espanya. Su soberanía, su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos constituyen una responsabilidad del Estado en su conjunto, que va a responder a cualquier vulneración de las mismas con firmeza.
1: De manera semblant s'ha pronunciat la portaveu del govern, Elma Saiz, en acabar el Consell de Ministres.
4: Ceuta y Melilla son España, son nuestra frontera sur y también la de Europa, nada más que añadir.
0: Un apunt de l'exterior de la Xina, des d'on el seu govern ha advertit que no farà un pas arrere en les relacions comercials amb l'Iran després que els Estats Units hagin anunciat que sancionaran econòmicament qui comercie amb la República Islàmica.
1: És més, el govern xinès assegura que farà el que siga precís per tal de defensar els seus interessos.
0: El poble de Bunyol ja està preparat i forrat per a la tomatina de demà. De fet, la munició ja es troba al terme on passarà la nit.
1: Parlem de 150.000 quilos de tomaca que demà llançaran les 22.000 persones vingudes de tots els racons del món. Escoltem primer el regidor Sergio Galarza i després el consell que dona una de les participants en la tomatina.
5: Esperando que llegue el momento de la carcasa y que las 22.000 personas puedan disfrutar de nuestra tomatina. Se va a colgar el cartel de no hay entradas en esta 79 edición y oye, esperando que transcurra todo con normalidad.
6: I tens que empalmar tota la nit fins l'hora de la tomatina.
0: Per cert, que amb motiu de la tomatina, Renfe ha decidit reforçar els trens amb origen i destinació Bunyol.
1: Parlem de 1.700 places addicionals que s'aconseguissin reforçant un total de 7 trens. Els 3 de València iran des de la Font de Sant Lluís. El primer serà a les 8:25 del matí. I en acabar la tomatina, el primer tren en eixir de Bunyol serà a la 1:20 minuts de la vesprada. L'últim a les 4.
0: I en l'actualitat esportiva, doble cita esta vesprada, en l'obert dels Estats Units, màxima expectació, perquè en poc més d'una hora Carlos Alcaraz torna a la pista 4 mesos després de la lesió de Moñica que va patir en el Conte de Godó. Serà en un partit de dobles on formarà parella amb Serena Williams. L'altra cita, futbolística, a partir de les 9, a Mestalla, València-Betis. Per cert, sembla que el fitxatge d'Arnau Martínez ja està tancat i el jugador ja va camí de València. Escoltarem el partit en la transmissió que començarà a partir de les 8:05 en el Punt a Punt.
7: Som a punt. Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles.

0: nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

Hola, així estem de nou. De segur que ens heu trobat a faltar. Però no vos preocupeu, que estàs al lloc correcte. Escoltes Les cançons de la nostra vida, un podcast d'Apunt Ràdio. En este capítol, el tren de la música valenciana fa parada als anys 80. Ens acompanyeu en este recorregut? La diversió està assegurada. Només necessiteu posar-vos ben guapos i guapes. Eixes muscleres ben altes, eixos cabells ben cardats i eixe look espacial i plàsticos que causa sensació en qualsevol.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I és que arriba la modernitat a les nostres terres. Els anys 80 són el viver perfecte per a que calen ben fort totes aquestes modes arribades tant dels Estats Units com de Gran Bretanya. Això sí, nosaltres prendrem bona nota, però li aplicarem un pessiguet del nostre benvolgut mediterrani i un altre de frivolitat, dos ingredients que fan una recepta única. Un resultat lliure, hedonista, festiu i excessiu. Molt valencià per entendre'ns.

a l'etapa que anem a analitzar avui, la van batejar com la New Wave, és a dir, la nova ola. I era tot allò que va arribar després de l'esclat del punk de 1977. Un adjectiu com un altre per a que la indústria encasellara millor els seus llançaments i la joventut del moment poguera construir els seus nous ídols. Les noves sonoritats partien dels clàssics i miraven molt fixament cap al futur. Cançons breus, melòdiques, divertides, perquè una cosa és la ràbia, la contracultura i la reivindicació, i l'altra és passar-ho bé i ballar, sense més pretensions. I això no és un pecat, això és dels manaments sagrats que van acompanyar el naixement del poble.

0: I una altra diferència amb el punk va ser la imatge. Si el punk era lleig, brut i provocador, així tot era molt acolorit i futurista. Provocador, també, clar que sí, però d'una altra manera. Optar per l'etiqueta New Wave era adquirir un estatus diferent al punk i, a més, estar alineat amb l'indústria musical i les multinacionals.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
0: I una de les característiques que va fer úniques a aquestes bandes va ser l'ús dels sintetitzadors i les produccions electròniques com a marca de la casa. I a les nostres comarques, els pioners van ser estos joves que sentim ara mateix.

Parlem de la banda Glamour, una formació que va marcar el camí a totes i tots els que van vindre darrere i que va ficar el focus en les nostres terres per a que ens prestaren atenció a tot l'estat, sobretot a Madrid i Barcelona. Esta cançó que escoltem de fons, Ja no vas a regressar, formava part de Imágenes, el seu primer disc que van publicar l'any 1981.

Els seus fundadors van ser Luis Badenes, José Luis Macías, Remy Carreres, Adolfo Barberá i José Nano Payá. El grup va néixer de les cendres de dos bandes seminals des de la ciutat de València. Per una banda, la banda de Gal, i des del d'allà, Doble Cero. Les seues composicions estaven molt a prop de bandes com Roxy Music, David Bowie o Ultravox, amb un tema que es va catapultar a l'èxit nacional.

0: Imágenes va ser el seu gran hit i una de les aportacions valencianes més importants a la història de la música pop espanyola, ja que esta cançó es va punxar fins a la sacietat a la resta de l'estat i està considerada com un himne del synth-pop. La música de glamour eren sintetitzadors Korg, caixes de ritme, seqüències repetitives i una veu que mira cap a Depeche Mode o Ultravox, però també cap a Radio Futura o Azul y Negro.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
0: Un dels padrins de la banda va ser el periodista

artista musical i escriptor Rafa Cervera, qui els va presentar Esteban Leivas, el seu productor, i qui els va modelar cap a eixa imatge New Romantic que tant els representa. Les seues cançons entraren com una vara als llistats de los 40 principales i el plató televisiu d'Aplauso, la gran passarel·la mediàtica dels anys 80, els va acollir en diverses ocasions. No

A partir d'ahir, Glamour es van convertir en la banda valenciana de major projecció a nivell estatal. Van telonejar els Stray Cats a Badalona o a Soft Cell a Madrid. I a l'estadi de Mestalla van obrir un concert benèfic per recaptar fons per als damnificats del trencament de la presa de Tous de 1982.

L'any següent, el 1983, Glamour va gravar el seu segon disc, Guarda tus lágrimas, un treball que no va tindre la repercussió del primer disc i que, a pesar de ser un bon treball, no tenia l'ànima que va acompanyar el primer. No obstant, tenia temes tan importants com este que escoltem, Intento olvidar.

0: Este fracàs comercial va afectar la banda i va greujar les diferències estètiques que va marcar els seus components. Bàsicament, i per a que totes i tots ens entenem, la polèmica estava entre els defensors de la via del pop lluminós o els que apostaven per les sonoritats més fosques i sinistres.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: En el bàndol sinistre estaven Adolfo Barberà i José Nano Payà, i en el poper es trobaven José Luis Macías i Remy Carreras. I tot va acabar com havia d'acabar, amb dos formacions diferenciades i que ajudaren a enriquir la història de la música pop valenciana.

0: La primera d'elles va ser la banda que escoltem de fons, Comitè Cisne, amb un maxi-single editat l'any 1985 per EMI i que comptava amb Dulces Horas, la cançó que escoltem. Junt a José Luis Macías i Remy Carreras es van incorporar al grup dos músics més, Lino Viaño i un jove alacantí que venia de la banda punk Garage, virtuós a la guitarra i amb una veu molt destacable, Carlos Goñi. Sí, heu sentit bé, Carlos Goñi. Estos van ser els seus inicis, però Goñi es mereix un capítol a part i de la seva trajectòria en parlarem detingudament més avant. Ara ens centrem en els sintetitzadors de Comitè Cisne que mesos més tard llancen el seu primer disc homònim amb Dro.
1: I escoltem ara...

I jo la veritat és que vull escoltar més d'esta banda. Així que, si vos sembla, avancem un poquet més en el temps i se n'anem concretament al 1986. I si som més exactes, al mes d'abril d'eix any, que va ser quan la banda va publicar un EP amb el propi nom, Comité Cisne, i que incloïa cançons com esta, Mírate.

0: Entre 1987 i 1988, Comitè Cisne va publicar dos discos i la creativitat de tots els membres no parava. Estaven constantment component i aportant nous temes. Una de les seues actuacions més memorables d'aquells temps va ser la de l'Estadi Ciutat de València, de teloners de Simple Minds, substituint ni més ni menys que a The Waterboys davant de 35.000 persones.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
0: El seu nou disc el van presentar a la discoteca Barraca, amb tot el que allò suposava en l'any 1987. El seu gran hit del moment era Anna Frank.

Però a Comitè Cisne li va passar el mateix que a Glamour, i és que a la banda hi havia dos formes diferents d'entendre la música. Per una banda, uns pensaven que havien de seguir les tendències del pop britànic i els altres, les del rock nord-americà. El gran partidari de virar cap al rock americà era Carlos Goñi, que, degut a estes diferències amb la resta de la banda, va decidir eixir-se i formar la banda que es coneixeria com Revolver. Però d'això ja en parlarem més endavant. De moment, continuem caminant per la New Wave valenciana i ens trobem ara amb una altra banda important.

Video es va formar el 1982 i es va convertir de sobte en una de les sorpreses del moment a tot l'estat, precisament per la cançó que ara escoltem, La noche no es para mí. Este tema formava part del seu primer single i estava produït ni més ni menys que per Tino Casal. Esta cançó va arribar al número 2 de les llistes de vendes i al primer lloc de los 40 principales. La banda la van formar Carlos Solís, José Manuel Moles, Vicente Chust, Puchi Balanzà i dos membres femenines que van revolucionar l'escena, Pepa Villalba i Sisi Álvarez Osorio.

0: El 1983, de la mà de Tino Casal, publiquen el seu primer LP, Videoteràpia. I amb ell aconsegueixen un disc d'or per les vendes. Fet que les situa en el pòdium de les bandes valencianes de tots els temps, ja que fins aquell moment només ho havien aconseguit Bruno Lomas i Nino Bravo. I després d'això, vindria ja la costera cap avall. Abandonaments, canvis d'estil, discrepàncies entre els membres... I tot fins a arribar a 1989, any on van fer el seu últim concert després d'editar, això sí, 4 discos. Però el temps no perdona i els sintetitzadors ens porten cap a un altre projecte.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Betty Troop va ser una altra formació valenciana d'aquella onada tecnopop que apostaven pel look new romàntic i que es van consolidar en l'escena de la música pop espanyola.

0: Al igual que vídeo, les veus femenines tornaven a apoderar-se del micro i li atorgaven un caràcter especial a la música. En este cas, eren Flora Illueca, Fabián Cidoncha i Marina Arnal, que van compartir escenari amb Sandro Mompó, Pedro Aparicio i Luli Azulay. Igual que els seus coetanis, apadrinats per un productor de renom d'aquella època, Nacho Cano, membre de Mecano.
1: Tres xiques i tres xics. Tota una posada en escena que no era gens habitual en els grups de l'època i que feien hits com este, El Vinilo, que els va catapultar a la fama. Amb este tema van actuar al programa Musical Express d'Àngel Casas i ho van fer l'any 1983 a Radio Televisió Espanyola.

I tal com van néixer, van desaparèixer. I les causes molt semblants a les de l'anterior banda. Diferència de criteris, d'estils i una mala acollida del seu primer i únic treball, Nuevos Héroes, publicat l'any 1984. I ara sí, arriba el moment de dir adéu al maquillatge, la purpurina i els excessos estètics. Però permeteu-nos que ho fem amb dos exemples. Això sí, dos exemples més efímers encara que els anteriors, però que també van tindre el seu moment de glòria. Els primers són Platino i es van formar a la ciutat de València.

0: Esta cançó que sentim de fons, Servicio Especial, va ser un dels hits a les ràdios comercials de l'any 1984. La seva carrera va ser fulgurant, ja que va durar pràcticament 2 anys, però els va donar temps a publicar 2 discos i diversos singles en EMI amb un productor de luxe, Carlos García, del grup Azul y Negro. Lletres despreocupades, tornades apegaloses, caixes de ritme i vocació clarament comercial, eixe va ser el seu punt de partida i la seva aportació a la nostra història. I per acabar, anem a la ciutat d'Alacant per a comprovar quina va ser la seva aportació a esta escena.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Ells són Todo Todo i la cançó que sentim és Tratamiento Radical. Això ja sona diferent, a pesar de l'any de producció. Estem parlant encara de l'any 1981. Francisco García, Carmelo Hernández i Pequi Vidal formaven esta tecnoorquestra. Ni guitarres elèctriques, ni baix ni bateria, només sintetitzadors. Al més pur estil Kraftwerk o Aviador Dro.

0: La banda no va publicar cap tema, però la nostàlgia va fer que recuperaren temes com este en recopilatoris als anys 2000.
1: I amb este ritme acaba el capítol dedicat al tecnopop, els sintetitzadors i la new wave a les nostres comarques. Cada cançó té un propòsit en la nostra vida. Potser estes ens salvaren perquè ens van ajudar a ballar i a passar-ho bé. I escolta, ni tan mal. Que bona falta ens fa, de tant en tant, disfrutar i riure. Adeu.

0: Última hora, molt bona vesprada. L'incendi forestal de Gàtova ha sigut declarat com a controlat. Este avanç suposa que s'ha aconseguit detindre la seva propagació dins les línies de control. No obstant, els efectius continuen treballant sobre el terreny amb la finalitat d'aconseguir la seva completa extinció. Un incendi que ha cremat 630 hectàrees. I 15 anys després, Nova York torna a estar a un vol directe de València. United Airlines ha anunciat que a partir del 2 de juny de l'any que ve connectarà directament Manises amb Nova York 3 vegades per setmana. I la notícia, naturalment, ha fet feliços a tots, a la Generalitat, perquè reforça la connectivitat internacional i obri oportunitats en un mercat amb molt de potencial, a l'Ajuntament, perquè València queda millor connectada amb el món i pot aspirar a rebre turisme d'alt poder adquisitiu, i als que viuen així, perquè Nova York deixa de ser una mica més lluny. Gran notícia per a tots i sobretot per a tots aquells valencians que ja no hauran de demostrar la seva resistència física fent escala a Madrid. No sabem si això ens farà més internacionals definitivament, però almenys ens farà arribar a Manhattan una escala més pronta.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: Però no, el melic del món no serà demà Manhattan, serà Bunyol, que ja està preparat i forrat per a la tomatina. De fet, la munició ja es troba al municipi on passarà la nit. Parlem de 150.000 quilos de tomaca que llançaran les 22.000 persones vingudes de tots els racons del món. Regidor Sergio Galarza, i escoltem també el consell que ens dona una de les participants en la tomatina.
2: Esperando que llegue el momento de la carcasa y que las 22.000 personas puedan disfrutar de nuestra tomatina. Se va a colgar el cartel de no hay entradas en esta 79 edición y, oye, esperando que transcurra todo con normalidad.
3: Y tens que empalmar toda la nit fins l'hora de la tomatina.
0: Per cert, que amb motiu de la tomatina, Renfe ha decidit reforçar els trens amb origen i destinació Bunyol. Parlem de 1.700 places addicionals que s'aconsegueixen reforçant un total de 7 trens. Els trens de València eixiran des de la Font de Sant Lluís. El primer serà a les 8:25 del matí. I en acabar la tomatina, el primer tren en eixir de Bunyol serà a la 1:20 de la vesprada. L'últim, a les 4. Com sempre, amb la ràdio i la televisió d'Apunt com a testimoni. I el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, ha criticat les confederacions hidrogràfiques del Xúquer i del Segura, dependents del govern central, per, diu, no actuar, segons assegura, en els llits dels barrancs de la Comunitat Valenciana davant l'arribada de la temporada de pluges.
4: La desídia, la parsimònia, la dejadez de les confederacions és extraordinària. En este verano tórrido, donde el calor

0: anuncia lluvias torrenciales en otoño, nuestros cauces, nuestros barrancos, deberán estar en condiciones y no las tienen.
1: I contradiccions entre la ministra de Defensa i el ministre de l'Interior pel que fa a l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals del mes passat. I és que, mentre Margarita Robles assegura que el Centre Nacional d'Intel·ligència va avisar la delegació del govern a Ceuta que hi havia una convocatòria per a l'entrada irregular nadant de migrants des del Marroc, Grande Marlaska ho nega.
2: Que operativamente en Ceuta, nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno.
3: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
1: Mentrestant, des del Partit Popular, la portaveu del Congrés, Esther Muñoz, s'ha dirigit d'esta manera a la ministra de Defensa, que avui s'ha estrenat a la Cambra Baixa en una ronda on passaran 8 ministres per explicar la gestió del govern espanyol en la crisi de Ceuta.
4: ¿Puede darnos usted la versión oficial del gobierno? Bueno, mejor, ¿puede decirnos la verdad? Que es que a veces no coincide con la versión oficial del gobierno. Siguen a explicar y sin llamar al embajador de Marruecos cuando el ministro de Justicia marroquí ha dicho en dos ocasiones tras el ataque que Ceuta y Melilla son marroquís.
1: Previsió de l'horatge, Javi Miró, bona vesprada.
5: Bona vesprada, situació meteorològica que ha vingut caracteritzada avui per este vent de ponent que ha bufat en moltes comarques valencianes i ha fet disparar el termòmetre principalment al litoral central, on s'han assolit màximes d'entre 35 i 36 graus. De nou, les temperatures més elevades avui s'han registrat al prelitoral central, on Vilamarxant, per exemple, ha registrat una màxima de 38 graus. Així que continuem amb esta calor que no ens abandona del tot. Demà sí que tindrem un canvi de dinàmica, tindrem més nuvolositat de tipus mitjana i alta que arribarà des de l'interior, anirà cap al litoral, marcarà pràcticament tota la jornada, ens arriba calitja pel sud i sí que tindrem una miqueta més d'humitat perquè demà, per contra, tindrem brises des de primera hora del matí i això deixarà un ambient més humit. Per tant, baixen les temperatures, però tindrem més humitat, així que la sensació tèrmica serà molt semblant a la d'avui o inclús amb més basca. De cara a dijous, les temperatures es reverteixen de nou i és que tornarà a bufar una miqueta el vent de ponent, tornaran a obrir-se clarianes i, per tant, tindrem més calor, però calor més seca. Així que dins d'este vaivé meteorològic, d'este vaivé tèrmic, demà baixen les temperatures, augmenta la humitat i de cara a dijous es reverteix la situació amb més calor, sobretot al litoral central.
1: Gràcies, Javi Miró. Ens quedem amb els companys del Punt a Punt per a viure el València-Betis. Així està el món a estes hores, així ens ho conta a Punt Ràdio.
6: Contrapunt en A Punt Ràdio. Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Som A Punt.
9: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

Salutacions, què tal? Molt bona vesprada. Són les 8 de la vesprada i 8 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt en A.Punt Ràdio. Per davant d'una jornada de dimarts plena d'esport, 8 de carrereta des d'ara i fins les 11 de la nit. Protagonisme indiscutible avui per al València amb eixe partit ajornat de la primera jornada. Repeteix el futbol a Mestalla 3 dies després, València-Betis a les 9 de la nit. Benvinguts a la passió de l'esport, benvinguts a la màgia de la ràdio, 8 de la vesprada i 9 minuts, i així comença, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, el punt a punt.

0: Ja heu escoltat a la majoria de membres de l'equip en la intro. Afegim també, com sempre, a tot l'equip de tècnics d'Apunt Ràdio, avui representats per el mestre de la tècnica, José Navas. No sea tímida, no soy malo, mami, tú tienes... A la conducció de l'espai, encantat de fer-ho, servidor Paco Polit, i també vosaltres, amics oients, que sou una part fonamental en la nostra transmissió.
1: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 10. 611 38 73 10. El WhatsApp del Punt a Punt.
0: El WhatsApp del Punt a Punt per a participar, i també Twitter, TikTok i Instagram, @PuntaPunt per a comentar el que vulgueu i per a ser, com deia abans, un mes en la nostra transmissió. De la mà d'Indústries Vijusa Higiene Industrial, 8 de la vesprada i 10 minuts, torn per al nostre partit de la jornada. Tres dies després, torna el futbol al camp de Mestalla, València-Real Betis. Compte enrere 50 minuts per encetar el partit, un duel que anem a contar en els comentaris de Juanjo Rodríguez, de Charlie Egea i de Fernando Gómez Colomer, amb el micro sense fils de Nacho Sánchez. Ja des de dalt, la narració de Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona vesprada!
2: Hola, Paco, què tal? Salutacions i molt bona vesprada si estem en esta cabina de retransmissions del camp de Mestalla, la cabina d'Apunt Ràdio, 72 hores després. I mira que s'ha queixat Corberán de la mancança d'hores de descans per als jugadors després de l'esforç que van realitzar en l'encontre davant el Celta. Avui visita el València un altre equip europeu com el Real Betis, que aplega com un dels invictes en la competició. Primera victòria davant de la Real Societat per a l'equip de Manuel Pellegrini, que demà s'entornarà, esta mateixa nit s'entornarà a Sevilla, i que en tres dies tornarà a València perquè juga dos partits consecutius, avui davant del València i el cap de setmana front al Levante Unió Esportiva. El València, que necessita guanyar. Veurem el capítol d'esta atípica relació entre equip i afició, una afició que avui tornarà a omplir el camp de Mestalla. El terreny de joc està molt millorat respecte de l'encontre davant del Real Club Celta. La vesprada és calorosa, 31 graus, però la brisa de la mar fa que s'estiga bé en el camp de Mestalla. L'aigua que ja banya el terreny de joc de l'estadi de l'Avinguda de Suècia és l'últim València-Betis en Mestalla.
0: El nostre partit de la jornada és de València-Betis.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: De la vesprada i 12 minuts, una banca nostra, propera i amb els teus mateixos valors. De la mà de Caixa Popular hem de dir i de contar-vos els 11 confirmats. Les alineacions de València i de Betis ja confirmades, Luis.
2: Caixa Popular ens diu que hi ha dos canvis en l'alineació del València. Gallà no juga, Ugrinić tampoc. Són els dos jugadors que no alinea per a la jornada d'avui Corberán, que continua mantenint la línia de 5 per a la defensa, però que col·loca una vessant una miqueta més ofensiva per a l'equip. El València, per enfrontar-se el Betis, juga amb Dimitrievski en la porteria. Continuen els tres centrals, Pepelu, Tàrrega i Gui Diakabí. Banda dreta per a Mafeo, per primera volta titular. Per l'esquerra, Jesús Vázquez, ja dic, Gallà es queda a la banqueta. El doble pivot format per Guido Rodríguez i Javi Guerra. Banda dreta per a Sato, per l'esquerra d'Anjuma. El davanter del València avui és Hugo Duro. Per part del Betis fa Pellegrini una estranya rotació perquè canvia a tot el bloc defensiu. Els cinc homes que siguen titulars davant de la Real Societat en zona defensiva són suplents, mentre que els cinc d'atac són titulars. Així que la formació del Betis per avui, formada per Álvaro Valles en la porteria, la defensa inèdita de Ángel Ortiz, Llorente, Valentín Gómez i Firpo, per davant de Osa, junta a Facundo Bernal. Mitges puntes per a Anthony, Pablo Fornals i Rodrigo Riquelme. El davanter del Betis és el Cucho Hernández, l'àrbitre del partit. Debuta avui en primera divisió. Quina il·lusió que tindrà l'àrbitre de Baracaldo, que es diu Jonarder González Esteban.
0: Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, tot té en caixa. 8 i 14 minuts, obrim a la resta de membres del Punt a Punt.
1: Punt a Punt.
0: Perquè en la nostra cabina microfònica de Punt Ràdio, en la zona de dalt, està Luis Urrutia, però per baix, Espigolan, com sempre, està el nostre company Nacho Sánchez. Hola, Nacho, bona vesprada.
4: Què tal, Paco? Bona vesprada. Benvinguts a l'últim València Betis, així a l'estadi de Mestalla, en un ambient que ja comença a plenar-se, el temple de l'avinguda de Suècia, quan en estos instants isen a escalfar els tres porters, Cristian Rivero, Stole Dimitrescu i Raúl Jiménez. Ja no està Vicent Abril, que ha posat camí rumba a Girona per a jugar, no, per a Tarragona per a jugar en el Nàstic, després de la seva sessió. I en aquest inici de partit, Paco, que s'espera en un partit en el que no resten entrades a la venda, i també t'he dit que ha estat Manu Fajardo, el director esportiu del Betis, que ha sonat en repetides ocasions per al València Club de Futbol, mantenint llargues converses, especialment en Luis Rioja. Poc més de mitja hora per a començar, i l'estadi, poquet a poquet, que s'està plenant.
0: I, evidentment, la notícia de la jornada, Nacho Sánchez, que avançaves en xarxes fa una estona, informació de Punt Ràdio, era eixe principi d'acord entre València i Girona per Arnau Martínez, que està previst que arriba a València en les pròximes hores.
4: Correcte, així és, Paco. Arnau Martínez ja té tot acordat en el València. És sorprenent, perquè després de tenir tot acordat entre el jugador i el club de Mestalla, s'ha hagut de refer l'acord, perquè el València puja l'oferta al Girona, el futbolista renuncia a un poquet de diner, s'arriba a un acord en el Girona per 5 milions més un milió més un 15% de futura venda, i a soles faltava els bonus per partits per a Arnau Martínez. Això ja està pràcticament tancat, no resta res, ja està tot tancat, i a soles falta, evidentment, passar tot a paper. El futbolista, te puc dir, que veurà el partit d'esta nit a sa casa, fins que Ron Gurley li telefoni i li diga: oye, vés-te'n cap a València. El futbolista té ja tot preparat, la maleta, tot per anar. No sap si esta nit, no sap si demà ben prompte pel matí, perquè Carlos Correal li ha dit que el vol, si pot ser demà entrenant, millor que després demà.
0: Pues és la notícia de la jornada. Poquet a poquet el València que va completant eixos forats que té en la plantilla. Va arribar Pablo Maffeo la setmana passada i Arnau Martínez, que serà nou jugador del València en les pròximes hores o dies. Ha d'arribar, ha de passar la revisió mèdica, firmar el seu contracte i demés. Però acord total entre València i Girona, informació que vos oferia Nacho Sánchez avui en la sintonia de Apunt Ràdio. Fernando Gómez Colomer, què tal? Bona vesprada.
5: Hola, buenas tardes.
0: Abans de preguntar-te per l'alineació, 5 quilos més un adicional en concepte de variable, més un 15%, eixe és l'acord entre el València i el Girona. ¿Es bo, es roín, es car, es barat?
5: No, a ver, el acuerdo no me parece mal. A mí me parece un precio lógico, con una cláusula de 8 millones de euros. Bueno, y lo que podía esperar el Girona, que después de descender a segunda, tenía todo el tiempo del mundo para que, bueno, ya vendrá el que tenga que venir con el dinero que tenga que venir, y que nosotros estemos de acuerdo. Parecía que todo iba encaminado a que efectivamente este acuerdo llegase y que viniese a Valencia. El chico lo tenía todo acordado, me parece 5 años de contrato hasta el 2031. Pues bueno, el Girona solo le tocaba esperar, ha esperado, y yo creo que obtiene un buen acuerdo con el Valencia. 5 millones más uno en objetivos, no sabemos los objetivos, pero usualmente serán relativamente sencillos, y luego un 15%, que tampoco sabemos si el Valencia lo venderá posteriormente o no y por qué cantidad, pero vamos, bien, me parece un acuerdo bueno para las tres partes. Y el chico, pues bueno, como hemos comentado muchas veces, para este Valencia, pues bueno, puede jugar de lateral derecho, de carrilero derecho, de central, en línea de tres, de central en línea de dos, incluso de medio centro defensivo. Lo ha hecho con Michel así en el Girona, y bueno, ya digo, creo que para este Valencia me parece una buena incorporación. A ver si efectivamente el rendimiento que se espera de él es el que creemos que nos puede dar, acompañando a Maffeo en banda derecha. Creo que esa posición ya está cubierta, y ahora a ver qué pasa de aquí a final de mercado con las otras posiciones. Me llama mucho la atención que con una cláusula tan baja, Paco, no haya habido algún equipo que de verdad lo haya querido para decir, toma 8 y vienes para acá. Eso es lo que me llama la atención. No sé si a lo mejor ha tenido tantas posibilidades como se ha comentado.
6: Igual
5: porque
6: el
5: precio no era muy alto.
6: No, claro, el déficit en ese costa dreta del València és superior al que n'hi ha en el mercat, perquè en general tots els equips almenys tenien un lateral dretà.
5: Sí, però
6: el València fa 7 dies no tenia
5: però
6: cap.
5: Però fíjate que és un xico que puede jugar en varias
6: sí, sí,
5: posicions.
6: Sí, sí, de central també.
5: I que
6: sí,
5: vamos
6: sí.
5: a ver, para un club, por ejemplo, de segunda división inglés, es una milongada. O sea, es muy poco dinero. Ya no te digo nada para los de la Premier.
6: El West Bromwich Albion a Karim Tunde per 5 kilos también.
5: No te digo nada para un equipo de la Premier. O sea que, ya digo, incluso si fuera un equipo italiano, un equipo francés, un equipo alemán, no sé si al final ha habido tantos pretendientes. Pero bueno, el caso es que está aquí en Valencia. Me parece un acuerdo bueno para las tres partes.
6: Estaba parlant Luis también de Fons, que no le he escoltat per ahí.
7: Yo,
8: No, estaba sentí es el microambiente. El que pense es que están las cosas muy raras, ¿no? Vull dir, hoy es primera convocatoria para Van Ovelen. Es decir, ya tenim porter, es queda fuera de la convocatoria per ser Rivero. Fa 4 días no tenim lateral dret, ahora tenim 2.
6: Fa una semana no n'hi havia. I ara n'hi ha 3. Anem a 2 i mig. Sí, correcte.
8: És que... I ens continua faltant gent de banda, ens continuen faltant mis centres, ens continuen faltant davanters, però... Ara tenim 2 laterals drets.
5: Bueno, que és lo que hay que tener, ¿no, Luis?
8: Bueno, sí.
5: 2.
8: Sí,
5: com a mínim. I uno que te puede servir de más cosas.
6: Que resta una setmana de mercat exacta, bueno, una setmana i 3 hores. Per cert, està per ací des de falla a mitja hora, perquè ha vingut en temps. Charlie Egea, què tal? Bona vesprada.
9: Què tal?
6: I no te vaig a preguntar per l'alineació, te pregunte per Arnau Martínez, sí, que serà nou jugador del València en les pròximes hores.
9: Pues me quedo con parte de Luis y con parte de Fernando. A mí me extraña que ningún equipo, ya no de la Liga Inglesa, a mí que el Villarreal, que no tiene lateral derecho clásico, el Atlético Madrid, que no tiene lateral derecho clásico, no haya apostado por un jugador que, según rezan, es muy bueno, pero su equipo baja a segunda división. Con esto no quiero decir nada, que es un buen fichaje para el Valencia, que yo no habría hecho, lo digo yo. Es decir, creo que el Valencia tiene posiciones mucho más necesarias para...
6: ¿Tú te habrías gastado la despesa de 6 millones era per altres de marcación?
9: No, yo habría gastado 6 millones si no hubiera fichado a Mafeo. Pero fichando a Mafeo, creo que no es un jugador necesario, es decir, porque si, claro, si lo fichamos como central, es que lo hemos fichado porque dejase al
6: lesionado. Bueno, Mafeo va al pasta, ficha y la que ve habría que dar 3 kilos per él.
9: Sí, sí, pero bueno, pero ya tenías. Es que yo creo que con Mafeo y un chaval del filial, hasta Fulquier medio cojo tenía la posición más o menos cubierta, pero bueno, es un buen fichaje, para mí es muy caro, ¿eh? Es
6: decir, vale.
9: Para mí, todo es un fichaje de 20, 25 millones en 5 años, que me parece para un futbolista que no ha sido internacional y no tiene pinta de ser internacional, es caro. Y luego me aterroriza la expectativa creada, es decir, estamos en una ciudad en la cual creemos que va a venir Carvajal a jugar. No lo creemos porque la gente lee las redes sociales y parece que todo el mundo ha visto jugar a Arnau Martínez 90 partidos. Yo le he visto 3, los que juegan contra el Valencia y contra el Levante. No le he visto más. Entonces, la expectativa creada me aterroriza.
6: Bueno, el otro día en el aeropuerto, en la arribada de Van Ovelen, que es porter del Ipswich Town, que te va a levantar fa un mes, ni vale, había 100 claro. personas allí esperándolo, no, como si fuera Penef en la ignorancia.
9: Claro, pero a mí me da miedo que esta expectativa creada, porque hemos hablado tanto del chaval que pensamos que va a llegar y va a desbordar por banda derecha.
6: Ojalá, ojalá. No, bueno, yo
9: espero. Lateral correcto, correcto. Sí. Ya está, no es una edad correcto. Para no, este Valencia.
8: Porque de ella, Fernando, para mí, el fútbol mundial ha demostrado que creo que Arnau no val 8 millones.
9: Claro, claro. Luis, claro. Pero es que yo ayer miraba la Real Sociedad, el Villarreal, el Atlético de Madrid. Lateral derecho no hay, es que no hay. Es una posición huérfana en el fútbol mundial en este momento. Ya no te digo la Liga Inglesa, que pagan 50 millones por un tío que coge a caracoles el día antes. Entonces, a mí, quiero verlo, el fichaje. Yo no lo hubiera hecho teniendo más feo, pero bueno, Valencia lo ha hecho porque va a jugar mucho de central. Porque se ve, también digo, si De Haas no se rompe el sábado, no estaría aquí Arnau.
6: Fernando.
5: No, a ver, si me permitís, es que quería cambiar un poco de tema, porque quería empezar con esto.
6: Tú sabes que la tertulia
5: es quería empezar con esto, lo que pasa es que me has preguntado directamente por el tema de Arnau Martínez y no he podido. Quería disculparme ante quien corresponda,
6: ¿sí?
5: Porque el otro día en el descanso dije que Justin De Haas salía seguramente sustituido, condicionado por la tarjeta amarilla, ¿vale?
6: Bueno, estaba lesionado.
5: Y que incluso a lo mejor eso le había venido bien a Corberán porque le habían cogido 2 o 3 veces la espalda y bueno, era como una buena excusa para poder para poder sustituirlo, pero no era así. Efectivamente, me equivoqué.
6: Estaba lesionado
5: y además parece ser que está lesionado de verdad, y por eso, bueno, me equivoqué y emití un juicio demasiado rápido, sin contemplar la posibilidad de que podía ser por un problema físico, como así era. Y bueno, y si quieres que hablemos de otra cosa.
6: Dita això, no, y me parece molt bé perquè
8: banda. Que els comentaris els fem sense xarxa,
9: Vull
8: dir que
9: claro.
8: Valorem en condicions normals. Vull dir, si hi ha hagut una lesió, hi ha hagut una lesió. Però si no hi ha hagut una lesió, estem així per a valorar els motius del canvi.
6: Pues que tampoc se va retirar a vestidors coixejant, claro. Ni res. No, n'hi havia cap tipus de...
9: No, però jo ja dije que me parecía exagerado sentarlo por una tarjeta. A mi me parecía exagerado.
5: Aunque
9: eso pasa,
5: está pasando mucho.
9: Pero está pasando, pero bueno, sí. Había otro motivo, oye. Se pide disculpas.
8: Que recupere y ya está.
6: Exacto. Efectivamente.
9: Y que rinda, que es lo importante.
6: De seguida anem amb les alineacions, però crec que ja està Nacho Sánchez amb Juanjo Rodri. Juanjo, estàs per ahí?
7: Sí, así estic.
6: Bona vesprada, amic. Com estàs?
7: Molt bé, i tu?
6: Jo de categoria, home. Jo
7: també.
6: Tu també, que, ja ho sé.
7: Ai, hi ha que resistir com siga.
6: Resistir fins a la victòria, sí senyor. Te pregunte per l'Onxo, te pregunte per Arnau, que el xicón que tens al costat ha estat molt damunt d'eixe fitxatge i des d'avui ja està a l'acord, però en les pròximes hores serà nou jugador del València. T'agrada Arnau, primer, i segon, si te pareix bé, el 5+1+15% d'un futur traspàs que va a pagar el València per ell?
7: Sempre m'ha agradat Arnau. Jo crec que la seva trajectòria ha sigut positiva a Girona i de més. I sí, és un bon fitxatge, però no és un fitxatge, crec jo, resolutiu. Encara queden molts puestos per cobrir degudament, o sigui que això és un xicotet parche que possiblement funcione bé perquè possibilitats i categoria té, però no és suficient per a lo que necessita el València.
6: Respecte a l'alineació, dos canvis. No juga Gaia de titular, juga Jesús en eixe costat, Pablo Maffeo titular, evidentment per l'altra banda, per la banda dreta, i en la zona de dalt, Ugrinić fora i se juga en, entre cometes, dos puntes, que van a ser Dan Juma i Hugo Duro. Hugo Duro com a principal referència, Dan Juma jo imagine que pegat a un costat. I, bueno, anem a veure si estos canvis li donen un poquet més de dinamisme, Juanjo, a un València que la teoria va estar molt plano, sobretot a nivell ofensiu.
7: Sí, exactament. Quan vens d'un resultat negatiu, tens que tocar algo, fer algun canvi. Jo crec que lo millor que li podia passar a Gallà, per exemple, és que estiguera de 3 o 4 partits sense jugar, perquè el veig passat de voltes. Jo no sé si és que en el seu moment no es va recuperar de la lesió que patia, però crec que necessita un descans. Sí, venim d'un descans estival, però sembla, per l'actuació de l'altre dia davant del Celta, que necessita més descans. Per altra banda, és oportú el debut de Maffeo. Sabem que és un jugador de certa regularitat, difícil de sobrepassar, i Jesús Vázquez, en les oportunitats que se li han donat, pues, jo crec que també ha millorat. Ja no és ese jugador feble, dèbil. Crec que la seva projecció és positiva i crec que dice sentit quan toca li arrem a Corberán, però a mi sembla que este canvi en els laterals

0: està, té la seva lògica.
1: Del rival d'avui, alguna cosa a dir, que el tens més que controlat a este Betis de Manuel Pellegrini, que és el segon entrenador en més longevitat.

0: les seues raons tindrà Pellegrini, però hi ha jugadors que són titulars indiscutibles i no estan en l'alineació inicial. No sé si és que Pellegrini pensa que no fa falta més per a complicar-li la vida al València, però sí, m'estranya algo de l'alineació perquè no ha ficat tota la dinamita que té, per dir-ho d'alguna forma. Segurament que estem en principi de temporal, la dosificació tampoc ve mal, però esperava una alineació del Betis més contundent.
1: Segurament perquè estan encara agarrats en pinces, com practiquen tots els equips en aquestes alçades de la pretemporada o de la temporada i del mercat d'estiu. Juanjo, un abraç, parlem al descans, amic.
0: Molt bé, parlem al descans. Gràcies, Paco, un abraç.
1: Juanjo Rodri, el nostre analista. I abans de preguntar-vos precisament per aquesta alineació, volia tornar amb Nacho Sánchez, perquè hem parlat de la vessant de Charlie, del mercat i del moviment. Sí. Del moviment que té a veure amb el que paga el València i després, però i el jugador què? Perquè Nacho, en el cas d'Arnau, en les darreres hores, bueno, i dies, ha fet molta pressió per a vindre sense, evidentment, creuar cap tipus de línia que, per exemple, Julián sí que està creuant en l'Atlètic de Madrid, no? I Arnau, sempre, Nacho, sent molt respectuós en el seu club, que li ha donat tot el Girona, sí que ha fet molt i ha posat molt per la seva part per a vindre al València.
2: Totalment, Paco. I per a mi és el que han de fer els professionals, si te soc sincer. Arnau va anar a l'entrenador, Arnau va anar al club i va dir: oye, a mi m'agradaria que acceptàreu l'oferta del València. Si no l'accepteu, jo no vaig a ficar-me en rebeldia, jo no vaig a deixar de jugar, jo no vaig a fer declaracions fora de lloc com va fer Sigankov, per exemple. No, jo vaig a ser professional, però el meu desig és anar-me'n. I jo crec que això és una bona senyal també per al València, no? És a dir, perquè no sé si recordeu, Daniel Bas, quan el València va voler fitxar-lo del Celta, Daniel Bas es va declarar en rebeldia al Celta de Vigo. I després, quan estava al València i volia anar-se'n a l'Atlético de Madrid, Daniel Bas es va declarar en rebeldia al València. Per tant, jo crec que aquest tipus d'actuacions dels futbolistes també diuen molts d'ells. I jo crec que Arnau ha quedat bé. Si vos fixeu, quan hem donat la notícia, ja no sols a València, sinó a Girona i tal, la gent no estava criticant Arnau, eh? La gent no estava dient...
1: No, l'afició del Girona no està cabrejada en les formes ni en com se n'ha anat, perquè correcte, està sent molt leial o molt honest en este cas,
2: sí,
1: no?
2: Sí, jo crec que és el que han de fer els futbolistes. Oye, tu tens un desig, tu pots dir-ho, o sigui, és lo normal, o sigui, Paco, jo, tu pots estar així, tu i jo, la mar de feliços, però si ve l'ESPN, home, jo seré professional, o la BBC, i dius, ostres, tu, és lo més, però home, es tracta de ser professional, estigues on estigues, perquè tens un contracte i has de complir-ho, i a més és que ell és del Girona. Per tant, jo celebro aquesta actitud, i per lo que dieu abans, no és tant que la clàusula d'Arnau siguera baixa i no hi haguera clubs que volien pagar-la, no. És que Arnau estava demanant una línia. És que no podem obviar que el València li va donar vora 14 milions d'euros a Arnau Martínez, que este any a Soler li restava un any de contracte i tenia firmat 800.000 euros nets. I el València li va donar 14 milions de pavos en 5 anys. És a dir, l'operació per a mi en termes de... S'estava parlant molt, no?, de si està sobrepagada. Per a mi en termes de traspàs, no. Sincerament, jo pense que per Arnau Martínez 5 milions no és sobrepagar. Ara bé, en termes salarials...
1: El sou va ser important.
2: Sí, jo crec un poc que sí, eh? Donar-li 14 milions en 5 anys a un lateral dret de 23 anys encara...
1: Sobretot...
3: Nacho, de un equipo que bajas...
1: No, sobretot, Nacho, total, en un estío en el qual a Gallà li han oferit
3: 800,
1: claro, una proposta, claro, que és per a veure, claro. Però bueno, en això tanquem el tema d'Arnau, si sí, no més novetats, anem a oferir-les més endavant en la transmissió. L'11, Fernando, canvis, Diakabi titular, sí, Maffeo titular, reorganització en la zona de dalt, i el que no juga com a titular, evidentment, Justin Dejas, i tampoc Ugrinich, però això sí, només dos canvis, però la fisonomia de l'equip canvia molt, sobretot sí, en la zona de dalt.
4: Bueno, a mi me parece hasta ciertamente lógico, como ha comentado Juanjo, que José Luis Gallá pues hoy no sea titular. Si metes a Maffeo, pues bueno, elegir a Jesús Vázquez, son tres partidos en una semana, principio de liga, vuelves a jugar en casa, no te viene mal, pues bueno, ya José Luis seguramente, ya veremos en Coruña si juega o no ante el Deportivo, pero quizás ese es el cambio más llamativo, porque se ha decidido por Pablo Maffeo, por introducirlo en el once inicial rápidamente, y el elegido para jugar como carrilero izquierdo es Jesús Vázquez. No ha abandonado la defensa de tres, pero sí que es verdad que lo que mueve el resto del equipo es la salida de Ugrinich. Uh-huh. La salida de Ugrinich, bueno, al que también le puedes dar

0: Juga el Real Madrid-Real Societat, que després demà serà el Celta va Osasuna i el Barça Athletic Club, i que ja divendres comença la següent jornada. I també teníem un apunt molt ràpid que fer de pilota valenciana, que ja sabeu que sempre en el punt a punt té una finestra per a contar-vos l'últim hora. El trofeu de Castelló, disputat en la modalitat de raspall, en triquet de Castelló, municipi de la Ribera Alta, ja té campiones i campions en la final femenina. Anna Puertas i Míriam s'han adjudicat el títol després de superar Victòria Isabel per un 25-20 molt ajustat. Entre els dos finals, la jornada s'ha reservat un moment molt emotiu per a l'homenatge a Batiste I, recentment desaparegut, exjugador i extrinqueter de Castelló. La seva figura està sempre molt estretament vinculada a una instal·lació que durant molts anys va ser coneguda com el trinquet de Batiste, un reconeixement a una persona que forma part de la memòria de la pilota i del raspall castellonès. I després, en la final masculina, Montaner i Seves s'han proclamat campions del trofeu de Castelló després d'imposar-se amb autoritat a Vicent i Murcianet per 25-5. Això respecte a la informació de pilota valenciana, sempre la mà del nostre Matías Oliver. I abans de recordar les alineacions, faltava dos detalls molt ràpids, Fernando, per a tu, sí, de l'alineació. El primer, Sato l'altre dia, que va aixir en la segona part, fundit, tres dies després, titular novament. De 9 anys i ve d'una lliga que no té el mateix ritme que és en Espanya. Jo tinc el dubte de, anem a veure si aguanta més dels 50-55 minuts de l'altre dia.
1: Però és que no tienes mucho más.
0: Efectivament.
1: És que no tienes mucho más. Claro que Rioja va convocado hoy, pero se acaba de recuperar de una lesión. Sato, además, sí, tiene 19 años, es joven. Yo creo que va a estar con chispa bastantes minutos. Ya veremos a ver adentrada la segunda parte si cae o no cae. Pero a mí me parece bien que repita como titular. Es decir, no puedes andar cambiando jugadores ahora, mm-hmm, este sí, este no. Es verdad que cuando hay semana de tres partidos, cualquier cambio puede resultar comprensible. Puede llegar a resultar comprensible. Pero en este caso, Santos, joven, 19 años, oye, lo sustituyó el otro día, que vuelva a jugar.
0: I l'altre detall que volia dir-vos és que fa, i mira, afegis si està per ahí a Nacho Sánchez també la conversa, fa 15 minuts el Celta ha fet oficial el fitxatge de Kouyap Driouech. Nou jugador del Celta. D'on ve este home, Charlie? Del PSV Eindhoven, extrem, marroquí, que arriba per a reforçar al Celta.
2: Lo había leído.
0: I què passa en això? Que el PSV té un foradet
2: para pichar a Dayo,
0: per a la banda. Y la pregunta, Nacho, es...
2: Y eso no implica que no se va a ir al medio.
0: No. Yo andaba a preguntar de la situación de, claro, de la situación de Danjuma Wii tácticamente a Fernando, pero ya que esté, Nacho, lo del PSV, sí, y Danjuma continúa en stand-by a la espera de que el PSV, el club holandés, faça alguna cosa.
3: Pues mira, Paco, noticia de última hora, no nostra, evidentemente, los compañeros de Girona, y ha negociación entre el PSV y Ounahi, el futbolista, creo que es marroquí, que sí, a veces sí, es un buen pepino,
2: bueno,
3: que juega de atacante. I estan dient els companys de Girona que sí que hi ha negociació i que el PSV està tractant de tancar ese moviment. Esto ja és intuïció, però evidentment el PSV estava pendent de fer una venda per a reforçar l'equip. I la lògica dicta que s'estan negociant per ell és que Danjuma, que tots tenien clar que sí que havia una comunicació formal PSV-València, i PSV evidentment en el futbolista, però que no havia hagut res més, no havia hagut un pas endavant ferm de dir, oi, esta és la clàusula, no. Per tant, si estan negociant, com diuen a Girona, ja oficialment per este futbolista, per Ounahi, tot indica que Danjuma sembla que és el pla B, evidentment. És intuïció purament, perquè evidentment estem en directe i no hem pogut fer telefonades, però és lògica. Claro. No?
0: Pues queda una setmana de mercat i tres hores pràcticament. Fernando, avui Danjuma titular al costat d'Hugo Duro, dos puntes.
1: Sí, si en defensa nos colocamos 1-5-4-1, pues él ocupará seguramente la banda izquierda. Luego, pues... Así como el otro día con Javi Guerra y con Sato no existía la opción de quedarse abierto para recibir, intentar el uno contra uno, aquí con Danjuma sí que existe esa opción. Es decir, puede venir por dentro para dejarle todo el pasillo a Jesús, o puede quedar abierto para recibir al pie y a partir de ahí pues Jesús ir por dentro, apoyarle por detrás, y a ver, hacer un desdoblamiento, pero en definitiva ahí ya tienes esa opción también de mantenerlo un poquito abierto para jugar un uno contra uno, de normalmente se va a venir por dentro para encontrar pase o disparo. Bien, me parece que así es como va a jugar Danjuma hoy.
0: Pues anem a veure el rendiment de la cobra Danjuma a 7 minuts del... Sí, què passa? Sempre m'agrada molt, sí, la cobra Danjuma, la Rock Up de Nur...
2: Sí, sí. Sí,
0: es que sempre...
2: Sí, sí, bueno, i Dieng, ¿cómo es?
0: Dieng. Aliu Dieng, la pirámide Dieng.
2: El increíble Dieng.
0: La piràmide de Dieng, bueno, el que deia. 7 minuts per a arribar a les 9 de la nit. Ja sabeu que així, al punt a punt, ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. De la mà de Caixa Popular, alineacions.
4: Es la jornada 2 de la Liga, se enfrenta en

0: València 13 amb un punt i el Betis que ocupa la sèptima plaça amb 3 unitats. El Betis serà líder de primera si guanya en Mestalla per 4 gols o més. Alineació de Corberán per a la jornada d'avui amb 2 canvis respecte de l'equip que va empatar davant del Celta. Deixa la banqueta Gaià i Ugrinic i avui juga amb Dimitrievski en la porteria. 3 centrals, Tàrrega, Pepelu i Diacabí. La banda dreta per a Mafeo, per l'esquerra Jesús Vázquez. El doble pivot per a Guido Rodríguez i Javi Guerra. Banda dreta per a Sato, per l'esquerra Danjuma. El davanter del València, per primera volta en la temporada, és Hugo Duro. Per cert, el capità del València és Guido Rodríguez. En la banqueta, primera convocatòria per a Van Ovelen, junta Córdoba, Gallà, Panac, Ugrinic, Dieng, Almeida, Durà, Raba, Rioja, Otorbi i Sadik. Per part del Betis de Manuel Pellegrini, avui en Mestalla juga amb Álvaro Valles en la porteria. Defensa de 4 per a Ortiz, Llorente, Gómez i Firpo. Doble pivot per a Facundo Bernal i de Osa. Banda dreta per a Anthony, per l'esquerra Riquelme. La mitja punta per al castellonenc Pablo Fornals. El davanter del Betis és el Cucho Hernández. En la banqueta del conjunt bètic, 2 porters, Manu i de Pablo, més Bellerín, Nathan, Bartra, Fran García, Iker Losada, Fidalgo, Parrot, Marc Roca, Isco i Pablo García. L'àrbitre del partit és Jonander González Esteban, és de Baracaldo, té 41 anys i avui debuta en primera divisió.
1: Les alineacions del València Betis, Caixa Popular, cuidem les persones. 5 minuts per arribar a les 9 de la nit, ja vos he dit abans, arroba punta punta en Twitter, TikTok i Instagram per enviar qualsevol missatge i també les nostres xarxes socials, la de Fernando, la meua, la de Nacho Sánchez, la de Luis Urrutia, la de CGA Vivo, que és en Charlie Egea en Twitter. També teniu el nostre WhatsApp 611-38-73-17 per a comentar el partit, àudios de WhatsApp, 30 segones si pot ser, o missatges. I també, evidentment, molt pendents d'un detall que m'ha enviat fa un instant, estic flipant. Salva Gomis per línia interna. El malnom de Aliu Dieng en Egipte era Dababa, que significa el tank. Bien, el tank Dieng, que està molt ben tirant, perquè és, efectivament està fet de ferro, de ferro i d'alumini.
2: Oye, me llama la atención, Luis, han hecho 41 años el árbitro.
3: Sí.
2: Pues ha tardado en llegar a primera.
3: Ha puchat tardíssim. Tardíssim. És el cupo base.
2: Dios, se retiran con 45, ¿no?
3: Sí, sí.
2: O 46. Me parece alucinante.
3: Tardíssim.
2: Que le vaya bien.
1: Bueno, si li va bé, és que arbitre bé el partit.
3: Posa't a tremolar.
2: No, claro, correcte, claro, correcte, correcte. Ha hecho 41.
1: Bueno, un segon, perquè estem mirant abraçades. Mafeo està pegant una abraçada en la meitat de l'equip del Betis per veterania. Però bueno, ahí están Nacho, Luis, els protagonistes a punt de votar al terreny de joc.
4: Correcte, ja estan eixint els futbolistes així a la xespa de Mestalla. Túnel de vestidor Danjuma i Hugo Duro, a veure si s'entenen el futbolista neerlandès i l'espanyol, perquè el València necessita gol. Trenca l'himne regional de la Comunitat Valenciana, canta Mestalla. Van començar a eixir els futbolistes encapçalats per Guido Rodríguez, que avui estrena capitania. És el segon capità de la plantilla. Avui, el primer en absència de Gallà, que serà suplent després de que Jesús Vázquez li hagi guanyat la partida. També és el Betis en Llorente com a capità. Canta Mestalla.
1: Bueno, pues la imatge molt bona novament. Tot i ser dimarts, per la nit, els deberes que estem en agost encara, Luis, molta gent encara, vacances, i la imatge avui de Mestalla novament ple de gom a gom.
0: Però vaja, espectacular, impressionant com li dona costat la graderia, l'afició de Mestalla a este equip del València. És senzillament aborronador el que es viu partit darrere partit en la graderia d'este vell estadi de futbol.
1: Y más detalles que miraba Mara en la previa también en ese corredor de vestidores, en ese túnel, estaba Danjuma parlante a Hugo Duro, diciendo, le vas a meter.
5: Sí, a ver, le, si, le es
1: de, si es de veres que Hugo Duro tiene un buen día hoy y aprofita. Per ser esta segunda equipación del Betis, a mí me agrada mucho, yo soy muy fan de las equipaciones de color verde. Y en el caso del Valencia, que va a vestir de la manera clásica, blanco y negro. Quina bona imatge, Charlie, de...
2: No,
1: jo l'any que ve, a estes alçades, finals sí. Del mes d'agost, ja la lliga en marxa, jo estaré plorant.

0: orant cada dia, eh? Per no tindre això.
1: Ja, ja.
2: Per què no vens així?
1: No, és verdad, cuando vas te cambia un poco la imagen. Otra vez que le hubiera hecho el campo...
0: Yo, yo tengo el abonamiento, ahí, en Guany, claro, claro. Yo le estoy dejando a colegas, claro, pero yo tengo el abonamiento.
3: Estado bien, sí.
1: Yo creo que el campo era hacerlo ahí, por, como ha hecho el Betis, por partes, y ya está.
0: ¿Getafe? Claro. ¿Viste el Getafe que parece tan
1: claro,
0: fornit?
1: Pero es que...
0: ¿Y no es coña?
1: Es que el campo está muy mal, muy mal. Y aparte da un poco de miedo incluso las escaleras, sí, bajarlas, sí, sí, te asusta un poco, pero claro, como nadie pensó en eso, pues hay que cambiar de estadio. A mí me da una pena terrible. Creo que nadie ha puesto todo el cariño del mundo en el tema, pero ya está.
0: Bueno.
1: No se puede pelear contra esto.
3: Bueno, además, lo que, también es verdad que una vez se comenzó el estadio, claro, yo creo que eso ya no se podía parar. O ya no se podía cambiar. Esa, por eso.
0: Sobres, ¿eh?
3: Por eso digo. Sí.
1: Era muy difícil. Sí.
0: Y tú, cuando eres vicepresidente, teníais el...
3: Estaba parado.
0: Teníais el... No estaba parado.
3: Cuando
0: vas,
3: en el 2008.
0: Cuando vas a entrar... Sí. No, cuando vas a entrar estaba en cara a construirse. Y se va a parar después.
3: Bueno, yo creo que se paró por esas fechas, 2008...
0: Gener del 20, del 9. Y tú portaves sí, desde ese estiu.
3: Sí, sí, sí.
0: Que bons bous vas per ser, Joaquín... Ha votat a la gespa abans,
3: sí,
0: i
3: sí,
0: han penjat un vídeo del Betis, Luis, i Joaquín parlava de, bueno, dels anys que va passar així, tu el tingueres com a, sí, com a futbolista, com a director esportiu, i dient que quin equip tenia el València quan estava Joaquín. Ai, amic, Joaquín.
2: Estava molt emocionat, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Estava, ha eixit molt pronte i estava com acomiadant-se de Mestalla.
1: És que l'entrevista era esa, oi? No sé por qué.
0: Han penjat el contingut en xarxes del Betis.
1: Ya, pero digo, pues espérate, esa de la zona de Joaquín, que lo tienes ahí, chico, aprovechalo.
2: Yo eso no lo he visto, pero sí que...
4: Per,
2: sí
4: cert,
2: que, he visto
4: per com... cert, que tenim...
0: Nacho.
4: Que deia que ha hagut novetat perquè han mencionat Carlos Corberán.
0: Ojo!
4: En quan han donat les... No ha sigut el nostre entrenador Carlos Corberán, sí, com solia ser habitual en qualsevol entrenador, però sí han dit... Este és l'once escollit per Carlos Corberán i ja han procedit a dir l'once titular. Sé que això no hauria de ser notícia, però jo crec que l'audiència i vosaltres enteneu que sí que l'és,
1: claro,
4: perquè no és, que, és que no havien nomenat Carlos Corberán, jo crec que per la megafonia des de
0: la temporada passada,
4: pràcticament un any. Claro.
0: La temporada passada, efectivament.
1: Nadie pitava perquè no l'esperaven. Nadie pitava perquè no l'esperaven.
3: No l'han anunciado.
1: Claro, claro.
3: Han dicho, este es el equipo de Carlos Corberán, claro, y va a hablar del equipo de Dimitres.
0: La peli del increíble hombre menguante y este es el increíble nombre menguante. Un dia està i l'altre i el següent. Tot preparat.
5: Va començar el partit en Mestalla esperant l'ordre de l'operador televisiu. L'ordre que quedarà donada en uns segons. I va ser el Betis qui acaba de posar el balón en moviment. Senyores i senyors, el partit està en marxa. Primera possessió per l'equip de Manuel Pellegrini, que ja juga en zona defensiva, defensa nova, eh? Completament nova, ha canviat els quatre. Més el pivot defensiu Pellegrini respecte de l'encontre inaugural del campionat de l'equip verd i blanc davant de la Reial Societat de Sant Sebastià. El Betis, l'equip que li furta al València el títol, l'últim títol que va poder aconseguir l'equip blanquinegre amb Bordalàs a la banqueta en aquells penals de la Cartuja. Pilota per al Betis, que juga per la dreta. Este és Ángel Ortiz. Entrega per a Anthony. Pilota avançada per a que tracte de jugar-la de Osa, que tota la pretemporada ha jugat de davanter i que avui juga com a mitja punta.
3: Sí, sí, jo crec que de Osa passa por delante, sí, i Pablo Fornals va al doble pivote, me parece a mi.
5: La primera notícia per a mi, Fernando, és que el València avança com 15 metres la línia defensiva.
3: Sí,
5: sí.
3: Sí, bueno, de momento está ahí en repliegue medio, tampoco se puede meter muy atrás ahora, acaba de comenzar el partido, sí. Vamos a ver cómo se va desarrollando a nivel de posesión, y evidentemente ellos tienen capacidad para meterte atrás, si van combinando y van avanzando, pero el Valencia de momento tiene muchas fuerzas y lo que tiene que intentar es presionar de esta manera.
5: Había perdido en guerra una pilota, después la recupera el equipo, después la tornata Pedre Hugo Duro... I finalment servici de banda, perdó, servici de porteria per al Real Betis.
1: Un salió presionando, eso sí, eso sí.
5: Claro, el equipo está muy desavanzado.
1: Claro.
3: Ellos además no rifan la pelota, salvo mucho riesgo no le van a pegar arriba larga, o salvo que busquen algún pase. Pues hombre, hay que presionar arriba. Hombre, ahora estoy fresco, estoy fuerte, juego en casa y voy a presionar arriba.
5: El balón ahí en el mig del camp. Que tracta de guanyar el conjunt bètic, per cert que tinc la sensació que en el València Pepelu juga de central esquerre, eh?
2: Qui juga pel mig és Diakabi.
0: Diakabi és el central central.
2: Sí. La pilota la té el de Dènia. Pepe Lu la demana d'Anjuma, toca de primeres per a Javi Guerra i este davant de la pressió asfixiant del Betis té que alliberar la pilota per a que la tinga Stole Dimitrievski, el porter de València, que eix de l'àrea amb la pilota al peu, va colpejar en llarg per a buscar la carrera de d'Anjuma. Té que vindre el Llorente per al rebuig aeri, pilota per a Javi Guerra en el mig del camp, la toca bé Guerra, Hugo Duro la guanya, de nou Guerra, té l'apertura cap a la banda dreta, finalment filtra la pilota per a Hugo Duro, este busca Sato, per ell està en l'àrea, el xut de Sato fora. Ha creuat en excés el llançament, el japonès no ha xutat bé, pilota que se'n va fora, és el primer llançament del València, se'n va fora, però les sensacions que tinc avui
1: claro,
2: són distinta. Nacho Sánchez molt millors que les de fa 72 hores.
4: Principalmente per la colocación a la chespa, es ser que estáis a línea de 5, donde están rotando, como la, esa posición de libero entre Pepe y Diakabi, precisamente ahora mateix están cambiando un poquito y colocándose Diakabi más a la izquierda, pero en términos de presión, es que ahora mateix están dins de l'àrea Rinosuke Sato, Hugo Duro y prácticamente Danjuma y Javi Guerra. Resabore al que va a correr davant del Celta Vigo, donde estaban en block vice.
2: Poquís dos regals de Anthony a Jesús Vázquez, que se ha guanyat la groga. Afortunadament no li la trauen, però això és costura, eh? Això és fer un traje, el que li acaba de fer Anthony a Jesús Vázquez.
3: És que quan vas a la pressió,
1: claro,
3: no puedes...
1: Entra com un toro.
3: Com un exacto.
1: Entra com un toro, hay que esperar.
3: Tú claro, ves a la pressió en ràdio, claro, però dos metros antes,
1: claro, piensa, párate. Párate, claro.
3: Que te drible él a ti. Sí. No facilites es que no el que la haga.
1: Ha tocado el balón y se ha ido.
3: Exacto. No facilites claro. Eso. Que te drible, que te tenga sí. Que driblar.
2: La té de nou Sato en el cercle central davant de la pressió defensiva del Betis. Erra en la seva passada, així que Ix Antoni a tota velocitat va encarar a Diakabi. La pilota filtrada per el Cucho. El Cucho que es gira dins l'àrea. Se l'acomoda en la cama esquerra. Entrega per a Deosa. Deosa amaga amb el llançament. No pot armar la cama. Obri cap a la dreta. De nou la té Antoni. Ataca el Betis. El València era sí molt tancat. Antoni en curt per a Deosa. El mig centre del conjunt bètic ara ralentís l'acció per a tocar en curt i que prolongui el Betis. La té Llorente, és el jugador més endarrit. Ara entrega cap a Valentín Gómez. L'any passat va ser lateral esquerre, així en Mestalla. Avui és central. Jugador de cama esquerra. El Betis s'acumula en possessió de pilota. Valles que eix de l'àrea per a entregar en curt per a que Valentín comença l'acció ofensiva per a l'equip bètic. La pilota que lluita Hugo Duro amb ell Llorente. Juga arrere cap a Valles. Este sobre Valentín. Ara la pressió és de Sato. Entrega en curt per a Firpo. I este sobre el mig centre. Ix ve amb la pilota controlada Facundo Bernal. Ara sí, el Betis ha superat la pressió defensiva del València. La pilota espera el Llorente, Llorente que avança molt ràpid la pilota per a buscar el lateral dret del conjunt bètic, té que eixir fins al límit de l'àrea. Dimitrievski per atrapar la pilota i agafar-la per al València. Estem ja a camí del 6 d'esta primera meitat. Això és el punt de punta, això és a punt ràdio. Això és la primera jornada de la Lliga, encara que jugui ben tard. València 0, Betis 0.
0: No ho he comentat abans, Luis, esta setmana tenim evidentment programació especial a partir de dijous amb la Volta Ciclista a Espanya per les quatre etapes en territori valencià, però Pogacar s'ha carregat la carrera inclús abans de pitxar, de trepitjar territori espanyol,
2: Sí, diuen que venia a passejar-se,
0: Sí, doncs pues avui en Andorra una exhibició extraordinària de Pogacar.
2: Val Betis, el xut des de la llarga distància, colpeja en l'esquena de Javi Guerra i finalment Mafeo fa un rebuig millorable.
0: És el que deia, que programació especial dijous, divendres i sobretot dissabte i diumenge en la sintonia del punt a punt amb les etapes que tindran lloc en territori de la Comunitat Valenciana.
2: I dijous coincidint amb el sorteig de la Champions.
0: Correcte. Sí.
2: Coneixerem amb un superprograma especial d'hora i mitja dirigit per Salva Folgado quins seran els rivals del Villarreal per a la Champions. El baló en el cercle central, sprinta Sato per a tocar de primeres. Que ve Sato, juga cap a Mafeo. Mafeo sobre Sato. El València que vol córrer. Corberán diu que no corran. Corberán diguen-los calma. I Sato que tira avant. Pilota per la dreta per a Pablo Mafeo. Opció de centrada. La pilota que col·loca cap al punt de penal. La rebutja de cap ve la defensa del Betis. Després són mans de Guido Rodríguez. Mans clares del capità.
4: Es disculpa el futbolista argentí perquè claríssimament li havia donat en el braç a la pilota i era una opció que li ha donat en el braç, però evidentment podia ser una contra i jo crec que si no s'ho corris en contra, clar, era cartulina groga. Per això s'ha disculpat ràpidament.
1: Clamorosa. Primera es voluntaria y segundo corta una contra.
0: De momento el árbitro, un colega,
1: Se ha comido dos y el árbitro.
0: Ha tardado en debutar.
3: No quieres, es el principio del partido.
0: Ojalá que era debutado antes, hombre.
1: Madre mía, que pite siempre.
0: Puñol d'or para este árbitro.
2: Ha protestado Pellegrini,
1: Hombre, Luis. Es que ya se ha comido dos,
2: Ha buscado el cuarto árbitro para decirle. Ahí está Pellegrini. Digue-li al equipo que isca. Este es Firpo. Juega capa de osa. Amaga el cambio de orientación capa a la derecha. El Betis està jugant per el perfil esquerre. Rodrigo Riquelme entrega en curt la pilota de nou per a Deosa. Deosa va a buscar els centrals. La controla en el cercle central Llorente. Per amb l'interior de la cama esquerra a buscar el seu lateral dret. Apareix Antoni en la jugada. Busca la trena que va a recuperar el mig del camp del València. Falta.
3: Tres minuts per a...
2: Ah, no la jula. Tres minuts per a què?
3: Tres minuts per a comprovar que el Betis... Ya controla el partido.
1: Sí, claro, claramente.
3: Ya controla el partido.
1: Sí.
3: Yo no sé quién ganará el partido.
1: Pero lo controla.
3: Pero lo controla. Se juega ya a lo que el Betis quiere.
1: Casi siempre se juega a lo que el rival quiere. Sí, está ya.
3: Eso es.
1: Casi siempre. El árbitro es más que un amigo, Luis,
0: Jonander González.
1: Es más que un amigo.
3: Ha sido falta.
1: Oh.
4: Sí.
0: El nuestro Germán.
1: Sí. El nuestro John.
2: Tendremos servicio de banda penal Betis. Després d'una passada llarga de Javi Guerra, que era bona per a Jesús, però ho ha fet molt bé en el treball defensiu Ángel Ortiz per al Betis. És l'equip de Pellegrini que juga des de la cova. Rodrigo Riquelme encara en camp propi. Continua l'ex de l'Atleti de Madrid, juga en curt, però erra en la passada, però també Guido li regala la pilota a l'equip bètic. És Fornals. Este busca Riquelme i este entrega sobre Deosa en la separadora dels dos terrenys de joc. No progressa la juga rere, de nou la torna a tindre Fornals. Fornals avança la pilota senzilla perquè amb el pit la baixa a terra. El central del València, Danjuma, rebent molt lluny i rep la falta. La falta clara comesa per Ángel Ortiz sobre, com és, la cobra?
1: La cobra.
2: La cobra d'Anjuma.
0: La cobra d'Anjuma. Però jo ja, després del que ha dit abans Salva Gomis, jo me quedé en la segona part d'espere amb el tanque dient... que espere grans coses d'ell.
3: De baba.
0: En doble B, en mig, sí.
1: De baba.
0: I és que no sé parlar en egipci, però...
3: No, tampoco.
2: Quina vergonya.
0: Ja no ensenyen igual en els col·legis,
2: No, això no ho era. Fracàs educacional absolut. Danjuma busca Hugo Duro, tractava de jugar de cap, pèrdua de pilota d'Hugo Duro. El valor per a Riquelme, este busca el Cucho que obre cap a la banda dreta, atent Jesús, fa un mal control, però finalment es refà per a buscar una pilota que molt bé la trau Stole Dimitrievs, que hem complit ja 10 minuts de la primera meitat en Mestalla. Estem vivint esta segona entrega del campionat per al València. Fins ara, com davant del Celta, 0-0 en el marcador. És el nostre marcador favorit. Pilota per al València, la té Javi Guerra. Este va a buscar César. El Betis espera, pero sin recular tampoco massa. El aspecto defensivo del Betis en defensa es de un 4-4-2. La tejes. Jesús Vázquez juega para Javi Guerra. Guerra en el cercle central para Guido Rodríguez. El balón que torna a tocar Javi Guerra. La buscarà de nou Pepelu, però el València sense progressar. Només entrega la pilota en horitzontal. Allà va Sato, a veure què fa Sato, perdre la pilota.
1: No arriesga, és que no.
0: L'únic que tracta de canviar de velocitat d'una jugada estàtica completament i que va a 5 per hora.
1: És que esta jugada puede durar 8 hores si queremos.
4: Però és el que estava demanant Corberán, perquè ja lo havia afegit Luis abans, però és que ja lo... Però és que ho ha fet diverses vegades Corberán, que quan el València hi ha la contra, demanava calma. Alçava els braços el propi entrenador valencianista demanant una possessió llarga. Per tant, els futbolistes han fet el que demandaba Corberán.
1: Somos muy predecibles, no, si no corremos.
0: Que, si la tens tú, no la tenéis. Y para tratar de desactivar estos minutos de posesión del Betis. Pero el otro día ya era un comentario también de amics, que son técnicos también, que decían, es que no s'oferixen. El València és superestàtic.
5: A veure, està la pilota per a Dan Juma, frontal de l'àrea. Dan Juma, que retalla, amaga amb el llançament, xafa la pilota, canvia de direcció, se'n va cap a la línia de fons, fa el xut, la para el Valles, el rebuig per a Guaduro, la pilota queda per a Sato, l'atrapa in extremis Valles! Quina oportunitat de gol acaba de tindre! El japonès Sato, dos tirs a porta en la mateixa jugada, que ho anoten!
1: Al minuto 12.
0: Quina exhibició.
4: Oye, pero está bien, buena jugada. El que volía. Claro. Está el que volía, porque va a demanar un tir a porta l'última jornada, que pràcticament no va haver cap, i han sigut dos seguits, primer de Dan Juma, després de Sato, que girava sobre si mateix, a ser que li ha sigut un poquet feble el tir, però col·locat i ha estat a punt de colar-se la porteria.
1: Oye, pues que pida, un gol Mestalla.
0: Dan Juma a Ortiz l'ha deixat en el, lloc, en el canvi de velocitat, molt bé Dan Juma. I Sato també a la mitja volta li ha mossegat el dispar, però... Pero mueve la finalización.
3: Estamos un poquito más metidos, lógicamente, que ellos en el tema rechaces. Y ahí, bueno, Dan Juma ha conseguido recibir una pelota de un compañero que ha recogido un rechace, y el cambio de ritmo de Dan Juma ha sido el comienzo de la jugada.
1: Dan Juma es un talento.
3: Lo ha hecho bien. Ha hecho el cambio de ritmo, ha llegado casi a línea de fondo, ha centrado y ha venido todo lo demás, ¿no? Al final necesitas un jugador de esos como Sato, como Dan Juma, que haga el desequilibrio ese final para que la jugada... pueda ser buena si están con la pelota a los pies. Ya si es un pase o es un centro es otra cosa, pero si estás cerca con la pelota a los pies, ese desequilibrio te da mucho.
5: Minut 13 de partit, Charles Legia, plegat el moment. ¿Quién es el juí que fas del partit de Greenwich?
1: Ah, no, bien. Yo lo dije el otro día, ya digo, yo esperaba mucho más ese futbolista. Y ya el primer día ya lo ha sentado.
5: Ya, primera la banqueta.
1: Por eso te lo digo. Bueno. Son fichajes raros.
5: Pero Mafeo filtra la pilota dins l'àrea per a Sato, li la torna a Mafeo, va a buscar la centrada, va cap al segon pal, se la menja el porter, córner.
3: Ui.
5: Ha tingut que rebutjar amb el cap Llorente perquè la pilota havia superat Álvaro Valles. Este València no té res a veure al del Celta.
1: Nada.
3: Y es importante, los laterales. No que estén ahí, sino que lleguen en función de la jugada, que aparezcan, que acompañen, y porque además el Betis bascula mucho a un lado o a otro, quedan bien abiertos los laterales, ahí esperar el momento para poder llegar, profundizar, y como ahora Mafeo centrar, es perfecto.
5: Ha tret el córner, el València, y a falta. Es que, ho vas dir l'altre dia, si yo soc defensa, no me fan un gol de córner ni de coña.
1: Te dejas caer, no, ya está, ¿no?
5: El Sagafe a Toch, no, vas a chocar contra él y me tire. Choque contra el delantero y me tire. Choque y me van a. El árbitro va a chular falta en ataque siempre.
1: Sí, pues es verdad.
5: Siempre.
1: Es que el otro día Fernando, Gaya empezaba muy arriba. No aparecía. Entonces, que aparecer, no tiene que estar. Tiene que aparecer. Y hoy está Vázquez jugando atrás. Y Mafeo cuando ya aparece en la jugada.
3: Pero eso es lo mismo que cuando es decir, metes al lateral por dentro, las historias, metes al lateral por dentro y dejas abierto al banda.
1: Sí.
3: Bueno, es lo mismo.
1: Sí.
3: Es lo mismo, pero al revés. Sí. Yo creo que esas situaciones de movimientos que tratan de desajustar al rival, tienes que hacerlos en el momento adecuado para que ellos duden.
1: No salir
3: te
1: así.
3: Sigo,
1: no salir así. No,
3: ¿salgo o no salgo? Gracias, ¿me quedo aquí o basculo? Claro, esas cosas, si tú ya estás colocado, el equipo rival se coloca y ya te tiene controlado. Ya te tiene neutralizado. Entonces Gaya empieza más atrás para poder recibir. Por ejemplo, ahora Jesús Vázquez, si va Dan Juma para adentro, o Mafeo, si va Sato para adentro, espera un poquito atrás, que dé línea de pase por bajo, y luego ya esperar el momento para poder subir, porque seguro que si espera pase de línea por bajo, o sea, línea de pase por bajo, el lateral izquierdo no va a ir tan arriba por él.
1: Seguro.
3: Y tú le das una opción a tus compañeros para salir, para que te encuentren en el pase.
5: ¿De qué pensabas que te iba a preguntar, Xavier?
1: De Hugo Duro.
0: Son mala gente.
1: Que te conozco.
5: Quina errada esta regalecida de pilota, la agarra Riquelme. Riquelme, que ve la parat, Javi Guerra. Que ve a parat Javi Guerra, Riquelme, pero a mí en falta clamorosa, que torna a no jular González Esteban.
1: Su carrera es...
5: La lluita en el mig del camp, van tots a terra. Finalment és Pepelu qui l'espenta cap al costat. Serà servici de banda per al Real Betis.
1: Van expulsar a Pellegrini al final. És que se va enfadar. És que se va enfadar Pellegrini.
5: Era falta o no, lo de Jaiguerra?
3: Sí, parecía.
5: Sí.
1: El campo no està, per cert.
5: El terreny de joc,
1: sí.
5: la gespa,
1: sí.
5: Està molt bé.
1: Sí.
0: Millor que l'altre dia, que està sec.
5: Sí, molt millor.
3: Exacto. Sí, hoy parece que están menos.
1: Sí.
3: Es verdad que son las 9 de la noche y no las 7 y media. Claro. Pero parece que está mejor, sí.
5: Està jugant el Betis mitjançant Facundo Bernal. El València pressiona moltíssim. A més, la pressió d'avui és bona. La tocada finalment Tàrrega serà servici de banda. Veig els extrems.

0: Els del Betis cansats. Tanta Anthony com a Riquelme.
1: És que Anthony no és molt treballador.
2: Anthony juega cansado
1: sempre. Sí,
2: nació
1: cansado.
2: Anthony juega cansado siempre.
1: Yo estoy con Fernando.
2: Y este partido, ya la temporada pasada es como...
1: Fue el peor del equipo.
2: Bueno, ya veremos. A ver. Exacto.
1: Y Riquelme es que no está...
2: Cuando me toque.
1: No están jugadores de banda, ¿no? Es decir, es un buen futbolista, pero no están de banda.
0: A Fornals le estén parando fenomenal.
1: Sí.
0: Y el Cucho no toca pilota, ¿eh?
1: No. Que no toque muchas, ¿eh?
0: Mafeo té que recular i finalment Tàrrega diu ja està bé, li pegue puntelló al baló i ara ja falta sobre Hugo Duro en la separadora pel bot de Valentín Gómez, que protesta moltíssim.
1: És que ells no es piten ni un a favor, eh? John, nostre amigo John.
0: John Ander,
1: sí.
0: El fenómeno González.
3: González Esteban.
0: Està jugant el València. Això és el punt a punt.
2: Era falta clara.
1: Era abrazo, incluso. Sí, sí. Era abrazo de amor.
3: Jo crec que és el repte viral de la temporada per als àrbitres, d'arribar al descans sense grogues.
1: Pues puede ser, sí. En el Mundial se puso de moda y la verdad.
3: La gent se posa a veure ahí Coca-Cola en no sé què, en el TikTok.
0: Mira que va el València, la pilota per a Jesús des de la lateral de l'àrea, va buscar la centrada, la rebutja el Betis. La pilota per al Cucho en la separadora, per a Rodrigo Riquelme, quin gran retall de Riquelme. Peri que ve el Betis, pilota per a Anthony, està sol. La pilota per a Anthony dins l'àrea. Anthony que amb esquerra fa la centrada, el rebus del València que queda curt, de Osa, de nou cap al brasiler. Anthony lateral de l'àrea va encarar a Jesús Vázquez. Anthony en curt per a de Osa. De Osa va buscar Bernal. Bernal fa el canvi d'orientació, el València tancadíssim, la centrada de Bernal. Lamentable, i haurà servici de banda per al València. Corberán no fa atregest, eh?
1: Que calma, no?
4: Sí, està tot el partit demanant calma i són el dia i la nit, Corberán i Pellegrini, perquè Pellegrini està pràcticament parat en les mans creuades i Corberán és que no para de demanar calma, de fer gestos, de fer indicacions. Bé, que porta els futbolistes un poquet marejats.
0: Ha perdut la pilota Sato per parar la seva carrera. La recupera Anthony, que tracta de fer gol des del cercle central, però amb el peu la para... El porter del València.
3: Minut de neu
0: en Mestalla.
2: No llega.
3: Molt desbufat el Peter Betellà d'avui, eh?
2: El de l'altre dia... Està poquito apagado el partido, ¿no?
1: El público, sí, sí.
2: Sí, en general,
3: ¿no? No, el partit.
2: El partido.
3: Y es de veres.
2: No, y el público...
3: Intercambi de dominis y tal, y arribar y no sé quant, però ara està com molt estable el partit.
2: Sí.
1: Sí, el partido que yo creo que firmaría el 0-0.
0: Mira que va Sato per la dreta. Sato que fue un bon retall frontal de l'àrea. La pilota queda per al llançament de Danjuma. Corner! En tot cas... Danjuma ha xutat fatal, eh? Estava en molt bona posició per a pegar-li bé a la pilota.
3: Que bé Sato.
1: Sí, que mal la
4: pilota. L'haixit feble el tira Danjuma, és cert que ha colpejat en un rival, però aquest tir en la vida anava en perill per la porteria d'Álvaro Vallès. El millor que ha pogut treure el València és aquesta treta de cantó després d'una molt bona acció de Sato, que de moment protagonista en totes les accions de perill del València.
3: Crec que li pega a Valentín Gómez, me pareix. Molt bé Sato ahí, eh?
2: Sí. No, además está en posiciones, está como muy indetectable, ¿sabes? Él recibe,
1: Aparece,
2: da vuelta, sabe mover muy bien entre líneas para poder recibir y dar vuelta. Y como es rápido,
0: el córner,
2: intenta.
0: ¡El acabotaba fuera! La buscada Diakabi, la acabotaba del central francés, pilota fuera.
1: Qué bien va Diakabi a la cabeza.
3: Sí. Pues había guañado muy bien el spy, ¿eh?
1: Luego ha rematado muy mal, ha empujado muy bien, pero ha rematado muy mal.
2: Empuja bien,
1: pero ha rematado mal.
3: Qué mérito lo de Diakabi. Siempre pues lo matéis, ¿eh?
1: Pues sí.
2: Mucho.
1: Que Andy tiene mérito ya, imagínate jugar a fútbol.
3: No, pero tengo el de mérito per la lesión de fa dos temporadas. Sí. Me parece un miracle que este chico no estiga jugando a l'elite en primera división y al nivel que está donando. Sí.
0: Qué bequito como liberar la pilota, pero la presencia en ataque de Jesús Vázquez. Entrega per a la central de Danjuma, que tapa molt bé de Osa, i haurà servici de banda per al València. Atacant per l'esquerra, al costat del banderí de córner. Estem camí del Equador d'esta primera meitat. València 0, Betis 0. Vivint este partit de la jornada en el punt a punt de Punt Ràdio. El servici de costat per a l'equip de Mestalla. És Jesús Vázquez qui la deixa per a Danjuma. Danjuma se'n va cap al banderí de córner i guanya un servici lateral. El servici lateral sembla serà llarg perquè puja cap al primer pal Tàrrega. Allà va la pilota cap al central del València, però ho ha llegit molt bé la defensa del Betis. Li pega el puntelló. Anthony corria el Cucho, però ho ha fet fatal quan tenia opció de tornar-li la Anthony. Ara que ataques el València, quin peu defensiu de Llorente, més bo perquè estava col·locant la passada d'Anjuma sol davant del porter del Betis.
1: Yo no es para que sube, no saque de banda Tarrega a rematar, me parece.
2: Bueno, iba a peinarla.
0: A pentinar,
2: sí. Iba a peinarla.
1: Pero la contra hubiera sido bonita, ¿eh?
2: Iba a peinarla.
4: Había guañat, claro. Había guañat la carrera el Cucho a tanto a Jesús como a Diakabí.
2: A los dos.
4: Ha sido mal, ha errado en la entrega de pelota, claro. Pero le había guañat la carrera a los dos.
1: Si lo da a la derecha, ojito, ¿eh? Le ha dado al centro, pero a la derecha entraba solo Anthony.
0: Balón que recupera el Betis. Es queixa Javi Guerra de una falta. No, es Hugo Duro que es queixa de la falta. Y finalmente el balón será para el equipo de Pellegrini. Traguen capa un desaparegut Fornals.
1: Sí.
2: En cualquier caso, el Valencia está haciendo una buena
1: primera mitad.
2: Porque el Betis no ha tenido oportunidades.
1: Sí, sí.
2: Porque está presionando bastante bien y está jugando mucho en campo contrario. Ha pisado el área del Betis en varias, ocasiones. Sí, sí, o sea, sí, sí. Que vamos, la primera parte está siendo buena.
0: La té Llorente mentre el València espera en el seu territori l'equip bètic. Firpo per l'esquerra, per a Riquelme. Este encara Mafeo, l'ajuda defensiva de Sato, però la circula l'equip bètic. Ara la pèrdua de Bernal fa que la recupera de nou el València. És Guido Rodríguez qui erra en la seva passada.
2: Està molt fallón Guido, eh?
0: Sí.
2: I el otro, y el primer partido de Liga contra Celta també.
1: Muy mal esto.
0: Ataca el Betis, ho fa per la banda dreta, al costat d'Anthony. Entrega per al Cucho, que està a 30 metres de la porteria. Finalment, qui participa ara és Pablo Fornals. Per la dreta la té Anthony, espera que li doble el lateral, però finalment torna a jugar cap al castellonenc. Fornals per a buscar Facundo Bernal. El Betis movent la pilota molt espai.
1: Sí.
0: Ho fa per la dreta Anthony. Bernal, altra volta Anthony, cada volta més arrere, i finalment apareix el porter.
3: És partit, Luis, pachorrero de Juliol, eh?
0: Partit de pretemporada.
3: Totalment, sí, totalment.
2: Està apagadito, sí.
1: Con un Valencia que ha reunido.
0: Groga per a Sato.
3: Arrea, che. Al pollastre, al nou.
4: Li cau la cartulina groga al japonès Ryunosuke Sato. És cert que havia arribat de tarde en esa entrada, si no m'enganya la vista, que crec que ha sigut sobre
3: Firpo. Li xafa sense voler.
2: Ha sido sin querer, però l'ha pisado.
4: Sí, però és cert que ell veu la primera cartulina groga després d'accions que possiblement d'altres futbolistes de València com la de Guido han sigut més mereixedores de la cartulina groga. Li ha tocat la del pollo, no? Com estàveu dient.
3: Correcte.
0: Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando el árbitro asistente avisa al árbitro de y le digo, sácale amarilla.
1: Claro,
0: ya bueno,
1: está.
0: Pues ya.
4: Es que estaba pegada a la línea de cal, la falta.
0: Sí. Ataca el Betis per l'esquerra. Firpo entrega per a Rodrigo Riquelme. Este va a buscar la línea de mitjos on apareix Pablo Fornals. El Betis circula la pilota d'esquerra a dreta. La va a jugar per a tocar-la de primeres. Ángel Ortiz cap al costat on l'espera Anthony. Encara Jesús, la centrada d'Anthony cap al segon pal. La deixen de cap per al llançament de Fornals. Que bé, Guido. Que bé ha parat Guido l'acció i enceta el contraatac. Pilota llarga per a buscar Duro, però finalment la recuperarà el Real Betis. Estic prop de preguntar-te, Charlie.
1: Ja. Te veo,
2: estàs a punto.
1: Te veo venir. Pregunta solo al de delante, en la grada, a ver, ¿qué te dice?
0: Firpo cap al mig, així la juga Bernal, entregant per a Deosa. El colombià que va a buscar la presència en la zona mitjana d'Àngel Ortiz. L'any passat amb el dorsal 40, avui amb el 12. Ha guanyat contracte del primer equip. El Cucho Hernández ve a rebre la pilota i finalment la perd davant del bon treball defensiu del València, però el València ja no ix. El València necessita respirar, el València necessita l'aigua.
1: Sí. Es que ha corrido mucho, además.
0: Sí.
1: Ha corrido mucho. Sato está corriendo como un caníbal. ¿Eh? No sé si va a aguantar.
3: Anem a por el que aguanta.
1: Claro,
3: pero te digo una cosa, cada vegada que Sato toca la pilota...
1: Sí, hay peligro.
3: No,
1: sensación.
3: Tinc sensació de excitació.
2: Que puede pasar algo.
3: De excitació.
1: Sí.
3: Feia temps que no me pasaba en un futbolista, ¿eh?
1: Sí.
3: Que sap lo que és una pilota, sap lo que fer en la pilota, sap menejar-se, sap buscar-se l'espai.
1: Sí.

Deosa feia el canvi d'orientació cap a la banda esquerra, però Maffeo no ha estat capaç de saber què fer amb la pilota i finalment se n'ha eixit del camp en ella. La té Fornà.

0: a que l'equip no puga córrer.
1: Sí.
0: Ataca el Betis, pilota profunda per Anthony per la dreta, xafa la pilota, se'n va de Jesús dins l'àrea, fa la centrada, la té que rebutjar César Tàrrega. Està passant pels pitjors minuts del partit del València.
1: Sí.
2: Pel mateix joc, per cert.
0: Que ja no eix, completament ofegat l'equip. Uf. Minut 28.
1: Se jugarà muy peligroso.
2: Perquè no tenien un punta a punta, eh? Un nou.
3: No, hablando del comentario que has hecho, Luis, del tema, bueno, el tema físico, tendrá que ser como ellos, ¿no?
1: Yo he dicho que el otro día me llamó la atención lo mal que estaba.
3: De manera parecida, porque todavía no ha habido no que hay mucho ritmo de partidos.
1: Medio, claro. Mes y medio con los jugadores entrenando todos. No sé, es que el equipo lo vi muy mal físicamente el otro día.
2: Yo, tampoco vaig a tirar al València en bala, están el 90% de 15 de primera división igual. Tiesos. Perquè les càrregues, sí. Per el calor.
3: Sí, no, però el calor és possible, poques vacacions. No, no poques vacacions.
2: No, n'hi ha hagut poques vacances.
3: Sí, o per allà.
1: Per el València no, per el València no, eh. Per el València ha habido 40 o 50 dies, eh.
0: Però ha hagut 7 setmanes de vacances.
1: Claro, claro, claro.
2: Poques me pareixen.
1: Yo es que el equipo, de verdad, para el trabajo que ha tenido, además, sin ningún internacional y con pocos fichajes, que llegaron además al principio los fichajes, chico, yo al equipo físicamente no lo veo bien.
0: Pèrdua de pilota de Javi Guerra, la recupera el Betis, és Fornal, se'n va vertical, finalment canvia d'idea per a que Bernal puga buscar de Osa, jugant com a mitja punta, obri cap a la dreta, així l'espera Anthony, li dobla Ortiz, continua Anthony frontal de l'àrea, juga en horitzontal, la pilota per a Fornals, este cap a l'esquerra, així la té Firpo, la centrada de Firpo, la rebutja el peu de Mafeo i l'atrapa en el primer pal, Stole Dimitrievski, este la trau ràpid per a la pèrdua immediata de Guido Rodríguez, que està horrorós. El baló per a Deosa, se'n va de Guido, línia de fons, Guido córner. Entrega el córner Guido Rodríguez, que està horrorós.
2: Estan apretant, eh?
3: No, però és que, además, si miráis, és media hora de partido.
2: Però busquen el gol abans del culi break.
3: Pero media hora de partido, fijaos un poquito el papel de nuestros laterales. Guido muy fallón, Javi prácticamente no la toca. Danjuma prácticamente no la toca.
1: Hugo no la toca.
3: Bueno, pero eso ya es normal, normal, sí, bastante normal, normal. Está no, más, para, digo, está más para el gol. Para
1: sí,
3: el gol.
1: Sí, yo lo sé, lo sé.
3: Sato es el único, el que, único. Ha hecho cositas
0: ahora
3: más.
0: El córner que trau el Betis, escapa el punt de penal, la pilota aèria, la trau con pot Guido, la va a lluitar el Betis, que guanya la pilota per a fer una segona acció d'atac. Anthony encara Sato, se'n va cap al seu perfil esquerre, la torna a rebre de Deosa. Estem ja camí del 31. En quan es para el partit hi haurà pausa per hidratació. El València tancadíssim. El València donant la sensació de que no pot més. I estem encara en la primera part. Està atacant el Betis, Rodrigo Riquelme, lateral de l'àrea. Tracta de col·locar-la, la pilota que colpeja en Mafeo. I hi haurà servici de meta. Parem el partit, gràcies a Déu. Tindrem parada per hidratar-se. Nacho.
4: Sí, pausa per la hidratació en el pitjor moment del València, que estava patint, de ser que havia començat en una pressió molt avançada. Això ha propiciat diverses recuperacions que han concluït en apropaments alguna ocasió, però és cert que als últims 10 minuts el València estava ofegat, estava ja defensant pràcticament com davant el Celta de Vigo en acumulació al seu àrea i el culi
0: break arriba també.
2: Percha del Betis. A veure si televisivament tenim la possibilitat d'escoltar les instruccions. A banda, hem de fer un xicotet alt en el camí, però de moment no tenim àudio.
0: Aneu en retard, però sí que es col·loca, eh?
4: L'estan ficant.
0: La percha damunt de Pellegrini. Així que jo crec que podrem sentir l'enginyer.
2: Anem a veure. Provem.
5: Creación, estamos bien en la recuperación, pero estamos con poca creación.
6: Paulo y Nelson, tío, por ese acuerdo, un pedo acompañar más a mí. Están los dos jugando muy atrás, no llegamos a 60 años.
5: De acuerdo. Cucho muy, muy, muy desalojado.
6: Cucho.
5: En cuanto la agarre,
6: Junior,
5: hay que meterla. Y es una vez una mano con el puntero, porque si no metió entre los tres cerrados, es difícil, no está llegando ni Paulo ni de dos al lado.
0: Pues estén de acuerdo, ¿no? En Pellegrini.
2: Sí, totalmente.
3: I està interessant.
2: Un poquet més. Pues mira, anem a aprofitar. Percha o pértiga? Estava pensant jo. Percha o pértiga? Bueno,
3: he dejado un momentito, porque claro, venía sí. Esto, el tema de la percha o de la pértiga, da igual.
2: Que siga, la
3: para escuchar a Pellegrini, que es muy interesante siempre. Pero claro, me sentía yo mismo con lo que yo había dicho un poco contrariado, ¿no? Acabo de decir que la primera

0: València,
1: un mirall novament.
0: I ara el València descansa en la posició del baló.
2: Sí.
0: La pilota de Pepelu. Pepelu canvia l'orientació per a Mafeo. La passada no és bona. Té que vindre Mafeo arrere per a tocar-la sobre César.
1: Ara després en el descans, crec que poquet a poquet estic agarrant l'aire a Corberán el que vol. Estic començant a comprendre el que vol Corberán, sí.
3: Ara estàs empatitzant, com
1: no, empatitzant no, entenent, llegint.
3: Ah, vale.
1: La traducció Corberán, espanyol, espanyol, Corberán.
0: Que bona jugada del Betis. Va a l'ataque, però magnífic, eh? Magnífic, Jesús, per a recuperar la pilota per al València. Quina gran acció defensiva de Jesús Vázquez.
4: Havia sigut una ocasió en una passada ràpida cap a la banda dreta. Ha eixit Jesús i s'ha llançat in extremis perquè se n'anava soles el lateral del Betis i s'ha llançat en tot Jesús Vázquez, que no ha soles ha recuperat la pilota, però també la possessió perquè s'ha tret de banda ha sigut favorable al València.
2: És que Vázquez està jugant per algo de titular, eh?
0: Sí.
5: Bueno, la
0: sí.
5: Pelota, además, ha quedado dividida y él físicamente es rápido, es fuerte.
2: Es que
5: un
2: bou. Es que está mejor que los demás físicamente.
0: Y es valiente, eh?
2: Sí.
0: Ha rebutjat ara Guido per a la lluita de Hugo Duro. Envia la pilota fora Valentín Gómez. Servici de costat per a Hugo Duro. I Hugo Duro diu que ell no trau, que no li toca. Que això són... En fi, les coses són com són.
1: Que és el
0: davanter centre no trau de banda.
1: No trau de banda perquè si no que remata. És que és tota la vida ha estat igual.
2: Pues bueno, si hubiera dado prisa, igual, havia peligro.
5: Claro.
2: Havia peligro.
5: Puede sorprender y luego ir para
2: claro,
5: l'àrea.
2: Claro.
0: Sí, sí.
2: Pero bueno, en fi. Estas cosas de no arriesgar.
0: Sí.
1: Pero ahí va la traducción.
2: Me lo imaginaba.
1: Pero ahí va la traducción.
2: Me lo imaginaba.
1: Sí, sí, sí.
4: De fet, Corberán estaba dient-li després aquí a tres de banda que treguera cap enrere.
1: Cap enrere.
4: Cap a César Tàrrega.
2: Tú te vayas a equivocar.
0: Estem camí del 40.
4: No anem a fer un atac.
2: No, exacto.
0: És Javi Guerra qui la lluita en la zona medular, fa un barret, però el rebuig afavoreix el Betis.
3: Qué poquito de Javi, eh?
2: Es que en esa posición Javi no
1: está
2: luce nada.
1: Molt incómodo.
3: Sí.
1: Molt incómodo.
3: Ha de tener... Bueno, es que además sí, parecía correr. Que quedaba claro, ¿no? Después del final de la temporada pasada, incluso en la pretemporada y el primer sí. Partido de Liga lo ha puesto ahí delante, al lado del punta, con absoluta libertad. Bueno, hoy... Por sacar a Ugrinic del equipo, lo mete ahí detrás.
2: Adelantar a Pepelu y que juegue más libre Javi Guerra.
3: Sí, pero tampoco tienes centrales.
2: No, claro, si la plantilla es un drama, sí.
3: Justin de Haas está lesionado, Copete, es que no tienes mucho donde elegir tampoco.
0: Sprint a Sato per la dreta, davant de Firpo, la libera la pilota, que bona per a Mafeo, frontal de l'àrea, però Mafeo erra. En la seua pasada y la recupera el Betis. Mestalla de mano una falta sobre Pablo Mafeo. Pero quien seta el contraataque es el equipo de Pellegrini. Es de Osa que ubica para la banda derecha. Olnate Anthony. Le espera en la larga distancia Jesús Vázquez. La centrada de Anthony capa al segundo pal. Rodrigo Riquelme no arriba. Será servicio de meta para el Valencia.
2: Ha chocado él con el defensor del Betis.
0: Ya había soltado el balón y todo.
2: Sí, exacto.
1: ¿Por qué está el pobre cabrechat, Nacho?
4: Perquè es queixava Guido Rodríguez que quan anava a defensar aquesta contra per a precisament evitar-la, ha xocat en l'àrbitre. No. Ha xocat, li ha colpejat l'esquena i, clar, de fet, el propi Guido Rodríguez estava parlant ara en el col·legiat perquè ha sigut qui ha bloquejat a Guido per a que no poguera parar la contra del Betis.
0: Un debutant.
2: Sí. Mayorcito.
3: No està haciéndolo mal, eh?
2: No, no nos quejemos.
0: La pilota espera el Betis. Però la recuperarà en la lluita Mafeo. Mafeo amb Firpo, els dos en terra lluitant per la pilota. Falta. Falta a favor de qui?
2: Del Betis.
0: Del València.
2: Sí.
0: Hombre, sí.
2: És un gran tipus, este home. Té una cosa. Este home...
4: I de fet cartolina. Sí? De fet cartolina groga per a Junior Firpo.
2: Ole, mi chico.
4: Sí.
2: Algo ha dicho, seguro.
1: Jonander González Esteban, que continua en eixa llarga tradició de bones relacions entre la comunitat valenciana i País Basc, sobretot en jugadors del València, porters, Eizaguirre, Dal, Aduriz, i ara Jonander González Esteban, és l'últim.
2: Se ha quedat un poc alucinado, Firpo. Este.
1: Sí. Firpo, Groga, no entendía, en el 42.
2: No entendía nada.
3: Bueno, esa patadita al final...
2: Sí,
1: el xafa.
3: Sobrava.
1: Una per cada bàndol.
0: Però ara la falta Guido Rodríguez, la demana en curt Javi, però finalment juga arrere... I demana a l'equip que tranquil·litat, home, que estem 0-0. Estem tranquils, per l'amor de Déu. El València tractant de batre el rècord del món de minuts sense marcar. La pilota de Tàrrega. I també sense rebre, eh?
2: Claro.
0: Guido.

0: Juga arrere per a... I la puga entretindre, perquè el València entreté a la pilota. La té Pepelu. Pepelu progressa? No.
1: I corto, no?
0: Per a Diakabí, jugant els centrals a pilota. Diakabí cap a la dreta. La té Tàrrega. Tot això en la zona defensiva. Mestalla comença a xular.
1: Mestalla, això li desespera.
0: Minut 44, té opció de jugar en llarg el València i es produeix la pèrdua. Així que recuperarà el baló el Betis, 43.5-0-0.
2: És que això està bé si al final consigues sacar la pelota d'atrás.
1: I arriesgues.
2: Tu la entretienes, atraes al rival, encuentras por dentro y sales y la gente está encantada. Porque, porque eso es buen fútbol. Pero si no lo consigues y al final acabas con una pelota larga perdida o incluso haces que generas que ellos te la roben, pues, pues entonces gusta menos, desde luego.
0: La lluita en el mig del camp, la recupera Guido, entrega per a que Maffeoli la torna, Guido com a extrem dret, apareix al costat de la línia de fons, es gira cap al banderí de córner, filtra la pilota per a Sato, no l'esperava el japonès, hi haurà servici de meta per al Betis. L'ha pillat despistat al Japó, eh?
3: Sí, sí, jo crec que Rinosuke no ha cregut en que Guido Rodríguez poguera traure una bona passada des d'eixe costat dretà on estava, perquè estava cobert per dos futbolistes del Betis, però ha tret una pilota que deixava moltíssim avantatge a Sato, però no ha cregut, no l'esperava, no estava atent.
1: És el millor que ha hecho Guido en tot el partido, con diferencia. El pase es buenísimo de Guido, però sí. Es verdad que no lo espera.
0: Trau el llarg el porter del Betis. Aprofita el València en el rebuig per a jugar una pilota llarga que torna a guanyar Llorente amb el cap. És Valentín Gómez qui busca Firpo per l'esquerra, ataca el Betis. Busca la passada en llarg cap a Rodrigo Riquelme, lateral de l'àrea, va encarar César Tàrrega amb l'ajuda de Maffeo. Allà va la pilota que provoca el córner. Serà tir des del cantó per al Betis en el 44-50 de partit.
2: Sí, ahí Javi s'ha precipitat. Sí.
4: Mira, Charlie, estic així fent el decàleg del corbenanisme. Ara el descans te vaig a donar 4 punts. No, i ara després me dius si estic en el bon camí o no.
1: Que quasi segur que estàs en el bon camí, no?
0: A veure què fan amb el tir de córner el Real Betis. Ahí tenim el temps afegit. Nacho?
3: 3 minuts d'afegit per a esta primera meitat, pràcticament per la pausa d'hidratació, sí, perquè no s'ha perdut més temps.
2: Fui a Manchester i era Pellegrini, l'entrenador del City, quan estuve allí. Estuve un fin de setmana en la ciutat deportiva, sí. I era el entrenador.
1: Buen tío.
2: Muy bueno.
4: Sí,
2: muy bueno.
4: Buen amigo de Jesús.
2: Además, todavía jugaba David Martínez. Silva en el City.
4: De Jesús Martínez Uso, sí, señor. Sí.
2: Que digo que todavía jugaba Silva en el City.
4: Que tiene una estatua en el Etihad, en el Rodalíes.
1: Sí, sí, la pusieron después.
0: ¿Quién? ¿Jesús Martínez?
4: No, Jesús habría de tener una
1: Pellegrini,
4: estatua.
1: Pellegrini.
4: Jesús Martínez habría de tener una estatua así. Porque es un crack y un fenómeno.
1: Lo vi.
4: Pero el Kun Agüero y Silva es el altre que tienen ahí.
1: Ha hecho un pacto con el tiempo, Jesús Martínez.
4: Es que veo muy bien. Es que veo muy bien.
1: Ah, pero es que te vive muy bien y está muy mal.
4: Jesús Martínez és el meu referent vital per a quan tinga l'edat que té ara mateix, que són 70 molts.
1: Puig, sí.
0: Més que Juanjo Rodríguez?
4: Estan ahí els dos. Crec que són els dos meus tòtems de... Aspire a què?
1: Has elegido bien.
4: Estar en mig, una fusió.
1: Lo de Corbera me da igual.
4: Com embola de drac, la fusió entre Suso i Juanjo Rodríguez. Sí,
0: sí. Minut i mig per al descans, ataca el Betis. La pressió defensiva de Pepelu recupera la pilota per al València. Els defensors del València estan molt bé, estan guanyant molts duels. Sí. Tots els homes de la defensa del València. Després, quan tenen la pilota ja...
2: Sí, però almenys, Luis, eviten que el Betis tenga oportunidades claras. Mm-hmm. Que eso ya es importante, porque el control y el dominio desde hace muchos minutos corresponde al Betis de manera clara.
0: Hi ha hagut un enviament llarg, ha botat Hugo Duro, no ha tocat la pilota, així que recupera el Betis.
1: El entrenador piensa más en no perder que en ganar, lo cual,
0: Riquelme li tira el caño a Tàrrega, després rep la falta claríssima, l'àrbitre no la xiula, així que recupera el València. A veure si ve el contraatac. És Jesús Vázquez qui apareix en el mig del camp del Betis, tracta de fer l'acció davant de la defensa bètica, la torna a lluitar i la perd.
4: És que me fa molta gràcia perquè Charlie diu la frase de este entrenador no perd, i posa literalment frase 1 del corbenanisme: no perder da igual como. Literal, però no està llegint les meves anotacions.
1: Si gafas no, de aquí no leo ni la tele casa.
4: Increïble, eh?
1: Imagina't.
0: Què li passa a Riquelme?
2: Pues la patadita.
1: La patadita, sí.
4: S'ha quedat Nacho en terra?
3: Correcte, està Riquelme en terra ara mateix parlant de l'àrbitre, que li diu que s'ha de retirar de la gespa perquè...
1: Sí,

0: Un minut per arribar a les 10 de la nit i la promesa d'abans l'anem a complir, val? Poquet a poquet tractar de desentranyar què és el que me genera este València ja des de... No des de la temporada passada, des de que va arribar Corberán. Ja des de que va arribar Corberán en desembre de 2024. 4 punts, Charlie, i me dius si estàs d'acord, si vale. No estàs d'acord o si són més o menys una definició correcta del que,
1: oye, que
0: tracta
1: que
0: de fer...
1: Oye, que se Fernando, bueno, también,
0: Fernando también. Jo és que crec que Fernando...
2: Esto no era para Charlie.
0: Lo meu és com el titular i Fernando, si vol, por aprofundir.
1: Vale.
0: Punt número 1.
1: A ver.
0: No encaixar.
1: Siempre.
0: Dona igual com. Normalment per acumulació. No per posicionament, ni por... No, per acumulació. Fer igual, no encaixar, el que siga. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, sí.
0: Venga. No,
2: pero eso está bien.
1: Lo claro.
0: Donen está igual bien. Les teues virtuts.
1: Defensivamente está bien, vale.
0: Punt 2.
2: Hay que tratar de evitar encajar.
0: Perfecte. Fernando, donen igual les teues virtuts. Dona igual el teu equip. Fer igual la qualitat que té. Fer igual tot. N'hi ha que minimitzar les virtuts del rival.
2: Sí.
0: Sempre és la prioritat. Sempre, en cada partit, prepara per este València, per el Corberán. El rival és la prioritat. I que el rival no jugue, que el rival no estiga còmode, que rival... I les teves virtuts, bueno, però súper secundàries.
2: Ahí con cierto matiz, porque antes lo ha comentado Charlie, y yo lo he dicho mucho a lo largo de estos últimos años, sobre todo en la etapa de Corberán, lógicamente, es muy difícil encontrar un partido en el que el Valencia controle más el juego que el rival. Casi siempre el rival controla mucho más el juego. Por lo tanto, no sé de qué manera estás minimizando. Quizá estás evitando que genere muchas oportunidades de gol, como hoy el Betis, que no ha generado ninguna. Pero tanto como minimizar las virtudes, no sé si tanto, porque los rivales suelen controlar más el juego que tú.
0: Yo aparte de la predisposición del equipo, es tratar de que el altre
2: ya,
0: no
2: bueno,
0: chugue...
2: Tratar sí, pero no, quiere decir que no...
0: Me
2: no,
0: señal
2: no,
0: de potenciar lo que tens
2: no
0: tú.
2: No lo consigue...
0: Porque te digo una cosa, altre entrenador en Danjuma, en Sato, en Javi Guerra... En...
1: Correría.
0: No jugaría de una
1: correría,
0: otra forma.
1: Correría,
0: pero no.
1: Correría, ya está.
0: Tercer punto. Si son millors... Tampoc es tornen bojos sent millors.
2: Vull dir. Si acaso.
0: Per si de cas. Sí. No. Quan és millor i tens moments en els partits en els que domines, manes, estàs més en camp rival, furtes bueno. Més avant, com avui has tingut, però sempre el missatge és... Pero amarrem.
1: Sí, si
0: pero amarrem.
1: Si marcas el primero, no vayas a por el segundo.
0: Correcte.
1: Ya tienes que ser el primero.
0: El tercer punt. I el quarte, perquè és una tetralogia, si són pitjors, que no passe res.
1: Sí, això ja hauria passat.
0: I que arribi el descans, que arribi el cooling break, que arribi el segon cooling break o que arribi el final del partit. És a dir, que no passe res. Tractar de no de fer-te tu millor o de defensar-te una forma... No, que no passe res. És parar el partit a tots els nivells i que arribi
2: bueno,
0: un paro.
2: En cuanto al tercero que has comentado, quizá va en relación a lo que comentaba Luis también, de estar muy pendiente, de tratar de atacar mejor... pero no defender peor. Mira, además lo utilizó él ayer en la rueda de prensa. Tratar de atacar mejor y no defender peor. Prueba de ello es la poca profundidad de los laterales.
0: Claro,
2: estamos como muy preparados para... Vamos a tener la suficiente gente
1: sí.
2: detrás de la pelota cuando la perdamos sí. para que no nos veamos sorprendidos, sí. aunque estemos atacando.
0: I per això el que estic dient és que la conclusió, un poquet l'objectiu, és que no passi res.
1: Sí, sí, sí.
0: Que mai passi res, que siguin partits avorrits, que siguin partits de gol partita de 1-0, inclús de 0-0, de 1-1, però...
1: A el 0-0 no hace daño. El 0-0 no
0: pues
1: hace daño.
0: Pues a mi sí, particularment, portaries dos partits en Mestalla 2-0-0.
1: Estoy hablando de él, no de ti, obviamente.
0: No, però...
1: Claro.
0: Yo estoy tratando de hacer un esfuerzo
1: no, pero es que
0: consciente, per la meva part, de interpretar que és el
1: cómodo,
0: que vol.
1: Él está cómodo con el 0-0. Sea el Betis... Sea Osasuna o sea el Barcelona.
2: Claro, pero el 0-0 es que para él le da la oportunidad de poder
1: claro,
2: ganar, de sea en el 72 o en el
1: claro,
2: 96.
1: Es que en el arreón final de Mestalla, Fernando.
2: Exacto.
1: Que suele pasar, ya está.
0: Pero me agrada posar en contexto el análisis, básicamente porque això, y de un oyente así, bueno, pero això ho fan molts entrenadors barraquers, claro. Y te digo, no.
1: El barraquero ha hecho otra cosa.
0: El barraquer... És una altra cosa.
1: Sí, sí, sí,
0: el
1: sí.
0: O si m'apures, el Bordalàs de Torn, que té pitjor plantilla que el València, de llarg, és una altra cosa. Però jo he vist els dos partits del Getafe enguany i no juga tan malament o tan avorrit com este València.
1: No. I sabe lo que juega.
0: Ni de conya.
1: I sabe a lo que juega.
0: Pues lo que, Ramis l'altre dia, Osasuna, sí, ahir que el vaig veure, que Ramis és un barracas en el Burgos l'any passat, era un barracas increïble. Inclús va traure ahir, pues, tens a Budimir, tens a Alex del Llevant, que ara se m'acaba de
1: anar. Rubén García.
0: A Rubén García.
2: Sí, sí.
0: Tens jugadors, tens Aymar Oroz. fa coses.
3: Per això, els moments més divertits de la temporada passada sigueren quan el Betis es posa 0-1, quan el Sevilla es posa
0: 0-1, se lleven de damunt la camisa de força.
3: Quan l'Alavés es posa 1-2... Ahí és quan són els moments... Quan per fi el València està sense ixa... I se atera que liñuga
1: Luis,
3: a la seua posición.
2: No juega igual.
1: Luis,
2: el resultado influye
1: no le hace
2: mucho.
1: Caso al entrenador.
2: El resultado influye mucho en cómo los jugadores afrontan esos
1: minutos. Cuando reciben, hacen lo que quieren. Porque saben que hay que enloquecer el partido para ganarlo. Y ya el pisarla, el tocarla, no vale para nada. El año pasado, eso salvó al Valencia de no sufrir. El que enloquecía al Mestá en los últimos 10 minutos.
3: Y si el Betis al terreno de eso, pero a la segunda parte, ¿veus algún camino, Nacho?
4: Pues de moment no es veuen canvis ara mateix en el Real Betis, també és ara mateix el València, sembla que amb els mateixos 11. Havia baixat jo un moment a la sala de premsa per aigua i tal, perquè clar, sóc el nou i he de portar aigua al cap, com és Luis.
1: Muy bien, però, muy bien.
4: M'he trobat en una persona propera a uns dels futbolistes i de la primera plantilla que estava jugant avui. Hem parlat un moment, no? I li he dit, falten les contres, és que no corren. I clar, les familiars dels futbolistes es senten darrere de l'entrenador. I em deia, no, és que és l'entrenador el que està demanant que calma, que han de tenir la possessió, que no vol el València que el partit es torni boig, o sigui, així és el pla de joc. Per a mi és el contrari, el València ha tingut les ocasions quan el partit s'ha tornat un poquet boig,
1: com
4: però
1: sempre, claro.
4: les instruccions del míster són clares, que el partit no es torni boig, i si hi ha que evitar una contra per això, és el que n'hi ha.
0: I un detall també, en estos escenaris, si te ix bé, com és el cas d'un 0-0 al descans davant el Betis, que és un equip Champions, sí, sí. Vale? Quan tu redueixes tot a la mínima expressió, és a dir, redueixes al rival a la mínima expressió i a tu mateix te redueixes a la mínima expressió, el partit està en un aram en el qual igual el guanyes.
1: Sí, sí, sí.
0: És superrespectable. És superrespectable.
2: Lo comentábamos el otro día con el Celta.
0: Per a mi és superrespectable. És a dir, estic tractant d'entendre què és el que fa este entrenador. M'ha costat molt de temps, però és que igual guanyes, oui. I després els anàlisis sempre a posteriori,
1: sí,
0: sempre ventajistes, sí. Això és una masterclass, el que siga, però jo vull anar a l'Omollar. L'Omollar és, quin estil té este València?
1: Ell busca això,
0: ja està. Reduir tot frase, a la mínima expressió.
3: Esta frase és molt de Fernando, eh? En 0-0 tu pots guanyar el partit.
1: Claro.
3: En 0-1 és molt complicat. Pues va començar la segona meitat, així en Mestalla. Va ser el València, ara qui posa el baló en moviment, comença la segona part. És Sato qui toca la pilota darrere per a que la jugui en llarg Pepelu. El baló dins l'àrea per a Jesús. Jesús que la deixa per a que la jugui Hugo Duro. Pilota oberta per a Sato. El xut bloquejat. Altra volta Sato. I torna a bloquejar la defensa del Betis. Quina jugada de treta de porta per al València. Ara que amenaces el Betis en el contraatac. La pilota per a Antoni, se'n va per la dreta, encara Tàrrega, que està fora de possessió, allibera per al mig del camp, la pilota per a Fornals, Fornals per a Antoni, Antoni fa un bon retall, busca el llançament, bloqueja Tàrrega, però el baló continua per al Betis. Com ha començat la segona part, amics! Estem en 40 segons i han passat a munt de coses. Ataca el Betis per l'esquerra, Riquelme bota la pilota, la rebutja molt bé de cap Pepelu i finalment la rebutja com pot Javi Guerra. En el mig del camp demana mans l'afició del València. La pilota per la dreta per a que la jugui Ángel Ortiz. Este entrega per a Antoni. Antoni amb l'exterior, filtra la pilota. Magnífic Pepelu. Magnífic en el tall Pepelu per entregar sobre Danjuma en l'inici del contraatac. Quants som esta nit per així, Nacho Sanchis?
4: Pues a Mestalla avui som 45.472 persones. Vam, anem a veure, un ple virtual.
1: Sí, sí.
3: Tot venut, eh? Tot el paper venut per este partit.
1: ¿Quant va durar esta explosió del València? ¿Quant va durar?
4: No, este any tota la temporada, per l'efecte
1: no,
4: de l'últim Mestalla.
1: No, digo la salida al campo, que ha sido buena en la segunda parte.
3: Ya está.
2: Ha sido una pelota larga.
1: Pero hemos intentado.
4: Pensaba que deies Charlie, la gente a Mestalla venint.
1: La gente a Mestalla va a ser una locura. Y va a ser muy bonito, además. Pero ya hemos parado, no hemos arrancado y ya está, ¿no?
4: Vale, la jugada de treta de centre.
1: Pues aquí hemos el centro dos veces.

0: un poco pronto todavía. Sí, sí. A ver cómo va esta segunda mitad.
1: Bueno, yo creo que va a estar muy parecido a la primera.
2: Estem en la segona meitat, emitint per a tota la comunitat valenciana a través dels dials d'Apunt Ràdio i per a tot el món a través de l'APP d'Apunt. El valor que juga el València ho fa per la dreta. Segona meitat en Mestalla, València 0, Betis 0. Primera jornada, València 0, Celta 0. El valor espera d'Anjuma, rep molt bé entre línies, escora cap a l'esquerra, entrega en horitzontal, però fa contrapeu per a Javi Guerra. Impossible de plegar, eixa passada era senzilla. Contracolpeja el Betis en el cercle central, Riquelme fa un gir per a buscar per banda dreta el Cucho. El Cucho com a extrem dret xafa la pilota, espera que s'incorporen els migcampistes del Betis. Busca el canvi amb l'exterior per a buscar Firpo. Este anava per a Estrella, eh?
1: Sí, s'ha quedat.
2: La pilota és de Deosa. I Deosa, que juga un ritme lent, busca de nou els centrals. Llorente per la dreta, per Ángel Ortiz. Atacant el Betis, però molt lluny de la porteria del València. Ho fa pel costat dret. I els centrals davant de la pressió d'Hugo Duro la juguen arrere. Ja no aguanta més. Minut 5 de la segona part. Com està jugant Hugo Duro avui?
1: No és fàcil la pregunta, eh?
3: Jo crec que és molt clau avui, Luis, que li pegues molta canya a Hugo Duro per aconseguir el 1-0, eh?
1: Claro.
3: Si no, sí,
1: está
3: si no ho estem apanyant.
0: Está jugando así puede hacer gol, eh?
3: Claro, sí, totalment. Pues,
1: hombre, no, al revés. Pues, jugando así puede hacer gol.
3: Invoque el raje de Luis Urrutia per a propiciar el 1-0 de Hugo Duro.
2: Mira, mira, ahí la té Hugo Duro. Acaba de regalarle la pilota al Betis. Que enceta el contraatac. Xiula Mestalla, la pilota espera Riquelme frontal de l'àrea, Riquelme filtrava el baló, atentíssim Targa, però el rebuig queda molt curt i ara comença una falta absurda. Falta absurda la que acaba de cometre Guido Rodríguez per a regalar una falta al Betis a 3 metres del vòrtice de l'àrea.
1: Oh. Està fora del partit Guido, eh?
2: Innecessària aquesta falta.
1: Està muy fallón, està torpe, està torpe.
0: Sí, sí, sí. Está contrariado porque no sabe que no está, sí, jugando bien.
1: Y se le nota mucho. Y se le nota mucho, es verdad. Sí. Falta infantil.
2: La pilota parada, vuelve a abrir el marcador. Requiem de Manuel Pellegrini. El que pasa de la jugada es Anthony, que está así en la banda derecha. Vegeta, igual.
1: No, este chaval va un poco a su rollo.
2: Este no participa en la
1: acción. No, este va un poco a su rollo, sí. A mí me desespera, ¿eh?
2: Caminante.
1: Como futbolista me desespera. A mí me gusta nada.
2: Allá va la falta para el Betis. I ara la demana. És un crac. La pilota penjada, el rebuig que és bo. Mira, la pilota queda per a Anthony. Anthony que arma la cama per a fer la centrada amb l'exterior. La col·loca molt bé el cap Diacabí per a pentinar una bola que era complicadíssima. Però el València torna a rebutjar malament. Ara Mafeo la recupera el Betis, que és amo i senyor del partit. Superioritat infinita en este inici de la segona meitat del Betis damunt del València. La té Anthony.
1: No, que dominan mucho, pero no han tirado ni un tiro a portería.
2: No.
1: Ni un tiro.
0: Eso es lo mejor que ha hecho.
3: Minimizar les virtuts, sí, del rival. Sí, sí.
2: El València està defendent molt bé, eh?
1: Sí.
2: Els defensors del València estan magnífics a l'hora de defendre.
1: Sí, clar.
0: Menos mal.
1: Claro.
4: Per cert, prepara un triple canvi Carlos Corberán. Crec que és Luis, sí, Rioja, Ugrinich i Sadik.
1: Triple canvi, no? Por cansancio, por las cargas, ¿no, Fernando?
2: El Betis.
0: Sí, hombre, yo creo que meter gente fresca está bien. Sí, por sí. Lo menos ya incluso parece que lo va a hacer antes de
1: sí.
2: De, ahora acabó de chat Anthony, pero atrapate el porter del Valencia.
0: De lo habitual.
1: Sí.
2: Es que se le veo cansado al equipo, ¿eh? Javi Guerra, sí. no potente de osa. Perte el balón, Javi Guerra.
1: Javi Guerra es uno de los posibles que se va a ir del partido.
0: Podría ser.
1: Yo cambiaría de posición.
0: Igual quitas Sato y saca Javi y pone a Javi por delante.
1: Yo haría eso, pero.
0: Pero yo a Sato lo dejaría. A Sato de momento.
1: 15 minutos más, por lo menos.
3: Sí, pues yo creo que apunta a un dels camis básicamente por el tema del cansamiento.
0: Sí, está claro.
1: Pero hoy está mejor Sato.
0: Pero si hablamos de cansancio y rendimiento, quizá tendría que quitar antes a Javi.
3: Si cambies a Javi posición, Guerra en el 55, aboras la reacción del personal. Y mira que Javi Guerra hoy no la ha tocado, ¿eh?
1: Pues que en esa posición Javi no aparece en el partido.
2: Ahora fa un bon control cua de vaca per a Javi Guerra. Entrega per Hugo Duro. Este amb la dreta avança molt la pilota per al sprint de Sato. Se'n va cap al banderí de córner.

0: que no havia trabajado nada la pretemporada.
1: Mira que Basadic agafa la pilota i se'n va per a que li furte la pilota Anthony, encara que Mestalla demana falta.
0: Busquetero.
1: Ara la recupera Sato, que ve Sato, que treballador el japonès. Va a buscar guerra, la per Javi. Tenim unes coses.
2: Tercera pèrdua consecutiva de Sadik, eh? Tres pilotes a tocar, tres pèrdues, Luis. Que, sí. que no ho havies dit, eh? Que ho diste uno.
0: És un bon percentatge.
3: Però acaba d'entrar, ¿eh? Esperarà uns minuts sí. Para preguntar.
0: Luis tampoc ni Sadik, eh?
4: Sadik és com els pneumàtics. N'hi ha que calfar un poquet sí, ahí sí. No, les primeres
1: no.
4: voltes.
1: Que no, que ni calfant. Ni calfant, oi. Que no fa ni una. Canvis en el Betis.
0: Claro, és que era el momento del cambio, Dios, cabrón.
1: Prepara un ex-valencianista per girar el terreny de joc.
2: Isco. Correcte, va entrar a la gespa l'ex-valencianista Isco, el futbolista que segons Unai Emery tenia tendència a engrosar.
0: I és verdad.
2: Se'n va Rorro Riquelme per a que entre l'ex-valencianista.
3: Ahí no se
2: equivoco. I també va debutar Fran García, va entrar Fran García, el flamant fitxatge per part del Betis. Per cert, Isco ha rebut una ovació per part de la seva ex-afició.
4: ¿Qué te pareix?
5: Muy bien.
4: Bueno, per cert, el Villarreal, 10 de la nit i 20 minuts, anuncia el fitxatge de Nathan Saliba.
1: Que no és el Saliba.
3: Que no és el central.
0: Jo me lié, sí.
4: Mig centre del Canadà, 22 anys, i va pagar 15 milions d'euros per el mig centre.
5: Se han aficionado mucho, a Canadà i Estados Unidos.
4: Tercer canadenc que té el Villarreal en les seves files.
1: Quarta pèrdua consecutiva de Sadik.
0: Bueno, oye, Luis, nadie perfecto, va.
4: Luis està ara com els que estan en la presó, que posen ahí un palet en la paret cada vegada que perd una, i està a punt de fer la primera creu ahí.
1: És que és molt important tindre un davanter, eh?
4: Vols dir?
0: Sí, per al futbol.
4: Pues és la primera vegada que t'escolte dir això, eh?
0: No.
1: Jugar a futbol sense davanter és molt complicat.
0: Sí.
1: Molt complicat.
0: Y es peor jugarlo.
1: Necesiten dos laterales, Luis, claro.
0: Es peor jugar con mal delantero que sin delantero.
1: Por suposat.
0: Mucho peor, ¿eh? Mucho peor.
1: Por suposat.
0: Porque un media punta bueno puede jugar de punta. Pero un mal delantero te revienta el partido.
1: Pero vaya, han fichado un porter suplente, dos laterales.
0: Sí, lo que hacía falta, sí.
1: Sí, sí. Balón para el Betis. Está jugando en la seua zona medular. Quart d'hora de la segona meitat. Això és el punt a punt, això és a punt ràdio. Estem en el partit de la jornada, en el partit just a vint d'este. València 0, Betis 0, primera aparició. Disco Alarcón en el partit.
0: No has contado otra pérdida de Sadik. Era la quinta.
1: Disco encara Ugrinic. La juga cap a Fornals. De Osa Ori sobre la dreta. Així l'espera Ortiz. Li doblava Anthony. Finalment, Deosa és qui busca el Carioca. Anthony filtra la pilota, està molt atent Pepelu i recupera el valor per al València. Gran partit defensiu de Pepelu.
0: Ja lo hizo el sábado, para mí fue el mejor el sábado del València.
1: Guido Rodríguez, Auri per la dreta, si l'espera Rioja, cercle central. Fa una passada molt curteta, molt blaneta per a Ugrinic. Este busca Guido pressionat. Guido perd el valor, tracta de fer el gol des del mig del camp. Però té que recular Stole Dimitrievski, que ha estat a punt per fer el fava, per no agafar la pilota, per fer el xulo i parar-la amb el pit. Ha estat a punt d'esbarar, ha perdut una miqueta el peu. Ui. I estava el Cucho amenaçant, perquè si aplega a esbarar li fa el gol.
4: Li ha pegat Isco, no? Des de mig
5: del camp. Sí, ha sigut Isco, però...
1: Pilota en atac per al València. Apareix Jesús Vázquez en atac per primera volta en esta segona part. El valor per a... El davanter centre del València, que la torna a perdre. És un drama. Mira, que va dins l'àrea, Sato. A veure si guia sushi per a tots. Pilotes de Jesús Vázquez, a pura línia de fons, i guanya el servici de banda. Que poques coses han passat en esta segona part, eh?
0: Sí, que bien l'ha pegado Isco, por cierto, de medio campo.
4: Bien, preguntat abans un oient, arroba sí. Punta a punta en Twitter, diu, però al respecte del que hem comentat al descans de sí. Corberan i tal, però perquè ets hater de Corberan, no sóc hater,
0: no.
4: Però tracte d'explicar lo que veig al respecte de l'estil d'este entrenador, no. Que no és el més vistós, les coses
0: aquí,
4: com són.
0: Aquí se ha passat d'haver 10.000 haters a que tot el món tenga que defender a l'entrenador, no? Cada uno opina.
4: Però jo ni defensar ni atacar, jo el que veig
0: jo el dia que lo hace bien,
4: vaig a dir el que me pareix, que és la meva tasca.
0: Así es.
1: Baló per a Rioja, centra a Ras, la pilota per a Javi Guerra dins l'àrea, la juga de Tacó i guanya el córner. Buscava l'assistència de Tacó per a Sadiq Umar i hi haurà llançament de cantó per al València.
2: Però què bé s'entenen Luis Rioja i Javi Guerra quan el futbolista ex de l'Alavés està escorat a esa banda dreta, que Javi Guerra entra des de darrere, i són moltíssimes les vegades que connecten els dos futbolistes, i avui altra vegada una acció que acaba en treta de cantó.
0: Javi juega más cómodo, más adelantado, además.
5: Sí, jugando de doble pivote, esos desmarques no los hace.
0: Claro, no llega.
1: Ahora se aplega el primer. El primer gol de la temporada que está buscando el Valencia. Desde el córner, el colpeig que es boca para el segon pal, pero no engalta B. César, la pilota dins l'àrea, el rebuig no es bo. La tracta de recuperar Pepelu y la eixida al contraatac per al Betis. Perey es un U contra ningú. Allà va a recular Sato, que bé, Sato, quina gran acció defensiva per a parar al Betis. Extraordinari el Japo!
2: Es posa en peu Mestalla per a ovacionar a Sato després de baixar a defensar. Ha anat en moltíssima velocitat per a abolir esa contra del Betis, que es quedava a soles davant Dimitrescu. Ha sigut l'únic el japonès que ha pogut evitar-ho, no, i Mestalla s'ha posat en peu a ovacionar-li.
4: No era l'encarregat de tancar, eh?
2: No.
4: Desde segunda línea.
5: No, lo pasa que ha habido una serie ahí de rechaces y al final le ha tocado a él.
0: Yo pero es el que va. Peor
5: y luego
0: que
5: la carrera.
0: Peor que lo ha hecho el Cucho,
5: y
0: no se puede hacer.
5: Y la carrera la ha hecho bien, la ha hecho muy rápida.
0: El Cucho va a durar 2 minutos del partido. Esa carrera no te puede sacar 10 metros como el que viene detrás.
1: Y ahora si debuta Parrot, ¿no?
0: Ah, delantero, sí, probablemente. ¿Sí? Probablemente.
1: Que no tiene otra delantera en la banqueta, ¿eh? Mira Mestalla, com recolza l'equip, que va a camí de l'Equador de la segona meitat, sempre amb l'empat a 0 al marcador. Diacabí juga en horitzontal per a que la tinga Tàrrega. César per a Javi. Se li embona una miqueta el control, però pot rescatar la posició de la pilota. Rioja, Guerra, Rioja. I perden el baló. El recupera Tàrrega per al València, pilotada llarga, rebutja de cap Valentín Gómez, i el València triangula en el mig del camp. Ha baixat el Betis, eh?
0: Sí, mucho.
5: O sea, yo creo que, además, estos primeros partidos de Liga, se nota mucho las segundas partes, Los equipos les cuesta,
0: Pero yo pensaba que con los cambios, Fernando, ellos iban a mejorar, y no han mejorado.
5: Bueno, pero es que Isco en medio campo, que pues sí, de momento sí. Ahora mismo no están teniendo mucho la pelota, y un lateral izquierdo, que tampoco ya. Es demasiado.
0: Sí, igual te hace más cambios, obviamente.
1: Ahora, en esta jugada resumís todo, Busca la pasada en profundidad Ugrinic per al lateral, y el lateral es que no pucha.
5: Claro.
0: Es que no es lateral, para empezar.
1: El lateral no pucha.
0: Porque no sabe leer esos pases.
1: No, porque está pendiente, no perdre la posición. Pero la acción según defensa.
0: En defensa, pues entonces. Sí.
5: Nada más que era Rioja, que acaba de salir.
0: Claro, es que, que estaba fresco.
1: La pilota espera al Betis.
0: Disco dice, tarjeta, dice, ya lo sé.
5: Pero da igual.
0: Lo sé, pero da igual, pero no voy a sacarla.
1: La telequip de Pellegrini per la dreta.
4: Lo bo de Isco és arribar a l'edat que té ara mateix a jugar al futbol com a ell li agrada sempre jugar, que és a caminar.
0: Sí.
4: Ara té el pretext de l'edat, però quan tenia 18 anys...
5: Sí.
4: Era això també,
0: Perquè tenia una qualitat tan bestial.
4: Isco era una barbaritat. De fet, és un dels grans pecats d'una Emery. Sí.
1: Javi Guerra avança molt la pilota per a buscar Ugrinis. Té que eixir de l'àrea Álvaro Valles per a fer el rebuig. En el mig del camp la lluita la guanya Bernal per al Betis. Entrega cap a Fran García, l'ex de Rayo i Madrid. Juan Cur per a Isco. Està encara en camp del Betis. Es desplaça de esquerra a dreta per a que Deosa busque Anthony. Xafa el baló davant de la pressió defensiva de Jesús Vázquez. Tot el València defenent, però no enculat, Està, sí, està defenent, però no està massa arrere.
4: Si no alcen les revolucions, ni cap dels dos equips. Té una oloreta això a lo de l'altre dia.
0: I dentro de 15 minuts més.
5: Qui se ha ido para que entrara Isco?
0: El lateral...
4: Te ho dic.
5: Es que no me acuerdo.
0: Sí.
1: Riquelme.
5: Ah, Riquelme
0: y Firpo han ido.
5: Exacto.
0: Riquelme y Firpo.
1: Juga el Betis, el canvi d'orientació és boníssim per al control d'Ortiz, que s'embola una miqueta llarg i recupera Jesús Vázquez per al València. El partit defensiu de Vázquez és fantàstic.
4: No, de los, nos hem de quedar cinco, en coses
0: positives. Los cinco de atrás están muy bien.
4: Darrere l'equip està molt bé. Sí.

0: Que important és tindre un davant.
1: És que ni l'ha buscat.
2: Tírate. Es desespera Mestalla. Es desespera Mestalla perquè no ha ficat la cama a Sadik quan estava soles davant la punteria.
3: Tírate.
1: L'amor de Déu.
2: Mira quina evasió.
1: Ell segur dur la busca. Ell segur dur la busca. Igual no la troba, però la busca.
2: Està fora de l'àrea.
3: Si està, i se tira. Però no està.
4: Mira Mestalla com apreta, vol el primer gol de la temporada, el córner que trau Sato, el rebuig que va quedar per a Rioja. Rioja que no xuta, sinó que canvia de nou per a Sato. Espera la pilota com extrema esquerre, tanca el baló cap al segon pal, impossible de rematar. La centrada de Sato llarguíssima, servici de meta per al Betis en el 28 de la segona meitat. Eso continúa 0-0.
3: Si no hacen pues... nada, cada vez que llegamos tenemos
1: peligro. No, estás arriba antes.
5: Sí, claro. Sí, no, está el partidito en una situación
1: el que hem dit
5: en
1: abans,
5: la que 0-0
1: has reduït
5: va passant el tiempo y...
1: Quan fas una carbonara, no? Reduïxes tota sí. La esencia i en la esencia està tan igualat que un detallet,
5: ellos tampoco están demasiado claritos a la hora de defender, bueno, Parrot... no están demasiado intensos, ¿sabes?
4: Mira, bueno. Quina gran jugada está frente el Betis, entre Bellerini, Anthony, Anthony entrega cap al segon pal, Peri, quin mal control. Quin mal control acaba de fer el jugador del Betis. I ara qui busca el contraataque és el València, Sato per a Sadik, Sadik, ay, la mare que l'ha fet. Sadik tracta de jugar avant, ara xoquen el jugador del Betis, cau a terra, falta.
1: Bueno, lo del Betis és tètric a la contra, eh? Ha tingut per a fer el gol.
3: Sí, sí, sí. El control,
1: i el control és lamentable.
5: Sí, sí.
1: I és cosa fet mal, eh?
3: Sí.
1: En Sadik, clar. Xocar en Sadik no és la millor idea. M'imagine, Luis, que el cooling break està al caure.
4: Sí, sí, sí. La primera part ha vingut en el 31. En esta segona meitat, pues, més o menys igual. Vindrà per ací, també.
1: Tio, un oient, arroba punta a punta. Tenim una davantera de segona, però és segona federació.
4: Sí, sí.
1: No, sí. Bueno, avui és de veure que no estan...
3: Control más
1: malo, no, el control sí. És horrorós, però no sé de qui.
5: No, jo tampoc.
3: ¿No, Fran García?
1: Pues no, de Fornals. Fornals.
4: Fornals, sí.
5: Pues, raro. Pues es raro.
3: Pues es bueno,
1: A veure la Pepe, vinga.
4: La falta favorable al València, colpeja amb la dreta Pepe Lu, la pilota correguda cap al segon pal, pentina la defensa del Betis, córner.
1: Vinga.
4: El València tindrà de nou ocasió a pilota parada en este llançament des del cantó.
3: El Betis està acercant-se més que ells, eh?
5: Oh, que bien pegada, eh?
3: Sí. Que golpea
5: bien. La ha pegado bien,
3: golpea bien, golpea
5: la falta bien. Ahí va muy bien tirada.
3: Sí. Y estando de Acabí, puede pasar cualquier cosa ahí.
4: S'acosta Ugrinić. Cap a aquell costat, cap a la grada de la mar.
3: Le está diciendo Llorente que Diacabí cae, que salta, le hace falta.
4: Veurem que fan bé el córner el València perquè col·loca 5 homes dins l'àrea. La pilota que ja vola la rebutja molt bé de cap la defensa del Betis. Rioja, que tracta de jugar d'esquenes, col·loca el cap Sato, però finalment el baló és per al Betis que enceta el contraatac. Ho fa mitjançant Fornals, juga en curt per a Anthony. Es desdobla el Betis, frontal de l'àrea. Anthony de nou cap a Bellerín. Bellerín controla la pilota en el lateral de l'àrea. La juga per al toc de primeres de Parrot. Anthony que xuta para Dimitrievski.
1: Està desplegant molt bé ara, eh?
3: És que la salida de Bellerín l'ha venido muy bien, eh?
2: Ara sí va entrar Pablo García més. Li va ficar més llenya al foc Pellegrini, que està veient que el València li està costant baixar en estos últims, en estes últimes contraatacs del Betis. Està arribant en superioritat numèrica i no vull ser repetitiu, però endivineu el que estava demanant Carlos Corberán als seus futbolistes.
3: Calma.
1: Sí. Calma.
2: Calma.
1: Calma. Calma. Bueno, pues Pablo García, que lo que es un ratoner...
3: Sí.
4: Supose que se le da Fornals, ¿eh? Que no está teniente en absoluto la seguanita.
3: Anthony, ¿no?
5: Es que bueno. No juegan en la misma posición, ¿eh? Que no juega Pablo García en la misma posición que Fornals. No sé cómo reestructuraría el equipo. Anthony está, ha hecho un par de contras ahora.
3: Está bien, está bien.
5: Ha hecho un par de contras
3: ahora.
5: Ha aparecido,
3: ahora, partido,
5: ha aparecido
3: sí.
5: Dos, tres, no sé.
3: Ese
5: no
3: disparo
5: sé.
3: Él lo hace mucho mejor de lo que lo ha hecho, ¿eh?
5: Sí, se le ha pegado,
3: golpea,
5: se le ha pegado flojito.
3: Le pega muy
4: sí,
3: bien.
4: Lleva sí. Anthony, gracias, ¿eh?
3: Sí, no, claro. Y más ahora que se ha metido. Ha salido Bellerín y se ha entonado él, ¿eh?
5: Sí.
4: Esta pérdida del Betis. De que vindre para rebotar con Pot. El seu central, la pilotada llarga, la pota frontal, Bellerín, el xut de Bellerín, fora! No valia perquè estava en fora de joc.
1: Que se pare això ja,

0: era fora de xoc, però jo crec que en este partit estan quedant palès les necessitats de cada equip, no? Perquè el València mira a la banqueta i ara mateix no té pràcticament futbolistes d'atac i Pellegrini ha ficat a Perró, a Isco i ara va ficar a Pablo García, que tot és un canterà, és un futbolista ofensiu per el qual el Hull City vol fer una oferta. De fet, va entrar a la gespa en esta pausa d'hidratació, es retira en el dorsal 8 Fornal si entra Pablo García en esta pausa d'hidratació.
1: Pues, ahí está el canvi i aprofite Luis amb Indústries, Bijusa, Higiene Industrial, minut i resultat del nostre partit de la jornada.
2: Estem a 12 per al 90 en el partit de la jornada en esta primera entrega de la Lliga en Mestalla, però és el segon partit. València 0, Betis 0.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Hay que sufrir hasta el final, ¿me oís? Lo tenemos que sufrir. Es parte del partido. Escuchad, en ataque, tener la tranquilidad de aguantar ahí. El 3 contra 2, insistir. Ahora, Philip va a correr. Y ojo, está fresco y Philip. Balón por fuera, hundir el bloque por fuera. Sin hundir, correr.
5: Ay, nos han sacado lo mejor.
1: Sí, estoy de acuerdo en la gente de la tele. ¿Mes?
6: No.
1: Bueno,
6: ya no me es un segons en els que pot estar la persa i agafant
7: Luis, esto. Que están vendando el tobillo a Rioja.
1: Rioja, ese de Turmell, Nacho, té mala pinta,
7: sí,
1: ¿eh?
7: Sí, mala pinta, ¿eh?
0: Sí, le están veniendo el Turmell a Luis Rioja. De moment, tampoc és que se estiguera queixant durant el partit. No ha fet cap gest. Però mira,
6: Turmell, Nacho?
0: Sí, de fet sí. Era la lesió que tenia. De fet, El que estava dient és que a mi el que em quadra és que ja tinguera algun tipus de protecció i se l'estigueran recol·locant. Jo igual, el que he vist era que estaven... Perquè jo no he vist que tragueren un vendatge nou,
1: no,
0: sinó que estaven recol·locant el que ja tenia.
1: Li estaven apretant més el taping perquè ja saps que quan te'l posen fort no sents pràcticament el peu.
0: Així és.
6: Jo crec que li estaven retocant el vendatge.
0: Això és. Recordeu que Luis Rioja es va lesionar... pues fa pràcticament un mes, després de dir a una entrevista que mai s'havia lesionat muscularment.
7: Tremendo,
0: o sigui, va ser èpic. I avui, a mi el que m'ha sorprès és que ha entrat pràcticament al minut 50, després de tornar d'una lesió muscular, que aquestes lesions pues, costen més. Mira, està ara mateix a la gespa provant-se, tocant-se el turmell, fent gestos en la cama dreta, però bé, sembla que va poder continuar sense cap problema, evidentment.
1: Detalls, el que ha dit Corberán, tranquil·litat, eh?
7: Sí, tranquil·litat.
1: Sí. I hi haurà que patir això fins al final.
8: Hundir el bloque por fuera.
1: Sí. I habrá que sufrir esto hasta el final.
7: Luego me expliqué lo que es hundir el bloque por fuera.
1: Bueno,
7: que
1: dos detalls molt
7: ese
1: ràpids.
7: Ese día no fui a clase.
1: Champions League, classificació, el Saba Baku que li ha guanyat 5-2 al Beersheba d'Israel, a banda després de la pròrroga. El Bodoglin li està clavant...
6: Serà possible rival del Villarreal.
1: Efectivament. Sí. Bodoglin li està clavant un 3-0 al Nec Nimega de Països Baixos i el LASK li guanya 3-1 al Celtic. Estem al final del partit, pràcticament.
6: Allà va Isco, frontal de l'àrea. Isco que filtra la pilota. A veure que la Juve de tacó, però no la encerta. Pablo García. I haurà servici de meta per al València.
1: Pues, Luis, haurà que patir això fins al final, ha dit el míster.
6: Però no hi ha dubtes, eh? Si tu vols sumar, tens que patir com un gos cada encontre.
1: I aquesta frase crec que va ser comodí per als 36 partits que resten de la Lliga.
6: Va a colpejar el porter del València. Ahora sí, ya sort en estos 9 minutos más descompte que resten. El València pot fer el primer gol de la temporada. La pilota espera el València. Juga Sato per l'esquerra per a Jesús Vázquez, que està molt fresc. Vázquez
0: i Sato també.
6: Sato, lateral de l'àrea. Sato busca la centrada. Rebutja la defensa del Betis. Llorente, banda.
1: Sato és molt com els superguerrers, estos també del...
7: Sí.
1: No? Superguerrers, entrenaven i se pegaven tollines i recuperaven més forts. Pues Sato l'altre dia va acabar en el minut 50 rebentat i ho està aguantant fins al 82.
7: Nos queden dos canvis, no, Luis?
6: Sí, li queden dos canvis al València. Ara ha fet una gran acció de servici davant del València, però recupera el Betis. Pablo García se'n va a tota velocitat, juga per l'esquerra per a Fran García, està en la frontal de l'àrea. Fran García fa la centrada per al remat i el gol. Quin gol acaba de fer el Betis. Gol de Pablo García. La jugada de contraatac per a l'equip bètic.

0: Adeu!
1: Tot l'esport a punt a punt.
2: A la mar, senyores...
1: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
4: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
5: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
6: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
7: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
5: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
6: En A Punt Ràdio.
1: Minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

És 11 de la nit i 12 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb José Navas al control de so i amb Sada Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recordem que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, de la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, i si 90 en xifra, el número. TikTok, 90 Minuts Ràdio, també si 90 en xifra, també en número. I per a Instagram, 90 Minuts Ràdio, en lletra, en paraula, sense xifres. Si el que voleu és enviar un àudio, ja sabeu que teniu el nostre canal de WhatsApp. 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a parlar de qualsevol tema que es tracta en el programa i de la pregunta que vos estem fent. Pues hem deixat ja des de la vesprada, allà de la vesprada, i en la nit d'avui, que ens doneu la vostra impressió del que heu vist en Mestalla, en ixe València 0, Betis 1. I és la pregunta que vos deixem en el dia d'avui. Així ha acabat el partit, 0-1, el València, dos partits, un punt, un empat i una derrota, 0 gols a favor, un gol en contra, i de moment, el València que vol tornar a l'Europa, ha fitxat a un japonès de 18 anys, a un malí, a un central holandès de la Lliga Portuguesa i a dos laterals que han baixat en segona divisió amb els seus equips. No res contra els futbolistes. Els futbolistes els posen un contracte i el signen, com el signaria vostè o jo o qualsevol fill de veí a qui li ofereixen un lloc de treball que li plene.

0: El problema és plantejar-se si esta és la planificació, si estos són els reforços per a un equip que privadament, perquè així públicament són covards i no parlen, i així l'únic al que envien els guions és l'entrenador, falta per saber si esta d'ella és la planificació adient a un equip que vol tornar a Europa. Per a mi no, i ho dic ja. I no sé encara què ocorre o què va ocórrer d'ací als dies que resten de mercat. Encara que me pugui imaginar, ara tornen a eixir el nom de Ramazzani a la palestra. Si Ramazzani acaba vinent, te'l pintaran com la cinquena meravella del món. I si no, diran que és que, bueno, el Leeds ho va embarrar tot, que, bueno, també el rendiment del jugador pues no està ben segur, perquè l'any passat hi hagués alguns mesos que va estar molt dispers. El manual de mentides habitual de Meriton. I mentre tu, amb la por en el cos, perquè ja comences a olorar-te, a albirar, comença a fer a oloreta a una temporada com les anteriors. Me'n vaig a l'estadi de Mestalla. Allà ha estat Nacho Sánchez, que junt a Luis Urrutia s'han contat el partit entre el València i el Betis. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Manolo? Bona nit. Un plaer estar així amb tu des de Mestalla.
0: Molt bé. Bueno, fins que arribi la sala de premsa, la roda de premsa, de la qual anem a estar molt pendents, vull que sigues descriptiu en el que has vist, sobretot, des del moment en què l'àrbitre ha xiulat la fi del partit fins a les 11 i 16, que som estem ara. Què has vist i què t'ha cridat l'atenció del que has vist?
1: Bé, el primer que he vist és una mescla entre els xiulits ja habituals i certa indiferència d'un sector de l'afició que sembla que ja ha dit basta, que ja no basta de protestar, sinó basta de que ja no podem més i ja venen a Mestalla per a veure futbol i anar-se'n cap a casa i ja està. Després, el que sí que m'ha cridat l'atenció, perquè més enllà de l'ambient de l'afició, que és evident com està, els futbolistes. És que per als futbolistes també dona la sensació de que és la jornada pues, 40 de la temporada passada. Per què? Perquè després d'una derrota davant el Betis, que és fotuda una derrota davant el Betis, però és la jornada 2, havia fins a 6 futbolistes del València estesos en terra, a soles. No te vaig a dir plorant, perquè no estaven plorant, però sí molt cap de baix, que estaven sense reacció, com si estigueren frustrats. I la situació és molt mala, perquè a fi de comptes és un punt de 6 en 2 jornades. Però evidencia que la motxilla de la temporada passada encara està ahí. Perquè una temporada nova, un mal inici, pues sí, et frustra. Però no de la manera que avui s'està veient a futbolistes pues com Sadik, com Jesús Vázquez, com Ugrinich i fins i tot fins a Guido Rodríguez. És el que més m'ha creat l'atenció i ja després, baixant cap a la sala de premsa, el que es veia entre la gent és dir que hi ha una mancança de qualitat enorme. Enorme. El comentari que més es repetia entre la gent, entre els aficionats que estaven, és que era senzill. És que tu has tret al camp a Otorbi, que és un canterà, però que encara està per foguejar, i has tret a Dieng. És que t'han tret a Perró, t'han tret a Pablo García, que ha marcat el gol, i t'han tret a Isco.
0: Pues jo crec que esa situació parla per si a soles. Ara entrarem en la sala de premsa i en el que vagin a dir els entrenadors postpartit, però abans que res, tema Arnau Martínez, quina és l'última hora?
1: Perdona, Manolo, que estava així, que estava entrant Pellegrini, dis-me.
0: No, tema Arnau Martínez, quina és l'última hora?
1: Sí, l'última hora és que Arnau Martínez, com informàvem esta vesprada, ja està tancat, és un futbolista que és oficiosament del València. Sí que t'he dit que a última hora hi havia uns bonus per partits jugats que quan estava tot acordat en el Girona han hagut de resoldre, però esta vesprada ja li han dit a Arnau, oye, vas a viatjar o esta nit després del partit o demà pel matí ben prompte. Per què? Perquè el València ja té reservada en l'IMED, crec que és, un box per a fer la revisió mèdica d'Arnau Martínez demà pel matí. La idea és que faci la revisió mèdica, que firme el contracte i no es descarta que entrene, perquè el València pues, demà farà un entrenament de recuperació, el suplent sí que faran un entrenament normal i encaixa, perquè a més no entrenaran vora les 9 i mitja com és habitual. Dit això, te puc confirmar ara mateix que la informació d'últimíssima hora és que Arnau Martínez va eixir de la seva casa en els pròxims minuts i vindrà en cotxe cap a València. És més, te puc afegir un detall. El futbolista ha vist el partit del València esta nit.
0: Pues que vaig en contra, perquè conduir 4 hores després de veure el que ha vist igual li afecta una miqueta.
1: A mi, Manolo,

0: Manolo, a mi em donava por, no sé si recordeu, l'hivern passat, hi havia un futbol... No, no el passat, el 2025, hi havia un futbolista, este migcampista que estava al Leipzig, que estava a punt de firmar pel València.
1: Sí, i quan va veure la tocata del 7-0 del Barça...
0: Correcte. No, li va donar el por. A mi quan m'ha dit Arnau Martínez, vorà el partit i ja després pues, li ha de confirmar el València si ha de vindre esta nit o demà pel matí. I jo diria, buah, per favor, que almenys no passi el que va ocórrer en aquella vegada.
1: Bueno, ara tornem cap a Mestalla, perquè està parlant Pellegrini, així que abans de que parle Carlos Corberán, te dice en Mestalla, si en alguna cosa tens la línia permanentment oberta per a avisar-nos del que crees convenient, Nacho. Però 11:20, salude ja a Folgado. Hola, Folgado.
2: Què tal?
1: Bueno, pues yo básicamente ahora entraremos en moltes discussions, però estic d'acord en lo de la falta de qualitat, estic d'acord en lo de la falta de futbol, i ara parlarem de tot el que ha donat de si este València Betis, que és molt. Si et sembla, te pregunte una nit més com venen les fotos.
2: Derrotades. El Betis governa en Mestalla, els de Pellegrini superen el València en la segona part i deixen els de Corberán, que sembla que es conformava amb l'empat, amb només un punt en dues jornades. L'equip ja està en números rojos i l'afició ha tornat a cantar Corberán dimissión. D'altra banda, acord per Arnau Martínez, el lateral del Girona, firmarà per a les pròximes 5 temporades, a canvi de que el València pague al conjunt català 5+1 milió d'euros, més un percentatge que està entre un 10 i un 15% d'una futura venda. El salari del jugador serà ascendent, començarà en 2,5 milions bruts i pujarà fins a superar els 3 milions d'euros durant el seu contracte. El Villarreal tanca el reforç per al mig del camp. El club groguet ha arribat a un acord amb l'Anderlecht pel traspàs de Nathan Saliba, un mig centre canadenc de 22 anys pel qual pagarà 15 milions d'euros. El futbolista firmarà per les pròximes 5 temporades i està previst que s'incorpore demà als entrenaments. D'altra banda, en breu va ser oficial l'operació de traspàs de Canguala al Como. Apunta a ser cessió amb opció de compra en un acord en el que el Manchester United mantindrà un percentatge sobre una futura venda. Carlos Álvarez, en la rampa de Isida, el migcampista andalús que ahir no va jugar en l'empat Granota al Sadar, podria ser la pròxima venda del Llevant. El Sevilla, que conserva un 30% d'una futura venda, podria ser el seu destí, però el club Granota espera una oferta de l'estranger Luis Castro. No tanca la porta tant a la Isida de Carlos com a la de Eta Ejong.
3: No está un jugador para salir. Todos los jugadores de Levante, y yo también, si mañana don 20 millones al club por mí, yo me voy. Es el mejor para el club, porque van a encontrar uno bueno y van a ayudar al club con el dinero. No es una situación de uno u otro. El mercado está abierto para todos. Vosotros saben que hay clubes que pueden comprar lo que quieren y hay clubes que tienen que vender. Si hay ofertas buenas, pienso que puede salir uno u otro.
2: El Sevilla no ha presentat cap oferta, però avui en el conjunt andalús ha sigut presentat Cochorasvili, l'ex del Llevant, que guarda una molt bona relació amb Carlos Álvarez i precisament ha parlat sobre ell.
4: Yo hablo muchas veces con Carlitos porque al final en el Levante me encajé muy bien con él, ya le conocía bastante en el campo, fuera de campo, es muy intenso también, es un amigo muy, muy cercano. Pero al final el fútbol siempre tiene diferentes destinos para los jugadores que muchas veces elegimos nosotros, muchas veces no. Entonces al final vamos a ver lo que va a pasar en el futuro, pero yo le dije que un día acabaríamos jugando juntos, no sé dónde será.
2: L'Elche torna a treballar per a superar la dolorosa derrota davant del Barça per 0-5. El conjunt franjavert vol reaccionar divendres en la seva visita al Sardinero per enfrontar-se al Racing de Santander, que es presumís com un rival directe en la lluita per la permanència. Martín Anselmi ha pogut comptar amb tots els seus jugadors, excepte Iago Santiago i Adam Boallar, que continuen recuperant-se de les seues respectives lesions i no estaran disponibles per a viatjar amb la resta dels seus companys per a disputar el partit de divendres.
1: 11:24, anem a tornar cap a Mestalla perquè ja està entrant Carlos Cobera a la sala de premsa. Electric Consulting, la consultora energètica amb més prestigi d'Espanya, t'ofereix la roda de premsa de Carlos Corberán.
0: Li voldria preguntar primer, ja no sols per este partit, sinó també per l'anterior, per la línia de 5, que és cert que defensivament el València crec que ha rebut 2-3 dispars, és cert que avui malauradament era un gol, però 2-3 dispars, però també que ofensivament li està costant. I per altra banda, li hem vist moltes vegades reclamar calma a l'equip quan tenia la pilota, quan podia construir una acció. Era una instrucció seva, perquè sembla que de vegades Mestalla li demanava un poquet d'aquesta espenta, però vostè volia controlar el partit. pot ser

0: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
2: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble. Pasa siempre.
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
9: Estàs escoltant 90 minuts.
10: Planeador abajo!
9: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: 11:37. Una cinquesteta que funcionava prou millor que el micro de la sala de premsa de Mestalla. Esperen que arribi algun jugador a la zona mixta. Nacho Sánchez, Mestalla, ja vos han comunicat qui va parlar?
1: Pues mira, no, perquè estem anant en massa, perquè està venint, és, a veure si el veig, Pepelu, un dels capitans del València, serà qui parle ara mateix, i a veure què diu.
0: Està ja entrant, no? Però que
1: sí, sí, està ja entrant, està ja. Sí,
0: bueno, doncs pues, mantenim la comunicació amb ixe...
1: Estan ja col·locant-se tots. Sí.
0: Quedo el company Nacho Sánchez, esperant que els altaveus de la zona mixta... Home, és complicat que funcionin pitjor que els de la sala de premsa. Podria ser.
2: Depèn on parle. Parla dins, Nacho, o fora?
0: En Mestalla de Mèrit tot és possible.
1: No, estan parlant així en internament, no al passeig on se'n van els futbolistes que desfilen per agafar el cotxe. Ja li estan col·locant el micro.
3: Baix de la sala de premsa, vale, correcte. Això no sona bé.
1: Està ja preparat per a parlar Pepelu, el futbolista del València, un dels capitans.
0: Bueno...
3: Dos partits, per a mi, sí. Molt dignes.
1: Buenas, de Pepe. Així, sí. Nacho Sánchez... Espera, que hi ha problemes en el micròfon.
0: Home, hi ha problemes en el micròfon.
1: Estan terminant de col·locar
0: qué
1: els
0: estrany.
1: Cables.
0: Sí, algú també en ese club hauria de col·locar-se els cables.
1: Val, sí.
0: O recol·locar-se-los.
1: Hola, Pepe. Nacho Sánchez de A Punt Ràdio en directe. Te pregunté el mateix que li vas preguntar a Guido fa un parell de dies. Què se li pot demanar a este València? Perquè és evident que l'afició està esperant un poc més, però també és evident que, per exemple, el partit, quan arriben els canvis, pues, el Betis tenia més recursos dels que tenia el València. Què se li pot demanar? I també te pregunto per tu, com estàs? Perquè en aquests dos partits has estat en línia defensiva on has donat un bon rendiment, com te sentis tu i tal. Gràcies.
4: Bueno, jo crec que ja Guido va parlar en aquest moment, va dir un missatge que tots pensem, que n'hi ha que estar units i que és veritat que al final el que estem dins del camp som nosaltres, el que tenim que donar eixe passet més i espitjar som nosaltres. Però bueno, l'equip està crec que més a prop de la victòria, avui hem arriscat un poquet més que l'altre dia, hem espitjat al final i quan eres un poquet més valent pues, pot passar el que ha passat avui, que en una contra te claven. Però bueno, penso que és millor ser valent i pecar de valentia perquè al final caurà del nostre costat.
1: Com estàs tu?
4: I bé, la veritat que bé, al final sempre intento ajudar l'equip, el míster sap que on me fique vaig intentar ajudar a l'equip, m'adapte a la posició que em demane i la veritat que estic pues això, content d'estar dins del camp i aportar tot el que puc a l'equip.
1: Li estan preguntant ara mateix el company de la casa, Germán Muñoz, li està preguntant si al València li falta gol.
4: Bueno, pues sí, la verdad, si no faltara gol habríamos metido, pero sí que es verdad que no es cosa solo de los delanteros, al final es cosa de todos, hay que generar más ocasiones, pienso que hoy hemos mejorado, que hemos tenido más ocasiones, nos ha faltado cierto, hay que ser realista, pero bueno, al final las hemos tenido y no las hemos podido meter.
5: Pepe, aquí Alex Alfaro para Tribuna Deportiva. Te quería preguntar si hay cierta ansiedad dentro del vestuario, porque ahora llega visita complicada en A Coruña, después el Barça. ¿Cómo se está viviendo este inicio de liga?
4: Bueno, cuando no ganas es complicado, pero es verdad que hemos jugado contra grandes rivales. El otro día pues nos faltó ese punch para intentar ir a por la victoria. Hoy creo que el equipo ha dado un paso adelante, no lo hemos podido conseguir, pero tranquilo y con ganas de ir a Coruña con la misma idea, salir a ganar porque sabemos que este equipo es capaz de lo mejor contra cualquier rival y así lo hemos demostrado ya.
1: Le están preguntando ahora mateix el company Javi Teruel al voltant de l'ambient de Mestalla, que és cert que està ple, però pues, és ambient de crispació, que es percibís i com estan patint-lo a la gespa.
4: Bueno, al final nosotros nos dedicamos a jugar, sabemos que el Valencia es un club exigente, que debe haber crítica porque la debe haber, pero nosotros sabemos que dentro del campo tenemos que dar ese paso más porque la afición nos da y como te digo, dar ese paso más para que todos unidos, como ya han dicho mis compañeros y yo reitero, pues empecemos a ganar.
1: Conclou la roda de premsa de Pepelu, un dels capitans de la primera plantilla, el València Club de Futbol.
0: Està bé, han aconseguit que el micro sonara a micro i no a pot de Coca-Cola. Enhorabona a los premiados. Nacho Sánchez, per a tancar alguna cosa més sí. Des de Mestalla?
1: Pues no, no, ja pràcticament s'estan anant els futbolistes cap a casa. Em queda una reflexió de Pepe Lu, Manolo, que diu que ell preferís un equip que quan van empat a casa peque de valent, oye, te poden pillar l'esquena, però preferís que això. Em consta que el vestidor preferís això i també em consta que el que preferís l'entrenador és, i ja l'ha dit a roda de premsa, és més calma, prendre menys riscos, o sigui que hi ha una divergència.
0: Pues a mi el que me consta és que vinc sentint bones paraules des de fa 4 anys i l'equip està agafant-se a les ungles per a no baixar al precipici de la segona divisió.
1: Però si és que el partit ho perdes des de la banqueta, evidentment, perquè és que ells porten a Perró, a Pablo García i a Isco, i el València porta a Torbi, que, oye, que no ha fet malament, eh?
0: Però, escolta, però... li has fet una foto al covard de Ron Gurley, sí, i dic covard en majúscules perquè no he citat a donar la cara ni eixirà. Perquè a este li queda un any i per lo que li queda en el convento ja sabem com acaba la frase.
1: A mi, Manolo, m'ha sorprès una barbaritat, perquè, a veure, jo no estava venint acreditat a Mestalla, però jo venia al meu passe i mai havia vist a Ron Gurley a soles, a la tribuna de Mestalla. I normalment els clubs protegeixen això, protegeixen que el CEO de futbol, i més en una situació com està ara mateix Ron Gurley, pues, la imatge pública siga d'un home arropat i tal, però és que tot i que una foto siguera aixina, arropat i tal, no és la realitat. La realitat no és esa, la realitat és que ara mateix Ron Gurley, no te vaig a dir que va per lliure, perquè no és cert, no va per lliure, però que no és el pegament que hauria de ser un CEO de futbol com per exemple era Mateu Alemany. És una realitat.
0: L'únic tipus de CEO que ha demostrat ser Ron Gurley és un CEO a l'esquerra. És l'únic que ha demostrat ser com a CEO. Folgado.
2: Per a mi és una pose la de Ron Gurley, Manolo. Un home de soles, preocupadíssim,
0: sí, no?
2: Per la situació de l'equip.
0: Ai, com me preocupe.
2: Mi, pura façana, igual que quan va a la ciutat esportiva de Paterra, o a la València femení, el mateix. És exactament el mateix.
0: Molt bé. Sánchez, alguna cosa més des de Mestalla?
1: Res més.
0: Perfecte.
1: Que vos escoltaré ara.
0: Gràcies, company.
1: Vinga, amics.
2: Bona, quan vulguis donar alguna informació de mercat, Nacho.
0: 11:40.
1: Bueno, escolta, no, no, estic en Germán i no sabem si quedar-nos fins a les 4 de la matinada que arribarà Arnau, la veritat.
0: Bueno.
2: Pues... Quedeu-vos.
0: Home.
1: Sí, clar.
2: Quedeu-vos.
1: Veniu a fer-nos companyia o què? Alarguem-me 90 minuts.
0: Sé que teniu dues opcions. O vos quedeu fins que arribi el futbolista o vos quedeu arreglant el micro de la sala de premsa, que ahí també n'hi ha feina. Ale, bona nit.
2: Si convideu a sopar, vaig.
1: Bona nit. Bona nit.
0: 11:45. Tanquem la primera part del programa, la informativa. Després d'esta pausa, entrem en el terreny del debat de la tertúlia i de l'anàlisi. Hemos venido con flores
6: de venganza. Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. Con flores de venganza en el pelo.
7: ¿Buscas un

0: ¿Coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
1: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: CEO a l'esquerra, Ron Gurley, que se reunia amb periodistes en acabar la temporada passada per a dir que l'objectiu era Europa. I ara està amagat. Perquè és a parts iguals...
1: I que comptava en la cantera, eh? O sea,
0: i que comptava en la cantera.
1: La veritat.
0: Perquè és a parts iguals mentirós i covard. És una titella més de totes les, de tots els ninots de drap que Peter Lim posa en la llotja mentre ell a 11.000 quilòmetres continua destruint el club. Tenen una setmana per a intentar revertir-ho. La sensació és d'ara, i de fet, el escoltar l'altre dia Guido i avui a Mafeo, unitat, unitat, unitat, o és que dins no hi ha tampoc unitat, o és que veuen que va fer molta falta l'empenta de Mestalla.
1: És consigna, Manolo. És evident la consigna. La consigna és unitat. Sabe, doncs, de lo que ocorre quan juguen a casa, Manolo, unitat, unitat. És consigna de club, estic convençut. No és casualitat. Uh-huh. Segur, segur, segur.
2: I que jugadors, tots dos no són. És a dir, el jugador al final diu, ostres, és que així anem a tindre que eixir des de ja públicament a demanar això, perquè si no se mos volteja tot cada partit.
0: Ho ha demanat un futbolista que du 6 mesos en el club i altre que du 6 dies.
2: M'han agradat molt les paraules, perquè ho ha dit d'una manera molt prudent. Dir, no soy nadie que llevo aquí 4 dies. No. Vull dir que el tio...
0: Taules té.
2: No, que vull dir que ha acceptat un poc este lema, no? o esta frase per a poder encapçalar-la, però des d'una certa modestia.
0: Prudència, sí.
2: En el tema de Gallà, o sigui, a veure, el que passa quan juguen en el camp, hi ha que valorar-ho. Això, per favor,
3: es que fuera, no se pot
2: produir aquestes coses respecte a la figura de Gallà. Però bueno, són situacions. I jo després també analitzes tot el partit.
0: El caldo
2: i tal.
0: De cultiu contra Gallà, que quede ben clar, i me dona igual que ho neguen, porta el club alimentant-lo per darrere des de falla molt de temps.
3: Pues el aficionado ha de tener bien, bien claro, y que no le quepa ninguna duda, que ninguno de los jugadores, o sea, todos los jugadores tienen el máximo interés en que las cosas salgan lo mejor posible.
0: Yo voy tabans. El jugador al que vaya la fin.
3: El jugador quiere que le vaya bien al equipo y a él.
0: Y en todo caso, es el responsable es Kidú y sus jugadores.
3: Es verdad que también tienen su responsabilidad.
0: Con,
3: son los que salen
0: coche en la vida, evidentemente.
3: Sí, siempre se reparte el porcentaje de responsabilidad, pero que no le quepa ninguna duda a nadie de que quieren lo mejor.
2: Sí. Evidentment, el jugador, i més en este cas Gallà, no? Que desitja el millor, i sap la situació i és conscient de tot el que... Digues, no, de tot el que ell té que aguantar perquè la seva figura pues, va més enllà. I després una altra cosa des davanters del València. Hugo Duro, Sadik, em sembla complicat per a qualsevol jugador en este nivell d'ambició futbolística.
0: Sí, però un davanter és complicat jugar en el València actual.
2: Hombre, podrán fallar lo que vulguis, Fernando. Podrán ser el que vulguis. Però és que si no t'arriba ni un baló en condicions, és complicat també.
0: I després també està l'anar a salto de mata. Vull dir, probablement si l'últim baló del València és el que és aquell de Guido, acaba parant del porter baix, va un costat i va a gol, a lo millor avui Arnau Martínez no seria jugador del València.
3: I ara...
0: És tan greu i tan trist com això l'acaba de dir.
3: Y que ahora en estos tres partidos todavía se justifican un poco los cambios, pero si le pasa como la temporada pasada, que cuide eso también.
0: Fernando, gracias.
3: Buenas noches.
0: Rodilla, gracias.
2: Venga, adeu.
0: Colgado de mes.
3: Adeu.
0: Vos dicem ara amb els cançons de la nostra vida. Sí, mitja remissió de matinada del programa. Més esports a les 2 amb Daniel Mosia i Esports a punt. De seguida tindreu el podcast. Recordeu fer-vos subscriptors. Nosaltres tornem demà, dimecres, a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu i fins demà.
4: 90 minuts

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà 98.7.
1: De tu a tu.
2: Xiquilla! Les cançons de la nostra vida.

En este capítol, el tren de la música valenciana fa parada als anys 80. Ens acompanyeu en este recorregut? La diversió està assegurada. Només necessiteu posar-vos ben guapos i guapes. Eixes muscleres ben altes, eixos cabells ben cardats i eixe look espacial i plàsticos que causa sensació en qualsevol

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I és que arriba la modernitat a les nostres terres. Els anys 80 són el viver perfecte per a que calen ben fort totes aquestes modes arribades tant dels Estats Units com de Gran Bretanya. Això sí, nosaltres prendrem bona nota, però li aplicarem un pessiguet del nostre benvolgut mediterrani i un altre de frivolitat, dos ingredients que fan una recepta única. Un resultat lliure, hedonista, festiu i excessiu. Molt valencià per entendre'ns.

a l'etapa que anem a analitzar avui, la van batejar com la New Wave, és a dir, la nova ola. I era tot allò que va arribar després de l'esclat del punk de 1977. Un adjectiu com un altre per a que la indústria encasellara millor els seus llançaments i la joventut del moment poguera construir els seus nous ídols. Les noves sonoritats partien dels clàssics i miraven molt fixament cap al futur. Cançons breus, melòdiques, divertides, perquè una cosa és la ràbia, la contracultura i la reivindicació, i l'altra,

és passar-ho bé i ballar, sense més pretensions. I això no és un pecat. Això és dels manaments sagrats que van acompanyar el naixement del poble.

0: I una altra diferència amb el punk va ser la imatge. Si el punk era lleig, brut i provocador, així tot era molt acolorit i futurista. Provocador, també, clar que sí, però d'una altra manera. Optar per l'etiqueta New Wave era adquirir un estatus diferent al punk i, a més, estar alineat amb l'indústria musical i les multinacionals.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
0: I una de les característiques que va fer úniques a aquestes bandes va ser l'ús dels sintetitzadors i les produccions electròniques com a marca de la casa. I a les nostres comarques, els pioners van ser estos joves que sentim ara mateix.

totes i tots els que van vindre darrere i que va ficar el focus en les nostres terres per a que ens prestaren atenció a tot l'estat, sobretot a Madrid i Barcelona. Esta cançó que escoltem de fons, Ja no vas a regressar, formava part de Imágenes, el seu primer disc que van publicar l'any 1981.

Els seus fundadors van ser Luis Badenes, José Luis Macías, Remy Carreres, Adolfo Barberá i José Nano Payá. El grup va néixer de les cendres de dos bandes seminals des de la ciutat de València. Per una banda, la banda de Gal, i des d'Aldaya, Doble Cero. Les seues composicions estaven molt a prop de bandes com Roxy Music, David Bowie o Ultravox, amb un tema que es va catapultar a l'èxit nacional.

0: Imágenes va ser el seu gran hit i una de les aportacions valencianes més importants a la història de la música pop espanyola, ja que esta cançó es va punxar fins a la sacietat a la resta de l'estat i està considerada com un himne del synth-pop. La música de Glamour eren sintetitzadors Korg, caixes de ritme, seqüències repetitives i una veu que mira cap a Depeche Mode o Ultravox, però també cap a Radio Futura o Azul y Negro.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
0: Un dels padrins de la banda va ser el periodista musical i escriptor Rafa Cervera, qui els va presentar Esteban Leivas, el seu productor, i qui els va modelar cap a eixa imatge New Romantic que tant els representa. Les seues cançons entraren com una bala als llistats de los 40 principales i el plató televisiu d'Aplauso, la gran passarel·la mediàtica dels anys 80, els va acollir en diverses ocasions.

A partir d'ahir, Glamour es van convertir en la banda valenciana de major projecció a nivell estatal. Van telonejar els Stray Cats a Badalona o a Soft Cell a Madrid. I a l'estadi de Mestalla van obrir un concert benèfic per recaptar fons per als damnificats del trencament de la presa de Tous de 1982.

L'any següent, el 1983, Glamour va gravar el seu segon disc, Guarda tus lágrimas, un treball que no va tindre la repercussió del primer disc i que, a pesar de ser un bon treball, no tenia l'ànima que va acompanyar el primer. No obstant, tenia temes tan importants com este que escoltem, Intento olvidar.

0: Este fracàs comercial va afectar la banda i va greujar les diferències estètiques que va marcar els seus components. Bàsicament, i per a que totes i tots ens entenem, la polèmica estava entre els defensors de la via del pop lluminós o els que apostaven per les sonoritats més fosques i sinistres.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: En el bàndol sinistre estaven Adolfo Barberà i José Nano Payà, i en el poper es trobaven José Luis Macías i Remy Carreras. I tot va acabar com havia d'acabar, amb dos formacions diferenciades i que ajudaren a enriquir la història de la música pop valenciana.

0: La primera d'elles va ser la banda que escoltem de fons, Comitè Cisne, amb un maxi-single editat l'any 1985 per EMI i que comptava amb Dulces Horas, la cançó que escoltem. Junt a José Luis Macías i Remy Carreras es van incorporar al grup dos músics més, Lino Viaño i un jove alacantí que venia de la banda punk Garage, virtuós a la guitarra i amb una veu molt destacable, Carlos Goñi. Sí, heu sentit bé, Carlos Goñi. Estos van ser els seus inicis, però Goñi es mereix un capítol a part i de la seva trajectòria en parlarem detingudament més avant. Ara ens centrem en els sintetitzadors de Comitè Cisne, que mesos més tard llancen el seu primer disc homònim amb Dro.
1: I escoltem ara una altra de les cançons que la banda va publicar el 1985 i que va formar part d'eixe maxi-single publicat per EMI. Escoltem La Retirada.

I jo la veritat és que vull que escoltar més d'esta banda. Així que, si vos sembla, avancem un poquet més en el temps i se n'anem concretament al 1986. I si som més exactes, al mes d'abril d'eix any, que va ser quan la banda va publicar un EP amb el propi nom, Comité Cisne, i que incloïa cançons com esta, Mírate.

0: Entre 1987 i 1988, Comitè Cisne va publicar dos discos i la creativitat de tots els membres no parava. Estaven constantment component i aportant nous temes. Una de les seues actuacions més memorables d'aquells temps va ser la de l'Estadi Ciutat de València, de teloners de Simple Minds, substituint ni més ni menys que a The Waterboys davant de 35.000 persones.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast d'Apunt Ràdio.
0: El seu nou disc el van presentar a la discoteca Barraca, amb tot el que allò suposava en l'any 1987. El seu gran hit del moment era Anna Frank.

Però a Comitè Cisne li va passar el mateix que a Glamour. I és que a la banda hi havia dos formes diferents d'entendre la música. Per una banda, uns pensaven que havien de seguir les tendències del pop britànic i els altres, les del rock nord-americà. El gran partidari de virar cap al rock americà era Carlos Goñi, que, degut a aquestes diferències amb la resta de la banda, va decidir eixir-se i formar la banda que es coneixeria com Revolver. Però d'això ja en parlarem més endavant. De moment, continuem caminant per la New Wave valenciana i ens trobem ara amb una altra banda important,

Vídeo es va formar el 1982 i es va convertir de sobte en una de les sorpreses del moment a tot l'estat, precisament per la cançó que ara escoltem, La noche no es para mí. Este tema formava part del seu primer single i estava produït ni més ni menys que per Tino Casal. Esta cançó va arribar al número 2 de les llistes de vendes i al primer lloc de los 40 principales. La banda la van formar Carlos Solís, José Manuel Moles, Vicente Chust, Puchi Balanzà i dos membres femenines que van revolucionar l'escena, Pepa Villalba i Sisi Álvarez Osorio.

El 1983, de la mà de Tino Casal, publiquen el seu primer LP, Videoteràpia. I amb ell aconsegueixen un disc d'or per les vendes. Fet que les situa en el pòdium de les bandes valencianes de tots els temps, ja que fins aquell moment només ho havien aconseguit Bruno Lomas i Nino Bravo. I després d'això, vindria ja la costera cap avall. Abandonaments, canvis d'estil, discrepàncies entre els membres... I tot fins a arribar a 1989, any on van fer el seu últim concert després d'editar, això sí, 4 discos.

0: però el temps no perdona i els sintetitzadors ens porten cap a un altre projecte.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Betty Troop va ser una altra formació valenciana d'aquella onada tecnopop que apostaven pel look new romàntic i que es van consolidar en l'escena de la música pop espanyola.

0: Al igual que vídeo, les veus femenines tornaven a apoderar-se del micro i li atorgaven un caràcter especial a la música. En este cas, eren Flora Illueca, Fabián Cidoncha i Marina Arnal, que van compartir escenari amb Sandro Mompó, Pedro Aparicio i Luli Azulay. Igual que els seus coetanis, apadrinats per un productor de renom d'aquella època, Nacho Cano, membre de Mecano.
1: Tres xiques i tres xics. Tota una posada en escena que no era gens habitual en els grups de l'època i que feien hits com este, El Vinilo, que els va catapultar a la fama. Amb este tema van actuar al programa Musical Express d'Àngel Casas i ho van fer l'any 1983 a Radio Televisió Espanyola.

I tal com van néixer, van desaparèixer. I les causes molt semblants a les de l'anterior banda. Diferència de criteris, d'estils i una mala acollida del seu primer i únic treball, Nuevos Héroes, publicat l'any 1984. I ara sí, arriba el moment de dir adéu al maquillatge, la purpurina i els excessos estètics. Però permeteu-nos que ho fem amb dos exemples. Això sí, dos exemples més efímers encara que els anteriors, però que també van tindre el seu moment de glòria. Els primers són Platino i es van formar a la ciutat de València.

0: Esta cançó que sentim de fons, Servicio Especial, va ser un dels hits a les ràdios comercials de l'any 1984. La seva carrera va ser fulgurant, ja que va durar pràcticament 2 anys, però els va donar temps a publicar 2 discos i diversos singles en EMI amb un productor de luxe, Carlos García, del grup Azul y Negro. Lletres despreocupades, tornades apegaloses, caixes de ritme i vocació clarament comercial, eixe va ser el seu punt de partida i la seva aportació a la nostra història. I per acabar, anem a la ciutat d'Alacant per a comprovar quina va ser la seva aportació a esta escena.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Ells són Todo Todo i la cançó que sentim és Tratamiento Radical. Això ja sona diferent, a pesar de l'any de producció. Estem parlant encara de l'any 1981. Francisco García, Carmelo Hernández i Pequi Vidal formaven esta tecnoorquestra. Ni guitarres elèctriques, ni baix ni bateria, només sintetitzadors. Al més pur estil Kraftwerk o Aviador Dro. La banda no va publicar cap tema, però la nostàlgia va fer que recuperaren temes com este en recopilatoris als anys 2000.
0: I amb este ritme acaba el capítol dedicat al tecnopop, els sintetitzadors i la New Wave a les nostres comarques. Cada cançó té un propòsit en la nostra vida. Potser estes ens salvaren perquè ens van ajudar a ballar i a passar-ho bé. I escolta, ni tan mal. Que bona falta ens fa, de tant en tant, disfrutar i riure. Adeu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Front a una onada de calor, actua. Climatitza la casa, mantén les finestres i persianes tancades durant el dia i aprofita les nits per ventilar i baixar la temperatura de les habitacions. Busca alternatives a l'aire condicionat. Si no disposes d'aire condicionat, passa unes hores en llocs públics climatitzats.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
4: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
1: De tu a tu.
2: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
0: Preparat per a la selecció musical més random? Queda't en A Punt Ràdio.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
1: De tu a tu.
2: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: Benvinguts a este recull dels millors moments viscuts a la vesprada d'A Punt en la ràdio pública valenciana. Esta temporada ja arrenquem amb una entrevista que ens va semblar molt interessant, perquè teníem davant el flamant guanyador del Premi Nadal de novel·la La ciutat de les luces muertas, és com se titula la novel·la, que a més venia de ser el llibre més venut i més recomanat. Va estar amb nosaltres David Uclés. La seva personalitat ens va tocar el cor, és un gran escriptor i també una persona genial.
2: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: Abans de Elvis, per exemple, la música era una cosa, després d'Elvis pot ser una altra. Pot ser igual de disruptiva Rosalía, per exemple.
4: El temps ho dirà, però sembla que sí, va per ahí.
3: I el nostre convidat?
4: És Tanis Alliga, Tanis Alliga, diuen.
3: És Tanis a línia disruptiva de trencar, de que ja ja poder, pot ser un... O tornar a enamorar-nos d'un tipus d'obra literària que... Perquè, a veure, n'hi ha molta arrel també de... De surrealisme, de Dada i de su cosa.
4: Sí, hi ha tradició.
3: Hi ha Mendoza, o hi ha Salinger, vete a saber, no?
4: Però n'hi ha ruptura, n'hi ha gosadia, n'hi ha compromís respecte de les regles establertes. Estem parlant de l'obra de David Uclés, escriptor que amb La península de les cases vacies, que vos sonarà, es va convertir en un fenomen literari, que va estar un fum d'anys treballant per escriure una novel·la, que ell somiava que li la recomanaren en Babelia, doncs,